0: El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'Eufòria.
1: Esports.
2: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la 5ª posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret para volants, fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o pelucas. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
3: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
6: Bàsicament hem portat tendes, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
3: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte

0: Exacte, en el temps d'esperar per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
1: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
2: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
3: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
4: Esta oposició marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
3: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
4: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
3: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
0: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
5: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
6: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
0: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
7: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
8: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
7: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
9: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
10: 3CAT Info.
0: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia Montserrat Guillén ha detallat els efectes econòmics curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
11: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: Guillena afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
11: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
12: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
0: Tot després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
13: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat part d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
14: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
15: C'est pas le foot, ça.
16: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat. Terminat.
14: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
0: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinen que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
17: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
18: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
19: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
17: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir, en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogor, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats, de ploure bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a quarts de 8, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagur, a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
21: Desemparats perquè no
15: sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
0: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
15: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
0: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
21: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
22: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
23: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
0: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N, i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Bosseler, president de CEPA.
24: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 16 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
0: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
10: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
25: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-offs. L'entrenador blaurana, Xavi Pasqual, no s'ha tallat en acabar el partit.
26: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós, amb totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
25: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracienc guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
27: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
25: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
10: 3CAT Info.
25: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
1: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
25: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
2: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
25: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim a Banini.
3: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
10: 3CAT Info.
25: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
10: L'actualitat esportiva a fons.
25: En tennis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
10: 3CAT Info.
25: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
10: 3CAT Info.
25: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
10: 3CAT Info. Són 2:45.
0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha aplegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
25: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77 a 102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera, refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
4: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
5: El barret paraulats, fins a França, fins a França.
4: Però també minibús intergalàctic o peluques. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
6: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
4: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
7: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
4: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
8: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
0: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
9: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
11: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratll.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària, hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
10: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les Forces Armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
12: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
13: Because I am not against the star.
14: The question is not Jewish, it's Zionist.
12: They're kind of the same thing.
14: Not really.
0: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. Dues persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic dues vegades en menys de dues setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
15: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
0: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
15: És un euro que no l'ha més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al banc central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
0: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida. Alba Mor.
16: Hi ha 11 equipaments d'aquest tipus distribuïts arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
17: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això pues, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
16: Tot i això, en determinats casos, no tothom defensa aquest model de gestió. L'Iber Reixà, que és portaveu de l'entitat Fruita amb Justícia Social.
18: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
16: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27,

0: Prat d'Aguiló, 23, a Gisclareny, 18 litres per metre quart. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
3: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
4: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
5: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
6: És un gran dia de trobada.
7: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fin ha arribat i m'he quedat flipant.
3: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
8: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels Supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
3: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
9: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa...
10: Tot el beta, ella ve pels betes.
5: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
3: Entre elles, un foraster en directe.
11: Som al Palau Sant Jordi!
3: I també el concert dels concursants d'Eufòria que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
12: És el millor, Gerard!
3: El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
2: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
13: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa, no es calen cartells.
14: This is the Spanish culture.
13: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
15: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
16: Se pot escriure una benvinguda, però en la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà, com ho pot apreciar un de fora?
13: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
17: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
13: La traducció exacta del cartell és el que passa a Mallorca es paga a Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrover, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
18: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes.

0: Aquesta és la partida de debat, perquè aquest 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
1: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
3: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'anima o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Però clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. I, bueno, és complicat.
2: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
4: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
5: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
4: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
5: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
4: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
5: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
2: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
7: Hem fet el ridícul, o a prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
6: En futbol, Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
8: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
6: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off descens a la segona ref.
2: 3CAT Info.
6: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
9: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fitxi algo.
6: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
10: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un

0: Ana González y Estefanía Vanini al club. Sentim Estefanía Vanini.
1: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
0: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les tres grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodar s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, quatre vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
2: 3CAT Info.
0: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips al 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
2: 3CAT Info.
0: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
2: 3CAT Info.

La consulta, que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació, vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 5

0: 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant dos dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'Eufòria.
1: Esports.
2: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història guanyat Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte es rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o pelucas. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
3: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
6: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
3: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern

0: a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
1: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
2: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
3: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
2: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
3: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
2: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
0: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
4: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
5: A todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
0: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
6: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
7: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
6: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
8: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
9: 3CAT Info.
0: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat

0: els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3Cat Info.
1: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: Guillem afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
1: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
2: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
0: Tot després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
3: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat fart d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
4: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
5: C'est pas le foot, ça.
6: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat. Terminat.
4: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
0: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinten que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
7: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
8: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
5: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir, en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
0: El temps. Dani Ramírez.
9: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores. Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a 8:15, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagurp a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
10: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
0: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta. planta.
10: I només queda una de tractament de vaporització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
0: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pascual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas.

0: Milers d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
1: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
2: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
3: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
0: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Boceler, president de CEPA.
4: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
0: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada 3 micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
5: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
6: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-offs. L'entrenador blaurana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
7: Hem fet el ridícul o prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
6: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
8: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
6: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
5: 3CAT Info.
6: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
9: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel, que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
6: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
10: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
6: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim a Banini.

0: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
1: 3CAT Info.
2: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
1: 3CAT Info.
2: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa el desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
1: 3CAT Info.
2: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
1: 3CAT Info. Són 3:45.
3: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha aplegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77 a 102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
3: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà als docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues per territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
4: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
5: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
4: Però també minibús intergalàctic o pelucas. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
6: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
4: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
7: Bàsicament hem portat tendes, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, hi haurà esmorzar.
4: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
3: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. Al País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
8: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
3: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
9: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana

0: hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
1: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
2: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
1: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
3: 3CAT Info.
1: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quart bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
4: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
5: Because I am not against the star.
6: The question is not Jewish, it's Zionist.
4: They're kind of the same thing.
6: Not really.
1: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. 2 persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic 2 vegades en menys de 2 setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots 2 casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018, vinculat a la Camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena

0: via pública.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
3: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
2: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
3: És un euro que no l'ha més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
2: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida. Alba Mor.
4: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuits arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
5: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això pues, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
4: Tot i això, en determinats casos, no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixà, que és portaveu de l'entitat Fruita amb Justícia Social.
6: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
4: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
1: El temps.
2: Dani Ramírez.
7: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Prop de 50.000 persones han participat en la

0: Festa 3Cat en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
1: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3Cat a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3Cat en directe.
2: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
3: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
4: És un gran dia de trobada.
5: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
1: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
6: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
1: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
7: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa...
8: Tot el beta, ella ve pels beta.
3: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3Cat i a veure si podem guanyar entrades.
1: Entre elles, un foraster en directe.
9: Som al Palau Sant Jordi!
1: I també el concert dels concursants d'Eufòria que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
10: És el millor, Gerard! És el millor! És el millor, la Clara també! Sí, que el Gerard, està en el cor!
1: El 3Cat en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
0: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
11: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa, no es calen cartells.
12: This is the Spanish culture.
11: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
13: Arriba un moment en què el turisme és una cosa de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ho sentim incòmodes i no ens agrada.
14: Se pot escriure una benvinguda, però en la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà? Com ho pot apreciar un de fora?
11: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
15: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
11: La traducció exacta del cartell és El que passa a Mallorca es paga a Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrover, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
16: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el verdader debat. Perquè aquest 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
11: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
1: 3Cat Info.
17: 3Cat Info.
0: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
17: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Clar, el ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. Bueno, és complicat.
0: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
18: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Corominas hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
19: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
18: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
19: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manol Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
18: Rosa Corominas en fa aquest balanç.
19: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
20: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77 a 102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
21: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
20: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
22: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
20: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
0: 3CAT Info.
20: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
23: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
20: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
24: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
20: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim Estefania Vanini.
2: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo.

0: de l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodar s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
1: 3CAT Info.
0: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips al 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
1: 3CAT Info.
0: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
1: 3CAT Info.

0: La consulta, que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació, vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'Eufòria.
1: Esports. A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-offs. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.

0: Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
1: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte es rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret paraguat, fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
3: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
6: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
3: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
1: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
1: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
8: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
1: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
2: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes, perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
9: Esta oposició marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
2: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
9: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
2: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
1: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
10: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret y por la presunción de inocencia. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
11: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
1: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
12: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
13: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
12: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
1: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
14: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
1: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
15: 3CAT Info.
1: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
16: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: Guillem afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
16: Són els dies, ara al juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar a un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
1: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
17: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
1: Tot després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
18: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
1: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat fart d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
19: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
20: C'est pas le foot, ça.
21: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat. Terminé.
19: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
1: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinten que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
0: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
20: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
22: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
0: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
15: El temps.
1: Dani Ramírez.
23: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat, ahir amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallvé de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
15: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a 7:45, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagur, Pausona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
24: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
1: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
24: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
1: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
3: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
4: Tu treballes, però quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
5: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
1: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Boceler, president de CEPA.
6: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal, entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
1: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
15: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
7: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaurana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
25: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
7: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
26: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. I amb una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important. Però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
7: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
15: 3CAT Info.
7: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
27: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
7: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
28: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
7: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim a Vanini.
2: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
15: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el vuitè ciclista de la història a guanyar les tres grans proves per etapes.

0: Tour Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
1: 3CAT Info.
0: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, quatre vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
1: 3CAT Info.
0: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
1: 3CAT Info.
0: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
1: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord a educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha aplegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu.

0: La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà als docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
1: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
2: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
1: Però també minibús intergalàctic o pelucas. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
3: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
1: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
4: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
1: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. Al País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
5: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
0: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
6: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
7: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària, hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron,

0: Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
1: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quart bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les Forces Armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
2: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
3: Because I am not against the star.
4: The person is not Jewish, is Zionist.
2: They're kind of the same thing.
4: Not really.
0: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. 2 persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic 2 vegades en menys de 2 setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots 2 casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018, vinculat a la camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu, quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb 2 còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Kibalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
5: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
0: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
5: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i els tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
0: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida, Alba Mor.
6: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuïts arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
7: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo sóc d'Artes de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això pues, no salve la papereta amb els pagesos, que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
6: Tot i això, en determinats casos, no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixà, que és portaveu de l'entitat Fruit amb Justícia Social.
8: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
6: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
10: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
11: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
12: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
13: És un gran dia de trobada.
14: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fin ha arribat i m'he quedat flipant.
10: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
15: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels Supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
10: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
16: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa...
17: Tot el beta, ella ve pels betes.
12: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
10: Entre elles, un foraster en directe.
18: Som al Palau Sant Jordi!
10: I també el concert dels concursants d'Eufòria, que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
19: És el millor, Gerard! És el millor! És el millor, la Clara també! Sí, el Gerard, el Gerard està en el cor!
10: El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
0: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
20: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa. No es calen cartells.
21: This is the Spanish culture.
20: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
22: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
23: Se pot escriure una benvinguda, però en la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà, com ho pot apreciar un de fora?
20: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
24: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
20: La traducció exacta del cartell és el que passa a Mallorca es paga a Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrover, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
25: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el verdader debat. Perquè aquest 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
20: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
2: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què, però ho veig una mica feixut. Però clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari, i, bueno, és complicat.
0: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro, Laia Claret.
3: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
4: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
3: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
4: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
3: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
4: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. He treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
5: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
7: Hem fet el ridícul o prop del ridícul, horrorós, amb totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
5: En futbol, Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
8: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
5: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off descens a la segona ref.
1: 3CAT Info.
5: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
26: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
5: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
27: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
5: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
28: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
5: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el vuitè corredor de la història a guanyar les tres grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat

del podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de

0: que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, quatre vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat l'ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
1: 3CAT Info.
0: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
1: 3CAT Info.
0: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
1: 3CAT Info.

0: La consulta, que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació, vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'Eufòria.
1: Esports.
2: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història guanyat Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda

0: ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte es rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
3: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
2: Però també minibús intergalàctic o pelucas. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
4: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
5: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
2: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
6: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
7: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
1: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes, perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
8: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
1: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
8: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
1: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
0: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
9: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
10: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
0: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
11: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
12: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
11: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
13: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
14: 3Cat Info.
0: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia Montserrat Guillén ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3Cat Info.
15: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: Guillem afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
15: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evoluciona i també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
16: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
0: Tot després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
17: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat fart d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
18: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
19: C'est pas le foot, ça.
20: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat. Terminat.
18: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
0: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinten que el també progressista Iván Cepeda passarà a la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
19: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
21: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
22: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
19: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir, en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
23: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
23: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a quarts de vuit, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagurp a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
25: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
0: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
25: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
0: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
2: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
3: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
4: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
0: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N, i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Boceler, president de CEPA.
5: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres

0: Hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
1: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
2: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
3: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-offs. L'entrenador blaurana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
4: Hem fet el ridícul o prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
3: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
5: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
3: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
2: 3CAT Info.
3: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
6: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel, que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
3: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
7: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
3: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim a Vanini.
8: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
2: 3CAT Info.
3: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit.

0: Partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hoddart s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, quatre vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
1: Trescat Info.
0: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa el desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
1: 3CAT Info.
0: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
1: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord d'educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha aplegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77 a 102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera, refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà als docents

0: si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
1: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
2: El barret para volant fins a França, fins a França.
1: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
3: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
1: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
4: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
1: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
5: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
0: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia a partir de dilluns en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
6: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
7: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
8: 3CAT Info.
0: Als Estats Units.

0: Nits, han atacat una suposada narcollanxa i han matat les tres persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una seixantena de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
1: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
2: Because I'm not against the star.
3: The question is not Jewish, it's Zionist.
1: They're kind of the same thing.
3: Not really.
0: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. Dues persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic dues vegades en menys de dues setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la Camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
5: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits. però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
0: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
5: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
0: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida. Alba Mor.
6: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuïts arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
7: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això pues, no salve la papereta amb els pagesos, que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
6: Tot i això, en determinats casos, no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixac és portaveu de l'entitat Fruita amb Justícia Social.
8: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
6: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogor, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
10: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
11: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
12: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
13: És un gran dia de trobada.
14: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
10: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
15: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
10: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
16: He anat a jugar ja als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
17: Tot el beta, ella ve pels beta.
12: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
10: Entre elles, un foraster en directe.
18: Som al Palau Sant Jordi!
10: I també el concert dels concursants d'Eufòria, que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
19: És el millor Jordi! És el millor! És el millor! La Clara també! Sí, el Jordi! El Jordi és el meu cor!
10: El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
0: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
20: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa, no es calen cartells.
21: This is the Spanish culture.
20: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
22: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I tot que amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
23: Se pot escriure una benvinguda per a ensenyar la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà, com ho pot apreciar un de fora.
20: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
24: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
20: La traducció exacta del cartell és «El que passa a Mallorca es paga a Mallorca», per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrové, de l'organització Té Referida, va més enllà.
25: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el verdader debat. Perquè aquests 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
20: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
26: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què, però ho veig una mica feixut. Sí, clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari, i, bueno, és complicat.
0: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
27: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar
1: i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, el Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
2: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van morir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
1: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura d'artistes.
2: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
1: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
2: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. He treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
3: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra els play-offs. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
5: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
3: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracienc guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
6: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
3: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
0: 3CAT Info.
3: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
7: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
3: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
8: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
3: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
27: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
3: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos

0: 3CAT Info.
1: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
0: 3CAT Info.
1: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'Itàlia.
0: 3CAT Info.
2: Senyores i senyors, bon dia.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: 6 del matí, avui ens devem amb 14 graus a Solsona, 20 a Tarragona i 17 a Fogars de la Selva. A partir de les 9, ens visitarà al matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Estem contents d'haver pogut fer doncs, aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats que des d'avui i fins dijous es sotmetrà a consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no valen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
2: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada a la Catalunya Central i les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té aquesta primera vaga després del preacord. Avui també parlarem amb el cap de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
3: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc. Aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser a cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I a partir de les 10 parlarem de la calor. Després d'haver batut rècords el mes de maig, quin estiu ens espera? En parlarem amb Francesc Mauri i també ens fixarem en el risc d'incendi amb David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. I a 2:15, secció del cor, amb Laura Fa. Por la mañana.

Amb la Laura Far repassarem quins famosos han passat per la famosa caseta en els primers concerts de Bad Bunny a Madrid. També analitzarem per què la justícia ha ordenat repetir el judici contra l'actriu Ana Duato després d'haver anul·lat l'absolució pel frau fiscal. I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla, amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest Sant Jordi. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.

0: Matí de Catalunya Ràdio.
1: Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el 8è aniversari de l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol. L'1 de juny del 2018, el Congrés aprovava la moció de censura contra Rajoy, un Sánchez que probablement travessa ara un dels moments més complicats des que és a la Moncloa, va superar fa poques setmanes Aznar com a segon president espanyol més longeu. Si volgués superar Felipe González, hauria de resistir 5 anys i mig més.
1: I a Brussel·les?
2: Preocupats per l'ofensiva israeliana al Líban, França ha demanat que avui se celebri una reunió extraordinària del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per parlar de la situació a l'Orient Mitjà. L'exèrcit israelià continua expandint-se i ha anunciat en les últimes hores haver ocupat el castell de Beaufort, una posició estratègica al sud del país.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Amb la més que probable commuta de pena de presó de la política republicana i negacionista electoral Tina Peters, condemnada per manipular sistemes electorals a Colorado l'any 2020. La decisió del governador, demòcrata, ha generat controvèrsia. Alguns ho veuen com una cessió al trumpisme.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb un informe d'un dels grans bancs d'inversió, Morgan Stanley, que explica que els fabricants xinesos de cotxes elèctrics han deixat enrere la guerra de preus i competeixen ara, sobretot, en intel·ligència artificial, especialment en sistemes de conducció autònoma.
3: Avui és dilluns 1 de juny, ens despertem ja amb temperatures altes i avui amb molta humitat a la costa i molta sensació de xafogor. A Sant Feliu de Guíxols hi ha 22 graus, 22 graus a Cornellà a Llobregat i 15 graus a Coll de Nargó, aquí a l'Alt Urgell. Avui espereu un dia amb bancs de boira, ara aquest matí, en alguns trams del litoral. Després, a mesura que el sol vagi escalfant, s'aniran desfent. S'imposarà el sol a la majoria de comarques i aquesta tarda hi haurà alguna tempesta, però molt localitzada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector del Pirineu Oriental. Avui temperatures de 33-34, les més altes a Ponent, 27-28 a la costa. Demà les tempestes seran més freqüents, baixarà una miqueta la temperatura, repetiran les boires a la costa. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llonch, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Però abans, quan són les 6 i 6 minuts, Sílvia Solanes i Lara García, bon dia.
4: Bon dia.
1: Repassem l'actualitat i comencem per aquesta consulta al personal docent sobre el preacord entre educació i els sindicats majoritaris que vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues.
5: El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva.
1: Montse Mir.
6: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i tot i que els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
7: Ens basem en un sistema assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
6: També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Estarem pendents de quin seguiment tindrà avui la convocatòria de vaga de la Catalunya Central i les comarques gironines.
1: Això aquí al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar una agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació ahir.
8: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure. A causa del cop es va fer ferides al nas i a la barbeta. A dins l'edifici hi havia reunits representants sindicals i de la conselleria que intentaven arribar a un acord sense èxit per posar fi a la vaga indefinida que va començar fa 3 setmanes. Els delegats sindicals es van negar a abandonar l'edifici fins que no aconsegueixin un compromís de l'administració. Desenes de persones es van concentrar a les portes de la conselleria per condemnar l'agressió.
1: També continuen les protestes dels metges, aquesta vegada canvien d'estratègia.
5: A partir d'avui, en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients.
1: Berta Torrades.
9: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
10: Les deixaran de fer
0: intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes.
9: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
4: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ràdio.
9: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
8: Segons els Mossos, els fets van passar 7:45 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc a Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
1: Sí, sí, 10 del matí, en clau política, Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid i arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista.
5: És la primera base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts.
1: Madrid, Alba Gil.
10: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
11: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
10: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la.
8: La vicesecretària dels Populars, Alma Escurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
12: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
13: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
12: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
8: I mentre des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, des de dins de les files socialistes hem sentit dues veus contraposades. El president Salvador Illa fa costat a Sánchez.
14: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
8: En canvi, el president manxec, Emiliano García Page, marca distàncies i defensa l'actuació dels jutges i de la policia.
15: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo.
8: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP.
1: En paral·lel segueix el judici de la Kitchen. Avui declararà el primer investigat de la cúpula policial d'aquell moment.
5: És Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per aquí demanant 15 anys de presó. Entre d'altres, haurà d'aclarir què sabia sobre la captació com a confident del xofer de Bárcenas, qui va fer aquest encàrrec, i si passava informació als seus superiors polítics.
1: Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
16: Segons la Fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan al ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
17: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
16: Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, hi ha més de 150 persones que encara estan pendents que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
8: La justícia espanyola tenia dubtes sobre la malversació i va passar la pilota a la justícia europea. Ara per ara, Oriol Junqueras manté la seva inhabilitació fins al 2031 i sense l'amnistia no es podria presentar a les pròximes eleccions. El president d'Esquerra demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
18: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola, que ja és escassa, encara ho serà molt més.
8: Segons dades d'Alerta Solidària, fins ara s'han amnistiat 181 persones d'un total de 345 casos. En canvi, pel que fa a les policies, s'ha donat a gairebé tots 158. Els únics a qui no se'ls ha atorgat són els 4 agents acusats per les lesions a Roger Espanyol, que va perdre un ull. La Fiscalia s'hi manifesta a favor, però està pendent de resoldre's.
1: L'any que ve hi ha municipals i Junts per Catalunya Activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalan.
19: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa, ha obert joc. I fins ara hi ha 3 aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen, i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable. Des de Barcelona, Jordi Corbalan, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: És un quart de ser notícia d'aquesta matinada. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Ivan Cepeda.
5: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
1: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
20: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Ivan Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
21: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
20: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
22: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
20: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban.
8: La reunió la demanada a França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
23: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
24: Fissat Hezbollah.
8: El president francès, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto al foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah. Ha superat la barrera dels 3.400 morts.
1: I també continua creixent la tensió entre els Estats Units i l'Iran.
5: Els Estats Units han confirmat que aquest cap de setmana han dut a terme atacs contra instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació respon a accions agressives de Teheran, entre les quals l'enderrocament d'un dron militar dels Estats Units que asseguren que volava en aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que ha respost atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, Washington no ha confirmat aquesta informació.
1: Passen 2 minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández Noguera i Àlex Bosch. Bon dia.
25: Bon dia.
26: Bon dia.
1: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, Nando Zanoguera.
27: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% al març, preveient que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Però a l'abril l'electricitat es va abaratir i l'executiu va decidir eliminar alguns beneficis fiscals. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, detalla els efectes que tindrà.
28: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
27: L'Associació de Consumidors Facua reclama que l'IVA de la llum sigui reduït de manera permanent. Nanda Sonaguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que asseguren que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
0: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'accés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.

0: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
1: Tu treballes. Quan arriba a final de mes, dius, tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
2: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
3: La protesta organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
4: Detenen a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols vinculat a la Camorra.
5: Agents de paisà dels Mossos el van detenir el 27 de maig al districte de l'Eixample en un control preventiu quan es va identificar amb un document fals. L'home de 33 anys està acusat d'assassinar juntament amb dos còmplices un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública. Els fets van passar el 2018. El detingut va passar a disposició judicial dissabte.
4: Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar en una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David.
6: Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
7: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
8: Because I'm not against the star.
9: The question is not Jewish, it's Zionist.
7: They're kind of the same thing.
9: Not really.
6: Les afectades recriminen que els facin la pregunta pel fet de portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia als Mossos d'Esquadra i ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes socials en què reivindiquen lluir l'estrella de David a Borgull.
4: Dues dones van resultar ferides, una d'elles greu en esfondrar-se a la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
3: Les noies de 26 i 27 anys estaven en una piscina de la terrassa i quan es va esfondrar van caure a la planta inferior, on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les va atendre i les va traslladar a l'Hospital Trueta de Girona. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha desallotjat una família del pis de la mateixa planta que serà reallotjada.
4: I ha estat una de les notícies del cap de setmana regusta agredols a les celebracions de França per la victòria del PSG a la Champions dissabte.
5: Els episodis de violència que es van estendre a tot el país després de la final i que van acabar amb centenars de detinguts han fet dir al president Macron que ja n'està fart i que serà implacable amb els responsables.
4: Anem a París. Isabel Galí.
10: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
11: C'est pas le foot, ça.
12: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
10: Terminat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
13: Què tal, bon dia?
4: La primera.

0: Avui arrenca el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, el Rasmatàs o Paral·lel 62. A partir de dijous comença oficialment el Primavera Sound al Parc del Fòrum, per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal.
1: La segona.

0: I avui a Mèrida se celebra la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. Entre els més nominats, dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya són La Tercera Fuga i Los Nuestros, que opten a millor espectacle de teatre, autoria teatral i direcció d'escena. La Tercera Fuga també opta al Max al millor actor amb Ton Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros als Premis a millor actriu i actor amb Mona Martínez i Miquel Esparvé.
1: I La Tercera.

0: I Ginesta anuncia els concerts amb què faran gira per presentar el seu últim disc. Tot gira igual, però diferent. A banda del concert a la Sala Rasmatàs el 7 de novembre, també els podrem veure en moltes festes majors i a festivals com el Festivalot a Girona, ara al juny, al Festival Estiu de Castelló d'Empúries o al Canet Rock al juliol i al mes d'agost al Festival Terra Mar de Sitges.
1: Poc més de 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pasqual.
2: Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els Blaugrana acaben cinquens, es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pasqual, tècnic Blaugrana.
3: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent.
2: En l'ascens a segona divisió A del futbol, empatar un de l'Europa davant el Celta, la semifinal anada. En l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria.
1: La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip.
2: Són declaracions d'Irene Paredes, que creu que és bàsic per poder suplir les baixes.
4: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
2: Golejada 0-4 del Barça al camp del Real Madrid Club de Futbol, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, mentre que el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant. Previsions a la Lliga Futbol Sala a partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pels Blaugrana, i a les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu.
1: Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest darrer Sant Jordi. I ara sapiguem amb què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser plantejar-nos tots plegats si realment és tan important per la nostra autoestima això d'estar morenos. O si més no, si ho és tant com per destrossar-nos la pell. Suposo que ja ho sabeu, però estar moreno no havia estat mai a la història un signe d'estatus ni res socialment desitjable fins fa aproximadament un segle. Abans, durant la resta de la civilització occidental, estar moreno era cosa de pobres, de qui treballava a l'aire lliure, i estar blanc i protegit del sol era un signe inequívoc d'estatus. La cosa va canviar cap a la revolució industrial, quan els obrers van començar a empalidir treballant dins les fàbriques, i entre els rics es va posar de moda les vacances d'estiu tal i com ara les coneixem. Aleshores, el broncejat va passar a ser signe de que tenies temps lliure i et podies permetre passar temps fent el gandul a la Riviera, a la Costa Blava o als balnearis. Doncs bé, jo penso que potser estaria bé tornar als vells temps i que comprar números per agafar un melanoma tornés a estar mal vist.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
8: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
9: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
10: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
11: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,91 als 250 grams, la segona unitat al 50%.
12: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé. El matí.

0: Canalies, avui cançons per no notar el 21% de l'IVA de la llum?
1: Exactament, recordem, ho estava dient també fa pocs minuts, que el govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març i ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses perquè té un cost elevat per les arques de l'Estat. Per tant, toca controlar la llum i encendre-la només quan calgui. Recordeu apagar-la com fa Nelly Furtado amb el seu primer gran èxit, Turn Off the Light.

Estalvia energia la banda britànica Bastille amb aquesta cançó titulada Shut Up of the Lights. Shut Up the Lights, ara sí. La lletra, you said, just shut up the lights. We don't need them to dance. Vas dir, només apaga els llums. No, necessite, no les necessitem per ballar. I encara una més, la banda americana Panic at the Disco també va dedicar una cançó a apagar els llums amb Turn Off the Lights, tot i que la lletra aborda l'esgotament personal, les inseguretats i la necessitat d'evadir-se de la realitat.

0: Són 7:15. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Sílvia Solanes i Lara García. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
1: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran avui aturades a les comarques centrals i gironines.
0: I avui a partir de les 9, Esther Niubó, consellera d'Educació, serà al Matí de Catalunya Ràdio. Això aquí, al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació.
2: ¿Eso es posible?
1: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que l'ha fet caure.
0: I aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos.
1: Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Santi Barcón, cirurgià endocrí.
3: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
1: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la nena. Va ser traslladada a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
0: Ho analitzarem a l'Àgora amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, entre d'altres. I Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure en males arts i diu que vol seguir governant.
4: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
1: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
0: El líder ultradretà Abelardo de la Espirilla s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia.
1: Ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
0: I ara ens ho recordava el Canalies, a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
1: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna.
0: França promet contundència contra els responsables dels aldarulls per la victòria del PSG a la Champions.
1: El president Emmanuel Macron, durant la recepció a l'equip guanyador, s'ha declarat fart de la violència que ha deixat 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort.
5: C'est pas le foot, ça.
6: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem. Així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou. S'ha acabat.
5: Terminat.
0: I d'aquí uns minuts us ho expliquem. Els jocs per a mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
1: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona.
0: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de 3CAT en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
7: Ha passat un dia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare. Però és
1: una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
0: Repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres.
8: Sí, i amb el verb resistir, Francesc, en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar. La Vanguardia, Sánchez demana

0: a temps per resistir governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem a El Periódico, amb un enfocament ben diferent, però hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Pedro Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres, des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 terres a Venezuela, i acabant pel titular de La Vanguardia. La IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost, i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón, entrevista a tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
1: Avui a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, es desperten amb 21 graus. Al migdia arribaran els 30, i a Cervià de les Garrigues en tenen 16, amb una màxima prevista de 32. Aquest dilluns comença amb alguns núvols i boira, però sembla que en general tornarem a tenir un dia de sol i calor. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, a mesura que escalfi el sol, tots aquests bancs de núvols, fins i tot de boira que hi ha, sobretot a les comarques de Barcelona, s'aniran desfent i acabarà fent sol i calor a gairebé tot arreu, amb màximes de 30-34 graus a l'interior. A la tarda avui només hi haurà alguna tempesta aïllada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector oriental.
1: I després que l'actriu Judit Martín revelés que Lluís Pasqual va fer servir les seves imitacions de Montserrat Caballé com si fossin declaracions de la soprano, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
3: Bon dia, Catalunya. Gràcies a una confessió de l'actriu Judit Martín, hem descobert que el director Lluís Pasqual va encarregar-li una imitació de Montserrat Caballé, la qual, d'una forma fraudulenta, li demanava que un cop morta s'encarregués de dirigir-li un homenatge al Liceu. Aquest document fals va ser presentat pel mateix Pasqual com si fos cert i producte d'una gravació de Ràdio Reus, el tribut que el Gran Teatre va fer a la soprano barcelonina. No espero que Pasqual demani perdó, perquè quan se'l va acusar de males praxis amb les joves actrius que dirigia, no pas amb el jovent masculí, per cert, el director va fugir d'estudi. Però sí desitjo que, després d'una maniobra tan xerona i barruera, a Lluís Pasqual se li prohibeixi la possibilitat de dirigir en qualsevol dels teatres sufragats pels impostos de tots els ciutadans del país. El que sí que podries fer, Lluís, és pagar-li el que li deus a la Judit, perquè, a banda de mentir, ets una mica garrepa. I pels diners no serà, estimat director, perquè mira que t'hem pagat de sobres. Ah!

0: Canalies, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia de nou, avui amb la música de Gloria Gaynor i el seu himne titulat I Am What I Am. I és que tal dia com avui, 1 de juny, però de l'any 2003, Bèlgica es va convertir en el segon país del món a legalitzar el matrimoni igualitari, marcant una fita fonamental per als drets civils a nivell internacional. La llei va ser aprovada pel Parlament al febrer, promulgada el 30 de gener del 2003, i finalment va entrar en vigor l'1 de juny d'aquell mateix any. Dos anys abans ho van fer els Països Baixos, que van legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe, l'any 2001. Inicialment, la legislació excluïa el dret a l'adopció, que va ser legalitzada plenament per les parelles del mateix sexe uns anys més tard, el 2006.
0: Tot això, 1 de juny, que comença el mes de l'orgull, també.
1: El mes de l'orgull.
0: Oi, el celebrarem,
1: sí.
0: No? I tant.
1: Home, sí, s'ha de celebrar, sempre s'ha de celebrar.
0: Amb què heu fet el primer cafè del dia, els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, avui amb l'actriu Toni Acosta, que és a Barcelona, representant l'espectacle Una madre de pel·lícula al Teatre Romea, una obra, un espectacle que gira al voltant de la síndrome del niu buit, i l'obra va partir precisament de la seva pròpia experiència.
2: La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Entonces yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Se va a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no, estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor, sí, yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando?
1: Doncs resulta que no.
0: El Romea, això?
1: Exactament.
0: A tot això, quan són festes a...
1: Doncs mira, des d'avui fins al 7 de juny comencen les festes del Putxet de Barcelona. Avui a les 6 de la tarda hi haurà la inauguració de l'exposició El Putxet Sona. I tot plegat serà a l'Espai Putxet.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs una estampida amb més de 30 cavalls galopant pels carrers de Roma.
4: Decine di cavalli al galoppo spaventati, imbizzarriti, che corrono sull'asfalto.
3: Els animals es van escapar durant un assaig per la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a Roma, per celebrar el Dia de la República Italiana. Es veu com policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i hi ha 3 persones ferides.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, portaveu de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona. Fa uns dies parlàvem amb ell perquè l'entitat criticava la decisió de l'Ajuntament de batejar les activitats prèvies a la sortida del Tour de França amb el nom de Festa Major del Tour. La plataforma considerava que aquest concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i creia que l'Ajuntament cedia davant d'interessos privats. Finalment, després de la seva protesta, el consistori ha accedit a fer marxa enrere i l'esdeveniment serà la Festa del Tour, a seques.
7: Això són esdeveniments que estan passant, o sigui, que han volgut que passin, però entorn a un esdeveniment que no té res a veure amb la història de la ciutat, amb una cosa creada pel propi veïnat. No es preservava el que era l'essència del que ha de ser una festa major i, per tant, contents que s'hagin tret aquesta denominació.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
9: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
10: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. La possibilitat d'un acord de pau imminent entre els Estats Units i l'Iran allunya el preu del petroli dels $100. Avui el barril de Brent ronda els 93. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els inversors es mouen amb cautela. La borsa de Tòquio suma un 0,83%, la de Hong Kong un 0,70% i la de Xangai registra pèrdues però molt moderades. A Europa, divendres, els parquets van tancar pràcticament plans. L'IBEX 35 és el que més va créixer, va sumar un 0,46% i obrirà avui des dels 18.360 punts. I a Wall Street els principals indicadors van registrar rècords històrics davant l'expectativa de pacte. Estàs escoltant el Matí de Catalunya a Ràdio amb Francesc Soler.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 3 minuts i seran 3 quarts de 7. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui a les 12 del migdia arrenca la consulta als docents sobre el preacord amb educació. S'allargarà fins dijous. Un no suposaria continuar amb les vagues.
15: La pregunta és, acceptes el preacord per al personal docent el 29 de maig? La resposta és binària, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. L'USTEC defensa que, si surt el no, cal impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. I què diu el preacord? Doncs preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva.
3: Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, tot i això algunes assemblees sí que han decidit mantenir les protestes.
15: De fet, hi ha tres sindicats que es van aixecar de la taula i no secunden el preacord. Són la CGT, COS i la Intersindical. Avui hi ha vaga territorialitzada a les comarques de Girona i la Catalunya Central. David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
16: La manifestació que havíem pactat amb els sindicats, el que farem és convertir-la en una assemblea. I d'aquesta assemblea parlarem, opinarem i parlarem entre totes, doncs, sobre els aspectes d'aquest pacte.
3: D'altra banda, una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
15: Segons els Mossos, els fets van passar quarts de 8 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc de Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet a càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa i incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
3: Més coses. Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid.
15: I arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant dels casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Pedro Sánchez.
17: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
3: Mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions.
15: I continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la. Alma Ezcurra, vicesecretaria dels Populars.
18: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
19: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
18: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
15: I mentre que des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà dels populars.
3: I en clau internacional, Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de las Priella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
15: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El candidat a la coalició progressista ha denunciat irregularitats.
20: Representa el regreso al passat. Parapolítico, narcotraficante.
21: El heredero de los narcoterroristas. El amigo del ELN y de la FARC. Cepeda, te vamos a derrotar.
15: El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
3: Amb un 3:15, des de la declaració del primer cas de la pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues.
15: El preu de la llotja de referència, la de Marculleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix la cotització és d'un 27% més baixa que fa un any.
3: Lleida, Estela Bosoms.
22: El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, ramader del Carràs i portaveu de Jarc.
23: Això en un porc de 115 quilos, que és més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
22: A curt termini la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés.
24: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
22: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant guanyant països competidors com el Brasil. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'avança la temporada de caça del senglar tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat. Ja es podrà caçar a partir d'aquest mateix juny.
3: La presència de la pesta porcina Collserola n'és un dels motius.
0: Girona, Núria Pereira.
1: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny, ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
2: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
1: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat. Des de Girona, Núria Pereira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Lleida aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita.
3: Una de les novetats d'aquest any és que s'han creat un centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat.
0: Lleida, Julià Bacar.
4: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També estan, s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any a més s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari. Des de Lleida, Júlia Albacar per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un nou tractament experimental podria obrir una via per pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia.
3: Es tracta d'una estratègia basada en l'ús de virus modificats al laboratori capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals i alhora activar el sistema immunitari per combatre el càncer, respectant el teixit sa. En un assaig clínic amb pacients sense alternatives terapèutiques, gairebé la meitat continuen vius al cap de 3 anys. Ho ha explicat l'oncòloga del Vall d'Hebron, Eva Muñoz Couselo, que ha participat en aquest estudi.
6: Mostra una supervivència global ja 3 anys de seguiment d'aproximadament el 45-48 dels pacients amb una mitjana de supervivència superior als 32 mesos. Probablement és el més impactant, és que aquests pacients responen al tractament amb una supervivència 3 anys superior al 80%.
0: Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 7 del matí, els jocs per mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
3: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol impulsada per Barcelona.
0: Montse Mas.
25: Segons un informe de King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, el sector va moure l'any passat 91.000 milions d'euros a nivell global. El seu president és Todd Green en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
26: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
25: A l'Estat, els jocs mòbils mouen 722 milions d'euros i més de la meitat es queden a Catalunya gràcies al talent i als més de 120 estudis que es concentren a Barcelona. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc, Marta Viana.
3: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
0: I va passar la Marta Vives.
3: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de Trescat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de Trescat en directe.
27: Ha passat un dia a veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
3: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
28: He anat a jugar als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
29: Ella ve pels betes.
30: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT.
3: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3CAT. Marta Vives, pel Matí de Catalunya.
0: I a aquesta hora també repassem algunes estrenes a plataformes.
31: I may ask you a question. What is your worst fear?
0: El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. Aquesta és l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López.
5: Marc Garriga.
7: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, ara en format sèrie a Apple TV. Aquí és Javier Bardem, qui interpreta l'assassí Max Cady, el paper que en el passat van encarnar Gregory Peck i Robert De Niro, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i comença a assetjar els advocats que no van saber defensar-lo. També arriben dues sèries més interessants, el thriller El Testigo, a Netflix, i a Movistar Plus, Dear England, una minissèrie sobre el seleccionador de futbol anglès Gareth Southgate. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a l'streaming, destaca Turbulència en la oficina, a Netflix, una comèdia romàntica previsible però mancant, amb Jennifer López i Brett Goldstein, un dels protagonistes de la sèrie Ted Lasso, que s'enamoren dins l'empresa que ella dirigeix de forma estricta i on les relacions entre treballadors estan prohibides. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 minuts i les 7, ara els esports.
8: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant del València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
0: Ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
9: El PSG és el gran equip d'Europa i Luis Enrique el millor entrenador del moment. Dissabte es va confirmar l'hegemonia del club parisenc al futbol europeu. Luis Enrique estava eufòric, va complir el que havia avançat. Sense Mbappé faria jugar millor el PSG. I així ha estat. L'equip francès domina Europa, però qui serà capaç de disputar-li aquest domini els pròxims anys? L'Arsenal s'ha quedat a les portes. I el Barça? Ara mateix sembla lluny, però és el repte ambiciós que ha de tenir el club blaugrana per seguir creixent.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
11: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
12: Bon dia. I aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 22 graus a Barcelona, amb una humitat que supera el 90%.

0: 18%, hi ha molta xafogor. 18 graus a Valls, 12 graus a Sort. Avui, abans de núvols baixos, a molts sectors, sobretot de les comarques de Barcelona, arriben fins i tot al Ripollès i algun banc de boira a la costa. En general, però, s'aniran desfent, s'acabarà imposant el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, però molt allà de l'extrem nord del Pirineu, potser el Pirineu Oriental seran més freqüents. Avui les temperatures arribaran entre els 30 i 34 graus les més altes a les comarques de l'interior, i d'aquests pròxims dies destacarem que dimarts i dijous seran els dies més inestables de la setmana, amb tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de finals de setmana, divendres i dissabte, tornarà a pujar fort la temperatura.
1: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
2: Ara amb Lidl Plus Anacards per 4,99. T'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
3: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
4: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
6: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
11: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
12: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora parlant del tiroteig a Badalona que va deixar una nena ferida, amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias.
13: A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui que comencen els 4 dies en què els docents han de decidir si accepten el preacord entre el departament i els sindicats per desbloquejar el conflicte educatiu. Després entrevistarem el periodista vaticanista Javier Martínez Brocal per saber tots els detalls de la visita del Papa Lleó XIV la setmana vinent a Catalunya.
12: A 11:15, secció del cor amb Laura Fa.
13: I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no-ficció en català més venut aquest Sant Jordi.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
14: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
15: Amb temperatures inusualment altes, divendres va venir en Mauri a temes pendents per fer un cop d'ull ràpid als registres més destacats arreu del país.
16: 42 graus al Gla de l'Estany.
15: Molt bé.
16: 38,5 a Vallpitreres. Ahà. 47 a Espolla la Vella. Ben apropet, Espolla la Tova, sempre més freda. 46 graus. Sí. En canvi, a Vilatranca del Penedret tenim un ambient
15: Mauri,
16: més refrescant. 38 graus.
15: Què tens?
16: Els mateixos.
15: 12 anys, Mauri.
16: A Torre d'en Guarra.
15: A Torre d'en Guarra també tenim
16: 38 graus.
15: Graus.
16: Mauri, a Porrera, capital Mauri de la comarca del Va Fumat. Ara mateix 40 graus. En canvi, a una zona de menys relleu, a la plana del Pit, tenim 31 graus de temperatura. Pocs més que els 29 de Torroella del Montgró i els 30 de la Natja de Mar.
15: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
14: Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un detall, un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta Sandra Sabatés.
17: Tal dia com avui naixia a Los Angeles Norma Jean, més coneguda com a Marilyn Monroe. Ben aviat, la indústria de Hollywood va aprofitar la seva joventut, carisma i bellesa per mostrar-la a la gran pantalla com el prototip de dona rossa, atractiva i amb poques aspiracions intel·lectuals. Però darrere d'aquesta imatge s'hi amagava una dona intel·ligent i sensible, acostumada a refugiar-se en els llibres i que un bon dia, farta de patir tota mena d'abusos, es va plantar i va muntar la seva pròpia productora per assegurar-se el sou que mereixia i poder decidir el rumb d'una carrera que acabaria massa d'hora, als 36 anys. Així que avui és un bon dia per recordar aquella Marilyn que volia ser artista, deia, no un afrodisíac del cel·luloide.
14: I el segon, en Lluís Gavaldà.
18: Un bon motiu per tenir un bon dia avui és l'anunci de la reforma d'una casa al bell mig de Londres. Es tracta del número 3 de Savile Row, un carrer ple de sastres molt britànics on et fan els millors trajos a mida de tota la capital. Però en aquest edifici concret la cosa no va d'armilles ni pantalons. La cosa va dels Beatles.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb una menja fogós a moltes comarques. Eloi Cordomi, bon dia.
1: Sí, bon dia. Ara mateix tenim alguns bancs de boira i de núvols baixos que provoquen aquesta sensació de xafogor, que és especialment acusada a les comarques de Barcelona. Durant el matí s'aniran desfent i creiem que acabarà dominant el sol, i a la tarda sí que podrien créixer algunes nuvolades amb algun ruixet molt aïllat a l'extrem nord del Pirineu.
0: A partir de les 9 avui ens visitarà al Matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Riubó.
2: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats, que des d'avui i fins dijous es sotmetrà a consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera Riubó què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no avalen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
3: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada a la Catalunya Central i també a les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té. Avui també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir al vespre a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada de l'hospital, no estem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
4: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, aquests petits delinqüents. Quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I en clau internacional, la notícia de la nit la tenim a Colòmbia. L'ultradretà Abelardo de la Espriella ha guanyat la primera volta de les presidencials.
5: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
0: Doncs amb aquest missatge que no enganya ningú de defensar la democràcia amb la raó o per la força, diu, Espriella celebrava haver quedat al davant del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en el recompte. La segona volta, que és la definitiva, es farà el 21 de juny. I a França només es parla dels incidents del cap de setmana en les celebracions pel títol de les Champions del Paris Saint-Germain i que han deixat un mort, 300 ferits i 780 detinguts.
6: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont
0: été aldarulls que han arribat al debat polític. El mateix president Emmanuel Macron diu que això no és futbol, que és intolerable i que serà implacable amb els responsables. Tot això, avui que ve la seca al Tarragonès, el sol ha sortit a les 6 i 25 minuts i a Vallfogona de Ripollès es pondrà a les 9 i 21 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agora del Matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Set i quatre del matí, Sílvia Solanes, Lara Garcia, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Voten.
9: Els mestres i professors catalans, a partir d'avui a les 12 del migdia i durant 3 dies se celebra la

0: consulta entre tot el col·lectiu. La pregunta és, acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig? Hi ha dues possibles respostes, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
1: Per poder votar, els docents rebran un correu electrònic. USTEC, el sindicat majoritari, defensa avalar l'acord. També professors de secundària. En canvi, sindicats minoritaris com la CGT, la Intersindical i COS fan campanya pel no i han decidit mantenir les mobilitzacions previstes des d'avui fins divendres.
2: Montse Mir.
3: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i tot i que els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
4: Ens basem en un sistema assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
3: També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: S'investigarà.
5: L'agressió d'un policia, una professora durant una protesta dels mestres ahir davant la Conselleria al País Valencià.
6: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible?
7: Hòstia!
0: Les imatges s'han fet virals. La dona, que no està fent res, rep de sobte una empenta per l'esquena de la gent antiavalots que la fa caure a terra. L'impacte contra l'asfalt les va fer ferides al nas i a la barbeta.
1: La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha titllat els fets d'inacceptables i ha garantit que s'investigaran exhaustivament.
2: Sense hores extra.
5: Continuen també les protestes dels metges, que aquesta vegada han canviat d'estratègia. Des d'avui dilluns, en una trentena d'hospitals catalans, no s'allargarà la jornada per denunciar la sobrecàrrega de feina.
2: Berta Torrades.
8: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
9: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes...
8: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
10: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera.
8: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 10 anys.
0: Tenia la nena que va rebre ahir l'impacte d'un projectil a Badalona. La bala va rebotar durant un tiroteig al barri de Sant Roc i va impactar el braç de la nena. La van traslladar en un vehicle particular a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig al barri en només 5 dies.
1: L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
2: Torna el 21%.
5: L'IVA de la llum i del gas, el govern espanyol el va rebaixar, recordeu, al 10% al mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encareria els preus de l'energia. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, detalla els efectes d'aquest restabliment de l'IVA.
11: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: La resta de mesures del paquet anticrisi, com els beneficis fiscals a la gasolina i el gasoil, les mantindran fins al 30 de juny. El govern espanyol haurà de decidir aleshores si es prorroguen o no.
2: Primera executiva.
1: Del PSOE, des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz la setmana passada, el missatge intern de Sánchez torna a ser el de resistir i demanar temps.
2: Madrid, Alba Gil.
12: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
13: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
12: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Arrenquen.
0: Les jornades anuals del Cercle d'Economia, que s'allargaran fins dimecres i passaran autoritats europees i internacionals.
1: Avui hi participaran, entre d'altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Demà hi anirà el rei Felip VI i dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez.
2: 150 persones.
5: Després del segon aniversari de l'aprovació de la llei d'amnistia per part del Congrés, encara hi ha 150 casos per resoldre, entre ells els de Carles Puigdemont o d'Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es posicioni sobre els seus casos.
0: Ara la pilota està a la taulada de la Justícia Europea, que s'ha de pronunciar en els propers mesos sobre la malversació. Junqueras, inhabilitat mentrestant fins al 2031, demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
14: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola, que ja és escassa, encara ho serà molt més.
2: Sorpresa.
1: A la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia s'ha imposat l'ultradretà Abelardo de Lasprilla amb un 43,7% dels vots per davant del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, que ha tret 3 punts menys.
5: Cepeda i fins i tot el mateix president, Gustavo Petro, han qüestionat aquest primer recompte. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu a la presidència.
2: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
15: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
16: Representa el regreso al pasado para político, narcotraficante.
15: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de Lasprilla, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
17: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
15: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Una fe indestructible.
0: És com assegura que se sent l'expresident veneçolà Nicolás Maduro, que des del gener està detingut amb la seva dona a Nova York. El líder xavista ho ha dit a través d'un missatge publicat a les xarxes socials.
2: Reunió d'emergència.
1: Del Consell de Seguretat de l'ONU avui davant l'escalada d'Israel al Líban. La reunió la demanada França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
18: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
19: Fissat Hezbollah.
2: Implacable.
5: Missatge contundent del president francès Emmanuel Macron després dels greus incidents per la celebració de la Champions del PSG que van començar la nit de dissabte diumenge a París, però que després s'han estès a altres punts del país.
2: París, Isabel Galí.
20: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
21: C'est pas le foot, ça.
22: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
20: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més declaracions.
0: En el judici de la Kitchen, avui és el torn del primer investigat de la cúpula policial durant el suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
1: Es tracta d'Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó.
2: Madrid, Tània Tàpia.
23: Segons la fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan al ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
24: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
23: Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Arrenquen.
5: Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir candidat a l'alcaldia de Barcelona. Hi ha 3 candidats.
2: 50.000.
0: Són les persones que han participat a la festa del 3Cat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc. Una edició especial del Foraster i un concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts.
2: Marta Vives.
3: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3Cat a l'anella olímpica de Montjuïc.

0: Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
1: Està passant dia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
0: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
2: He anat a jugar ja als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
3: Ella ve pels betes.
4: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT.
0: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3CAT. Marta Vives, pel matí de Catalunya.
5: Compte enrere.
6: Pel Primavera Sound, que arranca aquest dijous i per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal, avui, però, comença el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, Razzmatazz o Paral·lel 62.
5: I Catalunya lidera.
7: El mercat dels jocs per a mòbils i tauletes a Espanya. El mercat, aquest mercat, ja genera més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs arreu del món.
5: I en esport, Robert Prat, xiulets.
8: Pel Barça de Xavi Pasqual, que perd contra el València de 25 punts i es complica els aparellaments als quarts a final de la Lliga de Bàsquet.
9: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molt de diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
12: Només pel fet de comprar el cupó diari?
11: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
12: Mira que bé!
11: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
13: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Avui és dilluns 1 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya han nascut la Bruna, quan faltaven 5 minuts per les 4 de la matinada a l'Hospital del Mar de Barcelona, i l'Ernest, amb 4 quilos 450 grams, a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Tomarem, bon dia, passant 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Balsareny, 19 a Òrrius i 21 a Cornellà. Carreteres, Txell Garriga.
16: Bon dia. Un accident talla a la C31 entre Sant Adrià i Badalona, direcció Mataró. La cua es comença a acumular ja a la ronda litoral i a la resta de vies cap a Barcelona. De moment, congestió habitual sense incidències.
15: La Fundació Cram ha alliberat 5 tortugues marines a la platja de la Pineda de Castelldefels, al Baix Llobregat.
17: Es tracta de 5 exemplars recuperats en aquesta fundació per la conservació i recuperació d'animals marins.
15: Maria Guixà.
18: Aquest alliberament també ha comportat un acte de pedagogia per la població. En parla la Sílvia Giral, oceanògrafa del Cram.
19: Ens trobem amb gent que manipula malament l'animal, que l'únic que vol és fer-se fotos o fer recursos per les xarxes socials en vez de fer una acció d'intentar actuar bé. Llavors, com si fos qualsevol altre accident. Trucar al 112, mantenir la distància i no fer res.
18: Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Més notícies. De fet, dues de breus de successos a aquesta hora, a Barcelona i a Osona. La primera, els Mossos han detingut a la capital un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018, vinculat a la Camorra.
16: Agents de Paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals.
17: L'home de 33 anys està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
15: I a Vic, els Mossos han detingut un home dues vegades en menys de 2 setmanes per portar sobre diversos paquets de cocaïna.
16: La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que en veure'ls un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga.
17: 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues.
15: I quan falta una setmana per la visita del Papa a Barcelona, us expliquem que el carrer Marina de Barcelona, al davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, torna a estar obert.
16: Això després de gairebé mig any amb l'accés limitat per les obres de reurbanització.
15: Laia Framis.
20: La intervenció ha permès garantir l'encaix urbà del temple amb la plaça Gaudí i ampliar l'espai per adequar-lo al volum de visitants i a les activitats ciutadanes en aquest entorn. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme.
21: Reforça una miqueta el projecte que tenim dins l'àmbit dels espais agraris
1: gran afluència i és la necessitat

0: necessitat de recuperar aquests espais per tenir estructures comunitàries i al mateix temps millorar el que és la qualitat urbana.
1: Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I cultura. Anem al teatre. Concretament al Teatre Goya, que estrena el muntatge L'últim àtom, escrita i dirigida per Jordi Oriol i protagonitzada per Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa Torres i Lara Segú. Serà a les 8 del vespre, entrades a partir de 27 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Precisió, qualitat de materials, exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7 i 20 minuts. Repassem ara les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres. El diari Ara titula Sánchez resisteix. La Vanguardia diu que Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. I amb un enfocament ben diferent hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes de capçaleres, des del periòdico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela. I acabant pel titular de La Vanguardia, la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón entrevista tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
5: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
6: 93.966 93966 de la sèrie 5005.
5: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
7: I avui us volem parlar de com Spotify està convertint-se en un creador d'experiències per a superfans. Maiol Roger, bon dia.
8: Bon dia. No és una simple aplicació per escoltar música. Spotify ja ha passat a fer concerts, experiències exclusives i amb accés privilegiats per als fans més fidels.
9: Gràcies a la família Spotify per tenir-nos aquí esta noche. Gràcies a ustedes por estar aquí esta noche.
8: Aquest que sentiu és Bad Bunny al Billions Club Live, una iniciativa de Spotify que porta els artistes amb més de 1.000 milions d'escoltes a actuar davant d'un grup reduït de fans que seleccionen la mateixa plataforma. La idea és senzilla. Si ets dels que més escolten un artista, Spotify et pot premiar amb accés a concerts exclusius, entrades abans que ningú o experiències que no estan obertes al públic en general. L'última a Barcelona amb Olivia Rodrigo. La indústria musical ha entrat a l'era dels superfans, que és la manera de monetitzar l'obsessió pels artistes. Tenir millors llocs, accés prioritari, marxandatge exclusiu o experiències directes amb l'artista. I Spotify està apostant fort. L'empresa defensa que aquesta és la propera revolució de la indústria i els permetrà seguir creixent. Penseu que va superar l'any passat 761 milions d'usuaris actius amb 300 milions de subscriptors amb resultat rècord i uns beneficis que es van traduir en 1.000 milions de dòlars retornats als grans noms de la indústria. I ara anirà un pas més enllà amb Spotify Reserved.
10: Spotify is proud to introduce Reserved. For the first time, an artist's most dedicated fans on Spotify Premium will have two tickets held just for them.
8: Així ho explicava René Volker, cap d'esdeveniments en viu de Spotify. Spotify Reserved reservarà per primer cop dues entrades als principals fans abans que arribin El públic en general és un acord amb el gran gegant de la indústria de música en viu, Live Nation, propietari de Ticketmaster.
7: Maioli, això com es traduirà?
8: Doncs mira, de la mateixa manera que en un concert ara, quan compres les entrades i espais reservats per als principals patrocinadors, Spotify tindrà el seu forat només per fans que hagin escoltat un cert nombre de vegades els seus artistes. Això començarà aquest mateix estiu als Estats Units, amb alguns cantants seleccionats, i després s'anirà ampliant a més mercats. La pregunta és la de sempre, si això ajudarà els fans de veritat o si simplement estem davant d'una nova manera de convertir la fidelitat musical en una subscripció encara més premium.
11: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Divendres, l'Enigmàrius feia educar militarment i la resposta era formar. Formar és sinònim d'educar, però també de posar en ordre un cos de tropes. Formeu! Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius corporal. Substància líquida del cos que fa riure. De 5 lletres. Substància líquida del cos que fa riure. 5 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
7: A 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre com l'actor Alberto San Juan va esquivar les preguntes de Jesús Cintora sobre actualitat i política. Això va passar dissabte a Televisió Espanyola.
14: El dissabte, Alberto San Juan va anar al programa de Jesús Cintora a promocionar La Luz, la pel·lícula que ha fet sobre abusos a l'Església Catòlica i que és fantàstica, per cert. I va fer algo que crec que es posarà de moda per evitar el clickbait. Cintora li preguntava quasi exclusivament per l'actualitat i la política i San Juan, encara que va respondre a quasi tot, com fa sempre, va advertir que no volia donar titulars que es pogueren traure de context. I va explicar: vull que ajustar-me al que estic fent aquí esta nit, que és treballar per promocionar una pel·lícula.
7: I a la recomanació del dia, avui que fa 100 anys del naixement de Marilyn Monroe, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Ningú no és perfecte.
15: Un clàssic que aguanta més que bé. Dirigida per Billy Wilder, és segurament la comèdia més icònica de Marilyn Monroe, que hi brilla al costat d'uns grans Jack Lemmon i Tony Curtis en la pell de dos músics que s'han de disfressar de dones per fugir de la màfia. Tenint en compte que és una pel·lícula de l'any 59, podria haver envellit malament, però sorprèn veure-hi reflexions ben actuals. Història del cinema i una gran manera de retre homenatge a la Marilyn. Ningú no és perfecte està disponible a Prime Video i a Filmin amb opció de doblatge en català.
16: A Bezoya som molt de viure molt fort i molt de cantar-li la vida molt fort també.
17: Faltas en el aire!
16: T'ho he dit, molt fort. Vinga, acompanya'm, que sé que aquesta part te la saps.
17: Glòria, glòria.
16: Ja ho sabia jo, que la coneixies bé. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
18: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 130 milions.
19: Amics.
18: Rialles.
19: Llocs.
18: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
7: 8:02 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
20: Bon dia. El preacord.
21: Ens basem en un sistema assembleari per veure quin serà la nostra decisió.
22: Sí, bueno, aviam què passa.
20: El preacord o acord provisional que han arribat els sindicats del sector de l'ensenyament i la Conselleria d'Educació és protagonista del dia perquè a partir d'avui se sotmet a votació fins dijous.
7: I mentrestant els sindicats majoritaris han decidit aturar les vagues territorials, tot i que algunes assemblees les mantindran.
23: Sí. Veus? Així han pogut estirar les vagues fins al final de curs, eh?
7: Sí. Irene Rigau és consellera d'Educació. Bon dia.
23: Bon dia, Francesc. Ja ho veus, un altre curs llançat a les escombraries.
20: A veure, no crec que s'hagi llançat a les escombraries. Senzillament els professors han estat reclamant... Què fa?
23: Què s'ha de fer, Gerardet, si volem dir alguna cosa? Què s'ha de fer?
20: No sé, escolta, estem fent un programa de ràdio...
23: Què s'ha de fer? Aixecar el dit. A veure, Francesc, maco, digue'm el que em volies dir.
7: No, només li volia preguntar si a vostè, com exconsellera i exprofessora, li sembla bé aquest acord.
23: Si vols que t'ho digui, val més que no em posicioni, perquè com que he estat a totes dues bandes de la taula, perquè jo abans de consellera era senyoreta, no voldria influenciar en els professors.
20: Però vostè té la sensació que
23: no
20: dijous...
23: No estàs aixecant el dit, Gerardet. Una mestra d'avui en dia diria que tens algun dèficit d'atenció, però jo crec que ets idiota.
20: No? A veure, no, però a part d'imaginar-se...
23: Francesc, maco, què em vols preguntar? Que veig que estàs aixecant el dit.
7: Sí, li volia preguntar si creu que dijous els professors podrien tombar el precord.
23: No, sincerament tinc la sensació que ara sí que l'acceptaran perquè només queden 3 setmanes per acabar el curs. Que són unes setmanes molt maques, perquè els nens tornen abans a casa, els professors anem recollint les cosetes, entreguem els àlbums... Sí. Són 3 setmanes que s'ha de fer feina i després doncs ja venen les vacances i posar-se a fer manifestacions a 35 graus perdent vacances, doncs mira, no.
20: No, però no són vacances aquí, encara, eh? Quan els nens se'n van, els professors encara es queden a l'escola
23: corregint. Home, que t'ho dic 50 vegades, que al final t'hauré de posar de cara de la paret, Home, ja sabeu, Gerardet, Que sé qui és el dit.
7: Són 2:15.

0: Arrenquem el mes de juny amb una notícia econòmica. A partir d'avui, l'IVA del gas i la llum torna al 21% després d'uns mesos al 10% per la guerra a l'Iran. Es calcula que això pot suposar entre 5 i 10 euros a la factura. Avui dilluns també arrenca la consulta als mestres i professors sobre el pacte a què van arribar divendres Educació i Sindicats. A les 9 ens visita la consellera Esther Niubó, li preguntarem per l'acord i per l'avís d'USTEC. Si els docents no l'avalen, proposaran fer vaga les dues últimes setmanes de curs. Sindicats minoritaris com la CGT, la Intersindical o la COS faran campanya pel no i mantenen les protestes previstes des d'avui i fins divendres.
1: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Avui les aturades previstes afecten la Catalunya Central i les comarques de Girona. Veurem com van. I en temps d'agora també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no es tem per la seva vida. I d'aquesta matinada, Colòmbia, l'ultradreta s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
2: Vamos a defender la democracia por la razón.
0: Aquest era el missatge de l'ultra Abelardo de la Espriella després d'aconseguir el 43,7% dels vots. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, s'ha quedat amb el 41% i no ha reconegut el resultat. La segona volta es farà el 21 de juny. I els esports, Robert Prat.
3: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
0: Pel que fa al temps, a aquesta hora tenim algun núvol i força sensació d'humitat i xafogor. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, el matí està sent bastant variable, amb algunes capes de núvols prims, també alguns bancs de núvols baixos que donen aquesta sensació de xafogor, algun banc de boira puntual. En general, creiem que tots aquests núvols s'aniran aixecant, s'imposarà el sol a la majoria de comarques, avui en temperatures de 30-34 graus, a les comarques de l'interior una mica més frenades a la costa, i com molt algun ruixadet a l'extrem nord del Pirineu, alguna tempesta aïllada al Pirineu Oriental. Poca cosa avui. Demà sí que serà un dia més inestable, amb més tempestes de tarda, sobretot al nord i al nord-est de Catalunya, i dijous tornarem a tenir una altra tongada d'aquestes tempestes de tarda, amb unes temperatures que al final de la setmana tornaran a pujar.
0: Mobilitat a aquesta hora, amb els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat a la xarxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A l'R14 hi ha un endarreriment de 40 minuts en el regional que ha sortit de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders. A l'R11, al mitjana distància que ha d'arribar a Barcelona-Sants des de Figueres, va amb una demora d'11 minuts i pel que fa als autobusos, diverses línies interurbanes de Segalers al Vallès van amb retard per avaries de vehicles.
0: I a les carreteres, doncs atenció, perquè dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a la C30 i a l'AP7. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Sí, a l'AP7 està arribant a Tarragona en sentit sud, talla uns dos carrils i té uns 2 quilòmetres també de cua, i el que està provocant més afectació, de fet, està a la C31 entre Sant Adrià i Tarragona cap a Mataró, perquè tallava la via fins fa tot just uns minuts. Ara s'està retirant i s'hauria de començar ja a normalitzar. Cap a Barcelona, de moment, congestió als punts habituals, però no consten problemes en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Ara passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí i comencem amb les opinions destacades. Maiol, Roger, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
8: El diplomàtic Jorge Dezcallar escriu un article al periòdico titulat Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la

0: classe política.
1: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoca una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
0: Al País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
1: Explica que el periodisme contribueix a fer que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i presumptament culpable.
0: En l'editorial El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
1: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
0: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
1: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
0: A l'ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern de dretes a Espanya.
1: Creu que a l'esquerra li falta èpica i als partits se'ls han acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
0: I per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acull el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sónar i el Primavera.
1: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
2: I sapiguem ara què ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
3: L'originalitat passa per tornar als orígens. Ho deia Gaudí, Gaudí tornarà a Reus. Jaume Vic, en una informació publicada al Diari de Tarragona, ens diu que a Reus es construirà una rèplica de la capella de l'Assumpte que s'està fent ara mateix a la Sagrada Família, al carrer Provença. El mateix Gaudí va deixar que aquesta capella es pogués reproduir a Xile i ara la Sagrada Família ha accedit a que es pugui replicar a Reus en una operació conjunta entre les administracions públiques i la Fundació Gresol, un cost de 10 milions que permetrà que finalment Gaudí torni a Reus.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
6: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
5: Tu creus? Jo pensava que era normal.
6: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
10: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
11: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
10: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Marta Viana. No només el Papa anirà a Montserrat.
14: De fet, més de 700.000 persones han caminat i passejat pels camins del massís de Montserrat. Llegim a Regió 7 que dispositius anomenats ecocomptadors camuflats en els camins més freqüentats permeten comptabilitzar-ne els excursionistes. Això és a banda de les visites al monestir. L'abadia i el seu entorn van rebre l'any passat en total gairebé 2,5 milions de persones.
2: Què per Cervera?
15: La botiga oficial de merchandatge de Marc i Àlex Market, llegim al Segre, que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai i al darrere, però, hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Marquet, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
2: Qui surt a la borsa?
14: El conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Llegim a La Vanguardia que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars i ara encara s'està enriquint més amb els productes refinats del petroli arran de la guerra a l'Iran. Ha anunciat que el seu imperi sortirà cotitz a la borsa.
2: Qui ha plantat Donald Trump?
15: Diversos artistes que havien d'actuar en l'acte de celebració dels 250 anys d'història dels Estats Units. A través de la xarxa social Truth Social, Trump ha contraatacat plantejant substituir-ho per un míting del moviment MAGA, el Make America Great Again, en comptes de tenir cantants sobrepagats que

0: ningú vol sentir, ha dit. I ha tret ferro dient que ell és l'estrella número 1. Ho recull el Nacional.
1: Haurà d'assajar més.
2: L'orquestra de la ciutat de Vigo, que resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho avala la justícia. El web de 3Cat recull una sentència que dona la raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat del que devia aquesta orquestra a la ciutat de Vigo. Cobraven uns 14.000 euros per dues actuacions, però després de l'espectacle no els van pagar la meitat que faltava perquè no tenien el mínim de qualitat.
1: I els francesos també ballen flamenc.
0: 200 persones vestides de flamenc han desfilat pels carrers de Tolosa al festival Le Nouveau Printemps. Al capdavant de la processó, l'artista espanyola Pilar Albarracín, les creacions de la qual es presenten arreu del món. Veiem les imatges al diari francès Le Depeche.
1: Aquesta hora us expliquem els destacats en Internacional i Economia, Marc Forado i Lara García.
3: Avui arrenquem a Colòmbia llegint l'històric diari El Espectador, que titula que Colòmbia vol un extrem. Ho diu perquè el conservador Abelardo de la Espirella i l'esquerrà Iván Cepeda disputaran la segona volta presidencial a Colòmbia després d'una primera ronda molt polaritzada en un país dividit entre dos models oposats. El primer s'emmirella en Trump, el segon en el president Petro. Els votants de centre, explica l'article, han quedat esborrats. I a la República Democràtica del Congo, el diari Actualité explica que s'ha convocat per avui i demà una reunió ministerial d'emergència per coordinar una resposta comuna davant el brot de la nova variant d'Ebola. Es desplegaran laboratoris mòbils en punts fronterers i hi haurà més equips de protecció de personal sanitari.
4: En plan econòmic, expansió pública, que el govern espanyol va rècords amb la llei antiopes i ja ha aturat 1.600 operacions des de finals del 2020 d'inversors forasters no desitjats a Espanya. Avui, 5 dies, destaca que 300 milions de persones juguen a videojocs a Europa i que la immensa majoria ho fan de manera gratuïta. El diari es fa ressò d'un informe impulsat pel King, empresa creadora de Candy Crush, que situa el sector dels videojocs en smartphones com un dels pilars de la indústria audiovisual europea. I l'On Economia repassa quins seran els ingressos dels jubilats d'aquest estiu, diu que la paga extra es paga al juny juntament amb la mensualitat ordinària, de manera que cobraran el doble. Els jubilats podran disposar d'aquests diners en els seus comptes bancaris entre el 24 i el 26 de juny, depenent de l'entitat.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
5: El Marca parla de la bogeria per a Espanya, amb cues des de les 7 del matí per veure l'entrenament de la selecció espanyola a les Rozas. El diari AS destaquen que des de la Federació Espanyola mai s'ha vist res igual amb un equip, mentre que el Mundo Deportivo, el seleccionador espanyol De La Fuente, diu que té el millor equip del món. A l'esport, destaquen la confessió de Lamine: vaig sentir la por de no jugar al Mundial.

0: On no hi ha por, però sí tensió, és al Madrid. El Marca publica que puja la tensió a les eleccions amb un Florentino disposat a vendre un 5% del club. El diari AS reconeixen que molts jugadors estan esperant les eleccions de diumenge per oferir-se al club blanc. El periòdico diu que la violència embruta la festa del PSG amb un Macron que afirma que n'estan tips. La Vanguardia parla de Luis Enrique com el rei de París que ha transformat el PSG. I Le Parisien fa broma dient que el tècnic asturià seria ara mateix elegit alcalde sense presentar-s'hi.
1: Hola a todos.
2: I a la premsa del cor, el cap de setmana, mogut del rei. Elisenda Pineda.
3: Nou incident amb la bandera d'Espanya. Recordem el 12 d'octubre de fa uns anys quan un paracaigudista, lluint la bandera a moda de capa, es va deixar mitja dentadura en un fanal de la Castellana. O aquell dia de les Forces Armades en què van hissar la bandera a l'inrevés i el rei va pensar que entre tots no en fan un. Doncs bé, ha tornat a passar. Dia de les Forces Armades. En el moment d'hissar la bandera es trenca el fil que la sosté i aquesta cau dramàticament cobrint els soldats. Mentrestant, el rei aguanta la solemnitat però no pot evitar quedar curt de pell, obrir parpelles al màxim i posar els ulls com dos ous durs. Entre això i que va veden els toros, haurà valgut la pena el sou de tot l'any només per aquest cap de setmana.
2: Canalies, qui fa anys avui?
4: Vinga, felicitem la cantant Alanis Morris. A veure, com et va la intuïció, Soler?
2: 53?
4: 52, molt bé. Mira. També l'actor Morgan Freeman.
2: Ui, 82?
4: Una mica més, segona oportunitat.
2: 86.
4: 89. Encara tenim un altre actor, en aquest cas Tom Holland.
2: 43.
4: Oh, és que ha fet molta vida aquest home, aquest noi, pràcticament. En fa 38,
2: Tom
4: Holland.
2: Què diu? 38 només. Fatal.
4: L'actor i presentador Dani Mateo.
2: 45.
4: 47. Mira. Escolta'm, t'hi estàs aproximant bastant, I acabem felicitant la top model Heidi Klum.
2: 18.
4: Ja li agradaria. 53.
2: El santoral.
4: Avui és Sant Justí, considerat el primer filòsof cristià, és el patró dels filòsofs, va viure

0: El segle II hi va ser martiritzat juntament amb alguns dels seus alumnes. A Roma va passar cap a l'any 165 i, evidentment, va passar per defensar la seva fe. Sant Justí va morir decapitat. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Justí o la seva freqüència és inferior a 4.
1: I ara tanquem el repàs de la premsa. Avui, que és 1 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb l'Albert Om.
2: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
3: 1 de juny de 2016, l'Audiència de Barcelona jutja Leo Messi per haver defraudat 4 milions d'euros a Hisenda. El futbolista del Barça l'acusen de no haver tributat a Espanya els ingressos per drets d'imatge entre el 2007 i el 2009. Messi només va als jutjats, vestit amb americana i corbata, el dia que li toca declarar. Diu que ell es dedicava a jugar a futbol i que signava el que li deia el seu pare. L'Audiència l'acaba condemnant a 21 mesos de presó i 2 milions d'euros de multa. També avui fa 10 anys, Antoni Bassas entrevistava Joan Tardà i Gabriel Rufián al diari Ara. Destaca una resposta de Tardà. Mai a la vida investirem un president que no doni suport a un referèndum a l'escocesa abans d'un any. I també una frase de Rufián. Votar Podem a Catalunya és rendir-se. Esperar que canviï allò que segur que no canviarà. Acabo amb el Primavera Sound 2016 que tenia com a caps de cartell Radiohead, PG Harvey, Brian Wilson i Manel com a únic grup català que hi actuava.
1: Avui és 1 de juny del 2026, és el dia 152 del calendari, falten 20 dies per l'estiu, 23 per Sant Joan i demà comença la Patum de Berga. I així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
4: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8.
5: Per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers a la votació.
6: Si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar.
7: Manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
8: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials.
9: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
10: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen.
11: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger. Clan.
12: Grup social que prové mitjançant una filiació unilineal d'un avantpassat mític o no conegut i que se sol dividir en llinatges. Els Mossos investiguen si el tiroteig de Badalona es deu a una guerra entre clans.
1: Establishment.
12: Anglicisme que defineix el conjunt de les persones que exerceixen el poder i controlen l'ordre establert en un àmbit determinat. Les jornades del Cercle d'Economia, que comencen avui amb la presència del rei i de Pedro Sánchez, reuneixen un any més l'establishment català i espanyol.
1: I desvirtualitzar.
12: Coneixen en persona algú amb qui prèviament s'ha establert una relació virtual. Encara que el terme sigui per les xarxes socials, en certa manera podem dir que milers de fans del 3CAT van poder desvirtualitzar les principals cares de la plataforma El 3CAT Viu.
1: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 282.
13: Són els casos confirmats d'Ebola a la República Democràtica del Congo. S'hi inclouen 42 morts. Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació al país i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana.
1: 27%.
13: La cotització de la carn de porc a la llotja de referència, la de Mercó Lleida, és un 27% més baixa que fa un any. Des que es va detectar el primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. La temporada de caça del senglar s'ha avançat aquest mes de juny per reduir-ne la densitat.
1: I 150.
13: Són les persones que dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia encara esperen que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
1: I veig tres imatges polforadades. A la primera imatge veig una pista d'un aeroport, s'hi veu un vehicle tipus furgoneta de color blanc. La part del darrere està coberta amb una lona de color marró, podríem dir. El cotxe està pujant a una grua per una rampa.
14: És el Papamòbil a l'aeroport del Prat. 9 dies abans que arribi Lleó 14, ja ho ha fet un dels seus vehicles. N'hi ha un altre que també ho ha fet a Madrid. En el cas de Barcelona, el Pontífex el farà servir, aquest icònic vehicle, en tres ocasions. El 9 de juny a l'estadi Lluís Companys, l'endemà per recórrer la distància entre l'aparcament a l'abadia de Montserrat i el temple, i l'últim i el més multitudinari, segur, a la tarda del dia 10 de juny, carrer Rosselló, per arribar a la Sagrada Família.
1: A la segona veig la plaça de Trocadero, a París, amb la Torre Eiffel de fons. En primer pla, diversos agents antiavalots s'organitzen darrere un cotxe totalment en flames i, al fons, centenars de persones concentrades.
14: Una de les moltíssimes imatges que ens han deixat les celebracions violentes aquest cap de setmana, les celebracions de la Champions del PSG, no és la primera vegada que passa, però els 8.000 agents de la policia desplegats no van poder evitar nous aldarulls que han acabat amb un mort, 300 ferits, 780 detinguts i la promesa de Macron de mà dura contra els violents.
1: I la tercera de París, a Roma. S'hi veu una gran avinguda amb una mitjana al mig, en un sentit de circulació un embús de cotxes i, en sentit contrari, una trentena de cavalls desbocats.
14: Els animals es van escapar durant un assaig per a la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a la capital italiana per celebrar el Dia de la República. Es veu que la policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i a 3 persones ferides.
1: Falten 8 dies per la visita del Papa. Al matí cada dia us n'expliquem un detall. Bon dia, Ot.
2: La visita del Papa.
15: Bon dia. El motiu principal de la visita és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara que s'hi ha instal·lat al capdamunt una creu de 17 metres. En la missa es commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, considerat l'arquitecte de Déu. Gaudí era profundament catòlic, ho reflectia en la seva obra i fa més de 30 anys que es va impulsar una causa de beatificació de la seva figura. La beatificació dins l'Església Catòlica és el pas previ a la canonització, que implica esdevenir sant. El Papa Francesc va declarar venerable Gaudí l'any 2023 i això va donar inici al procés de beatificació. Per culminar-lo, però, cal que el Vaticà li reconegui haver obrat un miracle. Per a la canonització se'n requereixen dos.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. La fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia explica que l'objectiu de l'estudi és aconseguir que quan les paparres ens piquin ens provoquin una al·lèrgia permanent a la carn animal. Volen aconseguir-ho, diu la notícia, modificant un gen de la paparra. En concret, el que desenvolupa una molècula que es transmet als humans a través de la saliva d'aquestes paparres. La reacció al·lèrgica que s'intenta desencadenar es produeix després que les persones a qui hagin picat aquestes paparres mengin carn animal. Aleshores, l'al·lèrgia s'activa i la persona deixa de menjar carn. Diu la notícia que la Fundació de Bill Gates finançarà aquest estudi amb quasi 5 milions de dòlars. La seva pretensió és potenciar la carn d'origen vegetal o sintètica, és a dir, la carn artificial que imita la carn animal però que es fa en un laboratori.
1: I això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
18: La Universitat CEU Abat Oliva ha celebrat la primera edició dels Premis Abat Oliva, una iniciativa creada per reconèixer institucions i trajectòries compromeses amb el desenvolupament humà, social i acadèmic. Sota el lema Arrels que inspiren, persones que construeixen, la universitat ha distingit entitats com l'Abadia de Montserrat, Càritas a Catalunya, Caixa Research Institute o la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, així com personalitats vinculades al lideratge institucional i empresarial.
17: Estudis de casos i experiències reals, classes en grups reduïts, tallers, seminaris pràctics. A la Universitat CEU Abat Oliva creiem en la formació pràctica i personalitzada. Per això apostem per la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
16: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la Fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal és una notícia falsa. Ara bé, és cert que la Fundació Bill Gates finança un estudi en paparres, però l'objectiu real no és fer-nos al·lèrgics a la carn animal, sinó erradicar les paparres blaves asiàtiques. Són paparres que ataquen les vaques i els transmeten malalties mortals.
1: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
1: 7 minuts i les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
19: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara és difícil determinar quin grau de seguiment tindran. Avui hi haurà aturades a les comarques centrals i gironines.
1: Avui a partir de les 9, Esteu Niubó, consellera d'Educació, serà al matí de Catalunya Ràdio. I al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació.
20: Això és possible?
21: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure.
1: Aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui.
19: Per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos.
1: Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
21: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i li hauria impactat el braç. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
1: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol continuar governant.
22: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando
0: colaborando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el

0: tiempo que quieran los españoles.
1: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
2: A Colòmbia, el líder ultradretà s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials.
3: Abelardo de las Priella ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra Iván Cepeda. La segona volta, el 21 de juny, terminarà el relleu de Gustavo Petro.
2: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
1: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la pressió del conflicte de l'Orient Mitjà.
2: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
3: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
4: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
5: Bon dia. Pel que fa al temps, tenim alguns núvols i encara algun banc de boira a aquesta hora, però ràpidament aniran marxant i avui farà força sol. A la tarda podria arribar a créixer algun ruixat aïllat al nord del Pirineu, sobretot al Pirineu Oriental, amb una temperatura semblant a la del cap de setmana i amb molta sensació de xafogó avui. I els pròxims dies esperem tempestes de tarda, sobretot dimarts i dijous. Ara a les 8 ho ampliem.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: Pel que fa al trànsit, atenció, un accident tapa la ronda de dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
6: Bon dia de nou. S'hi està tallant un carril a l'altura d'Horta, en sentit Llobregat, però provoca retenció molt intensa des de Montigalà i de retruc també està tapant ja l'entrada pel nus de la Trinitat. I un altre accident està començant tot just, acumula cua a l'AP7 a Sant Cugat cap a Martorell.
7: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
8: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a skoda.es.
9: Skoda.
10: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Canalies, què vull?
11: Vinga, va, anem a trucar, a l'Ot. M'encanta el nom d'Ot, eh? Ot m'encanta.
2: No el nostre, eh? Un altre.
11: No, a l'Ot Serra ja li agradaria fer 6 anys. També t'ho dic. També t'ho dic. Ot. A veure si ens contesta, perquè aquesta setmana és una setmana especial per ell.
12: Bon dia.
11: Bon dia, que ets l'Ot?
12: Sí.
11: Ot, què tal? Escolta'm, què estàs fent ara mateix, Ot? Ot? Estàs esmorzant. I què esmorzes?
12: Cereals amb iogurt.
11: Mira. Opa, escolta'm, que saps d'on et truquem, Ot? Sí. Què? Sí, què? Ot?
2: Ot, hola.
11: L'Ot s'ha quedat mut. Ot, et toquem del matí de Catalunya Ràdio perquè dimecres fa 6 anys el papa i la mama i la família et desitja que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis.
2: Ara, fill, ara.
11: El rima porta l'Ot a la seva manera. Que seran per compartir aquests somnis amb tu i et volen dedicar aquesta cançó dels Pets que es diu Massa jove per fer-me gran.
13: Per la finestra un sol assassí m'informa cruel

0: Gràcies.
1: Va, gràcies a tu, Hort.
2: I llonganissa, també,
1: Hort. Home, sí, que t'endús aquesta llonganissa ral de vinyó. D'acord, Hort? Hort, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari aquest dimecres.
0: Gràcies.
2: Una abraçada, Hort. Adéu, adéu.
0: Bon dia.
1: Escolta'm, que simpàtic,

0: Molt bon dia, són les 8. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. Dos accidents compliquen la circulació a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, fins a Horta i a Santa Coloma, i tapen el nus de la Trinitat. I un altre accident comença a acumular cua també a l'AP7 a Sant Cugat cap a Martorell. El transport públic sense incidències.
0: Aquest migdia engega la consulta als docents per validar el preacord tancat amb els sindicats USTEC i professors de secundària que aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous. Tot i això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. L'USTEC alerta que si s'imposa el no, hi haurà vaga indefinida. I els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona en el segon incident d'aquest tipus en els últims 5 dies en aquest barri. L'alcalde, Xavier García Albiol, vincula els fets amb la màfia d'ocupació que viu a la zona. El líder ultradretà Abelardo de las Priellas s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. El Consell de Seguretat de l'ONU reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban. La reunió la demana de França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. Primera reunió avui de l'executiva del PSOE després de l'actuació policial a la seu del partit. Pedro Sánchez manté que la dreta vol fer caure l'executiu de males maneres i insisteix en la intenció d'esgotar la legislatura. I a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21% i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Des de la declaració del primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència Mercolleida remunta a poc a poc, però no arriba als nivells previs de la crisi. Mentrestant, s'avança aquest mes de juny la temporada de caça del senglar tot Catalunya. I prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc a la festa 3Cat en viu. Durant dos dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria.
2: Esports.
3: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. Cauen 77-102 i ara jugaran contra el Múrcia. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol. Golejada de les blaugranes 0-4 amb el Madrid Club de Futbol. I el Granollers d'handbol es classifica per a Europa després de superar 38-29 al Ciudad Real. I en futbol sala, avui, segon partit de quarts de final, Valdepeñas, Barça, amb un triomf per als blaugranes.
0: I el temps, el mes de juny comença amb una temperatura suau, una miqueta més suau, amb calor a l'interior però menys intensa, màximes de 27 a 32 graus i el Pla de Lleida fins als 34. Dia de sol avui, amb alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els darrers dies.
4: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Doncs comencem, és dilluns, 1 de juny. Arrenquem la setmana parlant de nou dels docents que voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o votar no, però en el cas de votar no, es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta coincideix amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és encara insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, les comarques de Girona i també a la Catalunya Central.

0: central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Doncs bé, com dèiem, les mobilitzacions avui no s'aturen del tot. En el cas de Girona s'ha optat per mantenir part de la protesta i l'han traslladat a la seu de la Generalitat. Alguns docents han passat la nit en 17 tendes plantades davant de l'edifici. Anem cap allà. Fèlix Martín.
1: Hola, bon dia. Tranquil·litat a aquesta hora davant la seu de la Generalitat a Girona, on hi comptem 17 tendes de campanya amb els mestres i docents que hi han passat la nit. Els professors de Girona, que s'han mobilitzat, asseguren que el preacord entre sindicats i el Departament d'Educació de divendres és de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització de les aules, la cobertura legal dels professors o bé millores per al col·lectiu docent entre 0 i 3 anys. D'aquí que hagin mantingut aquesta protesta i l'acampada, ha explicat Paula Matamala, mestra a Sarrià de Ter.
2: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc potser de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
1: La coordinadora gironina manté la crida a la vaga per avui dilluns, però han suspès una manifestació prevista per a mig matí a Girona i en el seu lloc faran una assemblea aquí, davant la seu de la Generalitat.
0: I també manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès amb una manifestació a Manresa i accions a Montserrat. Ministrol de Montserrat, Nàtia Dell.
3: La CGT, la Intersindical i l'Assemblea de Centres del Bages i el Moianès segueixen amb la convocatòria que tenien prevista a les 9 han quedat al pàrquing del Cremallera de Ministrol de Montserrat, on s'hi han de sumar també docents d'Osona, el Lluçanès i també del Berguedà i el Solsonès. La convocatòria és per tothom a les 9. Des d'aquí volen pujar caminant fins al monestir de Montserrat amb samarretes grogues, amb un ciri gegant per fer sentir la seva veu i amb un missatge, llum per educar i força per transformar. L'han anomenat processó de l'educació pública. Al migdia, assemblea i a la tarda volen traslladar aquesta riuada groga fins a Manresa. Hi ha prevista una manifestació a les 6 de la tarda.
0: Els metges també continuen les protestes, tot i que canvien d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. A partir d'avui deixaran de fer hores extres en una trentena d'hospitals. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu, forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i adverteix que la mesura tindrà un impacte inevitable. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
4: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha els serveis d'hospitals com el de Bellvitge, la Vall d'Hebron, el Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. No afectarà, però, les urgències ni tampoc les visites ordinàries. Passen 8 minuts de les 8. Una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets van passar a quarts de 8, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
5: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Notícia que ens ha arribat de matinada. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda. Tots dos han superat la primera volta i s'enfrontaran en la segona, el 21 de juny, per succeir a Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta d'aquestes eleccions presidencials a Colòmbia. Tant el candidat progressista Iván Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot aquesta passada nit electoral. De la Espriella celebrava la victòria a la ciutat colombiana de Barranquilla, protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica. L'escoltem.
7: El heredero de los narcoterroristas.
6: Per la seva banda, el candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, denunciava irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
8: Representa el regreso al passat.

0: Parapolítico, narcotraficante.
1: Així doncs, el balotatge o segona volta d'aquestes presidencials en el calendari pel 21 de juny.
2: El Consell de Seguretat de l'ONU reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban. La reunió l'ha demanada França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort, que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir també que continuarà la seva expansió al Líban.
3: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
2: El president francès Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada, malgrat que hi ha un alto el foc en vigor. L'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat ja la barrera dels 3.400 morts. I continua creixent la tensió entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han confirmat que aquest cap de setmana han dut a terme atacs contra instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran. Segons el Comandament Central nord-americà, l'operació respon a accions agressives de Teheran, entre les quals l'abatiment d'un dron militar dels Estats Units que asseguren que volaven aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que hi ha resposta atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, Washington no ha confirmat, però, aquesta informació. Més qüestions. El nombre de casos confirmats d'Ebola a la República del Congo puja a 282 després de registrar 19 casos positius més. Entre els casos confirmats s'inclouen 42 morts. Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació a la República Democràtica del Congo i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. Les autoritats sanitàries adverteixen que l'abast real del brot podria ser superior al que indiquen aquestes dades. L'Organització Mundial de la Salut manté activa una alerta sanitària internacional, com que no hi ha vacunes ni tractaments homologats contra la variant del virus responsable d'aquest brot actual. La resposta ara se centra en la detecció ràpida dels casos i en les mesures de prevenció. 3 minuts i arribarem a un quart de nou. I ara marxem cap a Madrid. Pedro Sánchez reuneix avui l'executiva del PSOE en la primera trobada després que la Guàrdia Civil entrés en el seu partit. El setge judicial no fa renunciar al president del govern espanyol a demanar més temps als seus socis per poder culminar l'agenda progressista. Sánchez manté que la dreta intenta fer-los fora de la Moncloa amb trampes i males arts. Alba Gil.
4: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
5: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
4: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny.
2: Mentrestant, el Partit Popular continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua també parlant d'una moció de censura sense concretar-la. Però la vicesecretària dels Populars, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Sánchez que el facin caure.
6: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
7: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
6: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
2: I mentre des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, des de dins de les files socialistes hem sentit dues veus contraposades. El president Salvador Illa fa costat a Sánchez.
8: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
2: En canvi, el president manxec, Emiliano García Page, marca distàncies, defensa l'actuació dels jutges i de la policia.
9: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo.
2: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten hores d'ara una moció de censura de la mà dels populars. Doncs arribem en punt a un quart de nou, moment d'aturar-nos, fer un cop d'ullera si una miqueta més detingut a carreteres i transports públics. Tota la informació a aquesta hora la té la Txell Garriga. Txell, molt bon dia.
10: Bon dia. El punt més complicat de moment és l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Tenim dos accidents a les dues rondes en sentit Llobregat que estaven tallant un carril fins fa tot just uns minuts. Tenien lloc a l'altura d'Horta i també de Santa Coloma, tant per la Ronda d'Alt com per la Litoral, però en els dos casos veiem que s'acaben de retirar pel que la circulació s'hauria ara de començar ja a normalitzar. De moment encara veiem, però, aturades. La Ronda Litoral també manté la retenció entre el Fòrum i la Barceloneta, en aquest cas habitual. I a l'entorn de Barcelona i cap a la capital veiem la congestió als punts també habituals. De moment no consten problemes en cap punt, tenen algunes aturades, això sí, A2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, també C32 a Viladecans, o la C31 també al Prat, ben bé fins a l'enllaç amb la Ronda. I també van plenes C17 a Paret, C59 a Caldes de Montbui, AP7 entre Mollet i Santa Perpètua, en aquest cas amb algunes aturades força puntuals i concentrades a Santa Perpètua. I pel que fa al transport públic, de moment no consten incidències més enllà de les demores a Rodalies per les limitacions de velocitat, de moment força puntuals i de menys de 10 minuts i mateixa situació a l'alta velocitat però entre Barcelona i Madrid. De moment això és tot.
2: El temps. Enric Agut.
11: Matí a dilluns molt tranquil, molt estable, només tenim alguns núvols baixos locals, fruit de la humitat, també alguns núvols enganxats a la Vall d'Aran. La temperatura mínima, doncs, alta a la costa, amb valors que en alguns casos no han baixat dels 21 o 22 graus, per exemple, el Masnou, Barcelona, Castelldefels o la Ràpita. A l'interior també valors molts entre els 14 i els 17, 18 o 19. I fresca, una mica fresca al Pirineu, i per exemple, a Cerdanya, al voltant dels 18 graus. A la tarda tindrem algunes nuvolades cap al nord del país, Pirineu, i pot caure algun ruixat o alguna tronada, però fora del Pirineu és difícil de que avui s'escampin. I la temperatura diurna pot baixar una mica. El descens pot ser una mica més accentuat cap al litoral i al prelitoral de Tarragona i també el de Barcelona. Per posar xifres, Lleida avui arribarà als 34 graus, a Tortosa als 32, Barcelona als 27 o Manresa als 31. És a dir, farà calor, però una calor no tan exagerada com dies enrere.
12: Fresca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
13: Només pel fet de comprar el cupó diari?
12: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
13: Mira que bé!
12: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
16: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
15: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
16: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
12: Tresca Info.
2: Passant 3 minuts d'un quart de nou, a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3Cat Info.
17: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte en els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
2: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. Ara marxem cap a Lleida. Des de la declaració del primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència, la de Merco Lleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix la cotització és un 27% més baixa que fa un any. Estela Busoms.
18: El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, ramader del Carràs i portaveu de Jarc.
19: Això en un porc de 115 quilos, que és lo, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
18: A curt termini, la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés.
20: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
18: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil.
2: Això mentre s'avança la temporada de caça del senglar, tot Catalunya, per reduir-ne la densitat, ja es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pista porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Pereira.
21: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Xema López.
22: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
21: El president de la Territorial de Girona de la Federació de Caça, Joan Espona, ho veu amb bons ulls.
23: No fa res més, en definitiva, que facilitar-nos les coses, no? Estalviant-nos un tràmit administratiu que havíem de fer, no?
21: Les pluges abundants dels últims mesos fa que s'arribi a la primavera amb la vegetació en esplendor, el que significa que hi ha més aliment pels senglars, pel que crien més i es preveu que creixi la població de cara als propers mesos. L'objectiu seria arribar a tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona les xifres pugen fins als 14 senglars.
2: Canviem de qüestió. El col·lectiu feminista del Pallars denuncia la situació límit insostenible, diuen, de l'atenció a la salut sexual i reproductiva al Pallars i l'Alta Ribagorça. Alerten que actualment només hi ha una llevadora de l'ICS per donar cobertura als CAPs de tot el territori i denuncien llistes d'espera de fins a 4 mesos. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
24: L'entitat assegura que una sola professional ha d'atendre una població d'uns 24.000 habitants repartits entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, en un territori extens i amb dificultats de mobilitat pròpies de l'alta muntanya. El col·lectiu alerta també que la manca de personal està provocant sobrecàrrega laboral i una afectació directa a les usuàries, especialment en l'atenció durant l'embaràs, el postpart i la salut sexual. Des de Salut admeten la problemàtica, però asseguren que ja es treballa per ampliar personal, segurament de cara a l'estiu, i que cap dona ha quedat desatesa. Eduard Sanjurjo, director de l'Hospital Comarcal del Pallars.
25: Sí que s'han hagut de reorganitzar agendes, probablement hi ha hagut menys hores d'atenció, però sempre s'ha de donar l'atenció i sempre hem estat al darrere de que cap cas urgent quedés sense visitar, que cap gestant quedés sense visitar i que tots els programes es puguin dur a terme.
24: Des de la plataforma feminista, però, insisteixen que el temps d'espera és intolerable. La Ruth és la seva portaveu.
26: Considerem que el que és vergonyós és que hagis d'esperar-te durant 4 mesos, no? I ho atribuïn, a més, amb la doble rasanda que és per comarques rurals, no? En zones on acabem tenint només que les engrunes.
24: L'entitat reclama Salut, doncs, mesures urgents per reforçar el servei i garantir una atenció digna i de proximitat a les dones del Pirineu.
27: 3CAT Info.
2: Gairebé 50.000 persones han participat a la festa de 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
28: Està passant dia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
29: És un gran dia de trobada.
30: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
2: Els assistents han viscut en directe els continguts de l'univers de la televisió i la ràdio pública en programes com Polònia, El Foraster, Que no surti d'aquí, El Col·lapse, també El Suplement, Ho atrapa'm si pots, i amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. I encara la capital catalana, el carrer Marina de Barcelona, torna a estar obert a l'altura de la Sagrada Família després de gairebé mig any amb l'accés limitat per les obres de reurbanització. Aquests treballs davant la façana del Naixement s'han fet per garantir l'encaix urbà del temple amb la plaça Gaudí. També s'ha ampliat l'espai per adequar-lo al volum de visitants i reduir la massificació turística. Jordi Valls és regidor de l'Eixample.
0: doblar el número d'agents cívics dins aquell entorn, que són molt necessaris, continuar incrementant el volum d'activitats vinculades als nens i nenes i d'activitat comunitària dins els entorns de les zones verdes de la Sagrada Família i continuar desenvolupant el projecte de busos 4.0 que en aquests moments encara estem en fase d'alguns ajustaments.
2: En total, les obres han durat 8 mesos i han tingut un pressupost de 2 milions d'euros.
27: Esports.
2: Montse Raya, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Xulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pascual. Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pascual, tècnic del Barça.
3: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de la CB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: A Barça ha acabat en cinquena posició a la Lliga ACB.
27: 3CAT Info.
1: En l'ascens a la segona divisió A del futbol, empat a 1 de l'Europa davant el filial del Celta a la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip graciant amb gol de Jordi Cano abans del descans i ja el temps afegit. L'equip gallec va aconseguir l'empat. El capità de l'Europa, Àlex Cano, parlava de partit de tornada, que jugaran diumenge que ve a Balaïdors.
30: No, hem de sortir a guanyar. L'empat no ens val. Jo crec que fins i tot és un punt que ens pot anar bé, perquè si vas allà guanyant amb una victòria potser surts una mica defensiu. Llavors jo crec que d'aquesta manera l'equip ja durant tota la setmana es traurà tota aquesta por a perdre, perquè ja tenim l'eliminatòria, entre cometes, doncs perduda, perquè l'empat no et val. Llavors l'equip ha d'anar a guanyar. Ho hem fet aquí a molts camps, aquí a Primera Federació, i perquè no poder fer-ho allà a Balaïdors.
1: I en l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 a Badalona en la final anada per pujar de categoria. La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip. Irene Paredes creu que és bàsic per poder suplir les baixes. Així ho explicava el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
1: En l'últim partit de Lliga, golejada de les blaugranes ahir 0-4 al camp del Real Madrid Club de Futbol per tancar una temporada en ple de títols 4-4. Empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla en l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, i el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant a l'últim partit de Alice Chamorro, Ana González i Estefania Benini al club. Sentim a Benini.
5: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
1: Mentrestant, el jugador del Barça, Lamine Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
6: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial.
1: Declaracions de l'extrem de Mataró des de la concentració de la selecció espanyola, que aquest matí fa un entrenament per preparar l'amistós que dijous jugaran a la Corunya contra l'Iraq. A l'equip espanyol hi ha 8 blaugranes.
27: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Granollers es classifica per a Europa, el Granollers d'handbol, després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga Sobal. El Barça va guanyar el Logroño i tanca una Lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, a partir de les 9 del vespre, Valdepeñas, Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pels blaugranes. Sentim a Javi Rodríguez.
7: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
1: a les 7 del vespre, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 per al Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu. Ahir van perdre 4-1, els gallecs dominen 2-0 la sèrie, que és el millor de 5. El club de Campo guanya les lligues d'hoquei, herba, masculina i femenina. Els madrilenys van superar ahir el Polo, els shootouts, després que el partit va acabar amb empat a 1. A la lliga femenina derrotava l'Atlètic Terrassa amb el club de Campo per 4-1. A motor, Marc Márquez acaba setè al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, que guanya Marco Bezzecchi. Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia, és el 8è corredor de la història, guanya les 3 grans proves, Tour, Giro i Vuelta.
27: Trescat Info.
2: 9:15, aquesta hora tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, bon dia.
8: Bon dia. Circulació amb congestió a l'A2 i B23 des de Pallejà, al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit Llobregat, sense incidències en cap punt, i també ara a l'AP7 a Santa Perpètua, cap a Martorell.
2: Doncs, fet aquest apunt de mobilitat, repàs el més destacat. Aquest migdia engega la consulta als docents per validar l'acord tancat amb els sindicats USTEC i professors de secundària, que de moment aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous aquesta consulta. Tot i això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a Girona. USTEC alerta que si s'imposa el no, hi haurà vaga indefinida. I des d'avui els metges deixen de fer hores extres per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran aquesta protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el de Bellvitge, de l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta matinada, el líder ultradretà Abelardo de las Priellas s'ha imposat en la primera volta de les eleccions presidencials a Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats a les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro. I avui, en el judici de la trama Kitchen, declara Eugenio Pino, és director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, qui va fer aquest encàrrec, i també si passava informació als seus superiors polítics. En economia, arrenca les jornades del Cercle, 3 dies de debats en un clima d'incertesa econòmica. Veurem què és el que expliquen, i també passarem per Lleida, on en plena campanya de la fruita aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres. Quan faltin 5 minuts per les 9, arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Què ens explicaràs?
1: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga ACB, que els complica els aparellaments als quarts de final contra el Múrcia. I en futbol sala, avui segon partit de quarts de final, Valde Penyes-Barça, amb un triomf per als blaugranes.
2: I el temps, primer dia de juny amb una temperatura lleugerament més baixa, màximes entre 26 i 32 graus, i a Pla de Lleida fins als 34. Dia de sol, alguns núvols locals, i a la tarda ruixats aïllats al Pirineu i no tan forts com els últims dies. Passen gairebé 3 minuts de 9:15. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre aquest migdia. Els mestres tenen dues opcions, votar sí o votar no, però en el cas que votin no, es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta coincideix amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i la Intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, a les comarques de Girona, també a la Catalunya Central i al Moianès. A aquesta hora marxem cap a Girona. Està seguint les protestes que es fan allà en Fèlix Martín. Fèlix.
9: Hola, bon dia. Aquesta hora estan desmuntant les 17 tendes de campanya amb les que una vintena de docents i professors de les comarques de Girona han passat la nit aquí davant la seu de la Generalitat a Girona, una acció de protesta que han mantingut malgrat el preacord de divendres. Pau Pagès, portaveu de la coordinadora de les assemblees educatives de Girona, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Per què?
10: Bàsicament ens hem quedat aquí perquè considerem que després de tants i tants anys de manca de voluntat real de millorar el sistema educatiu, encara que ara mateix hi hagi un preacord, d'acord, és necessari conscienciar la gent i empoderar les assemblees per seguir organitzades i seguir lluitant, sigui quin sigui el resultat de l'acord.
11: Quins són els punts en els quals creieu que no s'ha avançat tant com es pot pensar?
10: Més que aquells punts en què no s'ha avançat tant, perquè realment s'ha de reconèixer una voluntat i un esforç per part de totes les parts, és una manca de concreció a llarg termini, és a dir, bueno, a curt i a llarg termini. D'una banda, entendre bé què és allò que millorarà de cara al curs que ve, és a dir, passat l'estiu, quan comencem el curs, què és allò que notarem a cadascun dels centres educatius, i de l'altra és quina garantia tenim que d'aquí a 3-4 anys no estarem allà mateix. Per fer això creiem que cal una voluntat molt més gran de la que s'ha demostrat fins ara i volem fer sentir la nostra veu en el procés que creiem que és necessari a partir d'ara per aconseguir-ho.
11: Quin és el plànic que teniu per aquest dilluns aquí a Girona?
10: Avui principalment el que volem és conscienciar a tothom des de a tota la comunitat educativa que, com deia, sigui quin sigui l'acord, hi ha una part important en què els docents hi tenim molt a dir. Per tant, principalment el que volem és entendre bé què és el que s'ha pactat, què hi ha en aquest preacord, entendre què n'ha quedat fora i definir quines són les prioritats, però sobretot mantenint aquesta organització que en aquest cicle de vagues hem demostrat des dels centres i les assemblees.
11: Abans del preacord de divendres, per aquest dilluns al matí hi havia prevista una manifestació, crec que això ja l'heu desconvocat.
10: Exacte, al final aquí també una cosa important és entendre que hi ha les assemblees dels centres i els sindicats, en aquest cas amb els sindicats que mantenen la vaga doncs ens hem coordinat per en lloc de fer una manifestació poder fer una convocatòria aquí davant dels serveis territorials i resoldre els dubtes que hi pugui haver de la gent que no entengui o poder contrastar totes aquelles desinformacions que han anat circulant per entendre molt bé què és el que estem votant i quina feina queda a fer a partir d'ara.
11: Fins quan?
10: Fins que sigui necessari, fins que notem que realment en el dia a dia de l'alumnat hi ha la millora que el sistema educatiu es mereix.
11: De moment l'acció d'aquest matí aquí a Girona la mantindreu fins al migdia, entenc?
10: Exacte, la idea és fer-ho fins al migdia, al llarg de diferents franges al matí, primer amb grups de treball una mica més petits i llavors posant-ho en comú amb tota la gent que s'hi acosti.
11: Pau Pagès, portaveu de la coordinadora de les Assemblees Educatives de Girona, gràcies i bon dia.
10: Gràcies, bon dia.
11: De moment, doncs, aquest és l'ambient que es respira aquí davant de la seu de la Generalitat a Girona.
2: Gràcies, Fèlix. Els metges també continuen avui les protestes, tot i que canvien d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. A partir d'avui deixaran de fer hores extres en una trentena d'hospitals. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, posa en marxa aquesta nova campanya que es diu Ni un minut més. L'objectiu, forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i adverteix que la mesura tindrà un impacte inevitable. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
12: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
2: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis hospitalaris com els de Bellvitge, la Vall d'Hebron, el Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. No afectarà, però, les urgències ni les visites ordinàries.
27: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Colòmbia haurà de triar entre l'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista de l'esquerra, Iván Cepeda. En la primera volta celebrada ahir, l'aspirant extremista es va imposar per sorpresa amb prop d'un 44% dels vots, 3 punts més que el seu rival. El successor de Gustavo Petro s'escollirà en la segona volta, el 21 de juny. Buenos Aires, Joan Biosca.
13: Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta d'aquestes eleccions presidencials a Colòmbia. Tant el candidat progressista Iván Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot aquesta passada nit electoral. De la Espriella celebrava la victòria a la ciutat colombiana de Barranquilla protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica. L'escoltem.
14: El heredero de los narcoterroristas.
13: Per la seva banda, el candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, denunciava irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
15: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
13: Així doncs, el balotatge o segona volta d'aquestes presidencials en el calendari pel 21 de juny.
2: I l'expresident veneçolà Nicolás Maduro assegura que manté una fe indestructible en la victòria de la veritat mentre continuen detinguts a Nova York. El líder xavista ho ha dit a través d'un missatge publicat a les xarxes socials. Recordem que l'exèrcit dels Estats Units el va capturar juntament amb la seva dona el mes de gener passat a Caracas i els va deportar a Nova York. Tots dos neguen els càrrecs que els imputa Washington, entre els quals hi ha conspiració terrorista, tràfic de drogues i possessió d'armes. La seva pròxima compareixença davant la justícia nord-americana està prevista per al 30 de juny. 5 minuts i arribarem a 9:15. Tornem a casa nostra. Aquesta tarda comencen les jornades del Cercle d'Economia, que aquest any porten per títol d'autonomia estratègica d'Europa, mite o realitat. En la primera jornada intervindrà la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, i també destaca la participació del president de la Generalitat o una taula rodona amb el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg polonès. Seran 3 dies de debat sobre com les empreses i les institucions afronten l'actual context geopolític, l'increment de la incertesa econòmica i també l'impacte de la intel·ligència artificial. Teresa García Milà, en declaracions a 3Cat Info.
16: El que volem és portar la veu de les empreses que estan actuant en sectors estratègics que tenen molt potencial i que el que hem de fer és, des d'Europa, donar-los més camí perquè puguin competir en el món.
2: Hi participaran empresaris com Antoni Brufau, de Repsol, o Francisco Reynés, de Naturgy, i polítics com Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Anem cap a Madrid. De nou, en el judici de la Kitchen, avui ha de declarar el primer investigat de la cúpula policial d'aquell moment. És Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Entre d'altres, haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, qui va fer aquest encàrrec i si passava informació als seus superiors polítics. Tania Tàpia.
17: Segons la Fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho va posar en coneixement del secretari d'Estat Francisco Martínez, la mà dreta llavors del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos, que ja han declarat el judici, han negat estar al cas de l'operació ni ordenar cap investigació a l'entorn de l'extresorer. Diu l'exministre que de la Kitchen se'n va assabentar per la premsa el 2015, però el nom d'Eugenio Pino ja ha sortit al judici. Durant la declaració de l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez va explicar que l'estiu del 2013 el ministre el truca i li demana que pregunti si tenen de col·laborador de la policia un tal Sergio Ríos, de l'entorn de la família.
18: Yo no tenía ni la más remota idea. El ministro, por supuesto, tampoco.
17: I que va trucar a Pino, que era el seu referent informatiu dins de la policia, per preguntar-li.
18: Recuerdo que el señor Pino no me contesta inmediatamente, pero me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas que hace funciones de conductor de la familia. Sí.
17: Durant l'interrogatori, doncs, Pino haurà d'aclarir què sabia sobre aquesta captació, qui la va fer, si es pagaven fons reservats i, sobretot, si la cúpula del Ministeri d'Interior n'estava al cas. Tant el ministre com el seu número 2 ho han negat de totes les maneres. Després de Pino, el següent investigat que haurà de declarar és el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Les agendes i el material comissat a Villarejo van ser l'origen que va posar els investigadors sobre la pista d'aquesta causa.
2: Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalán.
19: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha 3 aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen, i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable.
2: Ara anem cap a Lleida. Aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita. Una de les novetats d'aquest any és que s'ha creat un nou centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat. Júlia Albacar.
20: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També aquest any s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants. Per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any a més s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari.
2: I el Ministeri de Foment està eliminant diferents girs a l'esquerra en carreteres de l'Estat per millorar la seguretat viària. Es fan obres al Baix Camp i al Baix Penedès, però les actuacions han generat queixes d'alguns alcaldes i malestar entre els usuaris, que han de fer diversos quilòmetres de més. Tarragona, Manel Sastre.
0: Ara mateix estan suprimint els girs a l'esquerra pel centre de la carretera N420 a les Borges del Camp, Riudoms i Botarell. L'acció forma part de les millores que Carreteres de l'Estat està fent en aquest punt, on es construirà una gran rotonda, però que obligarà els conductors a fer entre 3 i 5 quilòmetres més en funció de la direcció que agafin. L'alcalde de les Borges, Joaquim Calatayud, va demanar un enllaç complementari, però li van denegar. Reconeix que alguns conductors hauran de fer més quilòmetres, però que ha de primar la seguretat.
3: Haurem de fer una certa distància més, però que també entenc que amb el temps la gent s'acostumarà. En tot cas, tot això no hauria d'enfosquir el fet que es faci una rotonda aquí al cruce de les Borges, que era una zona molt perillosa i que hi havia accidents setmanalment.
0: També s'ha tancat el gir a l'esquerra d'accés al polígon industrial de Vallvei, a la N340 al Baix Penedès. Aquí la mesura ha fet que una part del trànsit de camions i furgons que volen anar en direcció a Barcelona passin per la trama urbana. L'alcalde, Valentí González, creu que s'haurien de buscar opcions alternatives, com una gran rotonda a prop de l'Hospital del Vendrell i de la resta de sectors industrials.
21: Sí que veiem una mica més de trànsit, sobretot al carrer poliesportiu, que és el carrer que fa la unió del poble amb el públic.

0: aquesta cau solística que tenim actualment, podríem sumar els tres factors, no? Un nou accés al polígon pel sector de la ITV, l'hospital podria solventar el seu accés nou a l'hospital també, perquè creuen que també seria una bona opció.
1: Des de Carreteres de l'Estat avisen que aquestes obres de supressió d'aquests girs s'aniran fent a totes les carreteres amb més intensitat de trànsit de forma progressiva per augmentar la seguretat i reduir la sinistralitat.
2: Passa gairebé un minut de 9:15, connexió amb el nostre equip viari, Txell Garriga. Molt bon dia.
3: Bon dia. Doncs ara mateix ens consta retenció sobretot a la corona de Barcelona. Des de Llobregat per C32 i C31, a Viladecans i al Prat, en els dos casos uns 3 quilòmetres de cua. També, però, en trams intermitents, a 2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, en el cas de la B23 també a partir d'Esplugues. I des del costat Besòs, molt intens encara, des del nus de la Trinitat, tant per C58 com per C33 i també des de la pota nord de la Ronda. També recordem que en aquest cas hi havia dos accidents a les dues rondes que estaven tapant aquest accés. Ara, però, ja s'està normalitzant la circulació. Les cues veiem que en els dos casos comencen a avançar. I la circulació continua encara molt densa, això sí, amb algunes aturades a les dues rondes, en aquest sentit, en sentit Llobregat. I d'altres punts habituals d'aquesta hora, circulació que comença també a normalitzar-se. De fet, la via que continua amb més trams, amb més intensitat, és pràcticament només la P7 per dos vehicles avariats, un amb cua entre Montornès i Barberà, en sentit sud, cap a Martorell, i l'altre en sentit Girona, a Sant Cugat. El vehicle, però, està tallant un carril de la B30. De moment, això és tot.
2: El temps. Enric Agut.
4: Matí ben tranquil, a Catalunya només tenim alguns intervals de núvols locals, també alguns núvols de la Vall d'Aran, s'aniran fonent i a la tarda sí que poden créixer nuvolades amb la calor al Pirineu i al Prepirineu i caure algun ruixat. Aquests ruixats són més probables del nord del Ripollès i també del Pallars Sobirà amb alguna tronada puntual. La resta, sol i calor, tot i que baixa una mica la temperatura, on pot baixar més respecte ahir serà a la costa i al prelitoral de Tarragona i de Barcelona. Per posar xifres, s'espera màximes de 34 a Lleida, 32 a Tortosa, 27 a Barcelona, 32, per exemple, cap a l'àrea de Cervera i Viella, de les més baixes, al voltant dels 26 també a Puigcerdà.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Passen gairebé 3 minuts de 9:15.
5: On posem el focus?
2: Doncs és moment de repassar les previsions de la setmana. Avui arrenquem en política, on precisament aquesta setmana comença intensa, pendent dels fronts judicials del PSOE, que estan marcant del tot l'agenda i els discursos. Raül Flores, molt bon dia.
6: Bon dia, Àngels.
2: Comencem pel primer. Avui el PSOE reuneix la seva executiva.
6: Sí, és aquesta primera reunió després de l'entrada, dimarts de la setmana passada, de la Guàrdia Civil a la seu del partit. PSOE i també govern espanyol. Hem sentit com han passat les últimes hores a un cert contraatac contra el poder judicial, també contra el PP, i veuen, diuen, una campanya orquestrada darrere d'aquestes investigacions de corrupció que van creixent, i de fet, hi escoltaven també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, un altre cop enrocat en poder exaurir la legislatura. Recordem que li queda una mica més d'un any a aquesta legislatura espanyola.
2: Els socialistes que reuneixen la seva executiva enmig d'una agenda judicial molt intensa, també.
6: Sí, perquè avui mateix es reprèn el judici a Badajoz del David Sánchez, que és el germà del president espanyol. Avui s'han de resoldre les qüestions prejudicials. Les seves defenses demanaven, de fet, la nul·litat d'aquest judici, i aquesta setmana ja podrem sentir els acusats, entre ells, previsiblement, també, la declaració de David Sánchez. Avui també es reprèn un altre judici, molt diferent, el judici de la Kitchen, que és aquesta trama que hauria sortit de les clavegueres del PP en l'època de Mariano Rajoy per acabar destruint proves contra els principals casos de corrupció que afectaven els populars. Avui declara el primer investigat de la cúpula judicial d'aquell moment, és Eugenio Pino, era director adjunt operatiu de la policia en l'època de Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir Pino què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, qui li va fer aquest encàrrec i també si passava informació als seus superiors.
2: I aquí a casa nostra, Catalunya, primera prova clau avui per als pressupostos de Salvador Illa.
6: Sí, el ple del Parlament farà aquesta setmana el primer examen, el primer debat en aquests comptes. Això serà dijous. Aquests pressupostos acordats amb Esquerra i també amb els comuns faran el que es coneix com a debat de totalitat, que és aquesta primera prova al ple del Parlament, on, si no hi ha sorpreses, es tombaran les esmenes de rebuig que hi han presentat els partits a l'oposició, i, per tant, els pressupostos podran continuar el seu camí al Parlament, en comissió i en ponència, amb l'objectiu de tenir-los aprovats d'aquí un mes. Dimecres també en aquest

0: Sessió de control al president de la Generalitat, a Salvador Illa, on previsiblement apareixeran diverses preguntes de l'oposició sobre les investigacions judicials al voltant del PSOE.
1: Doncs veurem què passa, això ja serà quan la setmana estigui avançada. Avui dilluns, això sí, en parlàvem fa tot just un moment, comencen les jornades del Cercle d'Economia. Qui podrem sentir?
0: Doncs mira, sí, des d'avui fins a dimecres, aquestes jornades del Cercle d'Economia, avui les obrirà el president de la Generalitat, també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la consellera Alicia Romero, demà hi passarà el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i demà a la tarda Illa compartirà una taula rodona amb el lehendakari i amb el president gallec. Dimecres tancarà aquestes jornades el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Doncs els sentirem tots plegats. Raúl Flores, gràcies, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
1: En internacional, Sergi Roca, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Sobre l'Iran, ja portem unes quantes setmanes fent aquesta pregunta. Cap previsió important? Amb possibilitats d'acord, no... Com està la cosa?
2: Sí, cap ni una, eh? De fet, és com la cançó de l'Enfadós, ja ho dius. D'una banda, amb Trump, que acaba de publicar fa poca estona a la seva xarxa social que l'Iran vol tancar un pacte amb els Estats Units. Porta ben bé 2-3 mesos dient aquesta frase textual i això no ha passat, més enllà de l'alto al foc del 8 d'abril, que ja vam explicar en el seu moment. I de l'altra banda, amb la demostració que aquesta treva s'està debilitant i que ara s'estan fins i tot normalitzant, aquests atacs de Washington contra objectius militars iranians concrets, i això provoca després la posterior resposta de la Guàrdia Revolucionària, tot i que mai amb confirmació de danys per part dels Estats Units. Per tant, no hi ha gaire optimisme al voltant de la resolució d'aquest conflicte, ni molt menys.
1: Del conflicte en què sí que hi ha reunions pactades, però on a la vegada s'està violant clarament l'alto al foc és el Líban.
2: I tant, demà passat hi ha trobades entre Israel i el Líban, a Washington, Israel i Líban, en cap cas Hezbollah, que és l'altre gran actor d'aquest conflicte. I abans, fins i tot, amb una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU, aquesta nit a Nova York, ho estem explicant des de primera hora. Però la realitat és que l'exèrcit israelià avança sense fre dins del Líban, primer superant el límit simbòlic i estratègic del riu Litani al sud i ahir també controlant un altre escenari molt simbòlic i significatiu com és el castell de Beaufort, també ho estem explicant.
1: Sobre una altra guerra, la d'Ucraïna, què en podem esperar en els propers dies?
2: Doncs més atacs a banda i banda, sense cap mena de dubte, i a nivell diplomàtic ben poca cosa. L'únic marcat a l'agenda per Putin els propers dies és, això sí, la seva participació al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg. Això va de dimecres, demà passat, fins a dissabte. Sentirem el president rus, ens ho explicarà la corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
1: Un Putin que té posada la mirada ara a Armènia.
2: I tant. Diumenge s'hi celebren unes eleccions parlamentàries que no són pas menors. Rússia ha intensificat la campanya per evitar la victòria del primer ministre i candidat proeuropeu Nikol Pashinyan. Han publicat centenars de vídeos falsos on s'especula que el primer ministre podria conduir el país a una guerra amb Rússia. I no només això, sinó que aquestes notícies falses ara el Kremlin hi ha afegit l'amenaça d'una guerra econòmica. I alerta també el vot en si dels armenis, no? Que és al final el que determinarà què passa en aquest país. Molt crítics alguns dels ciutadans d'Armènia amb el paper del govern en el conflicte que ja sembla oblidat, però que encara està molt a flor de pell de molts dels armenis, a l'Alt Karabakh, a la veïna azerbaidjana, aquell territori que finalment va acabar controlat pels azeris i que molts armenis consideren que és un autèntic fracàs del govern actual.
1: Saltem ara a l'Amèrica Llatina. Us estem explicant avui que Colòmbia va a segona volta el 21 de juny, però qui la celebrarà abans serà el Perú. Quan serà això?
2: Això serà aquest diumenge, també, dia 7, el mateix dia que les eleccions a Armènia. En aquest cas, el Perú, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori, cara a cara. Pel que fa a Fujimori, és la quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Sempre ha fracassat en aquest intent, però és perseverant, això sí. Un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents. Serem a Lima, serem al Perú amb en Joan Biosca, que hi va cap a final de setmana, per explicar la realitat política, però també social i econòmica d'aquest país.
1: Perfecte, Sergi Roca. Gràcies, bon dia.
2: Adéu, bon dia. Esports.
1: Fins les 9 amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, xulets. Al Palau Blaugrana, en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pasqual. Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els blaugranes acaben cinquens

0: la fase regular de la Lliga i es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Murcia. Des de l'equip blaugrana, Toko Şengelya diu que han de reaccionar.
1: No queríamos dar esa cara antes de playoffs, pero ahora hay que reaccionar. En la vida y en el deporte pasa estas cosas, pero el carácter está definido como reaccionas luego, eso después de esto. Así que está en nuestras manos. Hemos complicado la cosa para nosotros, pero bueno, eso es lo que toca y es lo que hay que ir a muerte.
0: En l'ascens a la segona divisió A de futbol, empat a un de l'Europa davant el filial del Celta, la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip graciosenc amb gol de Jordi Cano abans del descans i ja el temps afegit l'equip gallec va aconseguir l'empat. El capità de l'Europa, Àlex Cano, ho analitza.
2: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1.
0: En l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 a Badalona en la final anada per pujar de categoria. I la capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip. En declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Irene Paredes creu que és bàsic per poder suplir les baixes i coincideix el tècnic Pere Romeu, que garanteix en declaracions al club de la mitja nit que Marta Torrejón continuarà i que vol que renovin Salma Parayuelo.
3: Sí, molt. Sí, i tant. Amb això estem. Intentant fer tot el possible perquè aquesta futbolista continuï amb nosaltres. Sempre he apostat molt per ella, sempre m'ha agradat molt com a futbolista i ha acabat el tram final de temporada sent molt decisiva i molt determinant.
0: A l'últim partit de Lliga golejà les blaugranes 0-4 al camp del Reial Madrid Club de Futbol. Empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla en l'últim partit de la jugadora Judit Pablos.
4: Ho sé. Jo ara vull gaudir de... Bueno, d'aquí res vindrà el meu petit i ara mateix penso en ell, en poder-ho gaudir i tot el que vindrà doncs ja es veurà. Però ara viurà el present i esperar-lo amb ganes.
0: El Badalona guanya 0-1 al camp de Llevant a l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Benini al club. Mentrestant, el jugador del Barça, Lamine Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's al Mundial.
5: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era.
0: Declaracions de l'extrem de Mataró des de la concentració de la selecció espanyola que aquest matí fa un últim entrenament a Madrid abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq. A l'equip espanyol hi ha 8 blaugranes.
6: 3Cat Info.
0: El Granollers es classifica, el Granollers d'handbol, per a Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga d'handbol. A Barça guanya el Logroño i tanca una Lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. A la Lliga de Futbol Sala a partir de les 9, el de Penyes-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 per al Barça. Sentim Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
7: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga, ganamos 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final ahora hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que vamos con ganas de hacer un buen partido y de ganar.
0: A les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada 1-0 per al Barça. Ricard Ares, tècnic blaugrana.
8: Al final afronta el partit amb molta concentració. És vital que demà aconseguim la victòria per certificar el 2-0 en l'eliminatòria i així fer bo el factor casa.
0: Els dos partits es podran seguir en directe per Esport 3. Pel que fa al Calafell, és a un partit de ser eliminat pel Liceu. Ahir van perdre 4-1, els gallecs dominant 2-0 la sèrie, que és el millor de 5. Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia amb una gran autoritat. És el 8è corredor de la història, guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. Els Knicks i els Spurs, liderats per Wembanyama, jugaran la matinada de dimecres la gran final de l'NBA. Feia 27 anys que no es trobaven els dos equips en aquesta gran final. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 1973 i a motor Marc Márquez acaba setè a Gran Premi d'Itàlia de MotoGP que guanya Marco Bezzecchi.
6: Trescat Info.

0: secundària que aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous. Tot i això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. L'USTEC alerta que si s'imposa el no, hi haurà una vaga indefinida. Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals i 6 centres d'atenció primària seguiran la protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala perduda en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona en el segon incident d'aquest tipus en els últims 5 dies en aquest barri. L'alcalde Xavier García Albiol vincula els fets amb la màfia d'ocupació que viu a la zona. El primer ministre israelí ordena bombardejar barris del sud de Beirut, la capital del Líban. Benjamin Netanyahu ja va avançar ahir que res aturarà la seva expansió. El Consell de Seguretat de l'ONU es reuneix avui per analitzar aquesta escalada militar israeliana. El líder ultradretà Abelardo de las Priellas s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Primera reunió avui de l'executiva del PSOE després de l'actuació policial a la seu del partit. Pedro Sánchez manté que la dreta vol fer caure l'executiu de males maneres i insisteix en la intenció d'esgotar la legislatura. A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas tornen a ser del 21% i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. I a Lleida aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita. Una de les novetats d'aquest any és que s'ha creat un nou centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat.
1: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet que els complica els aparellaments als quarts de final contra el Murcia. Pere Romeu i Irene Paredes reclamen al Barça fitxatges per reforçar l'equip. El club de la mitjanit, el tècnic blaugrana, assegura que Torrejón continuarà i volen renovar Salma. En futbol sala, avui segon partit de quarts de final, Valdepeñas-Barça, a les 9 del vespre, triomf per als blaugrana primer. També busca posar els 2-0 al Barça d'hoquei patins, que rep l'Igualada al segon partit de semifinals a les 7. Els dos partits en directe per Esport 3.
0: I el mes de juny comença amb una temperatura més suau, amb calor a l'interior, però menys intensa. Màxima és de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda, ruixats aïllats i no tan forts com els darrers dies.
1: 3CAT Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorpora al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar sobre el migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o votar no, però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta coincideix amb les vagues convocades per aquesta setmana, però ara és difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la Intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues vagues que tenen convocades per avui, la de les comarques de Girona i de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir del pròxim dilluns. I com dèiem, tot i alguna modificació sobre les accions de protesta previstes, avui es mantenen les mobilitzacions per decisió de les assemblees territorials implicades i també dels quatre sindicats minoritaris que mantenen convocades les vagues. És el cas de la Catalunya Central i el Moianès. A Monistrol de Montserrat hi tenim la Natia Dell.
3: Suma el punt de trobada del cremallera de Monistrol de Montserrat, aquí al pàrquing, on aquesta hora han quedat docents del Bages, Moianès, Osona, Lluçanès, Berguedà,

0: Berguedà i Solsonès per pujar plegats caminant fins al monestir de Montserrat, convocats pels sindicats minoritaris que aquí, a la Catalunya Central, continuen al peu del canó. Mantenen les protestes previstes. Així ho ha decidit la CGT, la Intersindical i l'Assemblea de Centres del Bages Moianès. Mantenint, doncs, aquesta convocatòria de vaga i aquestes accions diverses aquí al Bages. Al migdia, a les 12, tenen previst fer una assemblea a Montserrat i a la tarda una manifestació a Manresa.
1: I a la demarcació de Girona hi ha hagut plantat aquesta nit davant la seu de la delegació de la Generalitat. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Bon dia, som davant de la seu de la Generalitat a aquesta hora i veiem pancartes grogues penjades aquí a la façana, on hi ha la seu també dels serveis territorials d'ensenyament. Lemes com lluitant també estem educant, o no hi ha vocació que aguanti aquesta situació. Això en un matí en el que es mantenen aquestes mobilitzacions d'una part dels docents gironins. Més de 300 persones es van concentrar ahir diumenge a la tarda en el que han batejat com les últimes colònies. Ho van fer en un ambient festiu, amb música en directe inclosa, i d'aquestes 300, doncs, una vintena han passat la nit aquí en tendes de campanya i s'hi estaran, diuen, fins l'hora de dinar. Volen mantenir viva l'activitat de les últimes setmanes. Han organitzat grups de treball per explicar per què consideren que el preacord de divendres amb la conselleria es queda curt i falta concreció. En parlàvem aquest matí a 3Cat Info amb Pau Pagès, el portaveu de la coordinadora d'Assemblees Educatives de Girona.
3: És una manca de concreció a llarg termini, és a dir, bueno, a curt i a llarg termini. D'una banda, entendre bé què és allò que millorarà de cara al curs que ve, és a dir, passat l'estiu, quan comencem el curs, què és allò que notarem a cadascun dels centres educatius, i de l'altra és quina garantia tenim que d'aquí a 3-4 anys no estarem allà mateix. Per fer això creiem que cal una voluntat molt més gran de la que s'ha demostrat fins ara i volem fer sentir la nostra veu en el procés que creiem que és necessari a partir d'ara per aconseguir-ho.
2: Entre els punts que consideren els mestres de Girona que caldria incidir encara més hi ha el de la climatització de les aules o, per exemple, millores en el col·lectiu docent de 0 a 3 anys.
1: Gràcies, Fèlix. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: Parlem de més protestes, en aquest cas dels metges, tot i que canvien d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. A partir d'avui deixaran de fer hores extres en més d'una trentena de centres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, posa en marxa una nova campanya Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i adverteix que la mesura tindrà un impacte inevitable. A aquesta hora s'hi han adherit 27 hospitals catalans, 6 centres d'atenció primària, de 110 serveis o especialitats mèdiques diferents. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
4: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
1: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com el de Bellvitge, el Vall d'Hebron, el Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. No afectarà, però, les urgències ni tampoc les visites ordinàries.
5: 3Cat Info.
1: Una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets van passar quarts de 8 quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. L'alcalde de Barcelona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu en aquesta zona. 9 i 10 minuts, sortim a l'exterior. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit atacar barris del sud de Beirut. El pla s'emmarca en la voluntat expressada ahir pel mateix Netanyahu de continuar la seva expansió a Líban després de conquerir l'icònic castell de Beaufort.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
1: Arran d'aquest fet, el Consell de Seguretat de l'ONU té previst analitzar la situació a Líban, una reunió que es farà a petició de França. El seu president, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant a Líban amb l'argument

0: de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha reiterat que l'Iran vol fer un acord amb el seu país i això serà bo per a ells i per als seus aliats. És un missatge publicat a la seva xarxa social, mentre que aquest cap de setmana diferents episodis han fet créixer la tensió a l'Orient Mitjà. Washington ha explicat que ha atacat instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran després que tombessin un dron seu que volava en aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que hi ha respost atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, Washington no ha confirmat aquesta informació. Mentrestant, aquest matí, l'Iran ha penjat a la forca els dos homes condemnats per la seva participació en les protestes del règim al gener. I Colòmbia haurà de triar entre l'extrema dreta d'Abelardo de l'Espriella i el candidat oficialista de l'esquerra, Iván Cepeda. En la primera volta celebrada ahir, l'aspirant extremista es va imposar per sorpresa amb prop d'un 44% dels vots, 3 punts més que el seu rival. El successor de Gustavo Petro s'escollirà en la segona volta que es farà el 21 de juny. Buenos Aires, Joan Biosca.
1: Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta d'aquestes eleccions presidencials a Colòmbia. Tant el candidat progressista Iván Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de l'Espriella, s'han dit de tot aquesta passada nit electoral. De l'Espriella celebrava la victòria a la ciutat colombiana de Barranquilla, protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica. L'escoltem.
2: El heredero de los narcoterroristas.
1: Per la seva banda, el candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, denunciava irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
3: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
1: Així doncs, el balotatge o segona volta d'aquestes presidencials en el calendari pel 21 de juny.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Pedro Sánchez reuneix avui l'executiva del PSOE en la primera trobada després que la Guàrdia Civil entrés a la seu del partit. El setge judicial no fa renunciar el president del govern espanyol a demanar més temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. Sánchez manté que la dreta intenta fer-los fora de la Moncloa amb trampes i males arts. Madrid, Alba Gil.
5: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
6: Esta oposició marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
5: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny.
0: I a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la pressió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins a final d'aquest mes, fins al 30 de juny. Un quart de 10 del matí. Moment de fer un repàs a la situació del trànsit i del transport públic. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
8: Bon dia. Doncs a aquesta hora les vies amb més retenció són les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. I també queda congestió cap a Barcelona des del Llobregat, tant per C32, C31, a Viladecans i al Prat. En els dos casos són uns 3 quilòmetres de cua, també, però en trams força intermitents ja a la 2 i la B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí. En el cas de la B23 també a partir d'Esplugues fins a l'entrada amb la Diagonal. Des del costat Besòs, de moment encara veiem molta intensitat també d'entrada al Nus de la Trinitat. Estava afectat per les aturades a dins les dues rondes que estàvem explicant. I d'altres punts habituals d'aquesta hora, circulació que es comença ja normalitzat. De fet, la via que continua amb més trams o pràcticament de retenció és només la P7, és per un vehicle variat a Santa Perpètua cap a Martorell en sentit sud, que té uns 6 quilòmetres de cua des de Mollet. Pel que fa al transport públic, de moment no ens consten incidències, més enllà de les demores que provoquen les limitacions de velocitat al servei de Rodalies. De moment són força puntuals aquest matí, de menys d'uns 10 minuts. I mateixa situació per a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. De moment, això és tot.
4: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
9: Matí a dilluns molt tranquil, molt estable, només tenim alguns núvols baixos locals, fruit de la humitat, també en alguns núvols enganxats a la Vall d'Aran. La temperatura mínima, doncs, alta a la costa, amb valors que en alguns casos no han baixat dels 21 o 22 graus, per exemple, al Masnou, Barcelona, Castelldefels o la Ràpita. A l'interior també valors molts entre els 14 i els 17, 18 o 19. I fresca, una mica fresca al Pirineu, i per exemple, a Cerdanya, voltant dels 8 graus. A la tarda tindrem algunes nuvolades cap al nord del país, Pirineu, i pot caure algun ruixat o alguna tronada, però fora del Pirineu és difícil que avui s'escampin. I la temperatura diurna pot baixar una mica. El descens pot ser una mica més accentuat cap al litoral i al prelitoral de Tarragona i també el de Barcelona. Per posar xifres, Lleida avui arribarà als 34 graus, a Tortosa als 32, Barcelona als 27 o Manresa als 31. És a dir, farà calor, però una calor no tan exagerada com dies enrere.
4: Info. Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
14: Era alt, força prim.
15: Necessitava més corpulència.
13: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
16: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
17: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
13: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
0: Un quart de 10 i 4 minuts des de la declaració del primer cas de pesta porcina al sector ramader porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència, la de Mercor Lleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix la cotització és un 27% més baixa que fa un any. Lleida, està a la Bosoms.
18: El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscard, ramader del Carràs i portaveu de Jarc.
19: Això en un porc de 115 quilos, que és lo, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
18: A curt termini, la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercor Lleida, Miquel Àngel Vergés.
20: Tothom és conscient de que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
18: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil.
0: I en aquest context, avança la temporada de caça del senglar tot Catalunya per reduir-ne la densitat. Ja es podrà caçar a partir d'aquest mes de juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Anem ara a Girona, Núria Peraire.
21: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny, ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Txema López.
22: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir

0: d'aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
1: El president de la Territorial de Girona de la Federació de Caça, Joan Espona, ho veu amb bons ulls.
2: No fa res més, en definitiva, que facilitar-nos les coses, no? Estalviant-nos un tràmit administratiu que havíem de fer, no?
1: Les pluges abundants dels últims mesos fa que s'arribi a la primavera amb la vegetació en esplendor, el que significa que hi ha més aliment pels senglars, pel que crien més i es preveu que creixi la població de cara als propers mesos. L'objectiu seria arribar a tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona les xifres pugen fins als 14 senglars.
3: Tornem a Lleida i és que aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita. Una de les novetats aquest any és que s'ha creat un nou centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat, Julià Albacar.
4: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També aquest any s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any, a més, s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari.
3: Dues dones van quedar ferides, una d'elles greus, en ensorrar-se la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona. Les noies de 26 i 27 anys estaven en una piscina de la terrassa i quan es va esfondrar van caure a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les va atendre i les va portar a l'Hospital Trueta de Girona. Una es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha desallotjat la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. I en cultura, El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López, Marc Garriga.
5: Let me ask you a question. What is your worst fear?
6: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, un llibre que ja s'ha portat dos cops al cinema, una fa més de 60 anys, protagonitzada per Gregory Peck i Robert Mitchum, i una altra als anys 90, amb Robert De Niro i Nick Nolte. Totes dues van tenir un èxit notable i segurament per això Apple TV s'ha decidit a revisitar-les en format sèrie. Aquí és Javier Bardem qui té el repte de superar Peck i De Niro interpretant l'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i que comença a assetjar els advocats que no van aconseguir que se'n deslliurés. Una sèrie pertorbadora i d'alta tensió.
7: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
6: A Netflix dijous arriba El Testigo, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare. Un cas encara pendent d'esclarir i que anys després s'ha d'enfrontar la reobertura del cas. Una sèrie britànica d'intriga, sòbria, promocionant com les anteriors del director Rob Williams, La víctima i Sospechosos.
8: I'd like to share what happened when I played for England in 96.
6: A tot això, divendres a terra Movistar Plus, Dear England, una minissèrie sobre el seleccionador de futbol anglès Gareth Southgate, interpretat per Joseph Fiennes, que explica com va aconseguir que un equip deprimit recuperés la confiança perduda. Completen les novetats la comèdia adolescent No aptos para el trabajo a Disney Plus i la sueca Trio a Sky Showtime des d'avui mateix.
9: Daniel, you need to be in Miss Cruz's office in 5 minutes.
10: Have you met Miss Cruz?
11: She's tough.
12: She hates the sound of breathing. Don't breathe.
6: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a l'estreaming, destaca Turbulència en l'oficina, que arriba a Netflix divendres, una comèdia romàntica previsible, però amb encant, amb Jennifer López i Brett Goldstein, un dels protagonistes de Ted Lasso. Ella és l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que arriba un advocat molt atractiu de qui s'enamora i això posa a prova les seves pròpies normes.

0: Esport.
1: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Xulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pasqual. Contundent derrota a casa de 25 punts, 77 a 102, davant el València. Els blaugranes acaben cinquers a la fase regular i es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Sentim Xavi Pasqual.
3: Clarament

0: jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: Des de l'equip blaugrana, Toko Shengelia diu que han de reaccionar. En l'ascens a la segona divisió A del futbol, empat a un de l'Europa davant el filial del Celta a la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip graciant amb gol de Jordi Cano abans del descans i ja el temps afegit. L'equip gallec va aconseguir l'empat. El capità de l'Europa, Àlex Cano, ho analitza.
2: Que clar, que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important. Però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
1: En l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 a Badalona en la final anada per pujar de categoria. I ja parlem del futbol a la primera divisió. La capitana del Barça reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip. En declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Irene Paredes creu que és bàsic per poder suplir les baixes i coincideix el tècnic Pere Romeu en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, que garanteix que Marta Torrejón continuarà i vol que renovin Salma per al Duelo. Irene Paredes parla del valor de la Masía.
3: Todos los años sale alguna jugadora, es verdad que hay que darle muchísimo mérito. No es normal que salgan tampoco jugadoras todos los años como Serra, como Aisha. Está claro que el trabajo que se hace es buenísimo, pero también hay que darles cierto tiempo.
1: A l'últim partit de Lliga, golejada de les blaugranes 0-4 al camp del Real Madrid Club de Futbol. Empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, i el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant, a l'últim partit de Lice Chamorro, Ana González i Estefania Benini al club. Mentrestant, el jugador del Barça, Lamine Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
4: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
1: Declaracions de l'extrem de Mataró des de la concentració de la selecció espanyola, que aquest matí fa un últim entrenament a Madrid abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq. A l'equip espanyol hi ha 8 blaugranes. El Granollers d'handbol es classifica per Europa després de derrotar ahir el Ciudad Real. El Barça, per la seva banda, guanya el Logroño i tanca una lliga perfecta. 30 victòries en 30 partits. A la Lliga de Futbol Sala, a partir de les 9, el de Penyes-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 per al Barça. Sentim Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
5: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
1: Doncs també busca un 2-0 a l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga al Barça, que juga contra l'Igualada a partir de les 7 de la tarda. Ricard Ares, Ignacio Alavar, es un de los jugadores del Barça.
6: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie.
1: Els dos partits, el del Barça de Futbol Sala i el de Hoquei Patins, els podeu seguir en directe per Esport 3. Pel que fa al Calafell, és a un partit de ser eliminat pel Liceu. Ahir van perdre 4-1, els gallecs dominen 2-0 la sèrie, que és el millor de 5. El club de Campo guanya les lligues d'hoquei herba masculina i femenina. Els madrilenys van superar ahir el Polo, els shootouts, després que el partit va acabar amb empat a 1. I a la lliga femenina, derrota de l'Atlètic Terrassa amb el club de Campo per 4-1.

0: Dos quarts de deu del matí, aquest migdia engega la consulta als docents per validar el preacord tancat amb els sindicats USTEC i professors de secundària que aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous. Tot això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. La USTEC alerta que si s'imposa el no, hi haurà vaga indefinida. Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o bé l'Hospital de Bellvitge. I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut. L'endemà de conquerir el castell de Beaufort, Netanyahu compleix l'amenaça d'ampliar la seva expansió al Líban. És el que us hem destacat fins ara i a partir d'aquest moment també us explicarem que en el judici de la trama Kitchen avui declara Eugenio Pinos, el director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó. Dia d'estrena a l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta. Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions que augmenten les sales de tractament i la cartera de serveis per reduir les derivacions de pacients a Barcelona. I els jocs mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona, que s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació. En l'esport, Montse, què destaquem?
1: Doncs aquesta derrota contundent del Barça contra el València. El tècnic Xavi Pasqual parla de ridícul i aquest fet fa que els compliquen els aparellaments de quarts de final contra el Múrcia. En futbol sala avui segon partit de quarts de final, Valdepeñas-Barça a les 9 i Barça-Igualada segon de l'Hockey Lliga a les 7.
0: I aquest mes de juny comencem amb una temperatura més suau, amb calor a l'interior, però això sí, menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda, ruixats, aïllats i no tan forts com els darrers dies. Dos quarts de nou i dos minuts, els docents, com us estem explicant, voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorpora al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, lògicament votació no, però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta coincideix amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i la Intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues, que tenen vagues convocades per avui, la de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve. I mentrestant, la delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar una agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure a causa del cop de ferides al nas i a la barbeta. A dins l'edifici hi havia reunits representants sindicals i de la Conselleria que intentaven arribar a un acord sense èxit per posar fi a la vaga indefinida que va començar fa 3 setmanes. Els delegats sindicals s'han negat a abandonar l'edifici fins que no s'aconsegueixi un compromís de l'administració. Desenes de persones s'han concentrat a les portes de la Conselleria per condemnar aquesta agressió. I hem de parlar de més protestes, la dels metges que, això sí, canvien d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. A partir d'avui deixaran de fer hores extres en més d'una trentena de centres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, posa en marxa una nova campanya. Ni un minut més L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i adverteix que la mesura tindrà un impacte inevitable. A aquesta hora s'hi han adherit 27 hospitals catalans, 6 centres d'atenció primària de 110 serveis o especialitats mèdiques diferents. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
2: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer aquesta activitat extraordinària hi ha el servei d'hospitals com el de Bellvitge, el Vall d'Hebron, el Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. Això sí, no afectarà les urgències ni tampoc les visites ordinàries. I hem de tornar a Badalona perquè els Mossos d'Esquadra confirmen que l'impacte de bala que va rebre la nena de 10 anys

0: que va resultar ferida lleu ahir al barri de Sant Roc de Badalona va ser fortuït. La policia té ben encaminada a la investigació, que confia resoldre aviat i relacionar els fets amb un enfrontament entre clans pel control del mercat del narcotràfic, David Àngela.
1: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, no ha vinculat aquest tiroteig amb el que s'ha produït també a Badalona la setmana passada i ha assegurat que la nena no era l'objectiu.
2: Aquest és un dels riscs que correm quan hi ha algun tipus de fet d'aquestes característiques, és que ocorrevi algú que no té culpa, en aquest cas doncs una nena que es trobava pel carrer. Hi havia molta gent al carrer en aquell moment i, per desgràcia, doncs aquesta nena va rebre.
1: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en declaracions també al matí de Catalunya Ràdio, ha demanat més eines policials, judicials i, sobretot, més àgils per combatre el crim organitzat.
3: És difícil demanar a Mossos d'Esquadra doncs, que fan millors resultats quan estan fent la seva feina, però a la vegada doncs, no disposen doncs, de les eines suficients. No? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per els veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
1: Albiol manté que la delinqüència ha evolucionat els últims anys i que els recursos s'hi haurien d'adaptar. També ha admès que en certs punts de Sant Roc els veïns viuen amb por.
0: 2:15:10.
4: Fresca Info.
5: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
6: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
5: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
6: T'ho perdràs?
5: Més informació a futurfest.cat.
7: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
8: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Fresca Info.
0: Més coses ara de la crònica internacional. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit atacar barris del sud de Beirut, malgrat l'alto el foc vigent. El pla s'emmarca en la voluntat expressada i pel mateix Netanyahu de continuar la seva expansió al Líban després de conquerir l'icònic castell de Bofor.
9: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Bofor. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Arran d'aquest fet, el Consell de Seguretat de l'ONU té previst analitzar la situació a Líban, una reunió que es fa a petició de França. El seu president ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant a Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ja supera la barrera dels 3.400 morts. L'expresident veneçolà Nicolás Maduro assegura que manté una fe indestructible en la victòria de la veritat mentre continuen detinguts a Nova York. El líder xavista ho ha dit a través d'un missatge publicat a les xarxes socials. Recordem que l'exèrcit dels Estats Units el va capturar juntament amb la seva dona el mes de gener passat a Caracas i els van deportar a Nova York. Tots dos neguen els càrrecs que els imputa Washington, entre els quals hi ha conspiració terrorista, tràfic de drogues i possessió d'armes. La seva propera compareixença davant la justícia nord-americana està prevista pel dia 30 de juny. I mentrestant, el nombre de casos confirmats d'Ebola a la República del Congo puja ja a 282 després de registrar 19 casos positius més. Entre els casos confirmats s'inclouen 42 morts. Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació a la República Democràtica del Congo i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. Les autoritats sanitàries adverteixen que l'abast real del brot podria ser superior al que indiquen les dates actuals. L'OMS manté activa una alerta sanitària internacional, com que no hi ha vacunes ni tractaments homologats contra la variant del virus responsable d'aquest brot. La resposta se centra en la detecció ràpida dels casos i en les mesures de prevenció.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: En el judici de la Kitchen avui declararà el primer investigat de la cúpula policial d'aquell moment. És Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó. Entre d'altres, haurà d'aclarir què sabia sobre la captació

0: gestió del xofer de Bárcena, de Bárcenas com a confident, qui va fer aquest encàrrec i si passava informacions als seus superiors policials. Madrid, Tania Tàpia.
1: Segons la Fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho va posar en coneixement del secretari d'Estat Francisco Martínez, la mà dreta llavors del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos, que ja han declarat el judici, han negat estar al cas de l'operació ni ordenar cap investigació a l'entorn de l'extresorer. Diu l'exministre que de la Kitchen se'n va assabentar per la premsa el 2015, però el nom d'Eugenio Pino ja ha sortit al judici. Durant la declaració de l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez va explicar que l'estiu del 2013 el ministre el truca i li demana que pregunti si tenen de col·laborador de la policia, un tal Sergio Ríos, de l'entorn de la família.
2: Yo no tenía ni la más remota idea. El ministro, por supuesto, tampoco.
1: I que va trucar a Pino, que era el seu referent informatiu dins de la policia, per preguntar-li.
2: Recuerdo que el señor Pino no me contesta inmediatamente, pero me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas, que hace funciones de conductor de la familia. Sí.
1: Durant l'interrogatori, doncs, Pino haurà d'aclarir què sabia sobre aquesta captació, qui la va fer, si es pagava amb fons reservats i, sobretot, si la cúpula del Ministeri d'Interior n'estava al cas. Tant el ministre com el seu número 2 ho han negat de totes les maneres. Després de Pino, el següent investigat que haurà de declarar és el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Les agendes i el material del comissat a Villarejo van ser l'origen que va posar els investigadors sobre la pista d'aquesta causa.
0: Aquesta tarda comença la jornada des del Cercle d'Economia, que aquest any porten el títol d'Autonomia Estratègica d'Europa, MIT o realitat. En la primera jornada intervindrà la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, i també destaca la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa, o una taula rodona amb el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg polonès. Seran tres dies de debat sobre com les empreses i les institucions afronten l'actual context geopolític, l'increment de la incertesa econòmica i l'impacte de la intel·ligència artificial. Teresa García Milà, en declaracions a 3CAT Info.
3: El que volem és portar la veu de les empreses que estan actuant en sectors estratègics que tenen molt potencial i que el que hem de fer és, des d'Europa, donar-los més camí perquè puguin competir en el món.
0: I participaran empresaris com Toni Brufador Repsol o Francisco Reynés de Naturgy i polítics com Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Aquest matí han començat a funcionar les noves instal·lacions de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta. Augmenta les sales de tractament i oferirà més serveis per reduir el nombre de pacients que s'han de derivar a Barcelona. Girona, Núria Peraire.
4: Les sales de tractament de quimioteràpia, d'immunoteràpia i on es fan també, per exemple, les proves diagnòstiques de biòpsies de moll de l'os passen de ser 25 a 36 i entre els serveis nous que es podran oferir hi ha el tractament de pentamidina. Fins ara, per fer-lo, els pacients havien d'ingressar i ara podran fer-lo i tornar cap a casa. A més, estan acabant de dissenyar una unitat de desensibilització per tal de tractar a Girona els pacients que generen una reacció als medicaments i no caldrà enviar-los a l'Hospital de Bellvitge. Ho explica l'adjunta a la direcció de cures de l'ICO Girona, Eulàlia Pujol.
5: Doncs ara estem treballant per muntar aquesta unitat aquí, conjuntament amb els al·lergòlegs de Santa Caterina. Per tant, ja no haurem d'enviar els pacients a desensibilitzar al Bellvitge, sinó que els podrem desensibilitzar en el nostre hospital de dia.
4: Les noves instal·lacions, després d'uns 2 anys d'obres, permeten que l'hospital de dia estigui preparat per al futur fins que no es faci el nou hospital en el marc del nou campus de salut, que està previst a partir del 2030. Calia actualitzar-se perquè cada cop hi ha més pacients per les millores en la detecció i per la millora en l'esperança de vida, que fa que estiguin més temps en tractament.
5: Hem dissenyat un hospital de dia amb una estructura que ens permeti assumir tot el creixement, malauradament, tota la incidència del càncer, fins a poder-nos traslladar al nou campus.
4: El nou hospital de dia té 500 metres quadrats en dues plantes.
0: 9:45 del matí, trànsit i temps. Actualitzem la situació carreteres i autopistes del país i transport públic. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
6: Bon dia. A tota la xarxa, ara només dues incidències que provoquen cua. És un accident a la C32, a Premià de Mar, que està tallant un carril direcció Mataró, és menys d'un quilòmetre de cua, i un vehicle avariat a l'AP7, a Santa Perpètua de Mogoda, cap a Martorell, en sentit sud, que està provocant uns 6 quilòmetres d'intensitat des de Mollet. A aquesta hora, de fet, les vies amb més retenció, congestió, continuen sent les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i també queda intensitat, però cap a la capital. Trams ara, però força intermitents, ja pràcticament sense aturades en cap punt. Des de Llobregat per la C32 a Viladecans, també a la 2 i B23 a Pallejà, i des del costat Besòs encara continua intens també el nus de la Trinitat. En tots els casos, però, com deien, són cues que avancen i que, de fet, estan començant ja a escurçar-se. I el transport públic, de moment, matí molt tranquil, no ens consten incidències més enllà de les demores que provoquen les limitacions de velocitat a Rodalies, de moment força puntuals i de menys d'uns 10 minuts de mitjana. De moment, això és tot.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
7: Matí ben tranquil. A Catalunya només tenim alguns intervals de núvols locals, també alguns núvols a la Vall d'Aran. S'aniran fonent i a la tarda sí que poden créixer nuvolades. Amb la calor, al Pirineu i al Prepirineu hi caurà algun ruixat. Aquests ruixats són més probables del nord del Ripollès i també del Pallars Sobirà, amb alguna tronada puntual. La resta, sol i calor, tot i que baixa una mica la temperatura, on pot baixar més respecte ahir serà a la costa i al prelitoral de Tarragona i de Barcelona. Per posar xifres, s'esperen màximes de 34 a Lleida, 32 a Tortosa, 27 a Barcelona, 32, per exemple, cap a l'àrea de Cervera i Viella, de les més baixes, al voltant dels 26 també a Puigcerdà.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El Ministeri de Foment està eliminant diferents girs a l'esquerra en diferents carreteres de l'Estat per millorar la seguretat viària. Es fan obres al Baix Camp i al Baix Penedès, però les actuacions han generat queixes d'alguns alcaldes i malestar entre els usuaris que han de fer diversos quilòmetres de més. Tarragona, Manel Sastre.
8: Ara mateix estan suprimint els girs a l'esquerra pel centre de la carretera N420 a les Borges del Camp, Riudoms i Botarell. L'acció forma part de les millores que Carreteres de l'Estat està fent en aquest punt, on es construirà una gran rotonda, però que obligarà els conductors a fer entre 3 i 5 quilòmetres més en funció de la direcció que agafin. L'alcalde de les Borges, Joaquim Calatayud, va demanar un enllaç complementari, però li van denegar. Reconeix que alguns conductors hauran de fer més quilòmetres, però que ha de primar la seguretat.
9: Haurem de fer una certa distància més, però que també entenc que amb el temps la gent s'acostumarà. En tot cas, tot això no hauria d'enfosquir el fet que es faci una rotonda aquí al cruce de les Borges, que era una zona molt perillosa i que hi havia accidents setmanalment.
8: També s'ha tancat el gir a l'esquerra d'accés al polígon industrial de Vallvei, a la N340 al Baix Penedès. Aquí la mesura ha fet que una part del trànsit de camions i furgons que volen anar en direcció Barcelona passin per la trama urbana. L'alcalde, Valentí González, creu que s'haurien de buscar opcions alternatives, com una gran rotonda a prop de l'Hospital del Vendrell i de la resta de sectors industrials.
10: Sí que veiem una mica més de trànsit, sobretot al carrer Poliesportiu, que és el carrer que fa la unió del poble amb el polígon. Amb aquesta cau solística que tenim actualment, podríem sumar els tres factors, no? Un nou accés al polígon pel sector de la ITV, l'hospital podria solventar la seva accés nou a l'hospital també, perquè creuen que també seria una bona opció.
8: Des de Carreteres de l'Estat avisen que aquestes obres de supressió d'aquests girs s'aniran fent a totes les carreteres amb més intensitat de trànsit, de forma progressiva per augmentar la seguretat i reduir la sinistralitat.
0: El col·lectiu feminista del Pallars anuncia la situació límit i insostenible, diuen, de l'atenció a la salut sexual i reproductiva al Pallars i l'Alta Ribagorça. Alerten que actualment només hi ha una llevadora de l'ICS per donar cobertura als CAPs de tot el territori i denuncien llistes d'espera de fins a 4 mesos. El Departament de Salut assegura que hi posarà solució. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
11: L'entitat assegura que una sola professional ha d'atendre una població d'uns 24.000 habitants repartits entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, en un territori extens i amb dificultats de mobilitat pròpies de l'alta muntanya. El col·lectiu alerta també que la manca de personal està provocant sobrecàrrega laboral i una afectació directa a les usuàries, especialment en l'atenció durant l'embaràs, el postpart i la salut sexual. Des de Salut admeten la problemàtica, però asseguren que ja es treballa per ampliar personal, segurament de cara a l'estiu, i que cap dona ha quedat desatesa. Eduard Sanjurjo, director de l'Hospital Comarcal del Pallars.
12: Sí que s'han hagut de reorganitzar agendes, probablement hi ha hagut menys hores d'atenció, però sempre s'ha donat l'atenció i sempre hem estat al darrere de que cap cas urgent quedés sense visitar, que cap gestant quedés sense visitar i que tots els programes es puguin dur a terme.
11: Des de la plataforma feminista, però, insisteixen que el temps d'espera és intolerable. inacceptable. La Ruth és la seva portaveu.
13: Considerem que el que és vergonyós és que hagis d'esperar-te durant 4 mesos, no? I ho atribuint, a més, amb la doble rasanda que és per comarques rurals, no? En zones on acabem tenint només que les engrunes.
11: L'entitat reclama Salut, doncs, mesures urgents per reforçar el servei i garantir una atenció digna i de proximitat a les dones del Pirineu.
14: 3Cat Info.
0: Els jocs mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món. Catalunya lidera aquest

0: rescat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona, que s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació, Montse Mas.
1: Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, l'any passat la indústria global del videojoc va generar més de 167.000 milions d'euros, dels quals més de la meitat, 91.000 milions, eren per a telèfons intel·ligents i tauletes. El president d'aquesta companyia, Todd Green, ha destacat a l'Agència Catalana de Notícies que els videojocs mòbils han deixat de ser un mercat secundari per convertir-se en un puntal del negoci.
2: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
1: Més de la meitat dels 722 milions d'euros que van ingressar als videojocs mòbils de l'Estat l'any passat es van generar a Catalunya i un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai Namco, Scopely o la mateixa King.
2: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. És un lloc on la gent vol viure i on vol traslladar. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
1: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults i que la mitjana d'edat és de 31 anys.
0: En Posta del Montse ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional de les Terres de l'Ebre que es va perdre a finals del segle XIX. Les aubades s'han mantingut en zones del País Valencià i també de l'Aragó, en Posta, Jordi Barranca.
3: I passa de ser el tarariroriroriro, tarariroriroa, passa a ser tarariroriro, tarariroa.
4: És Josemi Sánchez, versador i dolçainer valencià. Cada dues setmanes puja des de València per fer els tallers que s'han organitzat per recuperar les aubades.
3: Això és un repte molt important perquè bé, l'alumnat, quasi bé tots, ja improvisen, canten jotes, canten alguns altres estils. El perfil, diguem-ne, més fàcil seria que vinguessin que no s'hagués enfrontat mai al fet de la improvisació textual i no sols això, sinó a més interpretar-la.
4: Dos elements essencials en aquest cant tradicional. Entre les alumnes ja experimentades hi ha la Dolors i la Rosa Maria, a qui el nou sistema els costa una mica.
5: Estem acostumbrats d'una manera, però bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres en sortirem, però claro, hem de canviar una mica el xip.
6: Trobo que és un repte molt gran perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com és heptasil·làbic, les hem cantat i hem sortit la mare de bé.
4: Estan acostumades a versos de 7 síl·labes i no de 5 com han trobat el cançoner popular de Catalunya.
3: El patró més habitual en el que tothom es mou còmodament. I ara, amb aquestes augades, hem trobat un patró que és pentasil·làbic. Cinc síl·labes accentuades. Si són agudes, si són planes, són sis.
4: Tot això s'engloba en la dinàmica de recuperació i reivindicació d'elements festius d'aquestes terres. Els tallers s'aniran fent fins a finals de juliol. L'objectiu és recuperar-les aquest mes d'agost durant les festes d'Amposta.
0: L'èxit del futbol situa TV3 com a líder al maig amb una quota del 14,7%, pràcticament un punt per sobre respecte a fa un any. D'aquesta manera és la televisió més vista per 22è mes consecutiu. El maig està que especialment a final de la Copa de la Reina, el segon partit més vist de futbol femení de la temporada i triplica la competència amb 882.000 espectadors d'audiència acumulada i la Champions femenina obté un 35% de quota. Les celebracions dels títols del Barça masculí i femení també registren èxit d'audiència amb un 17 i un 15,8% de quota respectivament. Altres programes esportius que també han fet rècord són el seguiment del clàssic d'un dia de partit i el gol a gol posterior al clàssic. I seguint amb els esports, el Mundial de Motociclisme i la cursa sprint són altres transmissions esportives amb bons resultats. D'altra banda, el Super 3 és la cadena infantil que més creix amb un 9,7% de quota, una xifra que no assolia des del febrer del 2025 amb els programes Les Tortugues Ninja, El Detectiu Conan i Idea Fix i Els Irreductibles al capdavant.
7: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
8: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet rep xiulets al Palau Blaugrana. La contundent derrota a casa ahir contra València de 25.77-102. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen els quarts de final que jugaran

0: Demà mateix a la pista del Murcia, Xavi Pascual, l'entrenador del Barça, parla de ridícul de l'equip i des de l'equip Toko Shengelia diu que han de reaccionar i parla així del rival al play-off de quarts, al Murcia.
1: Y cualquier equipo en ACB, vamos a decir así, Murcia ha demostrado muchas veces contra nosotros y no solo contra nosotros, contra todo el mundo este año y nada, ahora es tenemos que concentrar más en nosotros, lo que tenemos que hacer y en nuestros lados fuertes.
0: En l'ascens a la segona divisió de futbol, empat a un de l'Europa davant el filial del Celta, la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip graciesc amb gol de Jordi Cano abans del descans i el temps afegit va empatar a l'equip gallec. El capità de l'Europa és Àlex Cano.
2: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. I amb una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1.
0: En l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 a Badalona en la final anada per pujar de categoria. El Barça, de futbol femení, tant la capitana com l'entrenador coincideixen que el club ha de fitxar per poder mantenir el nivell de l'equip. Ho explicava Irene Paredes al Tot Gira de Catalunya Ràdio, diu que és bàsic per poder suplir les baixes, i també en parlava el tècnic Pere Romeu, en declaracions al Club de la Mitjanit.
3: En això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment el que vol el club és seguir competint per tot i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa.
0: En l'últim partit de Lliga, golejada de les Blaugrana 0-4 al camp del Reial Madrid, Club de Futbol, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla en l'últim partit de Judit Pablos, i el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant en l'últim partit de Lice Chamorro, Ana González i Estefania Benini. Mentrestant, el jugador del Barça, Lamin Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
4: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
0: Declaracions de l'extrem de Mataró des de la concentració de la selecció espanyola, que aquest matí fa un últim entrenament a Madrid abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq, a l'equip espanyol i a 8 blaugranes.
5: 3CAT Info.
0: El Granollers es classifica per Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga a Sobal d'handbol. Antonio García és el segon tècnic ballesà.
6: Una vegada més aconseguim fer que sigui normal una cosa que és meravellós. Crec que per nosaltres estar entre els tres primers és una cosa que a principi de temporada sempre se'ns exigeix, però quan veus les altres plantilles dels altres equips, pues penses que no hauria de ser així, no? El que passa és que nosaltres hem aconseguit que això sigui normal.
0: A Barça guanya el Logroño i tanca una lliga perfecta, 30 victòries, 30 partits. A la Lliga de Futbol Sala, a partir de les 9, el de Penyes Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pel Barça. Sentim Javier Rodríguez, tècnic blaugrana.
7: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punt de la eliminatòria i lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
0: A les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. Ricard Ares, tècnic blaugrana.
8: Tornem a enfrontar l'Igualada, el segon partit. En l'anàlisi de vídeo, situacions que ja les havíem analitzat i que les hem patit, les corregirem.
0: El Calafell és a un partit de ser eliminat pel Liceu. Ahir van perdre 4-1. Els gallecs dominen 2-0 la sèrie, que és el millor de 5. I Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia amb gran autoritat.
5: Trescat Info.

Els Mossos asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig de Badalona ahir a la tarda, que va deixar ferida una menor. La policia dona per fet que l'origen de l'enfrontament

l'Ajuntament és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la víctima va rebre l'impacte de bala de manera fortuïta. Aquest migdia engega la consulta als docents per validar el preacord tancat amb els sindicats USTEC i professors de secundària que aturaria les

0: Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut l'endemà de conquerir el castell de Beaufort. Netanyahu compleix l'amenaça d'ampliar la seva expansió al Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU analitza avui l'escalada a petició de França. El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro. Malestar d'alcaldes i conductors per la decisió del Ministeri de Foment d'eliminar girs a l'esquerra en diferents carreteres del Camp de Tarragona i el Baix Penedès, una mesura per reduir la sinistralitat que comporta allargar el trajecte. I dia d'estrena a l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta. Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions que augmenten les sales de tractament i la cartera de serveis per reduir les derivacions de pacients a Barcelona. El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb Turbulència, la nova pel·lícula de Jennifer López. I a Netflix arriba dijous El Testigo, un thriller que firma Rob Williams.
1: Esports. El Barça Bàsquet es complica el play-off de quarts de final després de perdre de 20 punts ahir contra València. Demà comencen a jugar contra el Murcia. Pere Romeu i Irene Paredes reclamen al Barça fitxatges per reforçar l'equip. El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el tècnic blaugrana, assegura que Torrejón continuarà i volen renovar Salma. En futbol sala, avui, segon partit de quarts de final, Valdepeñas-Barça a les 9 del vespre, amb triomf per als blaugrana al primer. També busca posar el 2-0 al Barça d'hoquei patins, que rep l'Igualada del segon partit de semifinals a les 7, els dos partits per Esport 3.
0: I el temps avui, dia de sol, alguns núvols locals i a la tarda ruixats aïllats al Pirineu, no tan forts com els últims dies. La temperatura serà lleugerament més baixa avui, màximes entre els 26 i 32 graus, i al Pla de Lleida poden arribar fins als 34 graus.
2: Trescat Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Els Mossos d'Esquadra confirmen que l'impacte de bala que va rebre la nena de 10 anys, que va resultar ferida lleu ahir al barri de Sant Roc de Badalona, va ser fortuït. La policia té ben encaminada la investigació, que confia resoldre aviat i relacionar els fets amb un enfrontament entre clans pel control del mercat del narcotràfic. Anem cap a Badalona, David Àngela.
3: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, no ha vinculat aquest tiroteig amb el que s'ha produït també a Badalona la setmana passada i ha assegurat que la nena no era l'objectiu.
4: Aquest és un dels riscs que correm quan hi ha algun tipus de fet d'aquestes característiques, és que ocorre hi ha algú que no té culpa, en aquest cas doncs una nena que es trobava pel carrer. Hi havia molta gent al carrer en aquell moment i, per desgràcia, doncs aquesta nena va rebre.
3: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en declaracions també al matí de Catalunya Ràdio, ha demanat més eines policials, judicials i, sobretot, més àgils per combatre el crim organitzat.
4: És difícil demanar a Mossos d'Esquadra, doncs, que fan millors resultats quan estan fent la seva feina, però a la vegada doncs, no disposen doncs, de les eines suficients. No? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per als veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
3: Albiol manté que la delinqüència ha evolucionat els últims anys i que els recursos s'hi haurien d'adaptar. També ha admès que en certs punts de Sant Roc els veïns viuen amb por.
0: Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que aquest preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia. Els mestres tenen dues opcions, votar sí o votar no, però en el cas que votin no, es ratifica també el compromís a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta coincideix amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit també mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè

0: consideren que el pacte queda curt, que és insuficient. Avui, com dèiem, aquestes mobilitzacions es mantenen en diverses zones, és el cas de la Catalunya Central i del Moianès. Anem cap a Monistrol de Montserrat, allà tenim la Nàtia Dell.
1: Som al punt de trobada del cremallera de Monistrol de Montserrat, aquí al pàrquing, on a aquesta hora han quedat docents del Bages, Moianès, Osona, Lluçanès, Berguedà i Solsonès per pujar plegats, caminant fins al monestir de Montserrat, convocats pels sindicats minoritaris que aquí, a la Catalunya Central, continuen al peu del canó. Mantenen les protestes previstes. Així ho ha decidit la CGT, la Intersindical i l'Assemblea de Centres del Bages, Moianès. Mantenint, doncs, aquesta convocatòria de vaga i aquestes accions diverses aquí al Bages. Al migdia, a les 12, tenen previst fer una assemblea a Montserrat i a la tarda una manifestació a Manresa.
0: I a la demarcació de Girona hi ha hagut plantada aquesta nit davant la seu de la delegació de la Generalitat, Fèlix Martín.
2: Es mantenen les mobilitzacions d'una part dels docents gironins. De fet, ja es van concentrar i la tarda més de 300 persones davant la seu de la Generalitat a Girona en el camp batejat com les últimes colònies. Ho van fer en un ambient festiu amb música en directe inclosa. Han passat la nit aquí d'aquestes 300 persones, una vintena en tendes de campanya, i així estaran fins l'hora de dinar. Volen mantenir viva l'activitat de les últimes setmanes i han organitzat per aquest matí grups de treball per explicar per què consideren que el preacord de divendres es queda curt i falta concreció. Ho ha explicat aquest matí en declaracions al 3Cat Info Pau Pagès, el portaveu de la coordinadora d'Assemblees Educatives de Girona.
3: És una manca de concreció a llarg termini, és a dir, bueno, a curt i a llarg termini. D'una banda, entendre bé què és allò que millorarà de cara al curs que ve, és a dir, passat l'estiu, quan comencem el curs, què és allò que notarem a cadascun dels centres educatius, i de l'altra és quina garantia tenim que d'aquí a 3-4 anys no estarem allà mateix. Per fer això creiem que cal una voluntat molt més gran de la que s'ha demostrat fins ara i volem fer sentir la nostra veu en el procés que creiem que és necessari a partir d'ara per aconseguir-ho.
2: Entre els punts que consideren des de Girona que caldria encara incidir més hi ha el de la climatització de les aules i també en millores pel col·lectiu docent de 0 a 3 anys.
0: I els metges avui també protesten, continuen les protestes, tot i que canvien d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball i que aquests estan sotmesos. A partir d'avui deixaran de fer hores extres en més d'una trentena de centres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, posa en marxa una nova campanya que es diu Ni un minut més. L'objectiu, forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i adverteix que la mesura tindrà un impacte inevitable. A aquesta hora s'hi han adherit 27 hospitals catalans, 6 centres d'atenció primària de 110 serveis o especialitats mèdiques diferents. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
4: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com el de Bellvitge, el Vall d'Hebron, el Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. No afectarà, però, les urgències ni tampoc les visites ordinàries. Passant 10 minuts de les 10, us ho dèiem en titulars, a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns d'aquests beneficis fiscals que s'havien aplicat, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit a atacar barris del sud de Beirut, malgrat l'alt el foc vigent. Les forces armades han demanat l'evacuació de 9 pobles més del sud del país. El pla s'emmarca la voluntat expressada ahir pel mateix Netanyahu de continuar la seva expansió al Líban després de conquerir l'icònic castell de Bofor.
7: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani.

0: i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
1: Fissat Hezbollah.
2: Arran d'aquest fet, el Consell de Seguretat de l'ONU té previst analitzar la situació al Líban, una reunió que es farà a petició de França. El seu president, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha reiterat que l'Iran vol fer un acord amb el seu país i això serà bo per a ells i per als seus aliats. És un missatge publicat a la seva xarxa social, mentre que aquest cap de setmana diferents episodis han fet créixer la tensió a l'Orient Mitjà. Washington ha explicat que ha atacat instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran després que tombessin un dron seu que volava en aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que hi ha respost atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, però, Washington no ha confirmat aquesta informació. Mentrestant, aquest matí, l'Iran ha penjat a la forca els dos homes condemnats per la seva participació en les protestes del gener contra el règim. Se'ls considerava responsables del saqueig i incendi d'una mesquita. Les detencions i execucions han augmentat des de principis de la guerra. Notícia d'aquesta matinada, Colòmbia haurà de triar entre l'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista de l'esquerra, Iván Cepeda. En la primera volta, celebrada ahir, l'aspirant extremista es va imposar per sorpresa en prop d'un 44% dels vots, 3 punts més que el seu rival. El successor de Gustavo Petro s'escollirà en la segona volta, que és el 21 de juny. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
3: Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta d'aquestes eleccions presidencials a Colòmbia. Tant el candidat progressista Iván Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot aquesta passada nit electoral. De la Espriella celebrava la victòria a la ciutat colombiana de Barranquilla protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica. L'escoltem.
4: El heredero de los narcoterroristas.
3: Per la seva banda, el candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, denunciava irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
5: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
3: Així doncs, el balotatge o segona volta d'aquestes presidencials en el calendari pel 21 de juny.
2: Encara política, però de casa nostra, Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalán.
6: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa, ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen, i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable.

0: Arribem en punt a 10:15, connexió amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim aquesta hora carreteres i transports públics. Txell Garriga, bon dia.
1: Bon dia, doncs. Tenim alguns punts ara afectats per incidències. La que està provocant més afectació és un vehicle incendiat a la C58 a l'altura de Ripollet, direcció Sabadell. Només talla un carril, però veiem que hi ha cua bastant compactada en uns 2 quilòmetres. També un accident a la C32 a Premià de Mar, direcció Mataró, que ja s'estaria retirant cap al voral. De moment, ara mateix no provoca cua. I dos vehicles avariats que sí que estan provocant intensitat o bé retenció. Una a la Ronda de Dalt, amb cua entre Santa Coloma i Horta, en sentit Llobregat, i l'altra a l'AP7, a Santa Perpètua. De fet, des de primera hora, en sentit sud, hi ha cua encara des de Mollet. Són uns 6 quilòmetres. I a la resta de xarxa, només destacar que les cues de primera hora ara ja pràcticament s'han normalitzat arreu. I el transport públic, de moment matí, molt tranquil. No ens consten incidències més enllà de les demores que provoquen les limitacions de velocitat a Rodalies. De moment, però avui, força puntuals i de menys de 10 minuts. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
2: Matí a dilluns molt tranquil, molt estable, només tenim alguns núvols baixos locals, fruit de la humitat, també hi ha alguns núvols enganxats a la Vall d'Aran. La temperatura mínima, doncs, alta a la costa, amb valors que en alguns casos no han baixat dels 21 o 22 graus, per exemple, el Masnou, Barcelona, Castelldefels o la

0: ràpida. A l'interior també valors molts entre els 14 i els 17, 18 o 19. I fresca, una mica fresca al Pirineu, i ge, per exemple, a Cerdanya, al voltant dels 18 graus. A la tarda tindrem algunes nuvolades cap al nord del país, Pirineu, i pot caure algun ruixat o alguna tronada, però fora del Pirineu és difícil de que avui s'escampin. I la temperatura diurna pot baixar una mica. El descens pot ser una mica més accentuat cap al litoral i al prelitoral de Tarragona i també el de Barcelona. Per posar xifres, Lleida avui arribarà als 34 graus, a Tortosa als 32, Barcelona als 27 o Manresa als 31. És a dir, farà calor, però una calor no tan exagerada com dies enrere.
1: Fresca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
2: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
1: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
2: Que bé!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Tota comunitat necessita un cor.
5: Un cor? Per què?
4: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
5: I reforçar la identitat?
4: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
5: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
1: Fresca Info.
6: Passant 3 minuts d'un quart d'11. El Ministeri de Foment està eliminant diferents girs a l'esquerra en carreteres de l'Estat per millorar la seguretat viària. Es fan obres al Baix Camp i al Baix Penedès, però les actuacions han generat queixes d'alguns alcaldes i malestar entre els usuaris que han de fer diversos quilòmetres de més. Tarragona, Manel Sastre.
7: Ara mateix estan suprimint els girs a l'esquerra pel centre de la carretera N420 a les Borges del Camp, Riudoms i Botarell. L'acció forma part de les millores que Carreteres de l'Estat està fent en aquest punt, on es construirà una gran rotonda, però que obligarà els conductors a fer entre 3 i 5 quilòmetres més en funció de la direcció que agafin. L'alcalde de les Borges, Joaquim Calatayud, va demanar un enllaç complementari, però li van denegar. Reconeix que alguns conductors hauran de fer més quilòmetres, però que ha de primar la seguretat.
8: Haurem de fer una certa distància més, però que també entenc que amb el temps la gent s'acostumarà. En tot cas, tot això no hauria d'enfosquir el fet que es faci una rotonda aquí al cruce de les Borges, que era una zona molt perillosa i que hi havia accidents setmanalment.
7: També s'ha tancat el gir a l'esquerra d'accés al polígon industrial de Vallvei a la N340 al Baix Penedès. Aquí la mesura ha fet que una part del trànsit de camions i furgons que volen anar en direcció a Barcelona passin per la trama urbana. L'alcalde, Valentí González, creu que s'haurien de buscar opcions alternatives com una gran rotonda a prop de l'Hospital del Vendrell i de la resta de sectors industrials.
9: Sí que veiem una mica més de trànsit, sobretot al carrer Poliesportiu, que és el carrer que fa la unió del poble amb el polígon. Amb aquesta causalística que tenim actualment, podríem sumar els tres factors, no? Un nou accés al polígon pel sector de la ITV, l'hospital podria solventar la seva accés nou a l'hospital també, perquè creuen que també seria una bona opció.
7: Des de Carreteres de l'Estat avisen que aquestes obres de supressió d'aquests girs s'aniran fent a totes les carreteres amb més intensitat de trànsit, de forma progressiva per augmentar la seguretat i reduir la sinistralitat.
6: Aquest matí han començat a funcionar les noves instal·lacions de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat al Trueta. Augmenten les sales de tractament i oferirà més serveis per reduir el nombre de pacients que s'han de derivar a Barcelona. Girona, Núria Pereira.
10: Les sales de tractament de quimioteràpia, d'immunoteràpia i on es fan també, per exemple, les proves diagnòstiques de biòpsies de moll de l'os passen de ser 25 a 36 i entre els serveis nous que es podran oferir hi ha el tractament de pentamidina. Fins ara, per fer-lo, els pacients havien d'ingressar i ara podran fer-lo i tornar cap a casa. A més, estan acabant de dissenyar una unitat de desensibilització per tal de tractar a Girona els pacients que generen una reacció als medicaments i no caldrà enviar-los a l'Hospital de Bellvitge. Ho explica l'adjunta a la direcció de cures de l'ICO Girona, Eulàlia Pujol.
11: Doncs ara estem treballant per muntar aquesta unitat aquí, conjuntament amb els al·lergòlegs de Santa Caterina. Per tant, ja no haurem d'enviar els pacients a desensibilitzar el Bellvitge, sinó que els podrem desensibilitzar en el nostre hospital de dia.
10: Les noves instal·lacions, després d'uns 2 anys d'obres, permeten que l'hospital de dia estigui preparat per al futur fins que no es faci el nou hospital en el marc del nou campus de salut, que està previst a partir del 2030. Calia actualitzar-se perquè cada cop hi ha més pacients. Per les millores en la detecció,

0: i per la millora en l'esperança de vida, que fa que estiguin més temps en tractament.
1: Hem dissenyat un hospital de dia amb una estructura que ens permeti assumir tot el creixement, malauradament, tota la incidència del càncer, fins a poder-nos traslladar al nou campus.
0: El nou hospital de dia té 500 metres quadrats en dues plantes.
2: Per la Mare de Cultura, El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López, Marc Garriga.
3: Let me ask you a question. What is your worst fear?
4: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, un llibre que ja s'ha portat dos cops al cinema, una fa més de 60 anys, protagonitzada per Gregory Peck i Robert Mitchum, i una altra als anys 90, amb Robert De Niro i Nick Nolte. Totes dues van tenir un èxit notable i segurament per això Apple TV s'ha decidit a revisitar-les en format sèrie. Aquí és Javier Bardem qui té el repte de superar Peck i De Niro interpretant l'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i que comença a assetjar els advocats que no van aconseguir que se'n deslliurés, una sèrie pertorbadora i d'alta tensió.
5: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
4: A Netflix dijous arriba El Testigo, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare, un cas encara pendent d'esclarir i que anys després s'ha d'enfrontar la reobertura del cas. Una sèrie britànica d'intriga, sòbria, promocionant, com les anteriors del director Rob Williams, La víctima i Sospechosos.
6: I'd like to share what happened when I played for England in 96.
4: A tot això, divendres a terra Movistar Plus, Dear England, una minissèrie sobre el seleccionador de futbol anglès Gareth Southgate, interpretat per Joseph Fiennes, que explica com va aconseguir que un equip deprimit recuperés la confiança perduda. Completen les novetats la comèdia adolescent No aptos para el trabajo a Disney Plus i la sueca Trio a Sky Showtime des d'avui mateix.
7: Daniel, you need to be in Miss Cruz's office in 5 minutes.
8: Have you met Miss Cruz?
9: She's tough.
10: She hates the sound of breathing. Don't breathe.
4: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a l'streaming, destaca Turbulència en l'oficina, que arriba a Netflix divendres, una comèdia romàntica previsible, però mancant, amb Jennifer López i Brett Goldstein, un dels protagonistes de Ted Lasso. Ella és l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que arriba un advocat molt atractiu de qui s'enamora i això posa a prova les seves pròpies normes.
2: I abans dels esports, encara tenim temps d'explicar-vos que l'èxit del futbol situa TV3 com a líder al maig amb una quota del 14,7%, pràcticament un punt per sobre respecte a fa un any. D'aquesta manera és la televisió més vista per 22è mes consecutiu. El maig destaca especialment la final de la Copa de la Reina, el segon partit més vist de futbol femení de la temporada, i triplica la competència amb 882.000 espectadors d'audiència acumulada, i la Champions femenina obté un 35% de quota. Les celebracions dels títols del Barça masculí i femení també registren èxits d'audiència amb un 17 i un 15,8% de quota respectivament. Altres programes esportius que també han fet rècords són el seguiment del clàssic d'un dia de partit i el gol a gol posterior al clàssic. I seguint amb esports, el Mundial de Motociclisme i la cursa sprint són altres transmissions esportives amb bons resultats. D'altra banda, el Super 3 és la cadena infantil que més creix, amb un 9,7% de quota, una xifra que no assolia des del febrer del 2025, amb programes com les Tortugues Ninja, el Detectiu Conan o Idea Fix i els Irreductibles al capdavant. Al maig, més de 4 milions de catalans van connectar amb l'ecosistema 3Cat Info i els informatius de TV3 es mantenen com a líders destacats. A la plataforma 3Cat, entre els més reproduïts, destaquen La Gran Cita, els nous capítols de Crims i també l'estrena de Pubertat.
11: Esports.
2: Montserrat, Raya, molt bon dia.
12: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet rep xulets al Palau Blaugrana. La contundent derrota a casa ahir contra el València de 25 punts, 77 a 102. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen el play-off de quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pasqual, tècnic del Barça.
13: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB. Amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
12: Des de l'equip Toko Shengelia, diu que han de reaccionar. En l'ascens a la segona divisió A de futbol, empat a un de l'Europa davant el filial del Celta a la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip graciant amb gol de Jordi Cano abans del descans i ja el descompte, el temps afegit. L'equip gallec va empatar. El capità de l'Europa és Àlex Cano.
9: Que clar, que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important. Però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
12: En l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona, en la final anada per pujar de categoria. El Barça de futbol femení, tant la capitana com l'entrenador, coincideixen que el club ha de fitxar per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En declaracions al Tot G de Catalunya Ràdio, sentim Irene Paredes.
11: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
12: En l'últim partit de Lliga, golejada de les Blaugranes 0-4 al camp del Real Madrid Club de Futbol, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, l'últim partit de la jugadora Judit Pablos.
14: Moments infinits, però si et digués un moment, doncs sí, l'ascens. Al final, aquell dia vaig complir el somni de la meva vida, que era portar tornar a l'equip on es mereixia, al club de la meva vida, i va ser un dia que si m'hagués de quedar en un moment seria aquell.
12: El Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Benini al club. Mentrestant, el jugador de Barça, Lamine Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's al Mundial. Declaracions de l'extrem mataroní des de la concentració de la selecció espanyola, que aquest matí fa un últim entrenament a Madrid abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq.
15: 3CAT Info.
12: El Granollers es classifica per Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga d'handbol ahir per 38-29. Els vallesans jugaran la segona competició europea la pròxima temporada. Antonio García, segon tècnic vallesà, no continuarà la temporada que ve.
16: I serà molt estrany dirigir un equip el dia que em toqui jugar contra el Balonmano Granollers, no? Però bueno, això també són coses boniques de l'esport i també per mi és un repte que agafo amb moltíssima il·lusió, sempre pensant que això no és un fins sempre, no? Sinó que potser d'aquí molts anys, quan l'Antonio remescansi de guanyar i guanyar i guanyar, doncs pugui tornar aquí al club.
12: El Barça guanya el Logroño i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. A la Lliga de Futbol Sala, a partir de les 9, Valdepeñas, Barça, segon partit de quarts de final. El primer el va guanyar l'equip blaugrana. Sentim Javi Rodríguez, el tècnic.
17: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga, ganamos 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final ahora hemos recuperado prácticamente a todos, quitando...
12: A les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 també pel Barça. Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
18: A mi m'agrada molt més el format que fan a no sé quin esport ho fan, que és 1-1-1, és a dir, una casa, una fora, una casa, una fora, crec que és molt més just. En el nostre cas hem fet un punt menys que ells, només amb tota la Lliga, per tant, crec que sortim bastant penalitzats.
12: Els dos partits, el del Barça de futsal i el del Barça Igualada d'hoquei patins, els podeu seguir en directe per Esport 3. El Calafell, per la seva banda, és a un pas de ser eliminat pel Liceu. Ahir van perdre per 4-1. Els gallecs dominen 2-0 la sèrie, que és el millor de 5 partits.

0: 3CAT Info.
1: 10:15, el més destacat. Repassem-ho a aquesta hora. La consellera d'Educació confia en una victòria del sí al preacord pactat amb els principals sindicats del sector divendres. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó assegura que una victòria del no obriria un escenari caòtic. La consellera subratlla que, a més dels augments de salari pels docents, el preacord també contempla incorporar 6.400 efectius per a l'escola inclusiva els propers 4 anys, començar a reduir ràtios i la simplificació de la burocràcia. I els Mossos asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig de Badalona i a la tarda que va deixar ferida una menor. La policia dona per fet que l'origen de l'enfrontament és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la víctima va rebre l'impacte de bala de manera fortuita. També us estem explicant que a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. I que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut l'endemà de conquerir el castell de Beaufort. Netanyahu compleix l'amenaça

0: s'ha d'ampliar la seva expansió al Líban. A partir d'ara també us explicarem que des de la declaració del primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència, Merco Lleida, remunta a poc, però no arriba a nivells previs a la crisi. Encara Lleida aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita. Una de les novetats d'aquest any és que s'ha creat un nou centre d'acollida amb 32 places per a les afores de la ciutat. I sentirem la denúncia que el col·lectiu feminista del Pallars fa sobre l'atenció a la salut sexual i reproductiva al Pallars i a l'Alta Ribagorça. Alerten que actualment només hi ha una llevadora de l'ICS per donar cobertura als CAPs de tot el territori i denuncien llistes d'espera de fins a 4 mesos. Quan faltin 5 minuts per arribar a les 11, arribaran també els esports. Montse Raya, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quins són els titulars d'aquesta hora?
1: Parlarem del Barça de bàsquet, que es complica el play-off de quarts de final després de perdre ahir de 25 punts contra el València. Demà comencen a jugar contra el Múrcia. I en futbol sala, avui, segon partit de quarts de final, Valdepeñas-Barça a les 9 i Barça-Igualada, segon de l'hoquei Lliga, a les 7. Tots dos per Esport 3.
0: Repassem també el temps. Avui dia de sol, alguns núvols locals i a la tarda ruixats aïllats al Pirineu, no tan forts com els últims dies, però la temperatura serà lleugerament més baixa, màximes entre els 26 i 32 graus i el Pla de Lleida s'arribarà fins als 34 graus. Passen 3 minuts de 2:15. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord que van arribar divendres al departament amb els dos sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanya el no, s'obre un escenari caòtic.
2: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya som molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar, després de molts anys, aquesta millora de les condicions laborals.
0: La consellera insisteix que el preacord permetrà enfortir el sistema educatiu i millorar les condicions laborals dels docents i recorda que, més enllà d'un augment de sou, suposa incorporar 6.400 efectius per a l'escola inclusiva els pròxims 4 anys, començar a reduir ràtios i també la simplificació de la burocràcia. La votació, que comença avui al migdia, es tancarà dijous i serà en línia. A la consulta es demana a mestres i professors si accepten el pacte a què es va arribar divendres i hi ha dues possibles respostes. La primera sí, l'altra és no, però aquesta última condició perquè el text hi diu no i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Una resposta que suposaria obrir la porta a una vaga indefinida. Mentrestant es mantenen les vagues i mobilitzacions als territoris, la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT emparen aquesta convocatòria de vaga i algunes assemblees territorials mantenen les mobilitzacions. És el cas de la Catalunya Central i el Moianès, a Monistrol de Montserrat. I tenim la Nati Adell. Nati.
3: Un centenar de docents de la Catalunya Central, de les diferents comarques, tallen la carretera de pujada a Montserrat perquè troben insuficient el preacord amb educació. Pugen a peu fins al monestir, on al migdia volen fer una assemblea. Pablo Ruiz, delegat de la CGT, explica per què creuen que el preacord es queda curt.
4: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, us diran que aquest acord aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública. Per això avui seguim amb el cicle de vagues i per això avui seguim pressionant el departament perquè entengui que això és un pedaç i que això no resol les necessitats que té ara mateix l'escola.
3: Crits de no a l'acord entre els docents concentrats que estan disposats, diu, a aguantar fins que calgui aquestes protestes.
0: Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra confirmen que l'impacte de bala que va rebre la nena de 10 anys que va resultar ferida lleu ahir al barri de Sant Roc de Badalona va ser fortuït. La policia té ben encaminada la investigació, que confia resoldre aviat, i relaciona els fets amb un enfrontament entre clans pel control del mercat del narcotràfic. Anem cap a Badalona. David Àngela.
5: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, no ha vinculat aquest tiroteig amb el que s'ha produït també a Badalona la setmana passada i ha assegurat que la nena no era l'objectiu.
6: Aquest és un dels riscos que correm quan hi ha algun tipus de fet d'aquestes característiques, és que ocorre algú que no té culpa, en aquest cas doncs, una nena que es trobava pel carrer. Hi havia molta gent al carrer en aquell moment i, per desgràcia, doncs, aquesta nena va rebre.
5: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en declaracions també al Matí de Catalunya Ràdio, ha demanat més eines policials, judicials i, sobretot, més àgils per combatre el crim organitzat.
7: És difícil demanar a Mossos d'Esquadra doncs, que fan millors resultats quan estan fent la seva feina, però a la vegada doncs, no disposen doncs, de les eines suficients. No? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per els veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
5: Albiol manté que la delinqüència ha evolucionat els últims anys i que els recursos s'hi haurien d'adaptar. També ha admès que en certs punts de Sant Roc els veïns viuen amb por.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns d'aquests beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquest impost repercuteix negativament a les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montse Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment. Són declaracions a 3CAT Info.
9: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa. No? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil les mantindran fins al 30 de juny. I a aquesta hora també us estem destacant que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit atacar barris del sud de Beirut, malgrat l'alto el foc vigent. Les forces armades han demanat l'evacuació de 9 pobles més del sud del país. A plaça marca la voluntat expressada ahir pel mateix Netanyahu de continuar la seva expansió al Líban, després de conquerir l'icònic castell de Beaufort.
10: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Arran d'aquest fet, el Consell de Seguretat de l'ONU té previst analitzar la situació al Líban, una reunió que es farà a petició de França. El seu president, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit d'Israel continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat ja la barrera dels 3.400 morts. 5 minuts, mal comptats, i arribarem a 3:15. L'Audiència de Badajoz ha retirat un dels delictes de què s'acusa David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. En concret, el tribunal que el jutge, arran del càrrec que va ocupar la Diputació de Badajoz, considera prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal, com va demanar la defensa. A David Sánchez se'l jutja per haver aconseguit, suposadament ha dit, un càrrec de coordinador de les activitats dels conservatoris de música l'any 2017. Sentim el president del tribunal, José Antonio Patrocinio.
11: Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal. Está previsto para ese delito una pena leve. Aun cuando consideramos que fuera menos grave, también estaría prescrito y, por tanto, por prescripción hay que excluirlo del enjuiciamiento.
0: La sala també ha acordat no jutjar l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per la contractació de Luis Carrero, l'exassessor de la Moncloa i amic de David Sánchez. Aquesta tarda comença les jornades del Cercle d'Economia, que aquest any porten el títol d'Autonomia Estratègica a Europa, mite o realitat. En la primera jornada intervindrà la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, i també destaca la participació del president de la Generalitat o una taula rodona amb el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg polonès. Seran 3 dies de debat sobre com les empreses i les institucions afronten l'actual context geopolític, també l'increment de la incertesa econòmica o l'impacte de la intel·ligència artificial. Teresa García Milà, declaracions a 3CAT Info.
12: El que volem és portar la veu de les empreses que estan actuant en sectors estratègics que tenen molt potencial i que el que hem de fer és, des d'Europa, donar-los més camí perquè puguin competir en el món.
0: Hi participaran empresaris com Antoni Brufau, de Repsol, o Francisco Reinés, de Naturgy, també polítics com Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Ara marxem cap a Lleida, us ho destacàvem en el sumari. Des de la declaració del primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de

0: referència, la de Merco Lleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs de la crisi. I ara mateix la cotització és un 27% més baixa que fa un any. La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil. Estela Busoms.
1: El porc viu es paga ara 1,29 € al quilo, uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, de l'organització JARC i ramader d'Alcarràs.
2: Això en un porc de 115 quilos, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
1: A curt termini, la previsió és que el preu pugi una mica més, com sol passar sempre a l'estiu animat pel turisme, però segons el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en un context global de molta producció i consum estancat, els productors tan sols poden aspirar a cobrir costos.
3: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
1: El sector de moment aguanta perquè en els anys previs a la pesta es van fer molts diners, però els productors reclamen ara línies de finançament bonificats per poder seguir resistint. Rossend Saltiveri, d'Unió de Pagesos, té una granja a Ivars d'Urgell.
4: En aquests moments el que necessitem és línia específica per la PPA per suportar aquesta crisi.
1: L'aparició de la pesta porcina va suposar una frenada dràstica de les exportacions, que en aquest mig any s'han anat recuperant i reconduint. Per exemple, es ven més a Europa, Corea i Vietnam i s'acaba de reobrir les Filipines, però encara hi ha mercats importants tancats com el Japó i Mèxic. Ara, sobretot, preocupa la competència de països que exporten més barat. Antoni Jové és vicepresident de l'Associació Empresarial Càrnia a Anafric.
5: Ara el que estem és en un problema de preu, perquè ens està costant molt col·locar producte perquè Brasil és més barat.
1: Des de Merco Lleida lamenten que en general a Europa els preus per als consumidors no s'han abaratit, fet que dificulta la recuperació del consum.
0: Mentrestant, s'avança la temporada de caça del senglar a tot Catalunya per reduir-ne la densitat i ja es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Paraire.
6: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Txema López.
7: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
6: El president de la Territorial de Girona de la Federació de Caça, Joan Espona, ho veu amb bons ulls.
8: No fa res més, en definitiva, que facilitar-nos les coses, no? Estalviant-nos un tràmit administratiu que havíem de fer, no?
6: Les pluges abundants dels últims mesos fa que s'arribi a la primavera amb la vegetació en esplendor, el que significa que hi ha més aliment pels senglars, pel que crien més i es preveu que creixi la població de cara als propers mesos. L'objectiu seria arribar a tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona les xifres pugen fins als 14 senglars.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.

0: Arribem a 3:15, toca aturar-nos, toca trànsit i temps i comencem pel trànsit. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
1: Molt bon dia, doncs destaquem circulació complicada ara per accidents. Una a la Ronda Litoral, a l'altura de Santa Coloma, de sortida cap al Nus de la Trinitat, està tallant un carril i té poc més d'un quilòmetre de cua de sortida de Barcelona, i l'altra talla la C65, a Cassà de la Selva. En aquest cas, segons trànsit, es tallen els dos sentits de la marxa i provoca un quilòmetre de cua a banda i banda. I també hem de destacar la cua que estan provocant un vehicle que s'ha incendiat a la C58, a l'altura de Ripollet, cap a Sabadell. En aquest cas són uns 6 quilòmetres, la cua comença a Montcada, i també es generen dos vehicles avariats, un també a la Ronda d'Alt, però amb cua entre Santa Coloma i Hort, en sentit Llobregat, i l'altre a l'AP7. De fet, des de primera hora a Santa Perpètua, en sentit sud, hi ha uns 6 quilòmetres també de retenció des de Mollet. A la resta de xarxa, destacar que les cues de primera hora ara sí que ja s'han normalitzat arreu. I el transport públic, no ens consten incidències avui més enllà de les demores que provoquen les limitacions de velocitat al servei de Rodalies. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
2: Matí de temps estable. En general, la situació és molt tranquil·la. Només tenim alguns intervals de núvols a comarques de Barcelona, també cap a la Vall d'Aran. I a la tarda sí que els núvols es poden desenvolupar més, poden créixer més cap al Pirineu i descarregar alguna tronada.

0: anar d'algun ruixat puntual, seran més probables cap al nord del Ripollès, també nord de l'Alt Urgell, Príncep d'Andorra, nord dels Pallars o a la Vall d'Aran. Tot plegat amb una temperatura que avui baixa una mica, igualment l'ambient serà calorós. Lleida avui apunta una màxima de 34 graus, també 31 a Manresa, 27 a Barcelona, 30 a Girona, o al Pirineu destacarem també xifres de 30 a Sort, 26 a Puigcerdà o Viella, i al sud, a Tortosa, la màxima de 32. Bona mar en general, una mica de maró cap a la Costa Brava Nord. Demà, dimarts, apuntem que als vols de migdia pot caure algun ruixat cap a l'Aran, al Pirineu, després a la tarda també altres punts a la Serralada, per Pirineu, i també arribant cap al Bages, Lluçanès, Osona, en aquests sectors, amb alguna tempesta. Demà baixa la temperatura una mica. Aquesta baixada es notarà més a comarques del Pirineu, però Pirineu també interior de les de Girona, en el moment que descarregui la pluja.
1: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
2: Vols saber què passa al Parlament?
3: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
4: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
2: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
5: Podem dir que està en temps de descompte.
6: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
7: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
8: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
9: La prohibició de les compres especulatives
10: serà un estrepitoso fracaso de la izquierda.
2: Escolta l'Hemicicle.
11: S'aixeca la sessió.
2: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalan.
12: Passen gairebé 3 minuts de 3 quarts d'11. A Lleida aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita. Una de les novetats aquest any és que s'ha creat un nou centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat. Júlia Albacar.
13: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També aquest any s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any a més s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari.
12: I us ho avançàvem en el sumari. El col·lectiu feminista del Pallars denuncia la situació límit i insostenible, diuen, de l'atenció a la salut sexual i reproductiva al Pallars i a l'Alta Ribagorça. Alerten que actualment només hi ha una llevadora de l'ICS per donar cobertura als CAPs de tot el territori i denuncien llistes d'espera de fins a 4 mesos. El Departament de Salut assegura que hi posarà solució. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
14: L'entitat assegura que una sola professional ha d'atendre una població d'uns 24.000 habitants, repartits entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, en un territori extens i amb dificultats de mobilitat pròpies de l'alta muntanya. El col·lectiu alerta també que la manca de personal està provocant sobrecàrrega laboral i una afectació directa a les usuàries, especialment en l'atenció durant l'embaràs, el postpart i la salut sexual. Des de Salut admeten la problemàtica, però asseguren que ja es treballa per ampliar personal, segurament de cara a l'estiu, i que cap dona ha quedat desatesa. Eduard Sanjurjo, director de l'Hospital Comarcal del Pallars.
15: Sí que s'han hagut de reorganitzar agendes, probablement hi ha hagut menys hores d'atenció, però sempre s'ha donat l'atenció i sempre hem estat al darrere de que cap cas urgent quedés sense visitar, que cap gestant quedés sense visitar i que tots els programes es puguin dur a terme.
14: Des de la plataforma feminista, però, insisteixen que el temps d'espera és intolerable. La Ruth és la seva portaveu.
16: Considerem que el que és vergonyós és que hagis d'esperar-te durant 4 mesos, no? I ho atribuint, a més, amb la doble rasanda que és per comarques rurals, no? En zones on acabem tenint només que les engrunes.
14: L'entitat reclama Salut, doncs, mesures urgents per reforçar el servei i garantir una atenció digna i de proximitat a les dones del Pirineu.
12: I ara anem cap a Amposta, al Montsià, que ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional de les Terres de l'Ebre que es va perdre a finals del segle XIX. Les aubades s'han mantingut en zones del País Valencià i també de l'Aragó. Ens ho explica en Jordi Barranca.
17: I passa de ser el tarariroriroriro, tarariroriroa, passa a ser tarariroriro, tarariroa.
18: És Josemi Sánchez, versador i dolçainer valencià. Cada dues setmanes puja des de València per fer els tallers que s'han organitzat per recuperar les aubades.
17: Això és un repte molt important perquè bé, l'alumnat, quasi bé tots, ja improvisen, canten jotes, canten alguns altres estils. El perfil, diguem-ne, més fàcil seria que vingués gent que no s'hagués enfrontat mai al fet de la improvisació textual, i no sols això, sinó a més interpretar-la.
18: Dos elements essencials en aquest cant tradicional. Entre les alumnes ja experimentades hi ha la Dolors i la Rosa Maria, a qui el nou sistema els costa una mica.
11: Estem acostumbrats d'una manera, però, bueno, en la...

0: la voluntat d'ell i nosaltres ens sortirem, però, claro, hem de canviar una mica el xip.
1: Trobo que és un repte molt gran, perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat a Obades i a Roquetes també, però com és heptasil·làbic, les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
2: Estan acostumades a versos de 7 síl·labes i no de 5, com han trobat el cançoner popular de Catalunya.
3: El patró més habitual en el que tothom es mou còmodament. I ara, en aquestes augades, s'han trobat un patró que és pentasil·làbic. Cinc síl·labes accentuades. Si són agudes, si són planes, són sis.
2: Tot això s'engloba en la dinàmica de recuperació i reivindicació d'elements festius d'aquestes terres. Els tallers s'aniran fent fins a finals de juliol. L'objectiu és recuperar-les aquest mes d'agost durant les festes d'Amposta.
4: Els jocs mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector del videojoc al món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona, que s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació, Montse Mas.
5: Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, l'any passat la indústria global del videojoc va generar més de 167.000 milions d'euros, dels quals més de la meitat, 91.000 milions, eren per a telèfons intel·ligents i tauletes. El president d'aquesta companyia, Todd Green, ha destacat a l'Agència Catalana de Notícies que els videojocs mòbils han deixat de ser un mercat secundari per convertir-se en un puntal del negoci.
6: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
5: Més de la meitat dels 722 milions d'euros que van ingressar als videojocs mòbils de l'Estat l'any passat es van generar a Catalunya i un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai Namco, Scopely o la mateixa King.
6: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. És un lloc on la gent vol viure i on vol traslladar-se. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
5: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults i que la mitjana d'edat és de 31 anys.
4: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona a la festa de 3CAT en viu. Durant dos dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria.
7: Està passant un dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
8: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
9: És un gran dia de trobada.
10: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi he arribat i m'he quedat flipant.
4: Els assistents han viscut en directe els continguts de l'univers de la televisió pública en programes com Polònia, El Foraster, que no surti d'aquí, també El Col·lapse, El Suplement o L'Atrapa'm si pots, i amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. També s'ha comptat amb els continguts per a joves d'Eva, com La Turra o Loft, o de Catalunya Ràdio, com El que no surti d'aquí.
11: Esports.
4: Montse Raya, bon dia.
12: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet rep xiulets del Palau Blaugrana, la contundent derrota a casa ahir contra València de 25.77-102. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen el play-off de quarts de final, que jugaran demà mateix a la pista del Murcia. Xavi Pasqual, el tècnic blaugrana, parlava de ridícul de l'equip i des de la plantilla, Toko Shengelia, diu que han de reaccionar.
13: No queríem estar esa cara antes de play-offs, però ara hay que reaccionar. En la vida y en el deporte pasa estas cosas, pero el carácter está definido como reaccionas luego, eso después de esto. Así que está en nuestras manos. Hemos complicado la cosa para nosotros, pero bueno, eso es lo que toca y es lo que hay que ir a muerte.
12: En l'ascens a la segona divisió de futbol, empat a un de l'Europa davant el filial del Celta, la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip graciencà amb gol de Jordi Cano abans del descans i ja el temps afegit va empatar l'equip gallec. El capità de l'Europa és Àlex Cano.
14: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. hi ha una jugada tonta, no sé, la vaig veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet

0: aquest 1-1.
1: En l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 a Badalona en la final anada per pujar de categoria. I el Barça de futbol femení, tant la capitana com l'entrenador, coincideixen que el club ha de fitxar per poder mantenir el nivell de l'equip un cop confirmades les baixes. En declaracions al Tot Gira Catalunya Ràdio, l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, confirmava la continuïtat de Marta Torrejón.
2: Sí. Vull que continuï. Per mi és una figura molt important perquè té molta professionalitat, té molts anys d'experiència i és una futbolista que ens suma moltíssim quan juga i quan no juga. I és algo important dintre d'un vestuari.
1: En l'últim partit de Lliga, golejada de les blaugranes 0-4 al camp del Reial Madrid Club de Futbol. Empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla en l'últim partit de la jugadora Judit Pablos. El Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant en l'últim partit de Lice Chamorro, Ana González i Estefania Benini al club. Mentrestant, el jugador del Barça, Lamine Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial i veu així les opcions de l'equip en aquesta competició.
3: Tenemos una gran selección, de las mejores que hemos tenido y tenemos jugadores muy importantes, o sea, empezando por Rodri, que es Balón de Oro, Oyarzabal, que para mí es top, o sea, delanteros del Mundial es me parece buenísimo y aparte que está con confianza, tenemos a Pedri, que me encanta verle jugar, que posición por posición. Estamos por Cucurella, que de la Eurocopa parece otro. Tenemos una selección de grandes jugadores y en la portería que tenemos a los tres mejores.
1: A les 11, últim entrenament d'Espanya a Madrid abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq, a l'equip espanyol i a 8 blaugranes.
4: 3CAT Info.
1: El Granollers d'handbol es classifica per Europa després de derrotar i el Ciudad Real a la Lliga per 38-29. Els vallesans jugaran la segona competició europea la pròxima temporada. Antonio García, segon tècnic vallesà.
5: Una vegada més aconseguim fer que sigui normal una cosa que és meravellós. Crec que per nosaltres està entre els tres primers és una cosa que a principi de temporada sempre se'ns exigeix, però quan veus les altres plantilles dels altres equips, doncs penses que no hauria de ser així, no?
1: El Barça guanya el Logroño i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. A la Lliga de Futbol Sala, a partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pel Barça. Sentim Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
6: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien. Pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
1: A les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça, el millor de 5 partits. Ignacio Labar, jugador blaugrana.
7: Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
1: Els dos partits els podeu seguir en directe per Esport 3 pel que fa al Calafell. És a un partit de ser eliminat pel Liceu. Ahir van perdre 4-1 i els gallecs dominen 2-0 la sèrie, el millor de 5. Els Knicks i els Spurs, liderats per Wembanyama, jugaran la matinada dimecres la gran final de l'NBA. Feia 27 anys que no es trobaven els dos equips. I en motor, Alex Palou, quàdruple campió de la IndyCar, va guanyar la cursa de Detroit per davant de Kirkwood i Rahal i reforça el seu lideratge al campionat.
4: Trescat Info.

En punt les 11 del matí. La consellera d'Educació confia en una victòria del sí al preacord pactat divendres amb els principals sindicats. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó assegura que una victòria del no obriria un escenari caòtic. Avui a vagues a les aules de la Catalunya Central i de Girona. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Tardán, nega que la direcció socialista financés operacions de boicot com xantatges per fer fracassar les investigacions judicials al voltant de Pedro Sánchez. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo defensa que és possible forçar l'avançament electoral. Els Mossos asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig de Badalona ahir a la tarda, que va deixar ferida una menor. La policia dona per fet que l'origen de l'enfrontament és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la víctima va rebre l'impacte de bala de manera fortuïta. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona

0: torna a ser del 21% i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Dia d'estrena a l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta. Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions que augmenten les sales de tractament i la cartera de serveis per reduir les derivacions de pacients a la capital catalana, Barcelona. El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzat per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb Turbulència, la nova pel·lícula de Jennifer López. I a Netflix arriba dijous El Testigo, un thriller que firma Rob Williams.
1: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet es complica el play-off de quarts de final després de perdre de 25 punts contra València. Demà comencen a jugar contra el Murcia. Pere, Romeu i Irene Paredes reclamen al Barça fitxatges per reforçar l'equip. Al club de la mitjanit, el tècnic blaugrana assegura que Torrejón continuarà i volen renovar Salma. En futbol sala, el Barça pot certificar l'accés a les semifinals si avui guanyen el Valdepeñas a les 9 del vespre. A Barça d'hoquei patins rep l'Igualada al segon partit de semifinals a les 7 amb victòria primer. Els dos partits els podeu seguir en directe per Esport 3.
0: Dia de sol, alguns núvols locals i la tarda arruixats aïllats del Pirineu i no tan forts com els últims dies. La temperatura serà lleugerament més baixa. Les màximes estaran entre els 26 i els 32 graus i al Pla de Lleida arribaran als 34.
1: Trescat Info.
0: 11:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres al departament amb els dos sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Niubó assegura que si guanya el no, sobre un escenari caòtic.
3: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya som molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar, després de molts anys, aquesta millora de les condicions laborals.
0: La consellera insisteix que el preacord permetrà enfortir el sistema educatiu i millorar les condicions laborals dels docents. I recorda que, més enllà d'un augment de sou, suposa incorporar 6.400 efectius per l'escola inclusiva els pròxims 4 anys, començar a reduir ràtios i la simplificació de la burocràcia. La votació que comença avui al migdia es tancarà dijous i serà en línia. A la consulta es demana mestres i professors si accepten el pacte a què es va arribar divendres. Hi ha dues possibles respostes, que sí o que no, però aquesta última està condicionada perquè el text hi diu no i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Una resposta que suposaria, per tant, obrir la porta a una vaga indefinida. I avui hi ha vagues, entre altres llocs, per exemple, a la Catalunya Central, al Moianès. Com us dèiem, que es mantenen les vagues i mobilitzacions als territoris, la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT emparen la convocatòria de vaga i algunes assemblees territorials mantenen les mobilitzacions. A Monistrol de Montserrat, un centenar de docents de la Catalunya Central tallen la carretera de pujada a Montserrat perquè troben insuficient aquest preacord amb educació que us hem explicat. Pugen a peu fins al monestir on al migdia tenen previst fer una assemblea corresponsal al Bages, Natia Dell.
4: Un centenar de docents de la Catalunya Central, de les diferents comarques, tallen la carretera de pujada a Montserrat perquè troben insuficient el preacord amb educació. Pugen a peu fins al monestir, on al migdia volen fer una assemblea. Pablo Ruiz, delegat de la CGT, explica per què creuen que el preacord es queda curt.
5: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, us diran que aquest preacord no resol l'emergència importància educativa que ara mateix té l'educació pública. Per això avui seguim amb el cicle de vagues i per això avui seguim pressionant el departament perquè entengui que això és un pedaç i que això no resol les necessitats que té ara mateix l'escola.
4: Crits de no a l'acord entre els docents concentrats que estan disposats a

0: diuen aguantar fins que calgui aquestes protestes.
1: La vaga es manté també a Girona.
2: 3Cat Info.
1: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Tardana, ha negat que la direcció del partit financés operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Segons Cerdán, que també està investigat en aquest cas, no es van fer ni xantatges ni res que s'hi assembli.
3: Xantatge ni se hizo nada por el estilo. Muchas gracias.
1: El PSOE reuneix avui la seva executiva, la primera després de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del partit la setmana passada. Tot i els múltiples fronts judicials que l'esquitxen, el president espanyol Pedro Sánchez continua enrocat i vol esgotar la legislatura, que en principi s'acaba l'estiu de l'any que ve. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tampoc desisteix i ha tornat a demanar als socis d'investidura de Sánchez que donin suport a una moció de censura per fer-lo fora de la Moncloa.
4: Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. Y parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
1: Núñez Feijóo creu que el delicte d'organització criminal és tan greu com el de finançament irregular i defensa impulsar de manera immediata la moció de censura contra Sánchez perquè es convoquin eleccions generals. Encara sobre Sánchez, l'Audiència de Badajoz ha retirat un dels delictes de què s'acusa el germà del president espanyol, David Sánchez. En concret, el tribunal que el jutge arran del càrrec que va ocupar la Diputació de Badajoz considera prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal, com va demanar la seva defensa. A David Sánchez, el jutge, per haver aconseguit, suposadament, ha dit, un càrrec de coordinador de les activitats dels conservatoris de música l'any 2017. Sentim el president del tribunal, José Antonio Patrocinio.
5: Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal. Está previsto para ese delito una pena leve. Aun cuando consideramos que fuera menos grave, también estaría prescrito y, por tanto, por prescripción hay que excluirlo del enjuiciamiento.
1: La sala també ha acordat no jutjar l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per la contractació de Luis Carrero, l'exassessor de la Moncloa i amic de David Sánchez. Canviem de qüestió. Els Mossos d'Esquadra confirmen que l'impacte de bala que va rebre la nena de 10 anys, que va resultar ferida al lleu ahir al barri de Sant Roc de Badalona, va ser fortuit. La policia té ben encaminada la investigació, que confia resoldre aviat i relaciona els fets amb un enfrontament entre clans pel control del mercat del narcotràfic. Badalona, David Àngela.
6: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, no ha vinculat aquest tiroteig amb el que s'ha produït també a Badalona la setmana passada i ha assegurat que la nena no era l'objectiu.
7: Aquest és un dels riscs que correm quan hi ha algun tipus de fet d'aquestes característiques, és que correbi algú que no té culpa, en aquest cas doncs una nena que es trobava pel carrer. Hi havia molta gent al carrer en aquell moment i, per desgràcia, doncs aquesta nena va rebre.
6: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en declaracions també al matí de Catalunya Ràdio, ha demanat més eines policials, judicials i, sobretot, més àgils per combatre el crim organitzat.
8: És difícil demanar a Mossos d'Esquadra doncs, que fan millors resultats quan estan fent la seva feina, però a la vegada doncs, no disposen doncs, de les eines suficients. No? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per els veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
6: Albiol manté que la delinqüència ha evolucionat els últims anys i que els recursos s'hi haurien d'adaptar. També ha admès que en certs punts de Sant Roc els veïns viuen amb por.
2: 3Cat Info.
9: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
11: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
10: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
11: Apa.
10: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
12: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3Cat Info.
1: 11 i 12.

0: minuts, obrim crònica internacional. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit atacar barris del sud de Beirut, malgrat l'alt el foc vigent. Les forces armades han demanat l'evacuació de 9 pobles més del sud del país. El pla s'emmarca en la voluntat expressada ahir pel mateix Netanyahu de continuar la seva expansió al Líban després de conquerir l'icònic castell de Bofor.
1: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Arran d'aquest fet, el Consell de Seguretat de l'ONU té previst analitzar la situació a Líban, una reunió que es farà a petició de França. Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. El primer ministre hongarès, Péter Magyar, comença el procés de destituir el president del país, Tamás Sulyok, per negar-se a dimitir, avui juntament amb la ministra de Justícia, Natal Palau Presidencial, per demanar-li per última vegada la renúncia, petició a la qual no ha accedit, com ja va anticipar ahir a través de les seves xarxes socials. Sulyok va ser nomenat per l'anterior cap de l'executiu, Víctor Orbán, i des que Magyar va guanyar les eleccions a l'abril va reclamar la seva marxa. També vol treure els presidents del Constitucional i del Suprem. El primer ministre ha anunciat que presentarà al Parlament una reforma constitucional per permetre el cessament del president, ja que la legislació actual no ho permet. Curiosament, Sulyok ha demanat a la Comissió de Venècia, un òrgan assessor del Consell d'Europa, que analitzi aquesta situació. I Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de las Priella i el candidat oficialista d'Esquerra Iván Cepeda. Tots dos han superat la primera volta i s'enfrontaran en la segona el 21 de juny per succeir Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
2: Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta d'aquestes eleccions presidencials a Colòmbia. Tant el candidat progressista Iván Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella, s'han dit de tot aquesta passada nit electoral. De las Priella celebrava la victòria a la ciutat colombiana de Barranquilla, protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica. L'escoltem.
3: El heredero de los narcoterroristas.
2: Per la seva banda, el candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, denunciava irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
4: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
2: Així doncs, el balotatge o segona volta d'aquestes presidencials en el calendari pel 21 de juny.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart de 12 del migdia, fem un repàs ara al trànsit i al temps. Actualitzem la situació a carreteres i transport públic. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs destaquem dos punts a la xarxa afectats ara per accidents. Un és la ronda litoral a l'altura de Santa Coloma, de sortida cap al nus de la Trinitat. Té poc més d'un quilòmetre de cua. I l'altre tallava fins fa tot just uns minuts la C-65 a Cassà de la Selva. En aquest cas, però, ara ja s'ha recuperat la circulació amb pas alternatiu i també queda un quilòmetre de cua a banda i banda. També hem de destacar la cua que provoca un vehicle que s'ha incendiat a la C-58 a l'altura de Ripollet cap a Sabadell. En aquest cas, està començant ja a disminuir, però hi queden uns 2 quilòmetres encara de retenció, i també la que genera un vehicle variat des de primera hora a l'AP7 a Santa Perpètua, en aquest cas en sentit sud, hi ha cua encara des de Mollet, són uns 6 quilòmetres intensos. I com ens deia la nostra companya, la Nati Adell, està tallada la BP1121 a Monistrol de Montserrat, en aquest cas per manifestació de docents. I el transport públic, de moment matí molt tranquil, ara mateix no ens consten incidències destacables. Això és tot.
5: El temps.
0: Enric Agut.
7: Matí a temps estable. En general, la situació és molt tranquil·la. Només tenim alguns intervals de núvols a comarques de Barcelona, també cap a la Vall d'Aran. I a la tarda sí que els núvols es poden desenvolupar més, poden créixer més cap al Pirineu i descarregar alguna tronada, algun ruixat puntual. Seran més probables cap al nord del Ripollès, també nord de l'Alt Urgell, Principat d'Andorra, nord dels Pallars o a la Vall d'Aran. Tot plegat amb una temperatura que avui baixa una mica, igualment l'ambient serà calorós. Lleida avui apunta a la màxima de 34 graus, també 31 a Manresa, 27 a Barcelona, 30 a Girona, o al Pirineu destaquem també xifres de 30 a Sort, 26 a Puigcerdà o Viella, i al sud, a Tortosa, la màxima de 32. Bona mar en general, una mica de maró cap a la Costa Brava Nord. Demà dimarts apuntem que als vols de migdia pot caure algun ruixat cap a l'Aran, al Pirineu, després de la tarda

0: també altres punts de la serralada, prevent neu i també arribant cap al Bages, Lluçanès, Osona, en aquests sectors amb alguna tempesta. Demà baixa la temperatura una mica. Aquesta baixada es notarà més a comarques del Pirineu, Prepirineu també i interior de les de Girona en el moment que descarregui la pluja.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
2: A partir d'avui s'encareixen el rebuts de la llum i el gas perquè tornen a pujar els impostos que els graven. L'IVA i altres tributs que el govern espanyol va rebaixar per la guerra de l'Orient Mitjà recuperen ara el seu nivell habitual. En el cas de l'IVA, per exemple, torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. Això farà que les factures d'electricitat i de gas dels consumidors s'incrementin i també pot ser que tingui efectes sobre la inflació, segons la catedràtica d'Economia Montserrat Guillén.
3: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte en els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
2: La que sí que es manté activada és la rebaixa de l'IVA per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal s'han encarit menys a la meitat. De moment, la gasolina i el gasoil se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny, fins al final de mes. L'executiu assegura que està fent el seguiment de les mesures necessàries per combatre els efectes de la guerra i que, juntament amb els agents socials, decidirà què cal fer quan vencin les actuals a final de mes. També assegura que cal avançar en l'electrificació per reforçar la resiliència de l'Estat davant les crisis energètiques. Marxem cap a Girona perquè aquest matí ha començat a funcionar les noves instal·lacions de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia, situat a l'Hospital Trueta. Augmenta les sales de tractament i oferirà més serveis per reduir el nombre de pacients que s'han de derivar a Barcelona. Girona, Núria Peraire.
4: Les sales de tractament de quimioteràpia, d'immunoteràpia i on es fan també, per exemple, les proves diagnòstiques de biòpsies de moll de l'os passen de ser 25 a 36 i entre els serveis nous que es podran oferir hi ha el tractament de pentamidina. Fins ara, per fer-lo, els pacients havien d'ingressar i ara podran fer-lo i tornar cap a casa. A més, estan acabant de dissenyar una unitat de desensibilització per tal de tractar a Girona els pacients que generen una reacció als medicaments i no caldrà enviar-los a l'Hospital de Bellvitge. Ho explica l'adjunta a la direcció de cures de l'ICO Girona, Eulàlia Pujol.
5: Doncs ara estem treballant per muntar aquesta unitat aquí, conjuntament amb els al·lergòlegs de Santa Caterina. Per tant, ja no haurem d'enviar els pacients a desensibilitzar al Bellvitge, sinó que els podrem desensibilitzar en el nostre hospital de dia.
4: Les noves instal·lacions, després d'uns 2 anys d'obres, permeten que l'hospital de dia estigui preparat per al futur fins que no es faci el nou hospital en el marc del nou campus de salut, que està previst a partir del 2030. Calia actualitzar-se perquè cada cop hi ha més pacients per les millores en la detecció i per la millora en l'esperança de vida, que fa que estiguin més temps en tractament.
5: Hem dissenyat un hospital de dia amb una estructura que ens permeti assumir tot el creixement, malauradament, tota la incidència del càncer, fins a poder-nos traslladar al nou campus.
4: El nou hospital de dia té 500 metres quadrats en dues plantes.
2: El col·lectiu feminista del Pallars denuncia la situació límit i insostenible, diuen, de l'atenció a la salut sexual i reproductiva al Pallars i l'Alta Ribagorça. Alerten que actualment només hi ha una llevadora de l'ICS per donar cobertura als CAPs de tot el territori i denuncien llistes d'espera de fins a 4 mesos. El Departament de Salut assegura que hi posarà solució, corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
6: L'entitat assegura que una sola professional ha d'atendre una població d'uns 24.000 habitants, repartits entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, en un territori extens i amb dificultats de mobilitat pròpies de l'alta muntanya. El col·lectiu alerta també que la manca de personal està provocant sobrecàrrega laboral i una afectació directa a les usuàries, especialment en l'atenció durant l'embaràs, el postpart i la salut sexual. Des de Salut admeten la problemàtica, però asseguren que ja es treballa per ampliar personal, segurament de cara a l'estiu, i que cap dona ha quedat desatesa. Eduard Sanjurjo, director de l'Hospital Comarcal del Pallars.
7: Sí que s'han hagut de reorganitzar agendes, probablement hi ha hagut menys hores d'atenció, però sempre s'ha donat l'atenció i sempre hem estat al darrere de que cap cas urgent quedés sense visitar, que cap gestant quedés sense visitar i que tots els programes es puguin dur a terme.
6: Des de la plataforma feminista, però, insisteixen que el temps d'espera és intolerable. La Ruth és la seva portaveu.
8: Considerem creiem que el que és vergonyós és que hagis d'esperar-te durant 4 mesos, no? I ho atribuïn, a més, amb la doble rasanda que és per comarques rurals, no? En zones on acabem tenint només que les engrunes.
6: L'entitat reclama Salut, doncs, mesures urgents per reforçar el servei i garantir una atenció digna i de proximitat a les dones del Pirineu.
2: El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzat per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López, Mar Garriga.
9: I may ask you a question. What is your worst fear?
10: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, un llibre que ja s'ha portat 2 cops al cinema, una fa més de 60 anys, protagonitzada per Gregory Peck i Robert Mitchum, i una altra als anys 90, amb Robert De Niro i Nick Nolte. Totes dues van tenir un èxit notable i segurament per això Apple TV s'ha decidit a revisitar-les en format sèrie. Aquí és Javier Bardem qui té el repte de superar Peck i De Niro interpretant l'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i que comença a assetjar els advocats que no van aconseguir que se'n deslliurés, una sèrie pertorbadora i d'alta tensió.
11: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
10: A Netflix dijous arriba El Testigo, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare, un cas encara pendent d'esclarir i que anys després s'ha d'enfrontar a la reobertura del cas. Una sèrie britànica d'intriga, sòbria, promocionant, com les anteriors del director Rob Williams, La víctima i Sospechosos.
12: I'd like to share what happened when I played for England in 96.
10: A tot això, divendres a Terra Movistar Plus, Dear England, una minissèrie sobre el seleccionador de futbol anglès Gareth Southgate, interpretat per Joseph Fiennes, que explica com va aconseguir que un equip deprimit recuperés la confiança perduda. Completen les novetats la comèdia adolescent No aptos para el trabajo a Disney Plus i la sueca Trio a Sky Showtime des d'avui mateix.
13: Daniel, you need to be in Miss Cruz's office in 5 minutes.
14: Have you met Miss Cruz?
15: She's tough.
16: She hates the sound of breathing. Don't breathe.
10: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a l'estreaming, destaca Turbulència en l'oficina, que arriba a Netflix divendres, una comèdia romàntica previsible, però amb encant, amb Jennifer López i Brett Goldstein, un dels protagonistes de Ted Lasso. Ella és l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que arriba un advocat molt atractiu de qui s'enamora, i això posa a prova les seves pròpies normes.
17: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
18: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
17: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
19: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
17: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
20: Bona tarda.
21: Catalunya migdia.
17: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
21: Amb Òscar Fernández.
22: Cada dia a les 2.
17: I a partir de les 3...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
21: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
17: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
2: Esport. Montse Raya, bon dia.
23: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet rep xiulets al Palau Blaugrana en la contundent derrota a casa ahir contra València de 25 punts, 77 a 102. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pascual, tècnic del Barça.
24: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc. I realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
23: Des de l'equip Toko Shengelia diu que han de reaccionar. En l'ascens a la segona divisió A de futbol, empat a 1 de l'Europa davant el filial del Celta, la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip gracienc amb gol de Jordi Cano abans del descans i ja al temps afegit l'equip gallec va aconseguir l'empat. El capità de l'Europa és Àlex Cano.
25: Que clar, que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important. Però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
26: Bueno, hay que darle mucho, mucho mérito, pero es verdad que...
23: En l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria i el Barça de futbol femení, tant la capitana com l'entrenador coincideixen que el club ha de fitxar per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Irene

0: Paredes, aquí sentíem, valora que l'equip s'ha aïllat dels rumors a final de temporada.
1: Bueno, hay que darle mucho, mucho mérito, pero es verdad que al principio de temporada hubo cierto run-run fuera del vestuario, porque en el vestuario estábamos muy tranquilas, confiábamos en las jugadoras que hemos estado durante la temporada y también en el staff que nos hace ser mejores en el día a día, pero bueno, sí que había ese run-run cuando se van jugadoras, que qué va a pasar, que si vamos a rendir, que bueno, pues se ha visto, ha sido una temporada perfecta, con un vestuario muy, muy unido. Bueno, no se puede pedir más.
0: En l'últim partit de Lliga, golejada de les blaugranes 0-4 al camp del Reial Madrid Club de Futbol, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, i el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant a l'últim partit de l'Ice Chamorro, Ana González i Estefania Benini al club. Mentrestant, el jugador del Barça, Lamine Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's al Mundial i afronta així el repte.
2: También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar. En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando con ellos en el poli, entonces un niño que jugaba hace 3 años contigo ahora va a jugar un Mundial, pues tiene que ser algo loco, muy loco.
0: A aquesta hora, les Rozas, últim entrenament d'Espanya abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq, a l'equip espanyol i a 8 blaugranes.
3: 3Cat Info.
0: El Granollers es classifica per a Europa després de derrotar ahir el Ciudad Real a la Lliga d'Handbol per 38-29. Els vallesans jugaran la segona competició europea, Antonio García, segon tècnic vallesà.
4: El que passa és que nosaltres hem aconseguit que això sigui normal i nosaltres mateixos ens hem exigit durant les darreres temporades que ho hem de fer i una altra vegada hem pogut aconseguir i una altra vegada que el Balomano Nallés l'any que ve jugarà a Europa.
0: El Barça guanya el Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits i, a més, han superat la barrera dels 1.200 gols per primer cop en una lliga de 30 jornades. La marca queda en 1.204 gols. Els blaugranes situen la mitjana en 40 gols per partit. Una altra estadística inèdita. A la Lliga de Futbol Sala, Barça vol certificar l'accés a la semifinal si avui guanya el Valdepeñas. Els blaugranes es van imposar primer partit de quart. Sentim Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
5: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga, ganamos 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final ahora hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que con ganas de hacer un buen partido y ganar.
0: El Valdepeñas, Barça de futsal, a les 9 del vespre i a les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça en una eliminatòria al millor de 5. Els dos partits es poden veure en directe avui per Esport 3.
6: Dos quarts de 12 del migdia, la consellera d'Educació confia en una victòria del sí al preacord pactat divendres amb els principals sindicats. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niu assegura que una victòria del no obriria un escenari caòtic. Avui a vagues a les aules de la Catalunya Central i de Girona. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha negat que la direcció socialista financés operacions de boicot com xantatges per fer fracassar les investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo defensa que és possible forçar l'avançament electoral. I els Mossos asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig de Badalona ahir a la tarda, que va deixar ferida una menor. La policia dona per fet que l'origen de l'enfrontament és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la víctima va rebre l'impacte de bala de manera fortuïta. És el que us hem destacat en aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que des de la declaració del primer cas de peste porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència, la de Mercor Lleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi. Mentrestant, s'avança aquest mes de juny la temporada de caça del cengle a tot Catalunya per reduir-ne la densitat de població. I projecte en Postal Montsió per recuperar les aubates, un cant tradicional de les Terres de l'Ebre que es va perdre a finals del segle XIX. En esports, Montse?
0: Doncs el Barça de bàsquet es complica el play-off de quarts de final després de perdre ahir de 25 punts contra València. Demà començant a jugar contra Múrcia en futbol sala. El Barça pot passar a semifinals si avui guanya el Valdepeñas a les 9 i Barça Igualada, segon partit de l'Hockey Lliga a les 7. Tots dos per Esport 3.
6: Dimarts, primer de juny, dia de sol, alguns núvols locals i a la tarda ruixats aïllats del Pirineu i no tan forts com els últims dies. La temperatura serà lleugerament més baixa, màximes entre els 26 i els 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34 graus de temperatura. Dos quarts de 12 i 2 minuts, la consellera d'Educació Esther Niubó confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres al departament amb els dos sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanya el no sobre un escenari caòtic.
3: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya som molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar, després de molts anys, aquesta millora de les condicions laborals.
6: La votació que comença avui al migdia es tancarà dijous i serà en línia a la consulta es demana mestres i professors si accepten el pacte que es va arribar divendres. Hi ha dues possibles respostes, com és lògic, el sí i l'altre és el no, però aquesta última està condicionada perquè el text hi diu no i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Una resposta que suposaria, per tant, obrir la porta a una vaga indefinida. I mentrestant es mantenen les vagues i mobilitzacions al territori, la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT emparen la convocatòria de vaga i algunes assemblees territorials mantenen aquestes mobilitzacions. A Girona hi ha concentrats uns 400 docents davant la seu de la Generalitat en una mobilització que van començar ahir a la tarda. Aquest matí s'han repartit en 7 grups de treball per analitzar els diferents punts del preacord. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
7: Bon dia. Grups de treball per analitzar les propostes, per exemple, sobre inclusió, sobre ràtios, sobre salaris o sobre la participació en els centres, deixen clar que amb el preacord de divendres engega una segona etapa en la que la feina continua. Ho ha dit micro en mà davant d'aquestes 400 persones el portaveu de la Coordinadora d'Assemblees Educatives de Girona, Pau Pagès.
8: Fins ara ha sigut fer un manifest, fer pressió, aguantar l'AP7 i a partir d'aquí veure què passava a la mesa de negociació. Ara no estem en aquesta situació. Tenim un preacord al nostre taulat i, per tant, ara ja no és anar d'un punt a l'altre, sinó arremangar-nos, discutir-ho, parlar-ho i implicar-se.
7: Més d'un dels mestres d'aquí a Girona qüestiona obertament el preacord i considera que s'ha quedat curt, per exemple, en no incloure professionals com el personal d'atenció educativa, els PAES. Un d'ells és en Pol Mingo, que ha vingut a Girona des d'Hostalets de Balenyà.
9: Sí, més enllà que el PAE ens quedem fora, de nou, i que no s'està apostant per la nostra requalificació professional, que som un col·lectiu que estem cobrant una categoria laboral per sota de la que ens correspon i del nostre conveni, no s'està abordant el tema del 6%, que al final és com l'eix transversal de la nostra lluita, que al final és el que posa la LEC i el que necessitem per garantir una escola inclusiva catalana i de qualitat.
7: I de Ripoll, per exemple, també ha vingut a Girona un grup de mestres de secundària, un d'ells, en Ferran Maia, ens té clar que votarà que no a la consulta per validar el preacord i acabar amb les vagues.
10: No, en principi tinc clar que votarem que no, el que passa que és això, volem fer-ho amb tota la informació i sabent tot el que suposa.
7: També hi ha qui qüestiona que el vot negatiu hagi d'estar vinculat a fer una vaga indefinida. La mobilització a Girona continua a aquesta hora i en principi s'hi estaran aquí davant la seu de la Generalitat fins a l'hora de dinar.
6: Fèlix, gràcies. Fins ara, bon dia.
7: Fins ara, bon dia.
6: Els metges també continuen les protestes, tot i que canvien d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. A partir d'avui deixen de fer hores extres en més d'una trentena de centres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i adverteix que la mesura tindrà un impacte inevitable. A aquesta hora s'hi han adherit 27 hospitals catalans, 6 centres d'atenció primària de 110 serveis o especialitats mèdiques diferents. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
11: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
6: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com el de Bellvitge, Vall d'Hebron, el Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. No afectarà, però, les urgències ni tampoc les visites extraordinàries. Dos quarts i mig de 12, l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha negat que la direcció del partit...

0: financers operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Segons Tardán, que també està investigat en aquest cas, no es van fer ni xantatges ni res semblant.
1: Chantaje ni se hizo nada por el estilo. Muchas gracias.
0: El PSOE reuneix avui la seva executiva, la primera després de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del partit la setmana passada. Tot i els múltiples fronts judicials que l'esquitxen, el president espanyol Pedro Sánchez continua enrocat i vol esgotar la legislatura, que en principi s'ha d'acabar l'estiu de l'any que ve. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tampoc desisteix i ha tornat a demanar als socis d'investidura de Sánchez que donin suport a una moció de censura per fer-lo fora de la Moncloa. Són declaracions a Telecinco.
2: Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. Y parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
0: Feijóo creu que el delicte d'organització criminal és tan greu com el de finançament irregular i defensa impulsar de manera immediata la moció de censura contra Sánchez perquè es convoquin eleccions generals.
3: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra confirmen que l'impacte de bala que va rebre la nena de 10 anys que va quedar ferida a Lleua i al barri de Sant Roc de Badalona va ser fortuit. La policia té ben encaminada la investigació, que confia resoldre aviat i relaciona els fets amb un enfrontament entre clans pel control del mercat del narcotràfic. Badalona, David Àngela.
4: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, no ha vinculat aquest tiroteig amb el que s'ha produït també a Badalona la setmana passada i ha assegurat que la nena no era l'objectiu.
5: Aquest és un dels riscs que correm quan hi ha algun tipus de fet d'aquestes característiques, és que ocorre a algú que no té culpa, en aquest cas doncs una nena que es trobava pel carrer. Hi havia molta gent al carrer en aquell moment i, per desgràcia, doncs, aquesta nena va rebre.
4: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en declaracions també al matí de Catalunya Ràdio, ha demanat més eines policials, judicials i, sobretot, més àgils per combatre el crim organitzat.
6: És difícil demanar a Mossos d'Esquadra, doncs, que fan millors resultats quan estan fent la seva feina, però a la vegada doncs, no disposen doncs, de les eines suficients. No? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per als veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
4: Albiol manté que la delinqüència ha evolucionat els últims anys i que els recursos s'hi haurien d'adaptar. També ha admès que en certs punts de Sant Roc els veïns viuen amb por.
0: Des de la declaració del primer cas de peste porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència, la de Merco Lleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs de la crisi i ara mateix la cotització és un 27% més baixa que fa un any. La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil. Estela Busoms.
7: El porc viu es paga ara 1,29 € al quilo, uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, de l'organització JARC i ramader d'Alcarràs.
8: Això en un porc de 115 quilos, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
7: A curt termini la previsió és que el preu pugi una mica més, com sol passar sempre a l'estiu animat pel turisme, però segons el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en un context global de molta producció i consum estancat, els productors tan sols poden aspirar a cobrir costos.
9: Tothom és conscient de que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
7: El sector de moment aguanta perquè en els anys previs a la pesta es van fer molts diners, però els productors reclamen ara línies de finançament bonificats per poder seguir resistint. Rossend Saltiveri, d'Unió de Pagesos, té una granja a Ivars d'Urgell.
10: En aquests moments el que necessitem és línia específica per la PPA per suportar aquesta crisi.
7: L'aparició de la pesta porcina va suposar una frenada dràstica de les exportacions que en aquest mig any s'han anat recuperant i reconduint. Per exemple, es ven més a Europa, Corea i Vietnam i s'acaba de reobrir les Filipines, però encara hi ha mercats importants tancats com el Japó i Mèxic. Ara, sobretot, preocupa la competència de països que exporten més barat. Antoni Jové és vicepresident de l'Associació Empresarial Càrnia a Anafric.
11: Ara el que estem és en un problema de preu, perquè ens està costant molt col·locar producte perquè Brasil és més barat.
7: Des de Mercolleida lamenten que en general a Europa els preus per als consumidors no s'han abaratit, fet que dificulta la recuperació del consum.
0: En aquest context s'avança la temporada de caça del senglar a tot Catalunya per reduir-ne la densitat, ja que es podrà caçar a partir

0: d'aquest mes de juny. La presència de la pesta porcina a Collserola és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
1: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny, ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Xema López.
2: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
1: El president de la Territorial de Girona de la Federació de Caça, Joan Espona, ho veu amb bons ulls.
3: No fa res més, en definitiva, que facilitar-nos les coses, no? Estalviant-nos un tràmit administratiu que havíem de fer, no?
1: Les pluges abundants dels últims mesos fa que s'arribi a la primavera amb la vegetació en esplendor, el que significa que hi ha més aliment pels senglars, pel que crien més i es preveu que creixi la població de cara als propers mesos. L'objectiu seria arribar a tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara, la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona les xifres pugen fins als 14 senglars.
0: Tornem cap a Lleida. Aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita. Una de les novetats d'aquest any és que s'ha creat un nou centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat, Júlia Albacar.
4: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També aquest any s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions, atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any, a més, s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari.
0: L'èxit del futbol situa TV3 com a líder al maig amb una quota del 14,4%, pràcticament un punt per sobre respecte a fa un any. D'aquesta manera, és la televisió més vista per 22è mes consecutiu. El maig destaca especialment a final de la Copa de la Reina, el segon partit més vist de futbol femení de la temporada, i triplica la competència amb 882 mil espectadors d'audiència acumulada, i la Champions femenina obté un 35% de quota. Les celebracions dels títols del Barça masculí i femení també registren èxit d'audiència amb un 17 i un 15,8% de quota, respectivament. Altres programes esportius que també han fet rècord són el seguiment del clàssic d'un dia de partit i el gol a gol posterior al clàssic. I seguint amb els esports, el Mundial de Motociclisme i la cursa sprint són altres transmissions esportives amb bons resultats. D'altra banda, el Super 3 és la cadena infantil que més creix, amb un 9,7% de quota, una xifra que no s'assolia des del febrer del 2025. Al maig, més de 4 milions de catalans van connectar amb l'ecosistema 3Cat Info i els informatius de TV3 es mantenen com a líders destacats. 11:45. Cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
5: Bon dia. Doncs a les carreteres, diferents incidències estan provocant retenció. Des de primera hora, un vehicle avariat a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud. Hi ha cua encara des de Mollet, són uns 6 quilòmetres. I a la mateixa P7 també veiem uns 3 quilòmetres d'intensitats a l'altura de Subirats, direcció Martorell, en sentit nord. En aquest cas seria per obres. I a la C58, un vehicle que s'ha incendiat i que tot just s'està acabant de retirar, té uns 2 quilòmetres de cua a Ripollet, direcció Sabadell. També que hem de destacar que continua tallada la BP 1121 a Monistrol de Montserrat, en aquest cas per manifestació dels docents. I el transport públic, de moment, avui matí molt tranquil, no ens consten incidències destacables més enllà de les demores per les limitacions de velocitat a Rodalies, que de moment són força puntuals i de menys d'uns 10 minuts. De moment, això és tot.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
6: 1 de juny, avui comença l'estiu meteorològic, amb una temperatura que baixa una mica respecte al cap de setmana. Igualment, avui s'assoliran els 34 graus a Lleida, també els 27 a Barcelona, 30 a Girona, 26 a Viella, o també al voltant dels 32 a Tortosa. Calor no tan intensa com en dies enrere. La setmana passada, dijous i divendres, van haver-hi rècords pel mes de maig i la temperatura estava molt desbocada, i la tendència és que aquest dimarts i miques baixi una mica més la temperatura. Dijous podria remuntar, divendres podria baixar, fins i tot una mica per sota el que tocaria, però després el cap de setmana torna a pujar la temperatura i també sembla la setmana entrant podria

0: ser ben càlida. Bé, queda molts dies. Aquesta tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu. En principi no sortiran d'aquest àmbit, seran locals, de curta durada i no tan forts com els del cap de setmana. Demà a la tarda sí que s'incrementa el risc de ruixats i també l'extensió. A banda d'afectar el Pirineu i el Prepirineu, també podrien saltar cap al Bages, Moianès, Osona, possiblement al nord i a l'est del Vallès Oriental, cap al Montseny, i també l'interior de les comarques de Girona.
1: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: Els jocs mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona, que s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació. Montse Mas.
4: Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, l'any passat la indústria global del videojoc va generar més de 167.000 milions d'euros, dels quals més de la meitat, 91.000 milions, eren per a telèfons intel·ligents i tauletes. El president d'aquesta companyia, Todd Green, ha destacat a l'Agència Catalana de Notícies que els videojocs mòbils han deixat de ser un mercat secundari per convertir-se en un puntal del negoci.
5: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
4: Més de la meitat dels 722 milions d'euros que van ingressar als videojocs mòbils de l'Estat l'any passat es van generar a Catalunya i un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai Namco, Scopely o la mateixa King.
5: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. És un lloc on la gent vol viure i on vol traslladar-se. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
4: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults i que la mitjana d'edat és de 31 anys.
2: 3Cat Info. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
6: Avui visitem la ciutat de Lleida per seguir el barri dels antics adobers. Ens situem al segle XIII, la Lleida medieval i cristiana, una època d'eclosió urbanística de la ciutat. Resseguim la Rambla Ferran, al costat de l'antiga muralla, enderrocada al segle XIX, on fem una ruta per les adoberies més antigues de l'estat. Ja les ha visitat el nostre company, el Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
7: Hola, Fèlix.
6: Els obradors són els baixos de 3 edificis, propietat de les administracions locals.
7: Exacte, 2 d'ells són de l'Ajuntament, un dels quals el Museu Morera i un altre de la Diputació. Som en un antic barri adober, dels més antics de l'Estat i que a la vegada ha perdurat més en el temps. Sentim la cap d'Arqueologia de la Diputació de Lleida, Maria Pilar Vázquez.
8: Entre el 13 i el 15, Lleida és una de les 3 ciutats adoberes més importants de Catalunya, però adoberies n'hi havia tot l'Estat. El que passa que potser no han perdurat tant en el temps. Llavors, com a construcció de tota una zona d'adoberies, doncs aquesta és la que és més antiga, són les més antigues de l'Estat, o una de les més antigues de l'Estat, i la que perdura més en el temps. Tenim adoberies, per exemple, a Vic, a Igualada, però són més tardanes. I en aquest cas, doncs, sí, són les més antigues i, a més, les que han perdurat més en el temps.
7: Les adoberies que es van trobar als fonaments de l'edifici de l'antiga audiència s'han pogut conservar i preservar i ara es poden visitar els baixos de l'immoble, recentment reconvertit en el Museu Morera de Lleida. Núria Castellón, tècnica de patrimoni del Departament de Turisme de Lleida.
9: Bueno, en aquest veiem una adoberia que està excavada i on podem veure els diferents dipòsits i on encara tenim aigua que va arribant, i l'altre costat on encara no s'han fet aquestes tasques d'excavació. Llavors podem veure l'abans i el després del treball dels arqueòlegs.
7: Entrem ara a l'adoberia del número 9 de la Rambla de Ferran. Aquí podem veure i sentir l'aigua necessària per al funcionament dels obradors. Sentim la historiadora Olga Paz.
10: L'aigua és un element que és característic d'aquest espai. i és un element que, a més, és continu i que ens ajuda a transportar-nos en aquest moment i a entendre

0: com era el funcionament d'una adoberia, perquè sense l'aigua seria impossible.
1: Aquí també s'hi pot veure una mena de túnel per on discorre l'aigua, una imatge ben espectacular.
0: El que veiem, de fet, és un túnel on a la part de dalt tenim una volta de pedra amb diferents estructures que també ens parlen de la història d'aquest lloc, de les transformacions que hi ha hagut, dels usos que tenia. I a la part baixa el que veiem és que tenim la roca de pedra natural i excavat a la roca aquesta mina per on discorre l'aigua. Però no hi veiem al final, perquè encara continua bastants metres més enllà.
2: Unes adoberies per a Joan on es tractava la pell dels animals.
1: Exacte, Fèlix. En dues d'elles, els números 9 i 13 de la Rambla, es tractaven les pells més grans, de bou i de vaca, i a la del número 19, les més petites, de cabra i d'ovella. Pells que després es transformaven en cuir amb tot un seguit d'aplicacions en estris, roba i eines per al camp.
0: Roba o molts altres estris. Clar, avui en dia tenim els plàstics, que és molt fàcil, però en època medieval no existien, per tant, el cuir esdevé un element essencial, ja sigui per la roba, ja sigui pel mobiliari, ja sigui per tindre elements de transport, per exemple, del vi, etc., per les eines, pel camp. És un element bàsic.
1: En l'adoberia que ens trobem podem veure els diferents cups. A més, presenta una singularitat perquè podem contemplar on es feien els tints que s'hi aplicaven. Un acord entre l'Ajuntament i la Diputació de Lleida permet visitar les diferents adoberies que es conserven, que es poden veure en visites guiades el segon i quart dissabte de mes. Un patrimoni que sovint resta amagat, però que ara està a l'abast dels que vulguin conèixer una mica més la Lleida medieval.
3: Fins aquí la visita de les adoberies. Us convidem el segon i quart dissabte de mes a visitar aquests tres espais i que descobriu aquesta Lleida medieval i aquest gremi d'adobers que teníem a la ciutat.
2: El muntatge musical és de Toni Subirats.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
5: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Esports.
7: Montserrat, bon dia.
8: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet rep xiulets del Palau Blaugrana en la contundent derrota a casa ahir contra València de 25 punts, 77 a 102. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen el play-off de quarts de final que comencen a jugar demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pasqual, tècnic del Barça, parla de ridícul de l'equip.
9: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de la CB. Amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
8: Des de l'equip, Toko Shengelia diu que han de reaccionar. El Barça de futbol femení, tant la capitana com l'entrenador, coincideixen que el club ha de fitxar per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya, Ràdio Pere Romeu, el tècnic, parla de la seva continuïtat a l'equip.
10: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
11: Què seran, dues temporades? Això més o menys està definit, com ara aquesta primera etapa?
10: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
8: En l'últim partit de Lliga, golejada de les Blaugranes 0-4 al camp del Reial Madrid Club de Futbol. Empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla en l'últim partit de la jugadora Judit Pablos. El Badalona va guanyar 0-1 al camp del Llevant en l'últim partit de Lice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. I mentrestant, el jugador del Barça, Lamin Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's al Mundial.
10: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem...
12: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio

0: que nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
1: A aquesta hora, les Rozas, últim entrenament d'Espanya, abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq, a l'equip espanyol, i avui blaugranes. I en l'ascens a la segona divisió de futbol, empat a un de l'Europa davant el filial del Celta, la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip gracient gol de Jordi Cano abans del descans i ja el temps afegit va arribar a l'empat del Celta. El capità de l'Europa és Àlex Cano.
2: Que clar, que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
1: I pel que fa al Sant Andreu, el nou equip de primera ref, el club informa que han avançat dins els terminis previstos en la col·locació de la gespa natural al camp Narcís Sala. Amb tot, el Sant Andreu anuncia que les primeres jornades com a locals de la temporada 26-27 hauran de jugar-se a un altre estadi encara per concretar. I en l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 a Badalona en la final anada per pujar de categoria.
3: 3CAT Info.
1: Ara parlem d'handbol. El Granollers es classifica per a Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga I per 38-29. Els vallesans jugaran la segona competició europea. Antonio García, segon tècnic vallesà.
4: Una vegada més aconseguim fer que sigui normal una cosa que és meravellós. Crec que per nosaltres estar entre els tres primers és una cosa que a principi de temporada sempre se'ns exigeix. Però quan veus les altres plantilles dels altres equips, pues penses que no hauria de ser així, no?
1: El Barça tanca la Lliga perfecta. 30 victòries, 30 partits. Ahir van guanyar el Logroño 28-41. I a més, superen la barrera de 1.200 gols per primer cop en una Lliga de 30 jornades. La marca ha quedat en 1.204 gols del Barça amb una mitjana de 40,1 per partit, una altra estadística inèdita. A la Lliga de Futbol Sala, Barça vol certificar l'accés a semifinals i avui guanya a Valdepeñas a les 9 del vespre. Es van imposar el primer partit de quarts i sentim Javi Rodríguez, tècnic de Barça.
5: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0.
1: A les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre Barça i l'Igualada, 1-0 pels blaugranes, en una eliminatòria millor de 5. Ricard Ares, tècnic de Barça.
6: Al final, afrontar el partit amb molta concentració, és vital que aconseguim la victòria per certificar el 2-0 en l'eliminatòria i així fer bo el factor casa.
1: Tant el Valdepeñas Barça de quarts de futsal com el Barça Igualada de l'Hockey Lliga els podeu seguir en directe per Esport3.
3: Trescat Info.

Són les 12. Engega la consulta entre els docents sobre el preacord que hauria de posar punt i final a les vagues a l'ensenyament. Els sindicats majoritaris hi donen suport, però continuen les mobilitzacions d'assemblees territorials com la de la Catalunya Central o Girona. La consellera Niubó avança al matí de Catalunya Ràdio que si s'imposa el no suposarà el caos. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha negat que la direcció socialista financés operacions de boicot com xantatges per fer fracassar les investigacions judicials al voltant de Pedro Sánchez. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo defensa que és possible forçar l'avançament electoral. I Eugenio Pino, exdirector adjunt operatiu de la policia durant el govern de Mariano Rajoy, admet en el judici de la Kitchen que va existir una operació autoritzada contra l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, per perseguir el seu patrimoni a l'exterior, però no per robar-li informació sobre la caixa B del partit. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut. L'endemà de conquerir el castell de Beaufort, Netanyahu compleix l'amenaça d'ampliar la seva expansió al Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU analitza avui l'escalada a petició de França. I comença el procés per destituir el president d'Hongria, nomenat en el seu dia per Viktor Orbán. El primer ministre, Péter Magyar, li va demanar la dimissió des de la victòria electoral de l'abril, però ell s'hi ha negat. Ara engegarà una reforma constitucional per poder-lo cessar. Els Mossos asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig.

De Badalona, ahir a la tarda, que va deixar ferida una menor, la policia dona per fet que l'origen de l'enfrontament és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la víctima va rebre l'impacte de bala de manera fortuïta. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas

0: L'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat al Trueta, avui han començat a funcionar les noves instal·lacions que augmenten les sales de tractament i la cartera de serveis per reduir les derivacions de pacients a Barcelona. Projecte en post al Montsià per recuperar les aubades, un cant tradicional de les Terres de l'Ebre que es va perdre a finals del segle XIX. Un procés a partir de tallers que imparteixen persones que han mantingut el cant en zones del País Valencià i també de l'Aragó.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet es complica el play-off del quarts de final després de perdre de 25 punts contra València i rebre una xulada del Palau. Demà comencen a jugar contra el Murcia. Pere Romeu, l'entrenador del Barça, confirma que renovarà per dues temporades en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Tant ell com Irene Paredes reclamen al club fitxatges per reforçar l'equip. En futbol sala, Barça pot certificar l'accés a les semifinals i guanyant avui el Valdepeñas a les 9 del vespre. El Barça d'hoquei patins rep l'Igualada al segon partit de semifinals a les 7 amb victòria primer. Els dos partits per Esport 3.
0: I el temps, tarda amb sol i alguns intervals de núvols, sempre menys freqüents a Ponent i al sud. Al Pirineu hi pot haver alguns ruixats de distribució irregular i localment alguna tempesta. La temperatura serà lleugerament més baixa.
3: 3CAT Info.
0: Passant 4 minuts de les 12, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I ara a aquesta hora comença la consulta telemàtica perquè els docents votin si donen suport o no al preacord que el departament i els dos sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van arribar divendres. Els resultats se sabran dijous i mentrestant continuen les vagues i mobilitzacions en algunes parts de Catalunya. La CGT, la Intersindical, la COS i la CNT emparen la convocatòria de vaga i algunes assemblees territorials mantenen les mobilitzacions. A Girona hi ha concentrats uns 400 docents davant de la seu de la Generalitat en una mobilització que van començar ahir a la tarda. Aquest matí s'han repartit en 7 grups de treball per analitzar els diferents punts del preacord. Girona, Fèlix Martín.
4: Grups de treball per analitzar les propostes, per exemple, sobre inclusió, sobre ràtios, sobre salaris o sobre la participació en els centres. Deixen clar que amb el preacord de divendres engega una segona etapa en la que la feina continua. Ho ha dit micro en mà davant d'aquestes 400 persones el portaveu de la Coordinadora d'Assemblees Educatives de Girona, Pau Pagès.
5: Fins ara ha sigut fer un manifest, fer pressió, aguantar l'AP7 i a partir d'aquí veure què passava a la mesa de negociació. Ara no estem en aquesta situació. Tenim un preacord al nostre taulat i, per tant, ara ja no és anar d'un punt a l'altre, sinó arremangar-nos, discutir-ho, parlar-ho i implicar-se.
4: Més d'un dels mestres d'aquí a Girona qüestiona obertament el preacord i considera que s'ha quedat curt, per exemple, en no incloure professionals com el personal d'atenció educativa, els PAES. Un d'ells és en Pol Mingo, que ha vingut a Girona des d'Hostalets de Balenyà.
6: Sí, més enllà que el PAE ens quedem fora, de nou, i que no s'està apostant per la nostra requalificació professional, que som un col·lectiu que estem cobrant una categoria laboral per sota de la que ens correspon i del nostre conveni, no s'està abordant el tema del 6%, que al final és com l'eix transversal de la nostra lluita, que al final és el que posa la LEC i el que necessitem per garantir una escola inclusiva catalana i de qualitat.
4: I de Ripoll, per exemple, també ha vingut a Girona un grup de mestres de secundària. Un d'ells, en Ferran Maia, ens té clar que votarà que no a la consulta per validar el preacord i acabar amb les vagues.
7: No, en principi tinc clar que votarem que no, el que passa que és això, volem fer-ho amb tota la informació i sabent tot el que suposa.
4: També hi ha qui qüestiona que el vot negatiu hagi d'estar vinculat a fer una vaga indefinida. La mobilització a Girona continua a aquesta hora i en principi s'hi estaran aquí davant la seu de la Generalitat fins a l'hora de dinar.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí en aquesta consulta sobre el preacord arribat amb USTEC i professors de secundària. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanya el no s'obre un escenari caòtic.
8: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya són molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar, després de molts anys, aquesta millora de les condicions laborals.
0: Niubó també ha volgut posar en valor que, més enllà d'un augment de sou, aquest acord suposa incorporar 6.400 efectius per a l'escola inclusiva en els pròxims 4 anys, començar a reduir ràtios i la simplificació de la burocràcia. Canviem de qüestió, parlem ara de política. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha negat que la direcció del partit financés operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez.

0: Sánchez. Segons Cerdán, que també està investigat en aquest cas, no es van fer ni xantatges ni res semblant.
1: Chantaje ni se hizo nada por el estilo. Muchas gracias.
0: El PSOE reuneix avui la seva executiva, la primera després de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del partit la setmana passada. Tot i els múltiples fronts judicials que l'esquitxen, el president espanyol Pedro Sánchez continua enrocat i vol esgotar la legislatura, que en principi s'acaba l'estiu de l'any que ve. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tampoc desisteix. Ha tornat a demanar als socis d'investidura de Sánchez que donin suport a una moció de censura per fer-lo fora de la Moncloa. Són declaracions a Telecinco.
2: Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. Y parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
0: Feijóo creu que el delicte d'organització criminal és tan greu com el de finançament irregular i defensa impulsar de manera immediata la moció de censura contra Sánchez perquè es convoquin eleccions generals. I l'Audiència de Badajoz ha retirat un dels delictes de què s'acusa David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. En concret, el tribunal que el jutge, arran del càrrec que va ocupar a la Diputació de Badajoz, considera prescrit el delicte d'acceptació d'anomenament il·legal, com va demanar la seva defensa. A David Sánchez se'l jutja per haver aconseguit, suposadament ha dit, un càrrec de coordinador de les activitats dels conservatoris de música l'any 2017. Sentim el president del tribunal, José Antonio Patrocinio.
3: Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal. Está previsto para ese delito una pena leve. Aun cuando consideramos que fuera menos grave, también estaría prescrito y, por tanto, por prescripción hay que excluirlo del enjuiciamiento.
0: La sala també ha acordat no jutjar l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per la contractació de Luis Carrero, l'exassessor de la Moncloa i amic de David Sánchez. Seguim als tribunals, us ho dèiem en titulars. L'exdirector adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, Eugenio Pino, ha reconegut al judici de la Kitchen que va existir una operació legal contra Bárcenas, però per perseguir el seu patrimoni a l'exterior i no per robar-li informació sobre la Caixa B del PP. Ho ampliem amb la Tània Tàpia. Tània, molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, Eugenio Pino reconeix una operació d'intel·ligència legal i autoritzada, diu, i que li van encarregar ell mateix a Villarejo la captació del xofer de Bárcenas. Afirma també que se li pagava un sou dels fons reservats com a confident, però ha deixat clar que era sempre per perseguir els moviments de l'extresorer a l'estranger, on tenia amagat part del seu patrimoni i perquè sabien que volia marxar a Suïssa. És en aquest context, diu Eugenio Pino, que se situen tots els moviments i ha descartat que fos per destruir documentació perjudicial per al PP.
5: Cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que montar un servicio. Nos pongamos como nos pongamos. Y decían, no buscábamos eso. Lo que intentábamos era el dinero.
4: Per tant, no es va fer res il·legal ni irregular, sosté, i també ha exculpat l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2 diu que mai va parlar d'aquests seguiments ni captacions perquè no compartia amb ells assumptes operatius. Pino només ha respost al seu lletrat, ha acabat ja la seva declaració. El judici continua tot seguit amb l'interrogatori al comissari jubilat, José Manuel Villarejo.
0: Doncs veurem què explica. Tània Tàpia, gràcies. Bon dia.
4: Fins ara.
6: 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a un quart d'una. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit atacar barris del sud de Beirut, malgrat l'alto el foc vigent. Les forces armades han demanat l'evacuació de 9 pobles més del sud del país. Aquest pla s'emmarca la voluntat expressada ahir pel mateix Netanyahu de continuar la seva expansió al Líban, després de conquerir l'icònic castell de Beaufort.
7: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Arran d'aquest fet, el Consell de Seguretat de l'ONU té previst analitzar la situació al Líban, una reunió que es farà a petició de França. El seu president, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts. Notícia destacada també de l'àmbit internacional. Colòmbia haurà de triar entre l'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista de l'esquerra, Iván Cepeda. En la primera volta, celebrada ahir, l'aspirant extremista es va imposar per sorpresa en prop d'un 44% dels vots, 3 punts més que el seu rival. El successor de Gustavo Petro s'escollirà

0: la segona volta el 21 de juny. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
1: Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta d'aquestes eleccions presidencials a Colòmbia. Tant el candidat progressista Iván Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella, s'han dit de tot aquesta passada nit electoral. De las Priella celebrava la victòria a la ciutat colombiana de Barranquilla, protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica. L'escoltem.
2: El heredero de los narcoterroristas.
1: Per la seva banda, el candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, denunciava irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
3: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
1: Així doncs, el balotatge o segona volta d'aquestes presidencials en el calendari pel 21 de juny.
0: El primer ministre hongarès, Péter Macquiar, comença el procés per destituir el president del país, Tomás Suliok, per negar-se a dimitir. Avui, juntament amb la ministra de Justícia, ha anat al Palau Presidencial per demanar-li per últim cop la renúncia, petició a la qual no ha accedit, com ja va anticipar ahir, a través de les xarxes socials. El primer ministre ha anunciat els pròxims passos.
4: He informat al president que si manté la seva postura i no dimiteix voluntàriament, avui informaré els representants de TISA sobre les nostres propostes legislatives i iniciarem immediatament els procediments necessaris.
0: Ho farà a través d'una reforma constitucional, gràcies a la majoria parlamentària que té. Suliok va ser nomenat per l'anterior cap de l'executiu, Víctor Orbán, i des que Macquiar va guanyar les eleccions a l'abril, va reclamar la seva marxa. També vol treure el president del Tribunal Constitucional i del Suprem. Curiosament, Suliok, de perfil euroescèptic com Orbán, ha demanat a la Comissió de Venècia, un òrgan assessor del Consell d'Europa, que analitzi aquesta situació. Tornem a casa nostra. Anem cap a Badalona, parlem ara d'aquest impacte de bala que va rebre una nena de 10 anys que va resultar ferida lleu ahir al barri de Sant Roc de Badalona. Els Mossos confirmen que va ser fortuït. La policia té ben encaminada aquesta investigació, diuen. Confien a resoldre-ho aviat i relacionen els fets amb un enfrontament entre clans pel control del mercat del narcotràfic. David Àngela.
5: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, no ha vinculat aquest tiroteig amb el que s'ha produït també a Badalona la setmana passada i ha assegurat que la nena no era l'objectiu.
6: Aquest és un dels riscs que correm quan hi ha algun tipus de fet d'aquestes característiques, és que ocorre a algú que no té culpa, en aquest cas doncs, una nena que es trobava pel carrer. Hi havia molta gent al carrer en aquell moment i, per desgràcia, doncs, aquesta nena va rebre.
5: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en declaracions també al matí de Catalunya Ràdio, ha demanat més eines policials, judicials i, sobretot, més àgils per combatre el crim organitzat.
7: És difícil demanar a Mossos d'Esquadra doncs, que fan millors resultats quan estan fent la seva feina, però a la vegada doncs, no disposen doncs, de les eines suficients. No? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per als veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
5: Albiol manté que la delinqüència ha evolucionat els últims anys i que els recursos s'hi haurien d'adaptar. També ha admès que en certs punts de Sant Roc els veïns viuen amb por.
0: Passa un minut d'un quart d'una, toca trànsit i temps. Comencem pel trànsit. Sapiguem si a aquesta hora hi ha incidències. Txell Garriga, bon dia.
8: Molt bon dia. Doncs dos vehicles avariats que estan provocant intensitat. Un a la ronda litoral a l'altura de Santa Coloma en sentit Llobregat. Provoca cua doncs, just a l'enllaç del nus de la Trinitat cap a la ronda. I el segon, des de primera hora, un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Perpètua en sentit sud. Hi ha cua des de Mollet, intensitat d'uns 6 quilòmetres. A l'AP7, però, també veiem uns 3 quilòmetres de cua Subirats, direcció Martorell, en sentit nord, en aquest cas per obres. I també destacar que continua tallada la BP1121 a Monistrol de Montserrat per manifestació. I el transport públic, de moment, avui matí molt tranquil, no ens consten incidències més enllà de les demores a Rodalies per les limitacions de velocitat. I mateixa situació a l'alta velocitat, però entre Barcelona i Madrid, en general, són demores de menys d'un quart d'hora. De moment, això és tot.
0: El temps. Crònica del Francesc Mauri.
9: La tarda ens porta altre cop calor amb una temperatura però que baixa lleugerament respecte a ahir. Tot i això continuem i continuarem per

0: per sobre dels valors habituals per l'època. Aquesta tarda, amb alguns ruixats, alguna tronada a prop del Pirineu, sol a moltes comarques, però també algunes nuvolades. De fet, a gran part de Catalunya n'hi pot haver, tot i que fora del Pirineu no deixaríem precipitació. Demà de tarda podrien ser una mica més freqüents a prop del Pirineu i Prepirineu.
1: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
2: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
3: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Al Catalunya al dia, parlem de tu. I de tu, i de tu. Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant. I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
5: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
4: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
6: 170.000 turistes...
7: El projecte ha reduït dimensions.
8: Entre l'aldea Amposta de Tortosa...
4: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
9: 3CAT Info. Passant 4 minuts d'un quart d'una, continuem amb més notícies. A partir d'avui s'encareixen els rebuts de la llum i el gas perquè tornen a pujar els impostos que els graven. L'IVA i altres tributs, que el govern espanyol va rebaixar per la guerra a l'Orient Mitjà, ara recuperen ja el seu nivell habitual. En el cas de l'IVA, per exemple, torna al 21%, després d'haver estat prop d'un mes i mig en el 10%. Això farà que les factures d'electricitat i de gas dels consumidors s'incrementin i també pot ser que tingui efectes sobre la inflació, segons la catedràtica d'Economia Montserrat Guillén.
10: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
9: La que sí que es manté activada és la rebaixa de l'IVA per als carburants. El govern espanyol assegura que, sense aquesta mesura, els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal s'han encarit menys de la meitat. De moment, la gasolina i el gasoil se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. L'executiu assegura que està fent el seguiment de les mesures necessàries per combatre els efectes de la guerra i que, juntament amb els agents socials, decidirà què cal fer quan vencin les actuals a finals de mes. També assegura que cal avançar en l'electrificació per reforçar la resiliència de l'Estat davant les crisis energètiques. Ara marxem cap a Girona. Aquest matí han començat a funcionar les noves instal·lacions de l'Hospital de Dia de l'Institut Català Oncològic, situat a l'Hospital Trueta. Augmenten les sales de tractament i oferirà també més serveis per reduir el nombre de pacients que s'han de derivar a Barcelona. Núria Peraire.
11: Les sales de tractament de quimioteràpia, d'immunoteràpia i on es fan també, per exemple, les proves diagnòstiques de biòpsies de moll de l'os passen de ser 25 a 36 i entre els serveis nous que es podran oferir hi ha el tractament de pentamidina. Fins ara, per fer-lo, els pacients havien d'ingressar i ara podran fer-lo i tornar cap a casa. A més, estan acabant de dissenyar una unitat de dessensibilització per tal de tractar a Girona els pacients que generen una reacció als medicaments i no caldrà enviar-los a l'Hospital de Bellvitge. Ho explica l'adjunta a la direcció de cures de l'ICO Girona, Eulàlia Pujol.
12: Doncs ara estem treballant per muntar aquesta unitat aquí, conjuntament amb els al·lergòlegs del Santa Caterina. Per tant, ja no haurem d'enviar els pacients a desensibilitzar el Bellvitge, sinó que els podrem desensibilitzar en el nostre hospital de dia.
11: Les noves instal·lacions, després d'uns 2 anys d'obres, permeten que l'hospital de dia estigui preparat per al futur fins que no es faci el nou hospital en el marc del nou campus de salut, que està previst a partir del 2030. Calia actualitzar-se perquè cada cop hi ha més pacients per les millores en la detecció i per la millora en l'esperança de vida, que fa que estiguin més temps en tractament.
12: Hem dissenyat un hospital de dia amb una estructura que ens permeti assumir tot el creixement, malauradament, tota la incidència del càncer, fins a poder-nos traslladar al nou campus.
11: El nou hospital de dia té 500 metres quadrats en

0: dues plantes.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen com un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants, el tiroteig d'ahir a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Segons ha avançat el digital El Caso i ha pogut confirmar aquesta emissora, la policia local de Tordera van iniciar la persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos el van seguir i van aturar el vehicle a l'altura de Celrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia el relaciona amb un narcoassalt que hi hauria hagut minuts abans en una plantació de marihuana en un habitatge de Tordera. Canviem de qüestió, ara cultura, i anem cap a Amposta. Al Montsià han engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional de les Terres de l'Ebre que es van perdre a finals del segle XIX. Jordi Barranca.
2: I passa de ser el tarariro-riro-riro, tarariro-riro-ra, passa a ser tarariro-riro, tarariro-ra.
3: És Josemi Sánchez, versador i dolçainer valencià. Cada dues setmanes puja des de València per fer els tallers que s'han organitzat per recuperar les aubades.
2: Això és un repte molt important perquè bé, l'alumnat, quasi bé tots, ja improvisen, canten jotes, canten alguns altres estils. El perfil, diguem-ne, més fàcil seria que vingués gent que no s'hagués enfrontat mai al fet de la improvisació textual, i no sols això, sinó a més interpretar-la.
3: Dos elements essencials en aquest cant tradicional. Entre les alumnes ja experimentades hi ha la Dolors i la Rosa Maria, a qui el nou sistema els costa una mica.
4: Estem acostumbrats d'una manera, però bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres ens sortirem, però claro, hem de canviar una mica el xip.
5: Trobo que és un repte molt gran, perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com més heptasil·làbic les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
3: Estan acostumades a versos de 7 síl·labes i no de 5, com han trobat el cançoner popular de Catalunya.
2: El patró més habitual en el que tothom es mou còmodament. I ara, en aquestes augades, s'han trobat un patró que és pentasil·làbic. Cinc síl·labes accentuades. Si són agudes, si són planes, són sis.
3: Tot això s'engloba en la dinàmica de recuperació i reivindicació d'elements festius d'aquestes terres. Els tallers s'aniran fent fins a finals de juliol. L'objectiu és recuperar-les aquest mes d'agost durant les festes d'Amposta.
0: Esports. 5 minuts i arribarem a 2:15. Saludem la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet rep xiulets del Palau Blaugrana en la contundent derrota a casa ahir contra València de 25 punts, 77-102. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen el play-off de quarts de final que començaran a jugar demà mateix a la pista del Murcia. Xavi Pascual, el tècnic de Barça, parlava de ridícul de l'equip i des de la plantilla, Toko Shengelia, diu que han de reaccionar i parla així del Murcia.
7: Murcia ha demostrado muchas veces contra nosotros y no solo contra nosotros, contra todo el mundo este año y nada, ahora es tenemos que concentrar más en nosotros, lo que tenemos que hacer, y en nuestros lados fuertes y lados débiles que tenemos que mejorar, ir ahí a ganar.
6: De matinada s'ha sabut que els Knicks i els Spurs, liderats per Wembanyama, jugaran la gran final de l'NBA i ho faran després de 27 anys. El primer partit serà la matinada de dimecres. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 1973.
0: 3CAT Info.
6: Al Barça de futbol femení, l'entrenador Pere Romeu confirma que continuarà dues temporades més dirigint l'equip. Ho explicava el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
9: Que seran dues temporades? Això més o menys està definit, com en aquesta primera etapa?
8: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
6: Tant la capitana com l'entrenador del Barça coincideixen que el club ha de fitxar per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En l'últim partit de Lliga, golejada ahir de les Blaugrana, 0-4 al camp del Reial a Madrid, club de futbol també ahir, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, últim partit de la jugadora Judit Pablos, i el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant, a l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Benini al club. Pel que fa a Lamine Yamal, el jugador del Barça reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's al Mundial i afronta amb optimisme la competició.
10: Tenemos una gran selección, de las mejores que hemos tenido y tenemos jugadores importantes, o sea, empezando por Rodri, que es Balón de Oro, Oyarzabal, que para mí es top o sea, delanteros del Mundial es

0: me parece buenísimo. Y aparte que está con confianza, tenemos a Pedri, que me encanta verle jugar. Que posición por posición, empezamos por Cucurella, que es de la Eurocopa, parece otro. Tenemos una selección de grandes jugadores y en la portería que tenemos a los tres mejores.
1: Aquesta hora la Roja l'últim entrenament d'Espanya abans de jugar dijous contra l'Iraq a la Corunya en partit amistós a l'equip espanyol i avui blaugranes. En l'ascens a la segona divisió de futbol, empat a un de l'Europa davant el filial del Celta a la semifinal anada. Ahir a Can Dragós va avançar l'equip gracien, gol de Jordi Cano abans del descans, i ja el descompte van empatar els gallecs. I pel que fa al Sant Andreu, nou equip de primera ref, el club informa que avancen dins els terminis previstos a la col·locació de la gespa natural al camp Narcís Sala. Amb tot, el Sant Andreu anuncia que les primeres jornades com a locals de la temporada 26-27 hauran de jugar-se a un altre estadi encara per concretar. I en l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 a Badalona en la final anada per pujar de categoria. En handbol, el Granollers es classifica per Europa després de derrotar ahir el Ciudad Real a la Lliga per 38-29. Els vallesans jugaran la segona competició europea. Antonio García, segon tècnic vallesà.
2: Una vegada més aconseguim fer que sigui normal una cosa que és meravellós. Crec que per nosaltres estar entre els tres primers és una cosa que a principi de temporada sempre se'ns exigeix. Però quan veus les altres plantilles dels altres equips, pues penses que no hauria de ser així. No?
1: El Barça tanca una lliga perfecta, 30 victòries, 30 partits, després de guanyar el Logroño 28-41. A més, sumen 1.204 gols, superant els 1.200 per primer cop en una lliga de 30 jornades i amb una mitjana de 40 gols per partit. A la Lliga de Futbol Sala, Barça vol certificar l'accés a semifinals. Avui guanya Valdepeñas a les 9 del vespre. Van guanyar el primer partit de quarts. Sentim Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
3: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga, ganamos 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final ahora hemos recuperado prácticamente a todos.
1: A les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 per als blaugranes, en una eliminatòria al millor de 5. I Íñigo Pérez és nou entrenador del Villarreal de futbol. Ho acabem de saber. El fins ara tècnic del Rayo Vallecano, de 38 anys, firma per 3 temporades amb l'equip Gruguet i substituirà Marcelino García Toral.

0: 3CAT Info.
1: Hem arribat a 2:15, repassem el més destacat. Engega la consulta entre els docents sobre el preacord que hauria de posar punt i final a les vagues a l'ensenyament. Els sindicats majoritaris hi donen suport, però continuen les mobilitzacions d'assemblees territorials com la de la Catalunya Central o Girona. La consellera Niubó ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que si s'imposa el no, suposarà el caos. I l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha negat que la direcció socialista financés operacions de boicot com xantatges per fer fracassar les investigacions judicials al voltant de Pedro Sánchez. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo defensa que és possible forçar l'avançament electoral. També us estem explicant que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha donat l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut l'endemà de conquerir el castell de Beaufort. Netanyahu compleix l'amenaça d'ampliar la seva expansió al Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU analitza avui l'escalada a petició de França. Des d'ara fins la una també us explicarem que des de la declaració del primer cas de pesta porcina el sector porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència, Merco Lleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs de la crisi. Encara Lleida també aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita. Una de les novetats aquest any és que s'ha creat un nou centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat. I en cultura repassarem les estrenes a les plataformes encapçalades per El Cabo del Miedo, que torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. I en esports, Montserrat, ja què ens explicaràs? Bon dia.
2: Bon dia. El Barça de bàsquet es complica el play-off de quarts de final després de perdre ahir de 25 punts contra el València. Demà comencen a jugar contra el Múrcia. En futbol sala, el Barça pot passar a semifinals i guanyar el Valdepeñas a les 9 i Barça Igualada, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga a les 7. Tots dos per Esport 3.
1: I el temps, tarda amb sol, amb alguns intervals de núvols també, sempre menys freqüents a Ponent i al sud. Al Pirineu hi pot haver alguns ruixats de distribució irregular i localment alguna tempesta també. La temperatura avui serà lleugerament més baixa.

0: Passant 2 minuts i mig de 2:15. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres al departament amb els 2 sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanya el no, s'obre un escenari caòtic.
1: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya són molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar, després de molts anys, aquesta millora de les condicions laborals.
0: La consellera insisteix que el preacord permetrà enfortir el sistema educatiu i millorar les condicions laborals dels docents. També recorda que, més enllà d'un augment de sou, suposa incorporar 6.400 efectius per a l'escola inclusiva en els propers 4 anys, començar a reduir ràtios i la simplificació de la burocràcia. Doncs bé, mentrestant es mantenen les vagues i mobilitzacions als territoris, la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT emparen la convocatòria de vaga i algunes assemblees territorials també mantenen les mobilitzacions. És el cas de la Catalunya Central i del Moianès. A Monistrol de Montserrat, un centenar de docents de la Catalunya Central han pujat a peu fins al monestir, on al migdia volen fer una assemblea. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
2: Els docents de la Catalunya Central mantenen el pols amb el departament, malgrat el preacord de divendres dels sindicats majoritaris, perquè creuen que les reivindicacions més importants, no les salarials, subratllen, no solucionen els problemes de veritat. Amb unes aules cada cop més complexes, problemes com les ràtios o la falta de recursos per l'escola inclusiva. Per això fan campanya pel no i estan a favor de continuar les vagues. Ho deixaven clar durant la lectura d'aquest manifest.
3: Votar no és afirmar que encara queda molt camí per recórrer. És defensar que les reivindicacions que han mobilitzat milers de persones continuen vigents i mereixen respostes més ambicioses.
2: De fet, ens consta que hi ha centres d'aquí a la Catalunya Central que avui han hagut de tornar a funcionar només amb serveis mínims. Escoltem també aquest docent de Sant Vicenç de Castellet que diu que està decebut però que acatarà el que surti a les enquestes.
4: Al final, bueno, doncs hi ha gent que potser estem en desacord i és dubtós si votar que sí o que no per ser una mica més pràctics, però en general hi ha un sentiment que no s'està d'acord. Ara bé, després les urnes o la votació és el que acabarà decidint.
2: La setmana prèvia a la visita del Papa a Montserrat, els docents encara pujant a peu des de Monistrol fins al monestir tallant el trànsit. Són, penseu, 10 quilòmetres de pujada amb revolts i amb un sol intens.
0: Explicar-vos també que la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que diumenge va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació a València. La mestra participava en una protesta en defensa de l'educació pública davant la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià. Doncs un vídeo mostra com la gent empeny la dona per l'esquena i la fa caure a terra. La docent ha presentat una denúncia pels fets. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, va qualificar i diumenge l'incident d'inacceptable i ja va anunciar una investigació per depurar responsabilitats. Els metges avui també continuen les protestes, tot i que canvien d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. A partir d'avui deixen de fer hores extres en més d'una trentena de centres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya que es diu Ni un minut més. L'objectiu, forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i adverteix que la mesura tindrà un impacte inevitable. A aquesta hora s'hi han adherit 27 hospitals catalans, 6 centres d'atenció primària de 110 serveis o especialitats mèdiques diferents. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
5: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitats extraordinàries, hi ha serveis d'hospitals com el de Bellvitge, la Vall d'Hebron, el Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. No afectarà, però, les urgències ni les visites ordinàries.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha negat que la direcció del partit financés operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxa l'entorn de Pedro Sánchez. Segons Cerdán, que també està investigat, en aquest cas no es va fer ni xantatges ni res semblant.
7: Chantaje ni se hizo nada por el estilo. Muchas gracias.
0: El PSOE reuneix avui la seva executiva, la primera després de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del partit la setmana passada. Tot i els múltiples fronts judicials que l'esquitxen, el president espanyol Pedro Sánchez continua enrocat i vol esgotar la legislatura. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo,

0: tampoc desisteix i ha tornat a demanar als socis d'investidura que donin suport a una moció de censura. Són declaracions a Telecinco.
1: Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. Y parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
0: Feijóo creu que el delicte d'organització criminal és tan greu com el de finançament irregular i defensa impulsar de manera immediata la moció de censura contra Sánchez perquè es convoquin eleccions generals. I a aquesta hora també us estem destacant el que està passant al Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit atacar barris del sud de Beirut, malgrat l'alto el foc vigent. Les forces armades han demanat l'evacuació de 9 pobles més del sud del país. Aquest pla s'emmarca la voluntat, ja expressada ahir del mateix Netanyahu, de continuar la seva expansió al Líban després de conquerir l'icònic castell de Beaufort.
2: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Arran d'aquest fet, el Consell de Seguretat de l'ONU té previst analitzar la situació al Líban, una reunió que es farà a petició de França. El seu president, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat ja la barrera dels 3.400 morts. 6 minuts i arribarem a 3:15. Tornem a casa nostra. Aquesta tarda comença les jornades del Cercle d'Economia, que aquest any porten el títol de l'autonomia estratègica d'Europa, mite o realitat. En la primera jornada intervindrà la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, i també destaca la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa, o una taula rodona amb el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, també amb el seu homòleg polonès. Seran 3 dies en total de debat sobre com les empreses i les institucions han d'afrontar l'actual context geopolític, també l'increment de la incertesa econòmica o l'impacte de la intel·ligència artificial. Teresa García Milà, en declaracions a 3Cat Info.
3: El que volem és portar la veu de les empreses que estan actuant en sectors estratègics que tenen molt potencial i que el que hem de fer és, des d'Europa, donar-los més camí perquè puguin competir en el món.
0: Hi participaran empresaris com Antoni Brufau, de Repsol, o Francisco Reinés, de Naturgy, i també polítics com Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Encara en economia, Indra nomena Enric Blas com nou director territorial a Catalunya a partir del pròxim 1 de juliol. La multinacional espanyola de tecnologia, consultoria i defensa ha nomenat aquest enginyer de Sabadell per liderar l'estratègia i relació institucional i empresarial a Catalunya. Segons Indra, la incorporació s'emmarca en l'estratègia de creixement que té la companyia, que preveu contractar fins a 1.500 empleats fins al 2027 i augmentar la facturació fins a 550 milions. I ara cap a Lleida, us ho avançàvem en el sumari. Des de la declaració del primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència, la de Merco Lleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi. I ara mateix la cotització és un 27% més baixa que fa un any. La indústria ha reorientat les seves exportacions, però els preocupa el pes que estan guanyant països competidors, com ara el Brasil. Estela Busoms.
4: El porc viu es paga ara 1,29 € al quilo, uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, de l'organització JARC i ramader del Carràs.
5: Això en un porc de 115 quilos, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
4: A curt termini la previsió és que el preu pugi una mica més, com sol passar sempre a l'estiu animat pel turisme, però segons el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en un context global de molta producció i consum estancat, els productors tan sols poden aspirar a cobrir costos.
6: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
4: El sector de moment aguanta perquè en els anys previs a la pesta es van fer molts diners, però els productors reclamen ara línies de finançament bonificats per poder seguir resistint. Rossend Saltiveri, d'Unió de Pagesos, té una granja a Ivars d'Urgell.
7: En aquests moments el que necessitem és línia específica per la PPA per suportar aquesta crisi.
4: L'aparició de la pesta porcina va suposar una frenada dràstica de les exportacions que en aquest mig any s'han anat recuperant i reconduint. Per exemple, es ven més a Europa, Corea i Vietnam i s'acaba de reobrir les Filipines, però encara hi ha mercats importants tancats com el Japó i Mèxic. Ara, sobretot, preocupa la competència

0: de països que exporten més barat. Antoni Jové és vicepresident de l'Associació Empresarial Càrnia Anàfric.
1: Ara el que estem és en un problema de preu, perquè ens està costant molt col·locar producte perquè Brasil és més barat.
0: Des de Mercolleida lamenten que en general a Europa els preus per als consumidors no s'han abaratit, fet que dificulta la recuperació del consum.
2: I s'avança la temporada de caça del senglar a tot Catalunya per reduir-ne la densitat. Ja es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina, de la que en fèiem referència ara, a Collserola, n'és un dels motius. Girona, Núria Pereira.
3: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny, ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Xema López.
4: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
3: El president de la Territorial de Girona de la Federació de Caça, Joan Espona, ho veu amb bons ulls.
5: No fa res més, en definitiva, que facilitar-nos les coses, no? Estalviant-nos un tràmit administratiu que havíem de fer, no?
3: Les pluges abundants dels últims mesos fa que s'arribi a la primavera amb la vegetació en esplendor, el que significa que hi ha més aliment pels senglars, pel que crien més i es preveu que creixi la població de cara als propers mesos. L'objectiu seria arribar a tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona les xifres pugen fins als 14 senglars.
2: Tornem de nou cap a Lleida. Aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita. Una de les novetats aquest any és que s'ha creat un nou centre d'acollida. Júlia Albacar.
6: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També aquest any s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any, a més, s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari.
2: Doncs arribats a 3:15, nova connexió amb el nostre equip viari. Txell Garriga, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a les carreteres ara sense gaires problemes. Només ens consta una incidència, és a l'AP7, un vehicle avariat que des de primera hora està provocant intensitat entre Mollet i Santa Perpètua, en sentit sud, cap a Martorell. De fet, continua tallant un carril. I encara a l'AP7, però en sentit nord, tenim uns 3 quilòmetres de densitat assobirats també cap a Martorell, en aquest cas, però per obres. I destacar que ja s'ha restablert la circulació a la carretera BP1121 a Monistrol de Montserrat, que estava afectada per una manifestació de docents. Pel que fa al transport públic, de moment, avui matí molt tranquil, no ens consten incidències destacables en cap servei. Ara mateix això és tot.
2: El temps. I ara la crònica és del Francesc Mauri.
8: La temperatura, tot i que baixa una miqueta avui i demà baixarà una mica més respecte avui, continuarà per sobre del que és habitual per l'època. El descens una mica més evident arribaria de cara a dimecres, però transitori. Finals de setmana torna a pujar la temperatura progressivament. De moment, aquesta tarda, amb alguns ruixats a la zona del Pirineu, alguna tronada fora del Pirineu, sol i nuvolades, amb més sol com més al sud. I de cara a demà, sol i núvols al matí, més sol que no pas núvols en moltes zones, no es descarta algun ruixat matinal al Pirineu Occidental, i de cara a la tarda, els ruixats i alguna tempesta podrien sovintejar més a prop del Pirineu i Prepirineu.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Passant un parell de minuts de 3:15, continuem. Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació abans de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Tarragona, Manel Sastre.
10: Ja fa mesos que hi ha un grup...

0: de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
1: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
0: Mur ho ha explicat durant la presentació del Pla Estratègic del Cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.
2: El col·lectiu feminista del Pallars denuncia la situació límit insostenible, diuen, de l'atenció a la salut sexual i reproductiva al Pallars i a l'Alta Ribagorça. Alerten que actualment només hi ha una llevadora de l'ICS per donar cobertura als CAPs de tot el territori i denuncien llistes d'espera de fins a 4 mesos. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
3: L'entitat assegura que una sola professional ha d'atendre una població d'uns 24.000 habitants, repartits entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, en un territori extens i amb dificultats de mobilitat pròpies de l'alta muntanya. El col·lectiu alerta també que la manca de personal està provocant sobrecàrrega laboral i una afectació directa a les usuàries, especialment en l'atenció durant l'embaràs, el postpart i la salut sexual. Des de Salut admeten la problemàtica, però asseguren que ja es treballa per ampliar personal, segurament de cara a la estiu i que cap dona ha quedat desatesa. Eduard Sanjurjo, director de l'Hospital Comarcal del Pallars.
4: Sí que s'han hagut de reorganitzar agendes, probablement hi ha hagut menys hores d'atenció, però sempre s'ha donat l'atenció i sempre hem estat al darrere de que cap cas urgent quedés sense visitar, que cap gestant quedés sense visitar i que tots els programes es puguin dur a terme.
3: Des de la plataforma feminista, però, insisteixen que el temps d'espera és intolerable. La Ruth és la seva portaveu.
5: Considerem que el que és vergonyós és que hagis d'esperar-te durant 4 mesos, no? I ho atribuïn a més amb la doble rasanda que és per comarques rurals, no? En zones on acabem tenint només que les engrunes.
3: L'entitat reclama Salut, doncs, mesures urgents per reforçar el servei i garantir una atenció digna i de proximitat a les dones del Pirineu.
2: Deu minuts i arribarem a la una. Els jocs mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector del videojoc al món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona, que s'ha consolidat com un dels principals pols d'inversions, ho explica la Montse Mas.
6: Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, l'any passat la indústria global del videojoc va generar més de 167.000 milions d'euros, dels quals més de la meitat, 91.000 milions, eren per a telèfons intel·ligents i tauletes. El president d'aquesta companyia, Todd Green, ha destacat a l'Agència Catalana de Notícies que els videojocs mòbils han deixat de ser un mercat secundari per convertir-se en un puntal del negoci.
7: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
6: Més de la meitat dels 722 milions d'euros que van ingressar els videojocs mòbils de l'Estat l'any passat es van generar a Catalunya i un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai Namco, Scopely o la mateixa King.
7: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. És un lloc on la gent vol viure i on vol traslladar-se. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
6: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults i que la mitjana d'edat és de 31 anys.
2: No deixem les pantalles. El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming, que repassem amb en Marc Garriga. Let me ask you a question. What is your worst fear?
8: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, un llibre que ja s'ha portat dos cops al cinema, una fa més de 60 anys, protagonitzada per Gregory Peck i Robert Mitchum, i una altra als anys 90, amb Robert De Niro i Nick Nolte. Totes dues van tenir un èxit notable i segurament per això Apple TV

0: s'ha decidit a revisitar-les en format sèrie. Aquí és Javier Bardem qui té el repte de superar Pecky De Niro interpretant l'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i que comença a assetjar els advocats que no van aconseguir que se'n deslliurés. Una sèrie pertorbadora i d'alta tensió.
1: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
0: A Netflix dijous arriba El Testigo, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare, un cas encara pendent d'esclarir i que anys després s'ha d'enfrontar la reobertura del cas. Una sèrie britànica d'intriga, sòbria, promocionant, com les anteriors del director Rob Williams, La víctima i Sospechosos.
2: I'd like to share what happened when I played for England in 96.
0: A tot això, divendres a Terra Movistar Plus, Dear England, una minissèrie sobre el seleccionador de futbol anglès Gareth Southgate, interpretat per Joseph Fiennes, que explica com va aconseguir que un equip deprimit recuperés la confiança perduda. Completen les novetats la comèdia adolescent No aptos para el trabajo a Disney Plus i la sueca Trio a Sky Showtime des d'avui mateix.
3: Daniel, you need to be in Miss Cruz's office in 5 minutes.
4: Have you met Miss Cruz?
5: She's tough.
6: She hates the sound of breathing. Don't breathe.
0: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a l'streaming, destaca Turbulència en l'oficina, que arriba a Netflix divendres, una comèdia romàntica previsible, però amb encant, amb Jennifer López i Brett Goldstein, un dels protagonistes de Ted Lasso. Ella és l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que arriba un advocat molt atractiu de qui s'enamora, i això posa a prova les seves pròpies normes.
7: Gairebé 50.000 persones han participat a la Festa de Trescat en Viu, que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
8: Està passant dia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
9: És un gran dia de trobada.
10: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
7: Els assistents han viscut en directe els continguts de l'univers de la televisió i la ràdio pública en programes com Polònia, El Foraster, Que no sortir d'aquí, El Col·lapse, també El Suplement o L'Atrapa'm si pots, i amb una presència especial de tot l'univers infantil de l'SX3.
11: Esports.
7: Fins la 1, companyes de la Montserrat. Ja, Montse, molt bon dia.
12: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet rep xiulets del Palau Blaugrana en la contundent derrota a casa ahir contra València de 25 punts, 77-102. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen el play-off de quarts de final, que jugaran a partir de demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pasqual, tècnic del Barça.
13: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molt de diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
12: Des de l'equip Toko Shengelia diu que han de reaccionar. De matinada s'ha sabut que els Knicks i els Spurs, liderats per Wembanyama, jugaran la gran final de l'NBA. Feia 27 anys que no es trobaven els dos equips en aquesta final. El primer partit serà la matinada de dimecres. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 1973. El Barça de futbol femení, l'entrenador Pere Romeu, confirma que continuarà dues temporades més dirigint l'equip, ho explicava al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Tant la capitana com l'entrenador coincideixen que el club ha de fitxar per poder mantenir el novell de l'equip i suplir les baixes. Sentim Irene Paredes en declaracions al Tot Gira, Catalunya Ràdio.
14: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
12: En l'últim partit de Lliga, golejada de les blaugranes ahir 0-4 al camp del Real Madrid Club de Futbol. També ahir empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla. L'últim partit de la jugadora Judit Pablos, el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant. L'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Benini al club. I el jugador del Barça, Lamin Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial i afronta amb optimisme la competició.
5: También es verdad que ayuda que vas a jugar un mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar. En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando con ellos.

0: En el poli, entonces un niño que jugaba hace 3 años contigo ahora está, va a jugar un mundial, pues tiene que ser algo loco, muy loco.
1: Avui, aquest matí, a les Roses s'ha fet un últim entrenament de la selecció espanyola abans de jugar dijous un amistós contra l'Iraq a la Corunya, l'equip espanyol i 8 blaugranes. En l'ascens a la segona divisió de futbol, empat a 1 de l'Europa davant el filial del Celta a la semifinal anada disputada ja a Can Dragó. I pel que fa al Sant Andreu, nou equip de primera ref, el club informa que avancen dins els terminis previstos en la col·locació de la gespa natural al camp Narcís Sala. Amb tot, el Sant Andreu anuncia que les primeres jornades com a locals a la temporada 26-27 hauran de jugar-se a un altre estadi encara per concretar. I en l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria. En handbol, Granollers es classifica per a Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga per 38-29. Els vallesans jugaran la segona competició europea. Antonio García, segon tècnic vallesà.
2: El que passa és que nosaltres hem aconseguit que això sigui normal i nosaltres mateixos ens hem exigit durant les darreres temporades que ho hem de fer i una altra vegada hem pogut aconseguir i una altra vegada que el Balomano Granollers l'any que ve jugarà a Europa.
1: A Barça tanca una Lliga perfecta, 30 victòries, 30 partits. Ahir van guanyar el Logroño 28-41. A més, sumen 1.204 gols. Superen la marca de 1.200 gols per primer cop en una lliga de 30 jornades. Han fet una mitjana de 40 gols per partit. A la Lliga de Futbol Sala, Barça vol certificar avui l'accés a les semifinals. Si guanyen el Valdepeñas a les 9 del vespre, van imposar-se a primer partit de quarts. Sentim Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
3: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien. Pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
1: A les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre Barça i l'Igualada, 1-0 pels blaugranes, una eliminatòria millor de 5. Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
4: A mi m'agrada molt més el format que fan a no sé quin esport ho fan, que és 1-1-1, és a dir, una casa, una fora, una casa, una fora, crec que és molt més just. En el nostre cas hem fet un punt menys que ells.
1: Tant el Valdepeñas Barça de quarts de futsal com el Barça Igualada de l'Hockey Lliga els podeu seguir en directe per Esport 3. Hi ha Roland Garros avui, jornada de vuitens de final. Auger Aliassime jugarà contra Tabilo i Cerúndolo contra Berrettini.
5: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
6: Els docents ja voten. Una pregunta. Acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig? Que és el que van tancar amb el govern divendres a la nit els dos sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. Dues opcions de resposta. O sí o no, amb l'afegit, en aquest no, de i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera confia que sortirà que sí, perquè l'alternativa, diu, és nefasta.
7: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari per mi de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
6: Però no tots els mestres ho veuen així, perquè tot i que hi veuen una millora pel que fa a sou, reclamen que en recursos per l'escola inclusiva és clarament insuficient.
8: Aquest acord torna a ser engrunes. Estem lluitant no per la nostra feina, sinó pel futur del país.
9: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
6: Les votacions són telemàtiques i duraran fins dijous. Per això encara es manté la vaga general convocada per aquest divendres 5 de juny, per si surt que no. I si és el cas, si la majoria de docents no l'avalen, el conflicte podria escalar cap a la vaga indefinida. I, de fet, prova que l'acord no convenç tothom és que avui es mantenen algunes mobilitzacions emparades per la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT. Les més vistoses, les de Girona i les de Monistrol de Montserrat. De seguida hi anirem.
5: Catalunya al dia.
6: I ara que fa mig any que va esclatar la crisi de la pesta porcina en senglars de Collserola, ens fixarem en l'impacte que continua tenint encara dia d'avui al mercat. Quim Balaguer, bon dia.
10: Bon dia, Estel. Unió de Pagesos xifra en més de 240 milions les pèrdues a Catalunya.
6: El preu de la llotja de Merco Lleida, que és la que marca la referència, ha anat remuntant, però els ramaders encara hi perden diners.
11: No hem recuperat, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos. Per tant, 6 mesos fa una situació pesada, no?
10: I els preocupa també l'efecte de la competència, per exemple, el Brasil, que exporta més barat.
6: I encara una altra derivada de la pesta porcina és que s'avança la temporada de caça del senglar a tot Catalunya.
10: Ara ja es pot fer a fi de reduir el nombre de senglars, i no només per la pesta.
12: Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
6: I de l'àmbit de la salut humana, en aquest cas parlarem de les noves instal·lacions de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta.
10: Amb més sales de tractament i més serveis perquè...

0: jugar a la PlayStation.
1: Pinto, dibujo, juego, recibo classes, fisioteràpia i toco el piano un poco.
2: Una de les noves usuàries d'aquestes instal·lacions és la Ainhoa. Té 11 anys i està ingressada a la Vall d'Hebron des del gener. I des d'Amposta us explicarem la iniciativa que s'ha posat en marxa per recuperar les aubades. És un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre.
0: I en aquest programa hem anat a un dels tallers d'aubades.
3: Pues comencem. Tema.
4: Meva.
3: Eva.
5: Trena.
4: Trena.
3: Trena.
5: Pena.
0: La seva idea és poder tornar a sentir aubades per fer les festes d'Amposta d'aquest mes d'agost.
2: Ha estat un dilluns complicat, sobretot a primera hora, amb diversos accidents. Com ho tenim ara, equip viari, Txell Garriga?
6: Molt bon dia, Estel. Doncs sí, el dilluns ha arrencat complicat, però totes les incidències s'han anat resolent, totes, de fet, menys una. Un vehicle avariat que continua provocant intensitat encara a la P7, entre Mollet i Santa Perpètua en sentit sud, perquè continua tallant un carril. I també veiem densitat a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, a la resta, però ja sense problemes per circular.
2: I pel que fa al temps, avui, Francesc Mauri, l'aixafogó, si més no, a la costa, ja és força insuportable, eh?
7: Doncs sí, bon dia. La humitat combinada amb l'elevada temperatura avui dona també aquest ingredient estiuenc. I és que no ens ho traiem de sobre. Sí que és veritat que es desinfla una mica la temperatura. Ho va fer ahir, ho va fer abans d'ahir, ho fa avui, ho farà demà. I toca a fons, però aquest tocar a fons és de l'entrada càlida que tenim. Per tant, de calor en continuarà fent, dimecres toca a fons, però a mesura que avanci el final de setmana, torna a pujar la temperatura, que no vol dir un pic excepcional com dijous-divendres. En definitiva, continuem amb aquest termòmetre clarament per sobre del que és habitual en aquesta època.
2: I en esports, què explicarem avui, Montserrat?
8: Doncs parlarem de Pere Romeu, que ha confirmat que renovarà per a dues temporades més com a entrenador del Barça en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Tant ell com Irene Paredes, la capitana, demanen al club que reforcin l'equip per mantenir el nivell després de les absències. El bàsquet Girona ha acabat la temporada al 12è lloc amb el rècord de victòries i és moment de fer balanç a les comarques gironines. Avui podreu sentir un dels jugadors destacats, Pep Busquets. Els jugadors del Calafell admeten que s'han complicat molt la classificació per la final del play-off de l'Hockey Lliga. Després de dues derrotes contundents contra el Liceo, volen forçar divendres un quart partit també a Calafell. I el Vila-sana jugarà per primer cop la final de l'Hockey Lliga femenina després de superar el Palau a les semifinals per dues victòries a 0. Les del Pla d'Urgell esperen ara saber quin serà el rival que sortirà del partit Fraga-Gijón, que jugarà demà.
2: Doncs tot això, el Catalunya al dia és un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Miquel Jario al control central. És la 1:06. Comencem.
9: Catalunya al dia.
2: Doncs els docents ja voten, a aquesta hora voten si estan d'acord o no amb aquest pacte que es va arribar divendres a la nit amb els sindicats majoritaris, amb vostè i professors de secundària, i és un pacte que diu la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha de sortir avalat, que ha de guanyar el sí a aquesta consulta sobre el preacord a què van arribar aquests dos sindicats majoritaris. Sara Canyete, bon dia.
10: Hola, bon dia. Sí, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó diu que si guanyés el no s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores que s'han pactat.
11: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
10: La consellera recorda que més enllà d'un augment de sou, l'acord suposa incorporar 6.400 efectius per l'escola inclusiva als pròxims 4 anys, començar a reduir ràtios i la simplificació de la burocràcia.
2: I dèiem, aquesta votació per saber si mestres i professors avalen el preacord ha començat fa poc més d'una hora, a les 12 del migdia. Els resultats dijous, no?
10: Sí, exacte. Poden votar 90.000 docents i han de respondre aquesta pregunta, si accepten o no el preacord. Poden respondre que sí o que no, però aquest no està condicionat per

0: perquè el text hi diu que llavors accepten fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
1: I això suposaria obrir la possibilitat, que l'USTEC ja ho va dir en el seu dia, d'abocar els mestres i professors cap a una vaga indefinida, sembla.
0: És el que s'entén d'entrada. Dijous veurem a quin escenari arribem amb tot plegat.
1: Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
0: Bon dia.

0: Doncs, mentrestant, es mantenen les vagues i mobilitzacions a segons quins llocs. A la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT emparen la convocatòria de vaga. Algunes assemblees territorials mantenen el calendari de mobilitzacions que ja es va anunciar, aquestes mobilitzacions territorialitzades. I avui tocava Girona i la Catalunya Central i també el Moianès. Comencem per Girona. Allà hi ha concentrats uns 400 docents davant la seu de la Generalitat. I és una mobilització que, de fet, va començar ahir a la tarda i aquí hi volen mostrar el seu rebuig a aquest preacord tancat divendres a la nit. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
1: Hola, bon dia. En l'acció Girona aquest matí, mestres i professors repartits en grups de treball han analitzat els punts del preacord i l'opinió majoritària és que han quedat massa coses al tinter. I han respost també la consellera, dient que si el vot era negatiu seria un caos. Escoltem Pau Pagès, portaveu de la coordinadora de Girona.
2: El caos és el que vivim des de fa anys. Llavors, si ella considera que el no serà un caos, jo li diria que em sap molt de greu que com a representant del col·lectiu educatiu cregui que el que estem fent aquí és acabar generant un caos. Em sap molt de greu.
1: L'Olívia de Sant Julià de Ramis i la Gemma de Santa Coloma de Farners, dues mestres, avancen que votaran que no i expliquen per què.
3: No estic d'acord perquè trobo que el personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
4: Penso que no, en part perquè, a veure, professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 0 a 3 anys. Llavors, penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
1: L'Ester és professora a la Garrotxa, també diu que no, però qüestiona que el vot en contra estigui vinculat a fer vaga indefinida.
5: Tot i que jo estic molt a favor de les vagues i que les hem fet quasi totes i tot el que vulguis, ara no ens pots amenaçar amb sí o no i vaga indefinida. Hi ha moltes altres maneres de fer-ho.
1: Des de la coordinadora d'assemblees de Girona desvinculen aquesta mobilització d'avui als sindicats, una mobilització que, amb batucada inclosa, segurament els sentiu de fons, és a punt d'acabar-se.
0: Molt bé, doncs gràcies, Fèlix Martín, per aquest seguiment de la mobilització a Girona. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I mentrestant, els mestres avui han tornat a pujar a Montserrat. Un centenar de docents de la Catalunya Central han pujat caminant des de Monistrol, tallant la carretera. També diuen en aquest cas que l'acord de divendres és insuficient. Des del monestir de Montserrat, Nati Adell, bon dia.
6: Hola, bon dia. Així és, Estel. Doncs ja han arribat després de fer 10 quilòmetres a peu per carretera amb pancartes de color groc aquí a Montserrat, cantant el Virolai, que no sé si el sentiu de fons. Estan asseguts ara mateix en rotllana a terra, just davant la porta de la Basílica, i ja són uns quants més, perquè alguns, com deies, han pujat caminant, però d'altres han pujat en cremallera, els esperaven aquí. Per tant, ben bé són 200 persones. Un ciri gegant al mig de la plaça per simbolitzar quina és la seva veu, quina és la seva queixa. Creuen que aquest preacord és un pedaç que no soluciona els problemes reals a l'aula, com ara el tema de ràtios o la falta de recursos a l'escola inclusiva. Per això, diuen, mantenen el pols amb el departament, fan campanya pel no i estan disposats a allargar les vagues. Alguns dels manifestants salvatges s'expressaven així.
7: Aquest acord torna a ser engrunes per nosaltres, que estem lluitant no per la nostra feina, sinó pel futur del país.
8: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
9: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina, i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
10: Nosaltres seguim a peu de canó perquè la realitat d'aquest preacord a les aules són les mateixes. Els alumnes amb necessitats s'han incrementat moltíssim els últims anys.
6: Doncs bé, una protesta que es fa aquí a Montserrat a una setmana vista perquè vingui el Papa, a punt doncs, de començar aquesta assemblea, i a la tarda prevista també una manifestació a Manresa.
0: Entesos, doncs gràcies, Nati Adell, des de Montserrat. Bon dia també.
6: Adéu-siau, bon dia.
0: Dos minuts serà un quart de dues del migdia. Vagues que continuen mobilitzacions en el cas dels docents i també de metges. Que hi ha jornada de protestes també en l'àmbit sanitari per tal d'evidenciar la sobrecàrrega de feina que pateixen els metges. La majoria de facultatius d'una trentena de centres del país han deixat de fer hores extres. CatSalut xifra l'impacte d'aquesta iniciativa en prop d'un 20% de l'activitat diària. Cristian Roldán, bon dia.
11: Bon dia. Doncs si estem, més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha els hospitals més grans del país, com ara el de Bellvitge, el Vall d'Hebron o el Josep Trueta, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. A través d'aquesta iniciativa, impulsada pel sindicat majoritari del sector, Metges de Catalunya, els facultatius d'aquests centres hospitalaris i també de centres d'atenció primària deixaran de fer activitat extraordinària per tal d'evidenciar l'esgotament del col·lectiu i també forçar la conselleria a negociar millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
12: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
11: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya afectarà entre un 15 i un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegura als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
13: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
11: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya ja prepara noves mobilitzacions per a mitjans de juny.
0: Seguim endavant amb més coses que passen d'aquesta actualitat d'aquest dilluns 1 de juny, més enllà d'aquestes mobilitzacions al sector de l'educació i també al sector sanitari. Els Mossos d'Esquadra confien resoldre aviat el tiroteig d'ahir al barri de Sant Roc de Badalona. Hi va quedar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la lluita entre clans pel control del tràfic de drogues. David Àngela, avui tu has estat a Sant Roc. Què t'hi has trobat?
14: Hola, bon dia. Doncs, com sempre, quan es produeixen aquesta mena de fets, s'imposa la llei del silenci entre el veïnat. Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
15: De moment, no. És encara aviat, però bueno, jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
14: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que al barri de Sant Roc hi ha veïns que viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
15: És difícil demanar a Mossos d'Esquadra, doncs, que fan millors resultats quan estan fent la seva feina, però a la vegada doncs, no disposen doncs, de les eines suficients. No? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per als veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
14: En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut dos tirotejos que de moment els Mossos no han relacionat.
0: I mentrestant, els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Miquel Jarque, bon dia.
16: Hola, bon dia, Estel.
0: Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants.
16: Sí, la policia local de Tordera va iniciar una persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra els van seguir i els van aturar a l'altura de Salrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia el relaciona, doncs això, amb un narcoassalt que hauria hagut minuts abans en una plantació de marihuana en un habitatge de Tordera.
17: Catalunya al dia.

0: Ja fa mig any que va esclatar la crisi de la pesta porcina en senglars de Collserola i el mercat de la carn de porc continua alterat per l'impacte de la malaltia, sobretot pel que fa a les exportacions. El preu que marca la llotja de referència, la de Mercolleida, ha anat remuntant, però els ramaders encara perden diners. I alhora els preocupa també el terreny que estan guanyant països competidors que exporten més barat, sobretot al Brasil. Anem a Lleida per parlar-ho amb més profunditat. Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Perquè algú s'ha atrevit a posar xifres a les pèrdues que van acumulant en aquests 6 mesos des de la PPA a Collserola?
1: S'ha atrevit Unió de Pagesos, els seus tècnics, que han comparat les cotitzacions d'aquests 6 mesos amb el mateix període previ a la pesta porcina i situen les pèrdues en 243 milions a Catalunya i 900 milions al global de l'Estat. Quan van aparèixer els primers positius, el preu del quilo de porc viu va caure en picat, d'un euro amb 30 cèntims a un euro, i ara està a un euro amb 29. Per tant, no ha arribat per poc encara als nivells previs a la crisi, i això sí, és un 27% més baix que fa un any. Rossend Saltiveri, que té una granja i Ivars d'Urgell, és el responsable del sector del sindicat.
2: No hem recuperat, o sigui, a part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos. Per tant, 6 mesos fa una situació pesada, no?
0: I, per tant, si encara no cobreixen costos, com aguanten els productors?
1: Doncs mira, per no allargar-nos i dir-ho ras i curt, tiren d'estalvis. Ens ho explica Jordi Siscart, ramader d'Alcarràs i responsable del porcí de Jarc.
3: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
1: I per això el que reclamen són línies de finançament bonificats per anar resistint.
0: I a curt, mitjà termini, quines perspectives tenen?
1: Ho hem parlat amb el director de Mercolleida de la llotja, Miquel Àngel Vergés. S'espera que els preus pugin una mica més animats pel turisme, això passa cada estiu, però amb molta mesura, perquè el context global a Europa és de molta producció i consum estancat.
4: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
0: Aquí hi ha, Estela, el dilema de la pujada de preus, eh?
1: Exacte, sí. La indústria alerta que si paga els porcs més cars, per tant, això afavoriria els productors, també els ha d'exportar més cars, i això suposa perdre mercat respecte als competidors com el Brasil, que ho fan doncs, tot plegat més barat. Això ens ho deia Antoni Jové, que és el vicepresident de l'Associació Empresarial Càrnia en Àfric.
5: La cotització ara a Mercolleida està just a la ratlla. És a dir, pujar més és perdre mercat, perquè som cars.
1: La bona notícia recent és que les Filipines tornen a comprar porc de l'Estat, però encara hi ha mercats importants tancats, com el Japó i Mèxic.
0: I els consumidors, com hem notat, això?
1: Doncs mira, podríem dir que no gaire. Paguem el porc més o menys al mateix preu, o si de cas, una mica més car.
0: Molt bé, doncs gràcies, Estela Busoms, des de Lleida. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs justament la presència de la pesta porcina a Collserola és un dels motius perquè s'avança la temporada de caça del senglar a tot Catalunya per reduir-ne la població. Per tant, ja es podrà caçar a partir d'aquest mes de juny. Núria Peraire, com era la temporada de caça abans d'aquest canvi, doncs?
6: Doncs mira, els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny, ja es podrà fer. I els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, a partir d'aquest juny i de cara a l'any que ve, es podrà caçar tots els mesos de l'any. Ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Josep Maria López.
7: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir d'aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
6: El president de la Territorial de Girona de la Federació de Caça, Joan Espona, ho veu amb bons ulls.
8: No fa res més, en definitiva, que facilitats a les coses, no?
6: L'objectiu seria arribar a tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en algunes zones com Girona les xifres pugen fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.
0: A Lleida, quan falten 8 minuts per arribar a 2:15 del migdia, aquest dimecres obre el pavelló de la fira per acollir persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita i que no tenen contracte. Com a novetat, aquest any també s'ha creat un nou centre d'acollida als afores de la ciutat. Pere Joan Álvarez, la capital del Segrià, podrà acollir en total més de 200 persones.
9: Sí, un centenar al pavelló, 32 al nou centre d'acollida situat a la Caparrella i 90 places en 16 pisos de l'Ajuntament. La Paeria preveu que amb la regularització d'immigrants es reduirà el percentatge de persones sense papers que l'any passat va arribar a les 400, un fet que facilitarà la seva contractació. Sentim el regidor Carlos Enjuanes.
10: Aquest any esperem que part d'aquestes, si no totes, ja tinguin aquest permís i, per tant, la clau no estigui amb la cobertura social d'això, sinó amb la intermediació laboral i el connectar-los amb llocs de feina.
9: En Juanes també ha avançat que l'objectiu de la Paeria en pròximes campanyes és obrir dos nous centres d'acollida de temporers. D'altra banda, avui s'ha obert l'oficina única d'atenció als temporers, on es derivaran segons les particularitats de cadascú. Recordem que, a més dels dispositius de l'Ajuntament de Lleida, l'1 de maig va obrir un alberg a Seròs, gestionat pel govern, amb 40 places. La Paeria hi ha derivat, de moment, una desena de persones.

0: I ara parlem d'aquest mes de maig que ha tancat amb temperatures de 35 graus a l'interior de Catalunya, nits tropicals a la costa i l'àrea metropolitana de Barcelona. Un episodi de calor intensa que ha sorprès per la seva durada de 5 i 6 dies consecutius i són unes xifres més pròpies del mes de juliol. Aquests dies en parlàvem també amb el Francesc Mauri. Això, però, Toni Fortesa, bon dia.
1: Bon dia.
0: No vol dir que estiguem parlant d'un maig de rècord, o sí?
1: No.
0: No.
1: No n'estem parlant. Si hem tingut aquests dies temperatures extremes, recordem aquelles de Vinebre, 39 graus sí. i mig de temperatura, inèdit al mes de maig. Tot i així, recordem que els primers 20 dies de maig van ser molt frescos, fins i tot amb nevades, al Pirineu, de 10 i 20 centímetres. Aquest contrast emmarcat és precisament el que ha definit el maig d'enguany. Marc Prohom és el cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
2: Hem quedat amb els últims 10 dies, que han estat realment molt càlids, però els primers 20 dies han estat frescos. Globalment, el mes de maig ha estat lleugerament per sobre de la mitjana, per tant, d'un grau, un grau i mig, com a molt, a punts de la costa. Per tant, no ha estat el maig més càlid, perquè hem tingut aquest contrast molt fort entre una primera quinzena fresca i la segona més càlida.
1: Segons Prohom, les últimes dècades mostren una tendència clara cap a episodis de calor extrema cada vegada més freqüents durant els mesos de maig i juny.
0: La meitat dels accidents greus que hi ha a l'AP7, al seu pas per les comarques de Girona, hi ha un camió implicat. Això, malgrat que aquest tipus de vehicles només representen una quarta part del trànsit. Són dades de l'últim estudi d'accidentalitat a les carreteres de la demarcació que ha fet el RAC i que Girona Clara Jordana aposta per traspassar la gestió d'aquesta via i posar-hi algun tipus de peatge.
3: Són algunes de les propostes que fa aquesta entitat per mirar d'alleugerir una mica la saturació de trànsit que hi ha en aquesta via. El president del RAC, Josep Mateu, lamenta que el govern espanyol no faci aquest plantejament.
4: Que la Generalitat demani a l'Estat que se'ls traspassi aquesta potestat, diguem, tal com s'ha fet en el País Basc, i que siguem nosaltres els que decidim aquí doncs, com gestionar doncs, el manteniment i com gestionar les inversions, etc. I si és amb un model de peatge o és un model de vinyeta, doncs ho decidirem en funció del que creiem que sigui millor per la nostra economia i per al país.
3: Una altra dada preocupant de l'estudi és que en 4 de cada 10 accidents greus a les comarques de Girona hi ha una moto implicada. De nou, a la demarcació, el tram amb un índex més alt d'accidents és el de la carretera que uneix Caldes de Malavella i Llagostera, i els trams que acumulen més sinistres són l'encreuament de la C63 i la G680 a Lloret de Mar i l'encreuament de la C35 a Vidreres.
0: Gràcies, Clara. I el Ministeri de Foment està eliminant diferents girs a l'esquerra en carreteres de l'Estat, això per millorar la seguretat viària. Es fan obres concretament al Baix Camp i al Baix Penedès, però les actuacions han generat queixes d'alguns alcaldes i també malestar entre els usuaris que han de fer diversos quilòmetres de més per estalviar-se doncs, aquests trams. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Quins són els treballs més destacats i, sobretot, com afectaran els usuaris?
5: Mira, ara mateix estan suprimint els girs a l'esquerra que hi ha pel centre de la carretera N420 a les Borges del Camp, a Riudoms i a Botarell. L'acció forma part de les millores que fa Carreteres de l'Estat en aquest punt, on es construirà una gran rotonda, però això sí, obligarà alguns conductors a fer entre 3 i 5 quilòmetres més en funció de la direcció que agafin. L'alcalde, Joaquim Calatayud, reconeix molèsties, però creu que prima la seguretat.
6: Haurem de fer una certa distància més, però que també entenc que amb el temps la gent s'acostumarà. En tot cas, tot això no hauria d'enfosquir el fet que es faci una rotonda aquí.

0: El cruce de les Borges, que era una zona molt perillosa i que hi havia accidents setmanalment.
1: També s'ha tancat el gir a l'esquerra d'accés al polígon industrial de Bellvei, a la N340 al Baix Penedès. Aquí la mesura ha fet que una part del trànsit de furgons que volen anar a direcció Barcelona passin per la trama urbana. L'alcalde Valentí González demana una gran rotonda a prop de l'Hospital del Vendrell i de la resta de sectors industrials.
2: Sí que veiem una mica més de trànsit, sobretot al carrer Poliesportiu, que és el carrer que fa la unió del poble amb el polígon. Amb aquesta causalística que tenim actualment, podríem sumar els tres factors, no? Un nou accés al polígon pel sector de la ITV, l'hospital podria solventar la seva accés nou a l'hospital també, perquè creuen que també seria una bona opció.
1: Des de carreteres de l'Estat avisen, però, que les obres de supressió d'aquests girs s'aniran fent a totes les carreteres amb més intensitat de trànsit de manera progressiva per augmentar la seguretat i reduir sinistralitat.

0: Un minut i dos quarts de dues, la Generalitat posa en marxa de nou l'atenció presencial per fer la declaració de la renda a través de l'Agència Tributària de Catalunya. El govern reforça la xarxa d'oficines distribuïdes per tot el país i ja són una quarantena, entre les quals la de Tarragona. Des d'allà, la Clara Echevarría Domingo ens explica que tot plegat s'emmarca en aquesta voluntat del govern doncs, de reforçar això, l'Agència Tributària de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Sí, és el que ha explicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, des de l'oficina habilitada a Tarragona, on ha dit que l'objectiu és preparar-se perquè en el futur es tingui la capacitat de recaptar i gestionar el gruix dels impostos. En aquest sentit, s'ha ampliat el nombre d'efectius i d'oficines.
2: Nosaltres creiem que creixerem. Cada vegada doncs, l'Agència Tributària va tenir més impacte i creiem que hi haurà un augment. No li sabem. A més, hem fet un desplegament per tot el territori, molt important, i això vol dir doncs, que qualsevol persona a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
1: Des del maig ja s'oferia atenció telefònica als contribuents i s'ha detectat un increment d'un 20% del nombre d'usuaris respecte de l'any passat. Ja s'han atès més de 25.000 persones.
0: A finals d'aquest any s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter, a Cardedeu, fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat, a Barcelona. Quan s'acabin les obres, tota l'aigua procedent de la potabilitzadora podrà circular per aquesta nova conducció i això permetrà deixar fora de servei la canonada actual, que és la que passa pel barri del Canyet, a Badalona. Aquí, des de fa 20 anys, que hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua cada dia. Des de Montcada i Reixac, Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, aquest és el principal problema que es resoldrà, però n'hi ha d'altres. Els tècnics han explicat el detall de les obres a la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Aquí podem escoltar en conversa amb ells com consulta si això podrà resoldre les pèrdues d'aigua que hi ha durant anys.
4: Fins que no hagin posat en servei aquesta nova infraestructura, aquests 6 metres cúbics per segon, no serà fins quan podrem deixar de posar en servei la que tenim l'actual per poder-hi entrar i veure en quin estat es troba. Aquesta infraestructura també farà 60 anys, per tant, la seva antiguitat serà per nosaltres després un repte poder entrar aquí dins i fer la reparació.
5: Les pèrdues que hi havia que estaven per aquí?
4: Tenim pèrdues tant a Santa Coloma com a Badalona.
3: La nova canonada és d'acer i fa 6 quilòmetres i mig. Les obres van començar el gener de 2025 i eren una petició reiterada dels veïns dels municipis on es perdia aquesta quantitat tan enorme d'aigua.
0: Entesos, doncs moltes gràcies. Marta Vallès, bon dia.
3: Bon dia.
0: 2:15.
6: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I repassem tot seguint les notícies més vistes a la web i a l'app del 3Cat Info amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Coques de Sant Joan avui?
7: Doncs mira, porto coques de Sant Joan, encara falta, però de tota manera
0: igual,
7: podem anar
0: igual,
7: fent boca ja. Sobretot també aquella previsió, no? D'on comprarem les coques o si les farem a casa, vaja, però si s'han de comprar, que sapigueu que ja tenim la llista.
0: A casa teva cuinen molt bé.
7: A casa jo crec que les farem, sí, seran casolanes. Però pels qui les compreu, doncs sapigueu que ja tenim la llista de les pastisseries doncs, que estan més ben valorades. Destaca molt la pastisseria Tornés, que fa la millor coca tradicional, és la segona de la coca de xocolata, però és que aquesta pastisseria de Girona és la que va guanyar aquest any el certamen del millor xuxu del món.
0: Home!
7: Tant, va acumulant guardons aquest
0: any. Com aquella charcuteria del Pallars, que també s'ho emporta
7: també,
0: tot.
7: També s'ho
0: no?
7: emporta
0: de la
7: tot,
0: pilota, la botifarra,
7: sí,
0: el brou, tot.
7: Sí, sí.
0: Molt bé, i una altra informació també molt útil, sobretot, suposo, pel que els preparen per la selectivitat, que és
7: sí,
0: la setmana que ve, no?
7: Totalment. Ah, no sé si anem tard, Poder anem tard per alguna cosa, però vaja, en tot cas...
0: Em consta que per alguns no anem tard, perquè encara s'hi han...
7: Que això s'havia de preparar amb calma, però avui a la web del 3Cat Info trobareu trucs per estudiar i entrenar la memòria. Són 7 regles mnemotècniques. És a dir, allò que a vegades
0: sí,
7: fem,
0: sí,
7: d'acrònims, no? Amb el nom d'una paraula, per recordar una frase, etc.
0: Buscar certs trucs per doncs, aconseguir memoritzar.
7: Trobareu 7 allà doncs, per entrenar i per recordar coses que se us obliden.
0: També hauríem de fer nosaltres, això, depèn de com. Fa un any, Marc, de què parlàvem?
7: Mira, parlàvem d'Ugasses, és aquesta petita població del Ripollès que volia salvar l'escola rural atraient noves famílies i també posant facilitats a l'habitatge. L'escola rural la van salvar fa un any, l'escola continua oberta i va anar també la jornada d'aquella vegada, es va fer un diumenge, que aquest cap de setmana, aquest diumenge s'ha fet la segona festa, diguem, en aquest municipi per atreure d'alguna manera famílies, doncs això, fan diverses activitats, entre elles també doncs, posen, diguem, exposen els pisos que hi ha en lloguer a la població, i també aquest any, a més, han presentat el projecte d'escola Bressol, és a dir que no només hi haurà primària, sinó que també hi haurà escola Bressol, per tant, Ugassa, que va recuperant la vida.
0: Molt bé, doncs gràcies, Marc, fins demà.
7: Adéu-siau, bon dia.
6: Catalunya al dia.
0: Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Josep Trueta. L'augment de les sales de tractament oferirà també més servei per reduir el nombre de pacients que s'han de derivar a Barcelona. Tot això, oi, Núria Peraire, des de Girona?
8: Sí, les sales de tractament on es fa, per exemple, la quimioteràpia passen de 25 a 36 i alguns tractaments que fins ara requerien l'ingrés del pacient ara es podran fer de manera ambulatòria, és a dir, podran fer el tractament i tornar cap a casa. A més, estan acabant de dissenyar una unitat de dessensibilització per tal de tractar a Girona els pacients que generen una reacció als medicaments i no caldrà enviar-los a Barcelona. Ho explica l'adjunta a la direcció de cures de l'ICO de Girona, Eulàlia Pujol.
9: Doncs ara estem treballant per muntar aquesta unitat aquí, conjuntament amb els al·lergòlegs de Santa Caterina. Per tant, ja no haurem d'enviar els pacients a desensibilitzar el Bellvitge, sinó que els podrem desensibilitzar en el nostre hospital de dia.
8: Les noves instal·lacions, després d'uns 2 anys d'obres, permeten que l'hospital de dia estigui preparat per al futur fins que no es faci el nou hospital, en el marc del nou campus de salut previst a partir del 2030. Calia actualitzar-se perquè cada cop hi ha més pacients. Gràcies a la millora en la detecció, i per la millora en l'esperança de vida, que fa que estiguin més temps tractant-se.
9: Hem dissenyat un hospital de dia amb una estructura que ens permeti assumir tot el creixement, malauradament, tota la incidència del càncer, fins a poder-nos traslladar al nou campus.
8: El nou hospital de dia té 500 metres quadrats en 2 plantes.
0: I l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ja té en marxa des d'avui la nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, per tractar càncers de la sang. S'hi han invertit 7,4 milions d'euros de fons públics i privats per dissenyar un espai més amable per als infants i adolescents i també per les seves famílies, que a partir d'ara disposaran d'habitacions individuals, lluminoses i confortables. I a més també hi haurà espais de treball més eficients per als professionals. Aquesta planta compta amb una gran terrassa i espais d'oci amb sales diferents diferenciades en funció de la situació mèdica de cadascun dels pacients. És un reportatge aquest que sentireu de la Mònica Mas amb muntatge musical del Dani Jiménez.
10: Me llamo Ainhoa y tengo un tipo de leucemia mieloide medulóblastica y llevo aquí desde el 8 de enero.
11: L'Ainhoa és una d'aquestes pacients ingressades en aquesta nova àrea d'oncologia hematològica de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron. Està instal·lada en una de les 12 habitacions individuals concebudes com un apartament familiar.
10: Pinto, dibujo, hago manualidades, juego, recibo clases, recibo fisioterapia y me le encuentros. Y toco el piano un poco.
12: María José, mare de l'Ainhoa.
13: En los diferentes ciclos de quimioterapia, pero al ser más intensa, tiene que recibirlas aquí ingresadas, sobre todo, porque le tienen precaución del hígado, de los riñones, y sobre todo cuando estás indefensas, mirarle que todo vaya bien.
12: Lefni, pare de l'Ainhoa.
14: También pasamos mucho tiempo aquí, los fines de semana pues intentamos

0: hacer algo con ella, más que todo aquí. Y también se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Entonces intentamos eso, que dentro de lo que es la estancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
1: Abans, aquests pacients compartien habitació i els espais d'aïllament per trasplantaments medulars eren pràcticament habitacions fosques sense llum ni cap servei d'oci.
2: Laura Gallego, supervisora d'infermeria.
3: Doncs per trasplantaments són habitacions individuals, amb el seu bany propi, el llit pels pares, tot unes mesures que afavoreixen que l'adolescent, el nen i les famílies puguin estar en un entorn hospitalari, però com si fos un entorn de casa seva.
1: A l'Ainhoa li queda encara un cicle de quimioteràpia per poder tornar a casa.
4: Yo siempre rezo y le pido a Dios que me pueda ir rápido ya. Ir a casa y darle un abrazo a mi yaya.
5: Doncs el testimoni de l'Ainhoa, també dels seus pares que han estrenat aquesta nova planta de l'Hospital de la Vall d'Hebron per tractar càncers oncològics en aquest col·lectiu més pediàtric. Parlem ara del col·lectiu feminista del Pallars. Per una denúncia que fa també referència a l'àmbit sanitari, actualment només hi ha una llevadora de l'Institut Català de la Salut per donar cobertura als centres d'atenció primària de tot aquest territori del Pallars i denuncien llistes d'espera que arriben als 4 mesos. Des de Tremp, Pau Rovira, bon dia.
6: Hola, Estel, bon dia. L'entitat assegura que una sola professional ha d'atendre una població d'uns 24.000 habitants, repartits entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, en un territori extens i amb dificultats de mobilitat pròpies de l'alta muntanya. El col·lectiu alerta també que la manca de personal està provocant sobrecàrrega laboral i una afectació directa a les usuàries, especialment en l'atenció durant l'embaràs, el postpart i la salut sexual. Des de Salut admeten la problemàtica, però asseguren que ja es treballa per ampliar personal, segurament de cara a l'estiu, i que cap dona ha quedat desatesa. Eduard Sanjurjo, director de l'Hospital Comarcal del Pallars.
7: Sí que s'han hagut de reorganitzar agendes, probablement hi ha hagut menys hores d'atenció, però sempre s'ha donat l'atenció i sempre hem estat al darrere de que cap cas urgent quedés sense visitar, que cap gestant quedés sense visitar i que tots els programes es puguin dur a terme.
6: Des de la plataforma feminista, però, insisteixen que el temps d'espera és intolerable. La Ruth és la seva portaveu.
8: Considerem que el que és vergonyós és que hagis d'esperar-te durant 4 mesos, no? I ho atribuïn, a més, amb la doble rasant que és per comarques rurals, no? En zones on acabem tenint només que les engrunes.
6: L'entitat reclama Salut, doncs, mesures urgents per reforçar el servei i garantir una atenció digna i de proximitat a les dones del Pirineu.
5: I a Sitges tenen una iniciativa per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Surten del seu aïllament, recuperen la il·lusió i tot això gràcies al benestar emocional i a la nova xarxa de contactes que els aporta l'art. Un altre reportatge, en aquest cas de la corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, també amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez. Jo mai no em trobo
9: sol. L'Emi, la Glòria i la Menxo fa 2 mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rossinyol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els 5 sentits, han fet mindfulness amb paraules que calmen, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
10: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer, però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
11: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llengua. No estàs sol.
9: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams Art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
12: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
9: I entre elles parlen i s'ajuden.
13: Com ho ha veu?

0: fet això? Més o menys. Així?
1: Perquè així li podem fer un aire.
2: A l'ull.
3: L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
4: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els hi ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
3: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
5: Hem vist que els vincles s'han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.
6: I de Sitges en Posta, que ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre. Esta casa
7: sí que és casa. Les aubades són un dels cants populars més antics dels territoris que formaven la Corona d'Aragó. Era un cant laudatori de ronda que es feia al vespre de l'inici de la Festa Major i en què es cantava l'alcalde per demanar-li la llicència per començar la festa.
6: Doncs per recuperar les aubades, a la capital del Montsià han organitzat uns tallers i en Jordi Barranca n'ha visitat un.
8: Hola, Estel, bon dia. Sí, mira, concretament ens hem colat en la segona edició d'aquests tallers.
9: Pues anem a començar com fèrem l'altre dia. Anem a buscar paraules que rimen en assonant.
8: Avui no hi ha molts alumnes. El professor Joan José Mi Sánchez cada 15 dies puja des de València per impartir aquestes classes.
10: Això és un repte molt important perquè l'alumnat, quasi bé tots, ja improvisen, canten jotes, canten alguns altres estils.
8: Ara bé, les aubades no són pas com les jotes.
10: I passa de ser el tarariroriroriro, tarariroriroà, passa a ser tarariroriro, tarariroà.
8: Això fa que expertes com la Rosa Maria i la Dolors, versadores amb molta experiència i dues de les alumnes, els costi acostumar-se a aquest nou sistema de les cinc síl·labes.
11: Estem acostumbrats d'una manera, però, bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres ens sortirem, però, claro, hem de canviar una mica el xip.
12: Trobo que és un repte molt gran, perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com és heptasil·làbic, les hem cantat i hem sortit la mare de bé.
8: Però per arribar fins aquí, primer el que cal és treballar l'agilitat en la improvisació, això és el que estan fent.
9: Pera seria una pera, rimaria en tema, en assonant, eh? Pues comencem. Tema.
13: Meva.
8: I és que es basen en un document trobat al Cançoner Popular de Catalunya. Tot plegat s'engloba en la dinàmica de recuperació i reivindicació d'elements festius d'aquestes terres. El Lluís Solorés és l'impulsor de tot plegat.
14: És un cant que al País Valencià s'ha mantingut, a l'Aragó en algunes zones també, però a Catalunya desgraciadament entra en crisi a partir del tombat de segle, del segle XIX al XX, per la influència de la jota.
8: Els tallers s'aniran fent fins a finals de juliol i si el resultat és exitós i tothom en surt content, l'any vinent es repetiran. Suposo que us esteu preguntant ara mateix exactament com sonaria un fragment d'una aubada. Doncs aquesta és la resposta.
10: El dial t'avisa que buscar és precís. Catalunya Ràdio, Ràdio del País.
8: L'objectiu final del projecte és recuperar ja les aubades aquest mes d'agost per les festes d'Amposta.
6: Molt bé, doncs gràcies Jordi Barranca des d'Amposta i parlem ara del Cerdanya Film Festival.
15: It cannot fly without its ID.
16: Que te quieres subir al avión y dejarme en paz, coño.
6: Que s'hauria de fer de l'1 al 17 d'agost amb la projecció de pel·lícules com aquesta que sentim de fons, molt lluny, del català Gerard Hom. I diem que s'hauria de fer, així, en condicional, perquè el Cerdanya Film Festival penja d'un fil. És el que diuen els organitzadors que denuncien les traves que els posa l'Ajuntament de Puigcerdà. Des de la capital de la Cerdanya, Joaquim Albalate, bon dia.
17: Hola, Estel, bon dia.
6: I el punt de discòrdia és el Teatre Casino Ceretà.
17: Sí, és el lloc on es fan totes les projeccions del festival des que ara fa 3 anys va tancar el cinema Vinguda, l'únic que hi havia a la vila. L'Ajuntament ha decidit no cedir l'espai durant les dues setmanes del festival i això, diuen els organitzadors, fa perillar la 17a edició del certamen. Jordi Forcada és el seu director.
18: En altres ocasions, el que hem fet és, si a Cerdanya no està possible fer les activitats, doncs com nosaltres som una entitat, el nostre abast és pirinenc, les hem portat a altres bandes, no? I la veritat és que les experiències que hem tingut fora de Cerdanya han estat molt correctes i molt constructives. Ara bé, moure el Festival de Cinema de Cerdanya fora de Cerdanya, jo crec que no té sentit.
17: A més de la cessió d'aquest espai, la Fundació Cerdanya Cinema també reclama un seguit de millores tècniques i de seguretat al teatre per complir una normativa que ara mateix diuen no es compleix.
6: I l'Ajuntament què hi té a dir?
17: Doncs argumenta que cap entitat pot reservar un espai públic durant tants dies seguits. Per això accepta cedir el teatre la primera setmana del festival i ofereix al Museu Cerdà, que és més petit, per la segona setmana. També diu que no pot garantir les condicions tècniques ni destinar el personal municipal que havia demanat la Fundació i li demana que presenti una proposta més adequada als recursos que té el consistori.
6: Molt bé, doncs gràcies, Joaquim. Bon dia.
17: Adéu, bon dia.
6: L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres i equipaments vinculats a la cultura popular. Barcelona, Anna Escura, bon dia.
2: Bon dia.
6: Com es repartiran aquests diners?
2: Doncs mira, 850.000 euros es destinaran a la rehabilitació de teatres privats de la ciutat, 350.000 seran per equipaments vinculats a la cultura popular i 1.350.000 euros es destinaran als 27 ateneus que hi ha a Barcelona. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
13: Ateneus que estan tots ells associats dins la Federació d'Ateneus i que amb els quals arribarem, confio, a un molt bon acord amb els ateneus, amb la Federació, per tal de que aquestes millores infraestructurals permetin també una millor implicació d'aquests ateneus en activitats culturals de la ciutat.
2: Aquesta aportació és el fruit de l'acord de pressupostos amb Esquerra. En un comunicat, el regidor Jordi Castellà ha destacat el paper bàsic que juguen els ateneus per construir els barris i crear xarxa entre els veïns.
6: Gràcies, Anna. Adéu.
2: Gràcies a tu. Adéu, bon dia.

0: 10 minuts, haurem arribat a les 2 del migdia. Seguim amb més cultura. El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona exposa La Casa de Arena. És la primera gran exposició antològica a Espanya del pintor xilè Guillermo Lorca.
1: Guillermo Lorca, 42 anys, nascut a Santiago de Xile, és un dels màxims exponents de la pintura figurativa contemporània. Deixeble del mestre noruec Odd Nerdrum, el pintor fusiona la tradició clàssica amb una atmosfera màgica i pertorbadora. Una fórmula amb què, malgrat la seva joventut, ja ha conquerit grans galeries de Londres, Seül i Hong Kong.
0: La mostra recull els últims 15 anys de treball de Guillermo Lorca. En aquesta exposició que ja ha visitat la Montse Mas. Montse, bon dia.
2: Bon dia, sí, són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
3: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
2: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
3: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso de la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
2: I entre els nous projectes que té en ment, destaca un quadre sobre Sant Jordi.
3: Bueno, he visto todos los referentes de Sant Jordi y el dragón, lo tengo en la mente hace años, va a ser una lucha. Está inspirado en eso, pero va a ser un poco más violenta la escena del clàssico.
2: Potser el pintarà a Barcelona, on hi passa, diu, força temporades. De moment, la seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.

0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. S'està acabant de dissenyar, es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació abans de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Manel Sastre, des de Tarragona, què podem esperar d'aquest pla?
1: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
2: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
1: Mur ho ha explicat durant la presentació del Pla Estratègic del Cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Esports.
1: Sis minuts i les dues, en dediquem, com sempre, cinc a la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Un cop confirmades diferents baixes destacades, Pere Romeu confirma que continuarà dues temporades més dirigint el Barça femení de futbol.
2: Doncs sí, Romeu ho ha explicat en declaracions al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.
3: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
4: Què seran, dues temporades? Això més o menys està definit, com en aquesta primera etapa?
3: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
2: Romeu també confirma que Marta Torrejón continuarà i volen renovar Salma Parayuelo. Tant l'entrenador com la capitana del Barça, Irene Paredes, coincideixen que el club ha de fitxar per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes.
1: L'Espanyol comença avui la nova campanya d'abonament just en un dels millors moments del club en l'aspecte social i amb xifres rècord.
2: Amb gairebé 38.000 socis i 31.360 abonats, les xifres d'assistència a l'estadi aquesta passada temporada també han estat de rècord. 28.500 espectadors per partit de mitjana. El club vol consolidar les xifres i per això manté els preus per al pròxim curs, només amb la pujada de l'IPC. Aquest és un fragment del vídeo de promoció de la campanya d'abonaments que es diu Rebels d'Arrel.
5: I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
6: Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
2: L'Espanyol vol potenciar el seient lliure perquè hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi.
1: A Madrid, la selecció espanyola de futbol integrada per 9 catalans ha fet un últim entrenament abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq.
2: El migcampista del Manchester City, Rodri, creu que l'extrem de Mataró, Lamine Yamal, ha de començar a assumir el rol de líder de l'equip.
7: Bueno, muy tranquilo. Yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial, ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar, si no es el liderazgo también en el campo y le veo, como siempre, fantástico.
2: I en l'ascens a la segona divisió de futbol, empat a un de l'Europa davant el filial del Celta, la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. A la final anada de l'ascens a la segona ref, el Cornellà va golejar 4-1 al Badalona.
1: Xiulada del Palau Blaugrana al Barça de bàsquet a l'últim partit de la fase regular contra el València.
2: Contundent derrota contra València de 25 punts, 77-102. Els blaugranes es compliquen el play-off de quarts de final que comencen a jugar demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pascual, tècnic de Barça.
8: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: Parlem també, Montse, d'hoquei patins i de futbol sala.
2: A la Lliga de Futsal, el Barça vol certificar avui l'accés a les semifinals amb un triomf a la pista del Valdepeñas a les 9 del vespre. Sentim Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
9: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
2: A les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre Barcelona i Igualada, 1-0 per als blaugranes en una eliminatòria millor de 5. Els dos partits els podeu seguir en directe per Esport 3 i el Granollers d'handbol jugarà la segona competició europea després de guanyar el Ciudad Real a la Lliga 38-29. Antonio García, segon tècnic ballesà.
10: El que passa és que nosaltres hem aconseguit que això sigui normal i nosaltres mateixos ens hem exigit durant les darreres temporades que ho hem de fer i una altra vegada hem pogut aconseguir i una altra vegada que el Balomano Nallés l'any que ve jugarà a Europa.
1: I acabem amb motor, Montsem.
2: El barceloní Àlex Rins torna sense punts del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, 12a posició, cursa sprint i una caiguda a la cursa de Gran Premi, a Moto3 Joel Esteban 5è. Al Mundial de Raids, Nani Roma i Àlex Haro tornen de la ruta 40 argentina amb una 8a posició final, però són el millor cotxe fort a la general de la tercera prova de la temporada.
11: Doncs que se'ns ha complicat. La realitat és que des del primer dia ja el vaixell va arribar tard, els cotxes van arribar tard, tot el que teníem previsió no van poder fer i bueno, es va girar des de l'inici. Ha estat una carrera no gens agradable per nosaltres, amb diferents punxades, amb molt tràfic quan et passen coses, un problema mecànic que vam tenir que reparar la pista i va perdre molts minuts.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Cornellà de Llobregat està de festa major. Avui es projecta a la biblioteca Marta Mata el documental Camí Ral, la ruta oblidada. Explica la història de l'antic Camí Ral entre Barcelona i Vilafranca del Penedès, també conegut com la Via Mercadera. És una ruta mil·lenària que fins al segle XVIII es va convertir en el principal motor econòmic i social entre la capital i el sud de Catalunya. El documental, gràcies als drons i a la cartografia dinàmica, permet a l'espectador resseguir el traçat exacte d'aquest antic camí, veure els canvis que ha tingut. I la pel·lícula, a més, reivindica a les administracions que recuperin aquesta ruta. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però hi tornem demà. Ànims amb el que queda d'aquest dilluns.
0: O fi del conflicte o vaga indefinida. Els docents ja voten el preacord amb el Departament d'Educació. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Fa un parell d'hores ha començat la votació online de mestres i professors per tal de validar o no l'acord de l'USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. Serviria per desconvocar les vagues o rebutjar-lo i començar una vaga indefinida dilluns que ve, Joan Bota.
13: Són les dues opcions sobre la taula i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Educació, Esther Niubó, fa un advertiment.
14: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
0: Tot i això, la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT mantenen el calendari de vagues territorials i abanderen el no al pacte.
13: Avui a Girona 400 docents s'han concentrat davant la seu de la Generalitat a la ciutat.
0: Anem cap allà, Núria Peraire.
15: Organitzats en diferents grups de treball, els docents han analitzat en ple carrer el preacord i consideren que hi ha mancances importants. Es decanten pel no, però els fa dubtar el fet que aquesta opció es vinculi a una vaga indefinida. En aquesta protesta els ha convocat la coordinadora d'assemblees de docents de Girona, que creuen que els sindicats no han aconseguit prou mesures.
0: Mentrestant, canvi d'estratègia dels metges a les seves protestes. Després de mesos de vagues, avui deixen de fer hores extres en més d'una trentena de centres.
13: Amb la campanya Ni un minut més, volen forçar el govern a negociar millores al sector, evidenciant que si no treballen més enllà del seu horari laboral, el sistema es pot col·lapsar. Sentiu Alfredo García, que és director del Servei Català de la Salut.
16: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
0: En la crònica política no hi ha gaires novetats. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, que serviria només per convocar eleccions. Això el dia en què es compleixen 8 anys de la moció de censura contra Rajoy que va portar precisament Pedro Sánchez a la Moncloa. A Madrid, Paula Brujats.
17: Sí, el líder del PP alimenta l'opció d'una moció de censura instrumental i pressiona Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez a canvi de convocar eleccions de manera immediata. El PSOE, però, ni s'immuta i torna a dir que tot és una operació política i judicial orquestrada per fer caure el govern espanyol.
18: Yo hago un llamamiento muy claro y muy transparente. Verá usted, yo solamente quiero limpiar las instituciones del Estado de forma inmediata y convocar las elecciones.
19: ¿Esto es casualidad o es causalidad? Todo este barrullo y que se ha generado para que bajemos los brazos.
0: Això el dia després en què tinguéssim un doble tiroteig ahir a Catalunya relacionat amb el tràfic de drogues. Un de molt mediàtic a Badalona i un altre que va passar més desapercebut a Tordera, al Maresme.
13: Aquest segon s'investiga com un

0: Carcassal, hi ha dos detinguts, un d'ells ferit de bala, mentre que el de Badalona, en què una nena va quedar ferida lleu per un impacte d'una bala perduda, els Mossos confien a resoldre aviat la investigació.
1: Anem al barri de Sant Roc, on es van produir els fets. David Àngela.

0: tancar la porta a la sortida de Julián Álvarez.
1: El seu president, Enrique Cerezo, ha dit que el davanter argentí seguirà a Madrid moltes temporades. Ha fet aquestes declaracions enmig de l'interès del Barça per enviar una oferta de 100 milions d'euros pel jugador a l'Atlètic de Madrid. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic del Barça femení, Pere Romeu, i també la capitana Irene Paredes, que han passat per Catalunya Ràdio les últimes hores, i parlarem de la situació del Barça de bàsquet, que no ha millorat gens després de perdre ahir per 20, de 25 punts amb el València i rebre una gran xiulada del Palau.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs està complicant de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per dues incidències que tallen un carril. És un vehicle variat a la C58 que s'està tot just retirant i un vehicle que s'ha incendiat a la C33. Les dues poc després de la bifurcació, i també hem de destacar un altre vehicle que també s'ha incendiat a l'A2, en aquest cas a Palau d'Anglesola, direcció Cervera i Barcelona, i té uns 2 quilòmetres de cua.
0: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Comencem un mes de juny després d'un maig que ha estat marcat per un molt contrast de temperatura entre la primera quinzena i els últims 10 dies del mes. Aquesta última setmana de maig les temperatures han arribat a 35 graus a l'interior de Catalunya, nits tropicals a la costa i l'àrea metropolitana de Barcelona, una calor intensa que ha sorprès per la seva durada d'entre 5 i 6 dies consecutius i que, Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia.
0: Que s'hagi acabat el maig no vol dir que s'hagi acabat aquesta calor, vull dir, continuarà el juny.
4: Doncs sí, de fet, ho has equilibrat molt bé amb aquests primers dies de maig d'una manera i després aquesta part final i fins i tot aquesta part final ha situat la balança a la banda més càlida dels últims 100 anys. A Barcelona, el Fabra, tercer maig més càlid de la història des de 1914, tot i els 10 primers dies, 15, relativament frescos. Déu-n'hi-do, i sí, continua el juny per llogar-hi cadires. Sí que és veritat que es desinfla un pèl la temperatura, ho ha fet el cap de setmana, ho fa avui, ho farà demà fins dimecres, però se'n tornem-hi amb la calor a l'acabar aquesta setmana.
0: Molt bé, doncs ens armarem de paciència. Gràcies, Francesc, bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Passen 6 minuts de les dues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària. La consulta, impulsada per l'USTEC, ha començat avui a les 12 del migdia i es tancarà dijous a la mateixa hora. La poden respondre 90.000 mestres i professors, Sara Ganyeté.
5: Si en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades, tant laborals com de millora del sistema educatiu.
6: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
5: Avui ha començat la consulta on els docents han de respondre si accepten el preacord a què es va arribar divendres. Hi ha dues respostes, el sí o un no, però és un no condicionat amb el compromís de fer les vagues, diu textualment, necessàries fins a acabar el curs. Això suposaria, per tant, obrir la porta a una vaga indefinida.
0: Doncs en paral·lel a aquesta consulta, avui es mantenen les vagues i les mobilitzacions als territoris convocades en aquest cas per la CGT i per la Intersindical i també per algunes assemblees territorials de mestres i professors. Avui és el torn de Girona i de la Catalunya Central. I el seguiment ha estat del 9% segons les últimes dades facilitades pel Departament d'Educació. Uns 400 professors es manifesten a Girona davant la seu de la Generalitat convocades per la coordinadora d'assemblees de docents. Consideren que el preacord és insuficient. Girona, Núria Peraire.
7: Hola, bon dia. Repartits aquí en grups de treball han analitzat el que diu el preacord i consideren que hi ha mancances importants en la defensa d'altres professionals, com per exemple els educadors socials. Es reivindiquen aquí els docents com un col·lectiu al marge dels sindicats perquè creuen que no han pressionat prou. Aquí el sentiment majoritari és votar que no, amb alguns dubtes.
8: Penso que no, en part perquè a veure, professors de secundària han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 0 a 3 anys.
9: Tot i que jo estic molt a favor de les vagues i que les hem fet quasi totes i tot el que vulguis, ara no ens pots amenaçar amb sí o no i vaga indefinida.
10: Jo en un primer moment tenia el no clar, però la meva intenció era venir aquí

0: informar-me de com anava tot. Pues ara tinc els meus dubtes, si el no, el sí.
1: Alguns docents han passat la nit aquí perquè la protesta va començar ahir amb una acampada amb 17 tendes.
2: Bé, doncs avui també és jornada de protestes en l'àmbit sanitari. La majoria dels metges d'una trentena de centres de tot el país han deixat de fer hores extres per tal d'evidenciar la sobrecàrrega de feina que pateixen. El CatSalut xifra l'impacte en prop d'un 20% de l'activitat diària, Cristian Roldán.
3: Doncs sí, més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha els hospitals més grans del país, com ara el de Bellvitge o la Vall d'Hebron de Barcelona o el Josep Trueta de Girona, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. A través d'aquesta iniciativa impulsada pel sindicat majoritari del sector, Metges de Catalunya, els facultatius d'aquests centres hospitalaris i també de centres d'atenció primària deixaran de fer activitat extraordinària, és a dir, hores extres. L'objectiu és evidenciar l'esgotament del col·lectiu i exigir millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
4: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya pot afectar fins a un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegura als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
5: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
3: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya preparen noves mobilitzacions per a mitjans de juny.
2: I no deixem de parlar de salut, perquè la població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i emmalalteix més que els immigrants. Són dades del Ministeri de Sanitat que també reflecteixen com la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeixen a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari. Madrid, Àngels Lafuente.
6: L'informe de Sanitat ofereix dades per desmentir les acusacions de la dreta i la ultradreta, que acusa els immigrants de col·lapsar la sanitat pública. En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més el metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Aquest menor ús dels serveis bàsics sanitaris per part dels immigrants, ha explicat la ministra Mònica García, els acaba generant més ingressos hospitalaris.
7: Las personas migrantes acuden menos a los centros de atención primaria, acuden menos a las consultas de seguimiento, pero al final acaban teniendo que recurrir a los servicios de urgencias con una mayor exposición a los ingresos hospitalarios.
6: La ministra ha defensat que els immigrants, una població majoritàriament jove i sana, contribueixen de ple al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos.
7: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
6: L'informe de Sanitat recull que, a més dels entrebancs legals, administratius i lingüístics que dificulten l'accés als serveis de prevenció i diagnòstic precoç, la salut de l'immigrant empitjora amb el temps per la precarietat de les condicions laborals, la dificultat d'accedir a un habitatge digne i per una alimentació poc saludable.
2: I encara una cosa més sobre sanitat, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron té des d'avui una nova planta pediàtrica d'oncologia i hematologia, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. S'hi han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar un espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts. Barcelona, Mònica Mas.
8: Bon dia. Hem passat d'habitacions compartides a individuals. 12 habitacions tipus apartament familiar, àmplies, lluminoses, amb lavabo propi, llit confortable pels acompanyants i fins i tot microones per escalfar el menjar. La planta d'oncologia hematològica compta amb una gran terrassa i espais d'oci amb sales diferenciades en funció de la situació mèdica dels pacients, on fins i tot es pot jugar a la PlayStation. Tot seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest espai.
9: La tipologia de malalties que vostès tracten aquí doncs fan estades llargues, no estan un o dos dies, i que, per tant, que se sentin més a gust doncs és molt important. I doncs, també té un impacte en la recuperació emocional i física d'aquests pacients.
8: Hem parlat amb l'Ainhoa, que té 11 anys i està aquí ingressada amb la seva família.
10: Me llamo Ainhoa y tengo un tipo de leucemia
11: mieloide.
10: Medulla óstica. y llego aquí desde el 8 de enero, pinto...

0: Dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
1: Entra diferentes ciclos de quimioterapia, pero al ser más intensa tiene que recibirlas aquí ingresadas, sobre
2: María
1: todo,
2: José, Mara de la Hinoa.
1: Tienen precaución del hígado, de los riñones.
3: También pasamos mucho tiempo aquí los fines
2: Lef,
3: de semana
2: para de la Hinoa.
3: Hacer algo con ella. También se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Entonces intentamos eso, que dentro de lo que es la estancia que estamos aquí no sea tan avorrida ni tan amargada.
4: Part de la inversió l'han aportat tres fundacions privades.
2: Més coses. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre, en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc, a Badalona. Mentrestant, l'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. Badalona, David Àngela.
5: Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
6: Jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
5: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que al barri de Sant Roc hi ha veïns que viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
7: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
5: En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut dos tirotejos que de moment els Mossos no han relacionat.
2: Però és que els Mossos d'Esquadra també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants, Miquel Jarque.
8: Sí, la policia local de Tordera va iniciar la persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra s'hi van afegir, els van seguir i van aturar el vehicle a l'altura de Celrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia el relaciona amb un narcoassalt que hauria hagut minuts abans en una plantació de marihuana en un habitatge de Tordera.
2: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Una pausa i de seguida anem amb l'actualitat política.
9: Catalunya migdia.
10: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
11: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
12: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions, amics, rialles, llocs, moments, 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Special Tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'Special Tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
14: Tota comunitat necessita un cor.
15: Un cor? Per què?
14: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
15: I reforçar la identitat?
14: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
15: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
2: Catalunya migdia. Les 2:18. Avui fa exactament 8 anys d'això.
16: Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
2: Avui fa 8

0: anys de la moció de censura que va investir per primera vegada a Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Just 8 anys després, i amb diverses investigacions judicials en marxa contra el PSOE, el seu màxim rival, Alberto Núñez Feijóo, pressiona a Junts per Catalunya i el PNB per treure Sánchez de la Moncloa a través d'una nova moció de censura. Aquesta vegada, però, només amb l'objectiu de dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Seria una moció de censura que el Partit Popular es resisteix a presentar perquè té nul·les opcions de tirar endavant, oi?
1: Sí, exacte, perquè no li surten els números, però Feijóo porta l'iniciativa, creu que alguna cosa s'està movent i ha formalitzat avui la seva oferta a Junts i al PNB, proposa votar una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez i convocar eleccions de manera immediata. No hi haurà, dit Feijóo, Telecinco, millor moment per fer-ho.
2: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
1: Però l'oferta no ha tingut cap efecte per ara en el PNB ni Junts. Ningú vol la foto amb PP i Vox ni obrir-los tampoc la porta de la Moncloa i el PSOE, que s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes passen a l'atac. Les investigacions contra ells no són casualitat, diu la portaveu del partit Montse Mínguez, i culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
3: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura. ¿Esto es casualidad o es causalidad? Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno.
1: Pedro Sánchez ha reunit avui aquí a Ferraz a la direcció del partit i no hi ha hagut cap veu crítica a la seva estratègia per resistir fins l'estiu del 2027. Tot i això, sí que hi ha nervis al Partit Socialista perquè tenen per davant un mes infernal. El mes immediat seran nous detalls del cas de Leire Díaz, de les suposades clavegueres del Partit Socialista.
0: I en paral·lel, el PSC intenta blindar-se de les investigacions judicials que esquitxen el PSOE i assegura que ja ha enviat tota la informació a l'Audiència Nacional. Les factures de l'última campanya del PSC a les eleccions catalanes estan sota la lupa del jutge Santiago Pedraz. Però el PSC torna a negar qualsevol irregularitat i descarta ara com ara que el president Salvador Illa doni explicacions al Parlament. Anem a la seu del PSC. Albert Prat, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, la direcció del partit reconeix obertament que els militants estan impactats, però demana prudència i respecte a la presumpció d'innocència. Esquerra s'ha sumat a Junts, al PP i Vox per demanar que Illa doni explicacions en seu parlamentària, però els socialistes catalans no ho veuen necessari. Elisenda Alemany i Lluïsa Moret.
5: Calen explicacions de Pedro Sánchez el més aviat possible i alhora també calen explicacions per part de Salvador Illa sobre el que la UCO ha dit recentment.
6: No ho creiem oportú des del partit socialista, no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
4: La portaveu del PSC ha dit que el temps posarà les coses al seu lloc.
6: El PSC ha fet bé les coses. Hem respectat en tot moment la legislació electoral i hem actuat amb total transparència.
4: I ha admès que a dia d'avui no saben ben bé per quin motiu l'Audiència Nacional els ha demanat les factures de fa 2 anys. Moret, això sí, ha negat rotundament qualsevol acusació que el PSC hagi participat en una guerra bruta per desacreditar rivals polítics.
0: I encara sobre la situació al voltant del PSOE, l'Audiència de Badajoz ha retirat un dels delictes de què acusava a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Pilar García.
7: Sí, el tribunal que el jutge, arran del càrrec que va ocupar com a coordinador dels conservatoris a la Diputació de Badajoz, considera prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal, com va demanar la seva defensa. En el judici avui han declarat com a testimonis directors dels conservatoris que han assegurat que David Sánchez anava a treballar i feia a la feina. I l'exdirector Evaristo Valentí també ha declarat que en el correu en què s'hi referia com l'hermanissimo no era perquè se sabés que se li adjudicaria a la plaça, sinó perquè rumorejava que hi optaria.
8: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
0: I ara sí, en un altre judici. El comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia la seva versió. Ara diu que ningú li va encarregar l'operació Kitchen per espiar i robar material perjudicial pel Partit Popular. Existia una operació legal, segons Villarejo, per seguir el rastre dels diners que l'extresorer tenia a l'estranger i també informació sobre tràfic d'armes que, segons ha dit davant del tribunal, podrien implicar el rei emèrit. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Diu Villarejo que abans havia declarat coaccionat i emprenyat perquè l'havien tancat injustament a la presó.
10: ahora, hoy, tengo la obligación de decir la verdad, sin resquemores y sin historia, porque de verdad, por mi estado de salud, no creo que me quede mucho tiempo.
9: I tot i les seves gravacions i agendes, ara ha defensat que l'operació per seguir i espiar Bárcenas era legal i que perseguia els diners que l'extresorer tenia a l'estranger. També informació que comprometia, diu, la seguretat de l'Estat, per exemple, sobre tràfic d'armes, que segons Villarejo fins i tot involucrava el rei emèrit. Segons ha dit l'expresident Mariano Rajoy, amb qui sí diu que parlava directament dels resultats, els va enganyar tots.
10: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
9: Villarejo ha reconegut que per petició de l'ex-Eugenio Pino va captar com a confident el xofer de Bárcenas, li pagava ell personalment 2.000 euros al mes a càrrec dels fons reservats. Pino, que ha declarat abans, ha corroborat aquesta mateixa versió. Tots dos han apuntat que la petició venia del director de la policia, Ignacio Cosidó, però Pino també ha negat que busquessin documents de la Caixa B del PP.
11: Cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que montar un servicio. Nos pongamos como nos pongamos. Y decían, no buscábamos eso. Lo que intentábamos era el dinero.
9: Tant Villarejo com Pino han exculpat la resta d'implicats. És el mateix patró que hem vist fins ara en totes les declaracions.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. A la informació internacional, Israel continua desfermat al Líban, tot i l'alto el foc teòric. Després de conquerir ahir l'icònic castell de Beaufort, per sobre del riu Litani, avui han tornat a posar en el punt de mira la capital, Beirut. A banda, ha tornat a ordenar més evacuacions al sud del país en una ofensiva que genera reticències entre la comunitat internacional, Albert Manyà.
12: El pla israelià és la plasmació de l'estratègia de Netanyahu d'ampliar el control territorial sobre el Líban. El ministre de Defensa Israel Katz feia l'anunci aquest matí.
13: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats del nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
12: Automàticament s'han generat cues de vehicles per sortir de la zona. No és l'únic lloc on han de fugir dels israelians. 9 pobles més del sud han hagut de marxar per ordre dels soldats.
0: I quines reaccions hi ha hagut?
12: D'entrada, la de França, el seu president Emmanuel Macron considera que res justifica aquesta escalada i per això, a petició seva, el Consell de Seguretat de l'ONU analitzarà aquesta tarda la situació al Líban, on ja han mort 3.400 persones. En aquesta línia, Brussel·les ha fet una crida a Israel a aturar l'escalada militar.
0: I ara ens fixem en dues eleccions. Els colombians hauran de triar entre l'extrema dreta i el continuisme d'esquerra en una segona volta a les eleccions presidencials el dia 21 de juny. Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump o del líder del Salvador, Nayib Bukele, va ser ahir el més votat a la primera volta. S'enfrontarà al candidat oficialista Iván Cepeda, que aspira a succeir Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
14: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
15: Representa el regreso al pasado para político, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país.
14: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores. Ja ha començat la que serà una duríssima segona volta. De la Espriella celebrava la victòria a Barranquilla protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica.
15: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
14: La derrotada dreta tradicional uribista ha demanat el vot per l'extrema dreta balotatge, doncs, el 21 de juny.
0: Però on també hi ha eleccions, diumenge que ve en aquest cas, és a Armènia. I Rússia intensifica la campanya per evitar la victòria del primer ministre i candidat proeuropeu Nikol Pashinyan. A les notícies falses, ara el Kremlin hi ha afegit l'amenaça d'una guerra econòmica. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
16: Bon dia. Els vots del Kremlin fa mesos que inunden les xarxes armènies amb desinformació per influir en les eleccions. han publicat centenars de vídeos falsos on s'especula que Pashinyan podria conduir el país a una guerra amb Rússia. L'expert en ciberseguretat, Samvel Martirosyan, explica a Catalunya Ràdio que en els últims dies les pressions són sobretot econòmiques.
17: El que s'està difonent és que sense Rússia desapareixerem, ens congelarem a l'hivern i ens morirem de gana perquè l'economia armènia no està molt diversificada i està molt lligada a Rússia.
16: El Kremlin amenaça Yerevan amb tallar-li l'aixeta del gas i el petroli i ja ha prohibit que arribin a Rússia productes armenis com ara flors, aigua mineral, conyac o vi. Armènia era un dels països més prorussos del món fins que Moscou no va fer res per defensar l'Alt-Karabakh quan l'Azerbaidjan el va envair l'any 2023. Tot i això, segons Martirosyan, tampoc es fan il·lusions que Europa es converteixi en el seu nou garant.
17: La societat armènia veu com davant d'una amenaça directa i a l'exemple d'Ucraïna, en què la Unió Europea sembla que els vol ajudar però no pot evitar el que li està passant.
16: El que no podrà fer el Kremlin és influir directament en les eleccions perquè és un procés totalment analògic i només s'hi pot votar des d'Armènia. Això vol dir que la diàspora de Rússia, que és la més gran del món i la més favorable als partits opositors prorussos, ho tindrà molt complicat per barrar el pas a Pashinyan en el seu rumb cap a Europa.
0: Deixem la informació internacional. El rebut de la llum serà almenys 8 o 10 euros més car a partir d'aquest mes i el del gas 4 o 5 euros més car. Això és perquè avui ha decaigut la rebaixa de l'IVA i d'altres impostos que el govern espanyol va decidir aplicar a aquests subministraments a causa de la guerra. Ara són dos quarts. L'executiu analitza ara què farà amb la reducció fiscal que beneficia els carburants i que en aquest cas es manté vigent com a mínim fins al dia 30 d'aquest mes, Jordi Canal.
18: Sí, l'executiu assegura que continua fent el seguiment de les mesures necessàries per pal·liar els efectes del conflicte i que, juntament amb els agents socials, decidirà què cal fer quan vencin les actuals a finals de mes. La que ja s'ha desactivat, però, és, com dèiem, la rebaixa impositiva de l'electricitat i el gas, que ha mantingut els preus estables malgrat la guerra. L'organització de consumidors Facua prou lamenta, el seu portaveu Rubén Sánchez considera que l'IVA de la llum hauria de ser reduït permanentment.
19: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
18: En el cas dels carburants, la guerra sí que ha disparat els preus, diu l'executiu. El govern espanyol assegura que sense la rebaixa d'impostos els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal ho han fet menys de la meitat, i afegeix que això ha contribuït a moderar la inflació en prop d'un punt percentual.
0: I arrenca la temporada de caça del senglar a tot Catalunya, que s'avança un mes per reduir-ne la població. Un dels motius és la lluita contra la pesta porcina. La crisi va esclatar fa just 6 mesos i el mercat de la carn de porc continua alterat. El preu que marca la llotja de referència, que és la de Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders encara perden diners i alhora preocupa el terreny que estan guanyant països competidors com ara el Brasil. Anem a Lleida, Estela Bussoms. Algú s'ha atrevit a posar xifres a les pèrdues?
20: Doncs sí, Unió de Pagesos, que parla de 243 milions a Catalunya i 900 milions de pèrdues al global de l'Estat. La cotització de Merco Lleida no ha arribat encara als nivells previs a la crisi i és un 27% més baixa que fa un any. Els productors, mentrestant, resisteixen tirant d'estalvis. Rossend Saltiver és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscart, el de Jarc.
21: A part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no m'ha arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
22: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
20: Segons el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, s'espera que els preus pugin una mica més animats pel turisme, però amb molta mesura, perquè el context a Europa és de molta producció i consum estancat.
23: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
20: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
0: Passant gairebé 3 minuts a dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
24: Catalunya migdia.
25: El balcó gastronòmic és un lloc...
26: Què bo?
25: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
26: Parella, què us posem per aquí?
25: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
27: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.

0: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Ets una genocida del temps.
2: La millor hora del dia.
0: Catalunya migdia.
3: Passant 4 minuts a 2 quarts. Aquesta cançó, Blue Team, la va compondre Sophie Auster pel seu pare, Paul Auster, que va morir l'any 2024 d'un càncer de pulmó. La seva vídua, l'escriptora Siri Hashbett, fa una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació a Històries de fantasmes, que avui presenta a Barcelona. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb l'autora, Montse Camps.
4: Sí, és un llibre honest i ple de bellesa en què l'escriptora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència.
5: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
4: Husbett, que té una vessant molt científica, també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
5: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
4: Són fragments de l'entrevista que li ha fet Agnès Marquès i que podreu escoltar íntegre avui al Catalunya Nit.
3: Més coses? Els jocs per mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs a tot el món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per la ciutat de Barcelona, Òscar Callao.
6: Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, els videojocs per mòbils i tauletes van generar l'any passat 91.000 milions d'euros i es van convertir en un puntal del negoci global. El president de King, Todd Green, ha destacat a l'escena que més de la meitat dels 722 milions d'euros que va ingressar als videojocs de mòbils a l'estat l'any passat es van generar a Catalunya. I un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai, Namco, Scopely o la mateixa King.
7: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
6: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults.
3: I ara anem al sud del país.
8: Esta casa sí que és casa.
3: Amposta ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre, que es va perdre a començaments del segle XX. Històricament se li dedicava a l'alcalde perquè donés permís per començar les festes dels pobles. Amposta, Jordi Barranca.
9: Fins a finals de juliol, cada 2 setmanes, es fan uns tallers aquí a la capital del Montsià per recuperar aquest cant tradicional. Els imparteix Josemi Sánchez, versador i dolçainer valencià. Els alumnes són, sobretot, versadors abrencs experts. Això sí, amb versos de 5 síl·labes i no de 7, com molts d'ells estan acostumats.
10: Estem acostumbrats d'una manera, però, bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres on sortirem, però, claro, hem de canviar una mica el xip.
11: Trobo que és un repte molt gran, perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com més heptasil·làbic les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
9: Però exactament com sonaria el fragment d'una aubada? Aquest n'és un, i a més, personalitzat.
12: El dial t'avisa que buscar és precís. Catalunya Ràdio, ràdio del país.
9: L'objectiu és recuperar el cant aquest mes d'agost durant les festes d'Amposta.
3: I ara, la tele.
13: Let me ask you a question. What is your worst fear?
3: El Cabo del Miedo torna ara en format sèrie i protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López. Marc Garriga.
14: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen aquesta nova adaptació del Cabo del Miedo i

0: compten amb Bardem pel paper que van fer en el seu dia Robert Mitchum i Robert De Niro, l'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i comença a assetjar els seus advocats. Arriba a Apple TV divendres. També arriben dues sèries interessants, El Testigo, a Netflix, dijous, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare i que anys després s'ha d'enfrontar a la reobertura del cas, i Dear England, a Movistar Plus divendres, una minissèrie que ficciona la etapa de Gareth Southgate al capdavant de la selecció anglesa de futbol. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena al streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix divendres, una comèdia romàntica previsible però amb encant, on Jennifer López interpreta l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que ella mateixa s'enamora d'un dels seus advocats.
1: I una cosa més abans dels esports. TV3 lidera les audiències al mes de maig amb un 14,4% de quota impulsada per l'èxit del futbol tant masculí com femení. De fet, l'audiència de les competicions femenines ha crescut aquesta temporada un 25%. I el Super 3 és la cadena infantil que més creix, aconsegueix un 10% de quota entre el públic de 4 a 12 anys. Pel que fa a l'ecosistema 3CatInfo, més de 4 milions de catalans s'hi han connectat durant el mes de maig. Això després de l'èxit de la festa 3Cat en viu, aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica, en què han participat prop de 50.000 persones.
2: Catalunya migdia.
1: Dit això, anem a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Amb les negociacions per Julián Álvarez com a tema principal.
3: Que es cuinaran a foc lent si es poden cuinar.

0: Sempre hi ha un nom, el nom d'un jugador que és més protagonista al mercat de fitxatges. El d'aquest estiu és el de Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid està complicant i molt les negociacions pel davanter argentí. Hem passat dels tuits al compte oficial de l'Atlètic de Madrid en riença de l'oferta de 100 milions que volia fer el Barça a sentir directament també el president Enrique Cerezo tancant la porta a una possible sortida. Ramon Salmó, reactualitzem el cas Julián.
1: Julián Álvarez és jugador de l'Atlètic de Madrid i no només per aquesta temporada, sinó per moltes més. Aquestes són les declaracions que ha fet aquest migdia Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, respecte al futur del davanter argentí. Tot això en aquest context de tensió constant i creixent entre Barça i Atlètic de Madrid de cara al fitxatge de Julián Álvarez. Quan parles amb el Barça, el que queda evident és que Julián és un futbolista desitjat. I el que tenen molt clar a Can Barça també és que la propietat de l'Atlètic de Madrid, Apolo, necessita ingrés de capital, necessita l'ingrés d'una venda d'un futbolista com la de Julián. Però, paral·lelament a això, és cert que les tensions entre uns i altres doncs van pujant de to, començant per aquests tuits, per la reacció amb to burlet a les xarxes socials per part de l'Atlètic de Madrid, passant per les declaracions d'avui d'Enrique Cerezo. En qualsevol cas, el que queda clar és que si el fitxatge ha de ser Julián Álvarez, serà una negociació llarga i que haurà d'anar acostant posicions i postures a poc a poc.
0: Doncs així és com tenim el cas de Julián Álvarez, aquest traspàs que li agradaria al Barça del davanter argentí, però d'ell n'ha parlat avui un company. Acompanya l'Atlètic de Madrid, és Marc Pubill i ho ha fet des de la concentració de la selecció espanyola. Roger Bosà.
2: Sí, és un dels nou catalans convocats per aquest Mundial amb la selecció espanyola, novetat amb la selecció de Luis de la Fuente i company de Julián a l'Atlètic de Madrid. Ell diu que no sap absolutament res, que no ha parlat amb el davanter argentí i reconeix que aquí a la concentració, a les Rozas, amb els jugadors del Barça, algun comentari ha caigut.
3: Yo no tengo ni idea, no le voy a escribir tampoco para preguntarle, así que cuando lo decida ya lo veréis todos, igual que lo veré yo, no creo que me enteré antes.
4: Oye, Marc, Julián, no sé si algú del Barça d'aquí t'ha preguntat per ell o t'ha fet alguna broma.
3: No, tots fan bromes, però ningú pregunta.
0: Bé, doncs de moment poques pistes sobre Julián amb el que ha dit Marc Pubill. Un altre dels noms que poden ser protagonistes d'aquest mercat de fitxatges és el de Rodri, el migcampista del City, però en aquest cas no enclou Barça, sinó del Madrid.
2: Sí, perquè sona molt pel Madrid. De fet, és un dels noms que porta Enrique Riquelme, candidat a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Avui li han preguntat al mateix Rodri, el capità de la selecció espanyola, sobre el seu futur i sobre el Madrid, i ell és veritat que diu que ara està focalitzat al 100% en aquest Mundial, però que ja pensarà en el seu futur un cop s'acabi el torneig.
5: Algo normal, forma parte del fútbol, el que pueda rondar

0: nombre de jugadores para distintos clubes. Entiendo que pueda sonar algún ruido, pero sí, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial. No voy a dedicar mi tiempo en eso y luego ya del Mundial ya se verá.
1: I avui Rodri també ha parlat de Lamine Yamal. A Lamine el vam sentir ahir en aquesta entrevista que li va fer la Federació Espanyola, en què el jugador del Barça reconeixia que havia tingut por de perdre's el Mundial a finals d'abril, quan es va lesionar el bíceps femoral. Doncs avui li hem preguntat també a Rodri per la figura de Lamine i pel camí que està seguint, i sobretot per aquest Mundial d'aquest estiu, i el que li demana el capità de la selecció espanyola és sobretot lideratge.
0: Bueno, muy tranquilo, yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial, ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar, si no es el liderazgo, también en el campo y le veo, como siempre, fantástico.
1: I també avui hem sentit Eric, jugador del Barça, convocat en aquest Mundial, que ha entrat a última hora a la llista de Luis de la Fuente i que és conscient que segurament el que l'ha dut aquí és la seva polivalència, i això és el que posa en valor el central del Barça.
2: Yo siempre he jugado de central, lateral también en el año del Girona ya jugué y me encuentro muy cómodo ahí también, y si tengo que jugar de pivote, pues también jugaré de pivote. El año del Girona encontré la regularidad que quería y después, pues obviamente en el Barça he jugado en diferentes posiciones que creo que también me ha hecho crecer, ¿no?, como futbolista.
3: I el Barça femení, després d'una setmana intensa de comiats i acabada la temporada amb una nova victòria a la Lliga, un 4-0 contra el Madrid Club de Futbol, l'equip continua la feina als despatxos per intentar reforçar la plantilla després de les baixes d'Ona, Mapi i Alexia Rutvila.
4: L'objectiu principal és el fitxatge de jugadores per a la defensa, que és la línia que queda més debilitada amb les baixes, com explicava ahir el club de la mitjanit l'entrenador Pere Romeu.
5: En això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot, i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa. Crec que al mig del camp tenim bastanta gent, perquè crec que hi ha molta futbolista que potser en partits grans encara no han tingut les oportunitats, però les acabaran tenint, i a darrere crec que hem de fer un esforç per poder incorporar.
4: Quan diu confia en la plantilla, vol dir que s'ha de renovar Graham, que té les negociacions molt avançades, Salma, amb qui el club intenta trobar un punt mitjà entre les pretensions econòmiques de la jugadora i les possibilitats de l'entitat, i també Torrejón. Tot i que s'han incorporat darrerament al club joves amb molt de talent, com la central Julia Torres, de 17 anys, una de les capitanes, Irene Paredes, demanava ahir, en una entrevista al Tot Gira, la incorporació de futbolistes de primer nivell.
6: Quan hi ha bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
4: Irene Paredes i les internacionals amb la selecció espanyola ja són a Palma, Mallorca, on avui faran el primer entrenament de cara als pròxims partits de classificació pel Mundial.
3: L'Espanyol comença avui la nova campanya d'abonaments Rebels d'Arrel, pensant ja en la temporada que ve.
7: Gran correu, família, que sou els últims. Escolteu, que això dels últims no ho he dit pas per la samarreta, eh?
3: Doncs així comença el vídeo promocional de la campanya d'abonaments a l'Espanyol, que viu un dels millors moments de la seva història en l'aspecte social, amb xifres rècord, Marcos García.
8: L'Espanyol tanca la temporada 25-26 amb gairebé 38.000 socis, més de 31.000 abonats, les millors dades de la seva història i assistència rècord de mitjana, 28.500 espectadors per partit de mitjana a l'RCD Stadium. Per això l'Espanyol congela els preus. Els preus per la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. Què farà l'Espanyol? Durant el mes de juny el club farà ja les renovacions als actuals socis i abonats. La primera setmana de juliol hi haurà el canvi de seients als abonats que ho desitgin, i a partir del 15 de juliol, moment de les noves altes de socis. A la campanya, aquesta que hem sentit, una família de l'Espanyol puja al telefèric i la filla fa un munt de preguntes al pare sobre quants clubs catalans hi ha a Catalunya, a Espanya. Quan el pare ja no pot assumir més preguntes, la filla rebla amb la darrera pregunta.
9: I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
10: Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
8: L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Cal recordar, això sí, que

0: Els abonats que posin el seu carnet a la venda se'l retorna un 40% del preu de l'entrada d'aquell dia.
1: Dos apunts més a futbol. Íñigo Pérez, fins ara tècnic del Rayo Vallecano, dirigirà a partir de la temporada que ve el Villarreal. Amb 38 anys substitueix Marcelino García Toral i firma per les pròximes 3 temporades. I el Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas fins al 2029.
2: El ridícul, o prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, i realment sorprenent.
1: Doncs així definia Xavi Pascual el partit d'ahir del Barça de bàsquet davant el València, de ridícul. Va acabar el partit amb una contundent derrota blaugrana per 77-102, derrota i xiulada inclosa al Palau, just abans, Ernest Macià, que comencin demà els play-off pel títol.
3: Sí, i una derrota que fa que el Barça hagi de començar demà i no dimecres, i que tingui una ruta molt difícil, perquè es podria trobar el Madrid a semis, ei, sempre i quan passi amb el Múrcia, perquè a més té el factor camp en contra com a conseqüència de la derrota d'ahir. 77-102, un partit que va recordar molt el del 7 d'abril contra el Panathinaikos o el del 7 de novembre contra el Madrid, quan el Barça va jugar davant de rivals infinitament superiors. Al final del partit, tant Şengelya, que va ser l'únic que se salvava de la crema, i Xavi Pascual deien això.
2: Guió és el pitjor de tots, no? Nosaltres hauríem d'haver jugat el nostre últim partit de la Lliga regular a Andorra, tenir 5 dies per preparar-nos, no ha sigut així, hem de jugar avui, a més hem de jugar dimarts contra els de dimecres, bueno, és horrorós.
4: Claramente no ha sido buen día hoy, no tenemos explicaciones. Lamentable, hay que espabilar desde ya para empezar a jugar como hemos jugado hasta ahora.
3: Bé, vergonyós, lamentable, els mateixos protagonistes ho qualifiquen. I bé, doncs aquesta setmana les eliminatòries de play-off de Barça i Penya queden de la següent manera. De la següent manera, dimarts-dijous el Barça, a les 7 de la tarda els dos partits, dimecres i divendres la Penya, a les 9 del vespre. Si calgués un desempat, la Penya amb el Baskonia, a Vitòria, també en pista contrària. El diumenge hi hauria el final, el desenllaç, el cinquè partit de la Penya, i el dissabte hi hauria, si cal, també el tercer partit del Barça.
1: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després seguirem parlant de bàsquet, de l'NBA i una final que feia molt temps que no es veia.
5: Catalunya migdia.
6: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
8: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
9: Amics.
8: Rialles.
9: Llocs.
8: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
11: Tuya, tuya.
10: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
11: Sí, tu prima.
12: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
5: Som 3CAT.
13: Catalunya Ràdio.
5: Som
13: 3CAT.
1: El que dèiem abans de la pausa, parlarem ara de l'NBA, la final que ja té protagonista, la disputaran els Spurs i els Knicks, en una final que no és inèdita, però que fa gairebé 3 dècades que no la veiem, Jan Ortuzar.
14: Aquesta final es va donar el 1999 i se la van emportar els Spurs amb un global de 4-1. Aquella va ser l'última final que van jugar els Knicks, mentre que els de San Antonio van estar presents també a les del 2014. Els de Texas hi arriben després de vèncer els vigents campions, els Oklahoma City Thunder, en una sèrie que s'ha allargat fins als 7 partits. Els de Nova York, per contra, van superar per 4-0 a Cleveland i fa una setmana que descansen esperant rival per les finals. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, s'ha mostrat molt emocionat després de classificar-se per la seva primera final.
9: Tinc moltes ganes de tornar a sentir el que he sentit quan s'ha acabat el partit. Totes les hores que treballes són per aquest tipus d'emocions. Tinc tantes ganes de guanyar que és com si la meva vida depengués d'això.
14: El primer partit de la final es jugarà a San Antonio a la matinada del dijous 4.
1: I en motos, Marc Márquez es recupera avui i demà de l'esforç del Gran Premi d'Itàlia, d'on torna molt content perquè el seu físic ha aguantat una de les curses més dures de la temporada. El Tro de Cervera passa amb bona nota aquest punt de partida després de la darrera lesió de Mi Aguilar.
13: Li van demanar que es posés nota després d'acabar cinquè dissabte i, sobretot, setè diumenge.
15: Jo, un 10. Yo he hecho un fin de semana muy bueno para mí personalmente y sobre todo para punto de partida. Luego veremos, lógicamente no quiero acabar quinto, no quiero acabar séptimo en carrera y no quiero acabar a 10 segundos del líder. Pero ahora mismo es lo que hay y toca aceptarlo.
13: La seva actitud de ferro no ha canviat. Vol entrar en les batalles que fins i tot pugui perdre, però ahir sobretot es tractava de mesurar bé i evitar una caiguda en un circuit que no perdona. Avui i demà el seu millor amic és el gel aplicat a l'espatlla dreta. I ara té per endavant quatre curses en les quals el 2025, quan va ser campió, va guanyar tots els punts possibles. La primera, aquest cap de setmana, a Hongria. No el sentireu dir que viatja per tornar a guanyar. Al capdavall dependrà de la resistència física que el seu cos sigui capaç d'oferir.
1: I també en motor, Àlex Palou ha guanyat la cursa de Detroit de la IndyCar i reforça així el seu lideratge en aquest campionat que ja ha guanyat fins a quatre vegades les últimes tres consecutives. El Giro ha acabat amb la victòria del gran favorit d'aquesta edició, Jonas Vingegaard. El danès s'ha convertit en el vuitè corredor de la història que ha guanyat les tres grans per etapes, el Tour, Giro i Vuelta, Biel Cadilla.
16: Sí, el danès ha aconseguit un altre dels seus somnis d'infantesa, guanyar el Giro d'Itàlia. Virtualment, de fet, ja l'havia guanyat dissabte després de la penúltima etapa, però ho va certificar ahir en la 21a i última amb sortida i arribada a Roma. Vingegaard va acabar la ronda italiana amb 5 minuts i 22 segons de marge sobre el segon, l'austríac Félix Gall. Visiblement emocionat, el líder de l'equip Visma celebrava la gesta a la sala de premsa.
17: It's amazing. It's something I...
14: És increïble. És una cosa que he somiat tota la meva vida. I poder aconseguir-ho ara és especial. Sí, és un dia molt especial per a mi. I guanyar aquesta cursa és una cosa que he somiat des de... Bé, no tinc paraules.
16: Vingegaard marxa d'aquest Giro com a guanyador de la General i amb 5 victòries d'etapa i s'inscriu en el grup dels 8 ciclistes que han aconseguit guanyar el Giro, el Tour i la Vuelta, entre els quals hi ha Anquetil, Merckx, Hinault o Contador.
1: Les lligues de futbol sala i d'hoquei patins encara no s'han decidit. Amb els play-offs en marxa, avui es disputen partits amb presència d'equips catalans. Comencem ja pel futbol sala amb el segon enfrontament dels quarts de final.
14: S'enfronten el Valdepeñas i el Barça a les 9 del vespre en aquest segon partit dels quarts, amb els blaugranes al davant a l'eliminatòria gràcies al 4-1 de divendres passat en el partit disputat al Palau Blaugrana. L'entrenador dels barcelonins, Javi Rodríguez, ha dit que és més important son victòries que el resultat final.
18: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
1: I en hoquei patins, ronda ja de semifinals amb el segon partit de l'eliminatòria que es juga a 5 entre el Barça i l'Igualada.
14: Amb el Barça al davant a l'eliminatòria després de guanyar per 4-1 al Palau. Ara els igualadins buscaran empatar en aquest segon partit que es disputa a les 7 de la tarda i també juga al Palau, abans de viatjar a Igualada per jugar el tercer i el quart partit. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, ha dit que han de jugar sense por.
19: No hem d'estar derrumbats. Tenen 10 vegades més pressupost que nosaltres i estem competint amb ells a les semifinals de play-off i han fet un punt més que nosaltres en tota la fase regular. Per tant, no hem d'estar derrumbats, hem d'estar orgullosos del que hem fet, hem de ser ambiciosos i hem de treure aquest caràcter de no tenir aquesta por que tenim en segons quins moments.
14: Tots dos partits es podran seguir en directe per Esport 3.
1: I tenim temps també per parlar d'altres qüestions al dia en format més

0: Breu i amb la Marta García i començarem amb el tennis.
1: Amb enfrontaments de quarts de final de Roland Garros, alguns que ja estan definits. En el quadre masculí, el tenista de Leganés Rafa Hodar jugarà contra l'alemany Alexander Zverev i el txec Jakub Mensic s'enfrontarà al brasiler Joao Fonseca. Fa pocs minuts que s'ha classificat també l'italià Flavio Cobolli en una jornada on destaca el partit que en els pròxims minuts de vuitens de final han de disputar l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, botxí del número 1 mundial Jannik Sinner en la segona ronda, davant l'italià Matteo Berrettini i també el que disputaran en breu el canadenc Félix Auger-Aliassime i el xilè Alejandro Tavilo. I en el quadre femení, Mirra Andreieva i Sorana Cirstea d'una banda i el duel ucraïnès entre Elina Svitolina i Marta Kostiuk són els partits ja definits de quarts de final i la número 1 mundial, la bielorrussa Arina Sabalenka, juga esta vesprada contra la japonesa Naomi Osaka buscant la classificació precisament també per als quarts de final.
0: Doncs d'un-hi-do la quantitat de noms que ens acaba de dir la Marta García fent aquest repàs de l'actualitat esportiva del tennis. Deixem aquí l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Mig i amb l'Òscar Fernández, a les 7, més esports al tot costa.
2: Són les 3.
3: Catalunya migdia.
2: Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat com mestres i professors voten ja el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris per resoldre el conflicte al sector. Sobre la taula tenen dues opcions, o acceptar-lo o rebutjar-lo, i automàticament això sí anar a una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Els resultats se sabran aquest dijous. També us hem parlat de la campanya Ni un minut més, amb què els metges canvien d'estratègia després de mesos de vaga. A partir d'ara es proposen deixar de fer les hores extres amb què asseguren que s'aguanta el sistema, una mesura que podria allargar les llistes d'espera. Els metges pressionen així el govern per negociar millores laborals. I ens hem fixat també en la investigació sobre dos tirotejos ahir, tots dos relacionats amb les drogues. L'un a Badalona, que va deixar una nena ferida lleu. La menor va rebre l'impacte d'una bala perduda. L'altre tiroteig, a Tordera, podria ser un narcoassalt entre bandes rivals. Tot això us hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
4: Doncs que el jutge Santiago Pedraz ha ordenat aixecar el secret de sumari de les investigacions principals per l'anomenat cas Leire. És la investigació per la suposada trama que tindria, segons el jutge, origen dins del PSOE per tal d'obstaculitzar processos judicials oberts contra els socialistes i també contra el govern espanyol. I sobre les investigacions judicials que envolten el nucli de Pedro Sánchez, José María Aznar, l'expresident, s'ha sumat a la idea de fer una moció de censura instrumental per fer fora Sánchez de la Moncloa i així convocar eleccions immediatament. L'expresident espanyol s'ha referit als casos de corrupció que esquitxen els socialistes i ha fet una crida a la ciutadania per aconseguir aquest canvi de govern.
5: No puede ser que una banda de incompetentes y corruptos vivan a costa de millones de ciudadanos honrados. Eso no puede ser.
4: I justament l'Audiència Nacional ha imputat l'excap de la UDEF, de la Policia Nacional, José Manuel García Catalán, i també un agent del COS per la presumpta guerra bruta contra Podem durant el govern de Mariano Rajoy. És el mateix jutge, el jutge Santiago Pedraz, qui ha admès a tràmit la querella de l'exlíder del partit, Pablo Iglesias, i cita a declarar García Catalán i l'altra policia nacional, també imputat el dijous 25 de juny al matí. Els interrogarà sobre aquestes investigacions a càrrecs de Podem que hauria fet la cúpula del Ministeri de l'Interior, tot això al marge de la llei. I la Generalitat ha posat en marxa un nou servei d'atenció presidencial per fer la declaració de renda a través de l'Agència Tributària de Catalunya. El govern reforça la xarxa d'oficines que estan distribuïdes per tot el país i ja són una quarantena, entre les quals la de Tarragona. Anem fins allà, a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
6: Tot plegat s'emmarca en la voluntat de reforçar l'Agència Tributària de Catalunya per preparar-se perquè en el futur es tingui la capacitat de recaptar i gestionar el gruix dels impostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha estat a l'oficina habilitada a Tarragona.
7: Hem fet un desplegament per tot el territori, molt important, i això vol dir doncs, que qualsevol persona a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
6: Des del maig ja s'oferia atenció telefònica als contribuents i s'ha detectat un increment d'un 20% del nombre d'usuaris respecte de l'any passat.
4: I a finals d'aquest any s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat a Barcelona. Això permetrà deixar fora de servei la canonada actual que passa pel barri del Canyet a Badalona, on des de fa 20 anys hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua al dia. Montcada, Marta Vallès.

0: funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
1: La consellera ha remarcat que s'ha de ser curosa amb l'aigua perquè el canvi climàtic portarà previsiblement nous temps de sequera en el futur. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Montcada i Reixac.
2: I 52 persones han mort a les carreteres catalanes els 5 primers mesos de l'any. Això representa un descens de la mortalitat d'un 16% respecte a l'any anterior. 21 dels 52 morts són motoristes. El mes de maig ha estat el més mortífer a la xarxa viària catalana amb 19 víctimes. I encara un apunt final perquè Indra ha nomenat Enric Blasco nou director territorial a Catalunya a partir del proper 1 de juliol. La multinacional espanyola de tecnologia, consultoria i defensa ha nomenat aquest enginyer de Sabadell per liderar l'estratègia i relació institucional i empresarial a Catalunya. Segons Indra, la incorporació s'emmarca en l'estratègia de creixement que té la companyia, que preveu contractar fins a 1.500 empleats fins al 2027 i augmentar també la facturació fins als 550 milions.
3: Passen 5 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: Serem des d'ara i fins les 4 amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona tarda.
5: Bona tarda.
3: L'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: I la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
3: Tot a punt?
7: Tot a punt.
3: Sí, eh? Molt bé, escolta'm, ho celebro. El primer tema ens el proposa, com sempre, cada dilluns. L'escriptora Empar Moliner, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: Celebro que han reaparegut les nous de Macadàmia. Feia dies que no apareixien, però avui
8: depèn.
3: Veig que... Per les portes.
8: Depèn, porto diverses coses.
3: Però no
8: coses.
3: N'has ofert a la taula.
8: No.
3: Les has deixat a banda, perquè no te les prenguin,
8: les he deixat a banda amb una obra pictòrica...
3: Que venies molt carregada.
8: Una obra pictòrica que ha arribat aquí a la consergeria de Catalunya Ràdio. La meva part, el que són... O sigui, estan negres, pobra gent.
3: Sí? T'envien coses.
8: Envien coses que ocupen.
3: I t'has enviat un quadre, veig.
8: Més d'un, però extraordinari.
3: Ah, molt bé.
8: Extraordinari.
3: No, està molt tapadet aquí, per tant, no el podem jutjar perquè no l'hem vist, però cap problema. És privat.
8: Us agradaria,
3: És un regal teu. No ho dubto.
8: Us agradaria molt i el voldríeu posar en aquest estudi tan modern que tenim.
3: Home,
8: que està ple de llums.
3: Sí,
8: que sempre sembla l'Enterprise.
3: Una altra cosa no, però llums sí. Sobretot quan fan el Tot Costa, que com que surt per la tele...
8: Ah, sí, això ja...
3: Hi ha molta més llum, eh?
8: Sí, perquè jo a vegades els veig per la tele.
3: Fan molta llumenària, sí.
8: I han d'anar molt arreglats.
3: Mira, ara el bany tocarà. Ara, a veure, toca el bany, empleta. I ara canviat a Tot Costa, mira, goita. Oh.
8: Clar, que hauríem d'anar arreglats de la part de dalt, nosaltres.
3: Hauríem de posar unes ulleres de sol.
8: Torna a la llum migdianca.
3: Més adient. Què?
8: Llum, arriba l'estiu, us veu. A tots aneu amb màniga curta, avui. Què no us han dit que hi hauria pedregades?
3: Com quan?
8: No han dit que hi haurà pedregades i que plourà. A mi m'ho han dit.
3: Ja dic jo que no sé qui t'ho ha dit, però t'ha enganyat.
8: Jo hi vaig estar posant-li cobertura als tomàquets, com m'hagin enganyat. En fi, arriba l'estiu, tothom fa règim, ja comença...
7: Una mica tard.
8: I llavors tothom vol coses fresques. I llavors és el gran moment de les amanides, que és el pla... Ara ja comença. Una cosa fresqueta, una amanida. Que és el plat més maltractat de casa i dels restaurants. L'amanida, avui, ja, excepte a casa els llestos, ve plastificada. Al restaurant i a fora. Una bossa d'enciam, per cert, conté més sulfits que una ampolla de vi. Ho dic per... Si, saps allò que diuen? No, el vi que no, que té sulfits. Que hi ha vegades que quan et donen un vi sense sulfits, jo que sóc senyora, de vegades dic, esperis un moment que porto una bossa de sulfits al bolso.
3: Que si no els trobo a faltar, no?
8: Esperi un moment que li posaré. Doncs una bossa d'enciam en sé més. Llavors, l'amanida de bossa ho té tot. Per què? Perquè es pot transportar i apilar. I només té un problema quan l'obres... es marceja a l'instant, degut als productes que li posen perquè es mantingui fresca durant mesos, si cal. En quin restaurant avui et dia et posaran una amanida d'api, de rabanets, de pastanaga bona? Quan dic api no vull dir un api d'aquell de 2 metres, que també va amb bossa, eh? Enciam o escarola. T'hi posaran cogombra? Que n'hi ha que... O sigui, en comença bé, però comprat al mercat. Anar a comprar es pot fer parlant o sense parlar. hi ha qui vol agafar l'enciam de tràmit per banyar-lo en aquella salsa Cèsar de por.

0: i ja està. Llavors no, no cal gaire cosa per això. Vull dir, tu agafes, pots agafar una textura por expand, ben fineta, li fots la salsa i no es nota. Vull dir, jo conec algun paladar, adolescent o no, que no ho notaria. No cal gaire. I hi ha el que anirà a la parada o a la botiga i parlarà amb el paradista. Jo sempre dic que les coses que m'agraden molt, el vi, els llibres, els discos, la roba, quan les vaig a comprar, m'agrada que em donin rotllo. M'agrada preguntar, i tu què, això ho has tastat, això no, això vols dir que em queda bé, menteix-me, tot això. Doncs a mi em sembla saludable, siguis gran o siguis jove, perquè ara els grans ens passa el mateix, sense vergonya i sense mirar el mòbil, a quan va el pebrot? O sigui, tu, és veritat que ara tu vas a una botiga i abans deies, oh, és que els joves no saluden, eh? Els joves no et diuen ni asa ni bèstia. Tu ara dius bon dia en una botiga i no et diu bon dia ningú. Està tothom amb el mòbil. Quan et deien, no, és que l'ascensor, hem de parlar del temps perquè el silenci ens incomoda. Això era abans. Ara tothom està mirant el mòbil, ningú, tant de bo et parlessin del temps. Total, que no coneixem la temporada de les verdures, perquè la verdura de la DO por expand sempre la tenim disponible, por expand i el bocat, les dues textures estrella dels súpers. I llavors, és clar, hi ha el que, malgrat que compra amanida de bossa, es pensa que és un gourmet, aquest és pitjor encara. Llavors, per ell, ara també hi ha dos productes estrella que surten més que mai. La sal de l'Himàlaia i el vinagre de Mòdena. La una no és de l'Himàlaia, l'altra no és de Mòdena. La una no és rosa, ni mai ho ha sigut, i l'altra no és marró, i mai... Sí que ho ha sigut, però per altres motius. Mireu-vos els ingredients de l'etiqueta. El vinagre de Mòdena porta, entre els ingredients, caramel líquid, és a dir, sucre. Us puc jurar que l'altre dia un d'aquests gourmets de cinquena gamma, posant la sal rosa aquesta que és mentida i el vinagre de Mòdena, que encara és més mentida, em deia, mentre anava tirant la sal i el vinagre, dic, ai, que patirem aquí a l'amanida de bossa, diu, oh, és que la gent és burra perquè posa un rotllo de formatge de cabra al microones i el tira sobre l'amanida, i pensava, i tu? I tu què? Jo demano un restaurant, un de sol, un sisplau, que tingui una amanida de veritat. Si això em passés, la pago a preu d'extorsió. De veritat, de veritat.
1: Doncs és la reivindicació de l'amanida, però de l'amanida de debò que fa l'Àmpar Molina. No sé si voleu afegir alguna cosa o no, o si sou dels que compreu l'amanida en bossa i, per tant, amb tots aquests sulfats.
2: Jo no ho puc suportar. És a dir, ni comprar les amanides del supermercat...
0: Ho sabia veient-te a la cara.
2: La gent
0: que compra verdura fresca és més guapa. Se li nota la cara. No fan cara de plàstic.
2: No, i fora de casa també em costa. Vull dir, demanar un restaurant, prefereixo demanar una altra cosa. Cuinada, no?, que una amanida, i notar, sobretot el tomàquet. Veus, a mi amb l'ànsia me'n passa, però amb el tomàquet ja no ho puc suportar. Si el tomàquet no és bo, l'amanida no val res.
0: És que et dic una cosa, quanta gent de la que coneixeu, intel·ligents, no intel·ligents, coneix les temporades de la verdura? Mm. Quanta gent sap quan toca, si hi ha tomàquet ara...
1: O la fruita, eh?
0: O de la fruita,
1: de la fruita. Fruita tot l'any, sí, a vegades.
0: Aquesta síndria que hi ha ara a les botigues, d'on ve? I quant més us ha estat viatjant? Aquesta, la síndria aquesta.
1: Sí, sí.
3: A veure, jo sóc també una gran defensora de les amanides, m'agrada molt, i és el que diu l'Empar, no té punt de comparació. Jo crec que tot el mal va començar amb aquell ancià amb l'iceberg, com deia, no?
1: Ui, sí.
0: L'embolicat.
3: Sí,
0: que no havies d'anar...
1: Que no té cap gust, allò, eh?
3: Sí, no té cap gust, allò sí que és
0: no
3: por
0: espant. No té cap gust, però no el vam començar a posar a les hamburgueseries, on posen la guarnició per fer bonic, però no pretenen que te la mengis.
3: Sí,
0: si tu demanes que té oli i sal, et miren amb cara de què és aquest imbècil. Llavors, aquesta va molt bé perquè es veu que no s'ha de netejar. Allà tu, si ho vols fer.
3: Sí, però clar,
0: llavors,
3: menges,
0: per
3: no?
0: què? Perquè posar un enciam a la pica i que sortís una mica de terra o un cargol era un esforç que no el podien fer. No el farem, aquest esforç.
3: Doncs això. No, jo també estic molt d'acord perquè a mi m'encanten les amanides i crec que a l'estiu són fantàstiques, però la dificultat de trobar bones amanides, i també és cert que jo a vegades, com que en consumim molt, i a més els meus fills també són grans defensors de l'amanida, tot i que són molt petits, però jo tinc una nena, per exemple, de 7 anys, que el seu plat preferit és l'amanida.
0: Llavors, perquè la deu menjar bona a casa.
3: Sí, la mengem bona, i clar, a part, ara no tinc temps, però hem tingut hortet, i ells tenen aquesta consciència també de quan venen els tomàquets, els enciams, i és que no té res a veure.
0: No té res
3: no?
0: Veure.
3: Quan menges, i el que dius, hi ha pocs restaurants que realment et puguin oferir un bon producte de qualitat, i els que t'ofereixen no te fan pagar a preu d'or, no? Mm. Llavors, sí que és un problema. L'amanida és algo com molt nostrat, no? També és algo com molt...
0: Bueno, si la mica de verd, clar.
3: Sí, bueno, clar, i a part que... Sí, l'amanida sí. També trobo que és com un producte, bueno, no sé, me'l sento com
0: que
3: molt propi.
0: Tu fixa't que a les parades del mercat, una paradista amiga m'explicava que abans per Nadal els rabanets els venien però a quilos, que ara ningú en compra. És que piquen.
3: És
0: que, no, és que piquen. No podem. No, i els hi deu costar també tallar-los a rodanxes.
3: Sí, ara també t'he de dir que com que en consumeixo bastanta, hi ha molts dies que no tinc temps, saps? Allò que he de córrer, i a vegades també peco i compro alguna amanida de bossa.
1: Ui, jo confesso. Jo confesso que compro amanida de bossa.
3: Aquella que posa brots verds, que dius, bueno, i que posa masia de no sé on, que dius, bueno,
0: sí,
3: com a mínim...
0: Masia...
1: Vés a saber.
3: Sí, sí, sí. Escolta,
1: he de confessar ben contenta amb aquella bossa, pensant que has comprat allò, sí, quilòmetre zero.
3: Doncs
0: jo us dic una cosa, jo he optat, ara ja no penso comprar ni verdura ni fruita amb Porexpan a sota i en plàstic,
3: bé,
0: no.
3: Està bé.
0: No pot ser.
4: No, perquè a més no costa res, i per molta mandra que et faci cuinar una amanida, francament. Sí. Són 5
0: no,
4: minuts.
0: No, és anar-la a comprar, perquè però ara els mercats estan oberts a la tarda.
4: Sí.
3: Alguns.
4: Però són què? Són 4 o 5 ingredients? Fas una amanida molt ràpidament i la selecciones molt ràpidament.
3: Però a vegades no és fàcil trobar-t'hi
0: no,
3: els bons,
0: no és fàcil, no.
4: Ens omplim la boca de dieta mediterrània i tot això, i al final és això, és fer-se una bona amanida, i de quilòmetre zero, no el de Madrid, sinó el quilòmetre zero d'aquí al costat.
0: Però quilòmetre zero no vol dir la botiga d'aquell senyor de 24 hores del costat.
3: No, això també és important.
4: Clar, això és l'altre.
0: Correcte.
4: I després, a l'hora de saber les estacions de les fruites i les verdures, n'hi ha algunes que són de calaix. Tots veiem que de sobte apareixen les nespres o de sobte apareixen els préssecs, i abans no, però d'altres són per nota. Jo no, el tema dels pèsols no el controlo, per exemple.
0: Els pèsols s'han acabat ara,
4: els
0: pèsols i la menta són, la Carme Ruscalleda sempre diu el gust de la primavera, faves i pèsols ja han passat,
4: ara maduixes i síndries
0: encara no, a casa nostra encara no. Pot haver algú amb hivernacle, però encara no, les que venen de l'Àfrica i no tenen el mateix gust.
4: Això, el quilòmetre zero.
1: Sí, d'allà, d'allà on sigui. Bé, doncs la reivindicació no només de l'amanida, sinó també de l'alimentació quilòmetre zero, ara que arriba la calor i que, per tant, canviem els hàbits de tot allò que hem menjat durant l'hivern.
0: Tu, sobretot,
1: Què?
0: Mira els hàbits.
1: Ja. Oh, sí, clar,
0: ara, aquells filets, aquells entrecots, ja no te'ls menjaràs. Que no.
1: No, això sí,
0: no,
1: però el primer sí que... Home,
0: aquell fricandó...
1: Perdona, no, la fruita que hi ha a la fruitera de casa, evidentment que
0: ja
1: ha canviat.
0: Sé, ja sé,
1: no
0: clar,
1: va a la mateixa ara de la que havia fa unes setmanes.
0: I ara ve de gust i fa il·lusió.
1: I les amanides també, ara
0: també
1: molt més bé.
0: La Júlia, ara esperem els tomàquets, sí,
1: tant,
0: com la tòfona.
3: I amanides sense enciam també són molt bones.
0: Ah. Clar, és que, per exemple...
3: Que pot ser molt creativa amb les amanides.
0: Si la gent tastés un cogombre normal i bo, es moririen.
3: Ah,
1: Empar Moliner, gràcies i bona tarda. Ja pots marxar, amb les nous i tota la parafernàlia que portes.
2: Haurem d'obrir la porta una altra vegada,
1: Sí, sí, escolta, una feinada de poter per sortir. Una pausa i de seguida anem amb més temes.
5: Catalunya migdia.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
8: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 1 de juny, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
9: Uf! Em pesen tant les cames i em veig verius.
10: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
9: Tu creus? Jo pensava que era normal.
10: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
11: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
12: Però tu en saps d'anar amb moto?
11: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
12: I què? que em vaig trencar una cama.
13: Apa!
12: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
5: Catalunya migdia.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
18: Senyores i senyors, bon dia.
19: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Leire Díaz, bon dia.
20: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
18: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
20: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
21: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anem a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
22: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
18: Candela Peña, què passa?
23: Quina il·lusió.
18: Ah, m'he engreixat una mica.
23: No, estàs moníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
18: Sí.
19: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: D'aquí a 10 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, l'Alba Alfageme i el Jordi Cabré. Deixem a començar per un tema que hem conegut avui a través dels primers documents que s'han fet públics sobre la visita del Papa a Catalunya. I hem conegut que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà Lleó 14, serà íntegrament en castellà. La Santa Seu ha fet públic aquest matí, com dèiem, el missal de tot l'acte pontifici del dia 10 de juny. El català queda relegat a un segon terme. Bàsicament, el pontífex només parlarà en català a la salutació inicial de la missa. És veritat que després hi ha una lectura a la missa, però en el que és l'acte de la consagració i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família és íntegrament en castellà. Més enllà d'això, se sentirà la nostra llengua, com dèiem, dos moments puntuals de la missa, durant la lectura del primer evangeli, amb els càntics posteriors, i durant la pregària del credo. En canvi, tant l'Eucaristia, el moment més important de l'ofici, com la resta de lectures i càntics seran en castellà o en llatí. El guió publicat avui no recull l'homilia de Lleó 14 i no se sap en quina llengua la farà, però tot fa pensar que serà en anglès o en castellà, que domina prou bé. Fa 16 anys, en la missa que va fer el papa Benet XVI, quan va consagrar el temple de la Sagrada Família, la llengua catalana va tenir més protagonisme. Es van fer diverses lectures i una part d'elles van ser en català. En aquesta ocasió, el papa Lleó sí farà en català les primeres paraules, en el nom del Pare i del Fill, de l'Esperit Sant, la pau sigui amb vosaltres. Això mateix ho va fer el 2010 Benet XVI. Ara, l'altra incògnita sobre l'ús del català serà la intervenció del cardenal Joan Josep Omella, que l'any 2010 l'arcabisbe Lluís Martínez Sistac va fer la major part de la seva intervenció en català. No sé què us sembla o no, és veritat que fins ara no teníem la certesa, però avui la Santa Seu ha fet públic aquesta, tot el missal de totes les intervencions que tindrà el papa Lleó XIV i hem pogut comprovar què és el que es farà en llatí, en castellà i en catalano, que és com surt en el missal, perquè està fet des de la Santa Seu i està tot en italià, però sí que apareixen algunes coses en català, però molt poquetes, molt testimonials, i clar, l'acte principal, diguem-ne, que és la benedicció de la Torre de Jesús, doncs serà íntegrament en castellà.
3: Jo crec que no té gaire sentit que sigui en català, ai, que sigui en castellà per dues coses. Una, Barcelona és una part del trajecte del papa Lleó, primer va a Madrid, després anirà a Canàries, per tant, la llengua castellana, diguéssim, que ja tindrà el seu paper, i crec que tenint en compte els precedents que ara repassaves molt bé, el català va tenir una presència molt important quan va venir el papa Francesc i crec que com a mínim ho hauria d'igualar. També per part de les institucions poder traslladar-li també al papa aquest missatge. Ell fa un missatge en favor dels drets humans, de la pau, del respecte als pobles. Crec que en aquest sentit el català hauria de tenir una presència molt més important. Podria entendre que no tota la missa fos en català, això crec que tothom ho pot entendre, però sí que hi hagués un missatge molt més potent també en defensa del que és un dret, que són els drets lingüístics i en aquest cas el català.
4: Jo no sé qui té la responsabilitat d'aquest contingut, d'aquesta decisió. No sé si és la Santa Seu o si és la Conferència Episcopal Espanyola o el Bisbat de Barcelona.
2: El document que han enviat avui és de la Santa Seu.
4: És de la Santa Seu, però potser ho han estat negociant amb aquests interlocutors o potser fins i tot amb el govern espanyol, no ho sé. Sigui qui sigui, no tenen perdó de Déu. És a dir, això amb una església construïda per una persona com l'Antoni Gaudí, que pensava com pensava i que, a més, totes les inscripcions de totes les torres, de tots els apòstols i evangelistes, totes estan en català, doncs, escolta, francament, jo la manca de sensibilitat per una cosa que és molt fàcil, és a dir, tu pots perfectament tenir un gest de simpatia cap a la terra, la pàtria, la cultura d'Antoni Gaudí, o no tenir-ne gens, o fer com va fer el franquisme, que és a l'hora de poder reparar la seva tomba, doncs posar-la en llatí, perquè al català els hi semblava una cosa suposo massa violenta, que la tomba original d'Antoni Gaudí, com s'ha vist avui amb una sèrie de tuits, doncs era en català. Francament, no costaria res. Jo demano als interlocutors, siguin els de l'Església, siguin els dels caps dels estats, que són també caps d'estats que han de negociar, puguin canviar-ho, perquè no costa realment res, i perquè realment seria un exemple, si fos realment estigués en mans del govern espanyol, seria un exemple de poder demostrar una miqueta que això de la plurinacionalitat va realment en sèrio, no els hi costaria res, i si no passa, doncs escolta, no passa res, jo estic convençut que el barri de la Sagrada Família estarà ple d'estelades aquests dies, tant si es fa en català com si es fa en qualsevol altra llengua.
0: Clar, a mi també m'ha sobtat, la veritat, pel que deies, no? Pel simbolisme de la Sagrada Família, de Gaudí, el que representa, i em sobta també pel que deia la Júlia de la figura, no? del Papa Lleó XIV, que és una persona que, a més, per la seva trajectòria vital, ha estat en molts contextos on hi havia diversitat lingüística, on, a més, és conegut que ell en moltes ocasions ha utilitzat la llengua per apropar-se en els països on estava treballant a determinades comunitats. Per tant, sobta bastant que un dret tan essencial com són aquests drets lingüístics no els tingui en compte. Jo crec que potser hi haurà, no sé si serà un miracle, un replantejament, deixem-ho així, però que d'alguna forma, jo crec que, com deia ara en Jordi, estic segura que li faran arribar. A mi, el fet de que sigui Joan Josep Omella el que parli en català, és que tampoc, vull dir, crec que no compensa, perquè al final és la visita del Papa Lleó, no? Llavors, l'important és que ell, perquè al final també és com una forma de respecte i de deferència cap a un país que, a més, jo crec que ha escollit una sèrie de llocs que visitar per evidenciar aquesta consciència social també que té, i això també va de consciència social, no? El fet de respectar la llengua del país que visites. Llavors,
4: i
0: d'una
4: certa consideració cap a les llengües que estan en minoria, o que
0: minoritzades,
4: totalment. Certa protecció. En qualsevol cas, és un temple expiatori i confiem que puguin expiar-ho d'alguna manera.
2: És clar, queda més d'una setmana perquè es produeixi, això serà dimecres que ve, el dia 10, per tant, hi ha temps.
0: Sí,
2: perquè
0: algú
2: des de l'Església Catalana faci veure, sobretot pel que té a veure amb l'acte estrictament de la benedicció de la Torre de Jesús, que és la que es fa des de l'exterior de la Basílica i que segurament serà el que més es retransmetrà a nivell mundial, fins i tot, perquè no deixa de ser un símbol com és el de la benedicció d'aquesta Torre de Jesús, que a més posa el sostre, diguem-ne, a la Sagrada Família. Per tant, aquí, en aquest acte, que és íntegrament en castellà, aquí sí que hi ha alguna possibilitat que l'Església Catalana pugui pressionar d'alguna manera o fer veure a la Santa Seu de dir, escolta, no costa res fer, ja no et dic tot, tant de bo, però com a mínim una part que es pugui fer en català. El dubte és si això hi ha marge com per poder-ho canviar o no, perquè és veritat que l'Església Catalana ha tingut un paper actiu a l'hora de canviar en algunes coses l'agenda del Papa Lleó, que la setmana que ve, insisteixo que alguns dels actes que farà, per exemple, la presó, doncs la visita a la presó ve clarament per una petició des del bisbat de Sant Feliu. Vull dir que hi ha opció com per canviar-ho, però és veritat que avui quan hem vist el missal que ens han enviat dels diferents actes que hi ha, doncs ens ha sorprès el fet d'aquesta pràcticament absència del català tret d'algun petit moment en l'interior de la Basílica de la Sagrada Família. Bé, estarem pendents a veure si això canvia o no. Queden 2 minuts per arribar a 2:15, més coses. El fet que estigui passant molt últimament no vol dir que no ho haguem d'explicar. Els Mossos d'Esquadra asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig ahir a Badalona, ahir a la tarda. Un tiroteig que va deixar ferida una nena de 10 anys. La policia dona per fet que l'origen d'aquests fets és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la nena no era l'objectiu, sinó que va quedar ferida de manera fortuïta, pel que se'n diu una bala perduda. També ahir, però, hi va haver un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Aquí va quedar ferit un home, que probablement és d'una de les bandes de narcotraficant que es van enfrontar entre elles. Sembla que va ser un narcoassalt, quan una banda assalta una altra banda per intentar prendre-li el botí. La qüestió és que fa mesos que de tant en tant hem de parlar d'un tiroteig al carrer. Podem saludar el Francesc Guillén, ell és expert en polítiques públiques de seguretat i professor de la Universitat Autònoma. Professor Guillén, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Ahir va haver aquests dos tirotejos a Catalunya, l'una a Tordera, l'altra a Badalona, on va quedar ferida una nena que no tenia res a veure amb l'incident. Els Mossos ho atribueixen a enfrontaments entre bandes de narcotraficants, i ja és veritat que els mateixos Mossos d'Esquadra el que expliquen és que en tots aquests tirotejos i en la presència d'armes de foc al carrer a Catalunya hi té molt a veure la presència de la marihuana i les màfies que intenten o que controlen aquest mercat de la marihuana. És això?
5: Pues tots els indicis apunten a que sí. De fet, l'increment del, no únicament del tràfic, sinó del conreu de cannabis a Europa és un fet constatat en els últims 10 anys, és a dir, repeteixo, no únicament a Catalunya, sinó a Europa, i com això genera un mercat important i genera una competència important entre les bandes, s'estan registrant últimament tiroteixos que sempre s'acaben relacionant amb lluites pel territori o pels mercats d'aquestes bandes. Sí, és veritat.
2: I això, com es reverteix ara? És a dir, la sensació és que ara hi ha hagut tota una sèrie de bandes que o bé ja s'han instal·lat a Catalunya o que intenten instal·lar-se, que tenen armes de foc, que les utilitzen. Això, diuen els Mossos d'Esquadra, també fa efecte reclam per altres delinqüents que no tenen directament a veure, però que el que abans solucionaven amb una baralla o amb dos cops de puny, ara ja directament ho fan amb pistoles. Com es reverteix això?
5: Aviam, és veritat, com diu la policia, que la creixent presència de grups organitzats implica una presència més o una disponibilitat més gran d'armes de foc, no? I que sigui més fàcil fer-se amb aquest tipus d'armes, fins i tot per a aquells que no estan directament relacionats amb el tràfic de drogues, en aquest cas, amb el tràfic de cannabis. Aviam, és difícil donar una solució màgica a tot això. Evidentment, cal una certa resposta policial per mantenir la idea de que no hi ha impunitat, de que la llei la respecta tothom, i jo crec que en aquest punt la policia ha donat exemples en els últims dies d'estar una mica fent aquesta tasca. Fa pocs dies, al Font de la Pólvora a Girona, va haver una intervenció policial molt important amb nombrosos efectius del cos de Mossos d'Esquadra i fins i tot de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, que va acabar amb molts detinguts, amb moltes quantitats de droga confiscades, etc etc. És a dir, una part de la resposta, òbviament, ha de ser policial. Policial i de l'administració de justícia, en el sentit de que el sistema reacciona contra aquells que intenten pervertir, en aquest cas, la salut pública i, a més, crear uns índexos de violència que posen en perill, com s'ha vist en els últims exemples, la vida de terceres persones i no únicament d'aquelles persones que estan implicades en el delicte, perquè de vegades, quan hi ha tiroteixos entre membres de bandes, la gent sembla pensar, bueno, pues ja s'ho faran, no? És una cosa entre ells, no? És que quan l'arma es dispara pot fer-hi a qualsevol persona, com ha passat en aquest cas. És a dir, la resposta policial és necessària, però jo crec que els Mossos d'Esquadra són molt conscients i estan fent coses que obertament van en aquesta direcció. Però, a més, jo crec que cal intentar trencar els escenaris, els contextos, les realitats urbanes i no urbanes on es produeixen aquests fets, on es desenvolupen aquestes bandes. Si mireu realitats veïnals com la del tiroteig de Badalona o com la intervenció de Mossos a Girona, estem parlant de zones urbanísticament molt degradades, amb comunitats molt tancades, amb poca ventilació social, per dir-ho d'alguna manera, amb poca mobilitat, molt controlades, amb control social informal, pels dolents de la pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera, són entorns que permeten que aquells que controlen aquests grups controlin bastant bé el territori. Doncs bé, si no intervenim en tot això, si no canviem aquests entorns, a més de les intervencions policials i les reformes que calguin de la legislació i tot allò que sigui necessari per combatre millor aquesta delinqüència, difícilment acabarem amb aquesta problemàtica. És a dir, no acabarem amb la mina o amb Sant Roc únicament amb la policia, però necessitem la policia.
2: Avui sentíem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al matí de Catalunya Ràdio, dient que la policia no tenia prou eines i demanant al govern central, deia ell, que és qui té les competències, deia García Albiol, canviar la llei per tal de donar més eines a la policia per poder controlar millor. És un problema de lleis o no és un problema de lleis, sinó és un problema d'aplicar les que ja existeixen?
5: Jo crec que en la legislació que existeixen instruments suficients. Se parla molt, per exemple, del tema de la multireincidència, però l'última reforma de la multireincidència és de fa res, de fa dos o tres anys, i no s'ha aplicat per falta de recursos. O sigui, cal tenir en compte que per aplicar les reformes legals cal posar els mitjans, els recursos necessaris per fer-les efectives, i en molts casos no es fa. Jo no crec que sigui, sincerament, un problema de legislació, tot i que reconec que és possible que en algun àmbit concret, en algun procediment concret, pues, simplificar el procés sense disminuir les garanties, pues, seria una bona cosa per poder combatre millor

0: el crim organitzat. Però jo penso que és molt més una posada a disposició de mitjans, de recursos necessaris per afrontar aquests problemes, que no pas una renovació a fons de la legislació, que podria millorar-se en aspectes molt concrets.
1: I també és veritat que hi ha una certa banalització de les armes del foc. És a dir, abans, clar, un tret es disparava molt com a últim recurs, i ara fa la sensació que, entre les bandes criminals, òbviament, afortunadament, entre la majoria de la gent no, però entre bandes criminals s'utilitzen les armes de foc amb molta més alegria, entre cometes, que del que es feia fa anys.
0: O simplement que hi ha una presència més gran de bandes criminals. Entre les bandes criminals, la utilització d'arma de foc mai ha sigut un element estrany. Possiblement estan testimonis és de que les bandes són molt més presents que abans, perquè hi ha un mercat que dona guanys econòmics importants, com és el tràfic de drogues, i per això justament es barallen. Però entre els grups criminals, l'ús de l'arma de foc tampoc és tan estrany. O sigui, de totes maneres, a mi el que m'agradaria deixar clar és que estem amb un ús en general de l'arma de foc molt baix. És a dir, que sí, molt més alt que abans, d'acord. Que estem vivint episodis que abans eren impossibles o que eren insomniables, i que ara passen, no diré cada dia, però sí amb relativa freqüència. És a dir, que la situació està empitjorant pel que fa a l'ús de l'arma de foc en els espais públics, és veritat. Ara no estem en una situació que sigui inabordable, per dir-ho d'alguna manera. Es poden fer coses, és a dir, no estem en una situació de que tothom hagi estat testimoni d'un tiroteig al carrer, com sí que passa en altres països, no del nostre entorn, però sí, per exemple, del continent americà. Penso en Estats Units, penso en Mèxic, penso en altres països. Però sí, hi ha un increment, però un increment que no ens faci perdre el món de vista. Ens pot sortir al carrer sense córrer el risc de que un el dispari. Mm-hmm.
1: La Júlia Rega li vol fer una pregunta al professor.
2: Sí, ara parlaves d'aquestes zones, entre moltes cometes, potser més degradades, on també aquest entorn ja fa que potser la policia no hi tingui tant control. El meu dubte amb tot el tema del conreu i també consum i tràfic de marihuana és si hi ha hagut una reconversió per part d'alguns clans que ja estaven identificats com a delinqüencials cap a aquest tipus de negoci, o si és que, en aquest cas Catalunya, ha atret aquest tipus de clans i, per tant, ara s'han assentat aquí i fins ara no hi eren. O sigui, a mi això és el que no em queda clar, tenint en compte totes les notícies que estem rebent de forma fins i tot pràcticament constant sobre, en aquest cas, sobre el negoci de la marihuana.
0: Lo que està clar és que s'ha incrementat la producció. O sigui, Catalunya era un país que fa 15 o 20 anys la producció de cannabis era molt baixa, i ara realment és bastant freqüent, no? O sigui, això implica que hi ha més producció i, per tant, més diners a guanyar. Llavors, és esperable que gent que es dedicava a altres coses ha vist que és un benefici fàcil, perquè aparentment és fàcil. O sigui, tu agafes una mercaderia a un lloc, la pares a un altre i guanyes molts diners, i aparentment sense risc. I d'altres que es dediquessin fora, diguin, anem a Catalunya, que allà ara hi ha més producció, hi ha més possibilitat de mercat, etc etc. Jo crec que les dues coses són possibles i que les dues coses estan passant.
1: Mm-hmm. Alba?
3: Hola, Francesc, de fet el Francesc ens coneixem.
1: És l'Alba Fagema,
3: sí.
0: Hola, Alba, què tal?
3: Hola, i és un gran expert sobretot en tot el que té a veure amb la percepció de seguretat, el professor Guillén. Jo crec que també seria interessant, no?, si ens pot explicar una mica com determinats sectors utilitzen aquests fets, que al final són fets, com molt bé ara estava explicant, no?, que realment Catalunya, podem dir que és un país segur, però a partir d'aquests fets, com es construeix també aquest discurs de la por, val? Com s'aprofiten aquestes situacions, que són situacions aïllades, per generar entre la població aquest sentiment d'inseguretat, i amb quin objectiu hi ha, perquè crec que ara mateix el debat de la seguretat pública és un debat que més a més està molt encès, i determinats sectors ho estem veient que ho estan aprofitant per generar i d'alguna forma construir, no?, aquest cultiu d'aquesta pedagogia de la por que al final impacta d'una forma directa en la llibertat de la ciutadania també.
0: Per això jo he fet la intervenció que acabo de fer fa un moment, és a dir, perquè jo crec que com ens alarma molt, com és molt estrany en el nostre entorn que hi hagi tiroteixos, és fàcil que algú cridi l'atenció sobre això, ens faci rumiar sobre la inseguretat, sobre la por a sortir al carrer, sobre la necessitat de mesures molt més restrictives de drets, sobre la necessitat d'eliminar topalls que té l'administració de justícia per intervenir. És a dir, hi ha sectors que, amb la idea aquesta de que la gent està en perill, de que la societat no és segura, de que tots correm un gran risc, o sigui, poden intentar convèncer del que cal són mesures molt restrictives de drets, que les polítiques actuals són les que ens han portat fins aquí, i anar cap a models que han demostrat la seva utilitat. A mi, quan la gent sempre em reclama mesures molt, molt més dures, penes més dures, fins i tot alguns parlen de pena capital i coses d'aquest tipus, jo sempre dic, en el món occidental, perquè ja no parlem d'altres mons, no? Quin és el país que té les penes més dures? Estats Units. Quin és el país que té més gent a la presó? Més de 2 milions de persones. Estats Units. Compareu la delinqüència dels Estats Units a la nostra. És a dir, 4 vegades més delictes violents que a casa nostra. 4 vegades. Nosaltres estem a un homicidi cada 100.000 habitants i baixant, perquè avui, com tenia aquesta intervenció, m'he repassat les xifres, i els homicidis a Catalunya estan estables, però si mireu la sèrie històrica des de 2011, no estan en el seu moment més alt. En canvi, els Estats Units estan 4 vegades per sobre i estan molt millor que abans. És a dir, tinguem en compte que aquí hi ha la voluntat política d'utilitzar tota aquesta por, que és lògica, perquè la gent no està acostumada a que hi hagi trets al carrer. Llavors, quan això crida molt l'atenció, i és fàcil que a la gent se li faci pensar que tot està molt malament, que necessitem intervencions més dures, és a dir, possiblement cal canviar alguna cosa, ja ho he dit abans, però no massa cosa. Però intervencions més dures no ens portaran necessàriament a menys delinqüència. L'exemple, repeteixo, els Estats Units d'Amèrica, i no ho estic inventant jo, les dades estan obertes, podeu entrar a la web de l'FBI i veure l'evolució de la delinqüència. Està 4 vegades per sobre de la nostra delinqüència violenta. Això amb cadena perpètua, amb penes de mort, amb aquelles històries de 3 strikes and you are out, que per 3 delictes petits se podien caure 20 anys de presó, doncs bueno, és que no hi ha miracles aquí. Així, per això és important intervenir en aquells contextos que faciliten la instal·lació del crim, el control social per part dels grups violents, i que faciliten que la gent entri en aquests canals.
1: Jordi?
4: Bé, jo... Hi ha un factor que també és cultural, segur, que no sé si convé analitzar-ho, i és, per molt que aquí, en efecte, els tirotejos i les armes de foc no són tan freqüents, com vostè ha dit, més enllà de l'Atlàntic sí, i per un tema també de permisos, la gent porta una pistola a la guantera, i tant a Nord-Amèrica com a Sud-Amèrica això és més freqüent, i podria ser que això estigués d'alguna manera exportant pel que fan aquestes bandes concretes, però després és que, a més, potser fa un any o fa una sèrie de mesos, l'alarma era per les armes blanques, justament. És a dir, d'una mena d'excés d'armes blanques. Llavors, no sé fins a quin punt aquí estem assistint a un canvi cultural, o si el factor immigratori, per ser clar, si el factor de persones que venen d'altres cultures té alguna cosa a veure aquí o no.
0: Podria ser que hi hagi persones d'altres cultures que venen d'entorns on la violència és més habitual. Si venen, no sé, de Colòmbia o fins no fa gaire del Salvador o Honduras o aquests països on la violència està molt normalitzada, sobretot perquè en alguns d'aquests països han tingut guerres civils fins a fa pocs anys, amb molta abundància d'armes al carrer. Jo no dic que això no tingui incidència, però l'increment de les armes blanques és un fenomen que abans d'aquí apareix a Anglaterra. O sigui, en aquests moments a Anglaterra estan en una baixada de l'ús de les armes de foc, però encara puja l'ús de l'arma blanca. És a dir, que hi ha d'altres contextos europeus on també hi ha un increment de l'arma blanca, aunque, encara que en el cas d'Anglaterra no de l'arma de foc. Però la qüestió cultural podria ser, simplement hi ha gent que està acostumada a viure la violència de manera molt, molt més natural, i a nosaltres ens sembla una cosa molt, molt, molt més excepcional. No ho descarto, però jo crec que el problema ve més lligat per una sola societat que és cada vegada més violenta, on tot és molt radical, tu has de ser molt fort, superar-ho tot, tenir èxit sense fer massa esforç, perquè els més espavilats i els més forts ho fan. És a dir, aquesta societat tan competitiva aquesta polarització tan gran que hi ha en alguns sectors de la societat, això afavoreix que la cultura de la violència s'instal·li.
1: Doncs és Francesc Guillén, és expert en polítiques públiques de seguretat i professor de l'Autònoma. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
1: Doncs una mica del context teòric de què és el que està passant a Catalunya, perquè és veritat en el que cada dos per tres tenim una informació, ara en aquest cas ahir dos tirotejos, una a Badalona i l'altra a Tordera, al Maresme. I aquesta sensació que hi ha més armes de foc al carrer. També és veritat que estem en una època en què tot se sap.
3: Sí.
1: Fa anys potser hi havia un tiroteig en un barri i no te n'assabentaves, i ara en canvi tot arriba de seguida, i fins i tot a vegades en aquestes batalles entre les mateixes màfies que fa que arriben als mitjans de comunicació notícies que abans no passaven molt sota el radar, però és veritat que hi ha hagut un augment aquest any respecte a l'anterior, o fa dos, de la presència d'armes de foc i, per tant, dels tirotejos, que també és una cosa que preocupa.
3: Sí, de fet, l'altre dia aquí a Catalunya Ràdio vaig entrevistar el comissari Chacón, també, i just ell posava una mica també l'accent dient, evidentment, aquestes situacions impacten, no? Però seguia dient, són fenòmens, no? Situacions aïllades, puntuals. Catalunya, deia, està en un, crec que era la sisena posició dels països més segurs d'Europa, i per tant explicava, no, que s'està produint a Europa el que ara també el professor Guillem estava explicant, en el sentit que hi ha aquest, doncs, totes aquestes xarxes de crim organitzat, sobretot a Catalunya, molt vinculades amb la marihuana. Però jo crec que la clau de volta a tot plegat és que, a part de que segueixin havent-hi intervencions policials quan requereixi, a través de la brigada mòbil, de l'ARRO o de, no, situacions d'investigació vària, crec que apuntava una de les situacions claus, que és com treballem amb aquests contextos que al final faciliten també que sigui no, el caldo de cultiu de que al final es produeixin aquestes situacions, i com hem de desactivar això des d'altres perspectives, com és la comunitària, la social. Per tant, jo crec que estem davant d'un gran repte, que hi som a temps, que l'hem de treballar, però que ens equivoquem si només ho enfoquem des del punt de vista social. Estem veient com hi ha joves que s'apunten d'alguna forma, entre cometes, a formar part d'aquestes xarxes també per aconseguir el que ell deia, aquesta posició social o fins i tot un estatus, no? Perquè realment veuen molt mermades les seves possibilitats de poder millorar, no, les seves vides. Llavors, jo crec que aquí teníem un gran desafiament i crec que hem de posar l'ull, sobretot no permetre que sobretot l'extrema dreta utilitzi aquesta, el que tu deies, no? Sobretot aquesta exposició que fa a través de les xarxes socials, fent-nos creure que vivim en un país molt insegur, perquè no és veritat, però també hem de tenir aquesta capacitat d'analitzar i entendre que és un problema complex i que no es pot només actuar des de la policia.
2: I també té a veure amb entorns molt oblidats, que al final totalment. Que fan és afavorir la segregació i allances aquest missatge. També, fins i tot, moltes vegades, en certs contextos ja neixes com amb aquest missatge identitari, no? De què s'espera de mi, havent nascut en aquest barri, si tot el que veig és això o intervencions totalment. Policials. Per tant, jo estic d'acord, i crec que la policia el primer que ha de fer és investigar. I l'últim que ha de fer, diguéssim, és actuar, no? Però crec que en aquests contextos estem molt abonats a aquestes tesis de que hi hagi més policia i ja està. I crec que això, sincerament, no soluciona res.
3: Totalment.
2: Soluciona ja al final de tot, del camí. Però hi haurà molta gent que el que generarà és encara més rebuig a la policia i menys oportunitats per ells mateixos. Per tant, ell ho deia molt bé, aquesta societat que tenim cada vegada més violenta, i això també es nota, no?, en com ens relacionem, quines actituds són més fortes. Ara estic pensant en el que deia abans l'Empar, no? De mirar el telèfon, no? També quan no saber-te relacionar crec que també impacta molt en quines relacions establim a partir d'ara, i crec que en aquest cas cada vegada són més violentes també per això, perquè hi ha una manca d'empatia, d'humanització de l'altre, ja no d'humanitat, sinó més enllà d'això.
4: I el factor de frustració.
2: Molt, que si tu no tens oportunitats, has nascut en un barri que ja t'han dit que només pel fet d'haver nascut aquí les teves oportunitats ja de ser que són menors.
4: Fins i tot guanyant un equip de futbol, la Champions, guanyant-lo, la Copa,
2: sí,
4: i els disturbis que hi ha a París, no? Imagina si perdessin.
1: Bueno, 900.
2: Ah, ja hem anat a tant.
1: 900, 900, sí.
2: El primer dia.
1: No? Sí, ja. 12 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA. Ocasión
6: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: Ja m'entens.
8: Un programa d'un altre gènere.
9: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
10: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
11: Amb David Ávila.
10: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Catalunya migdia.
14: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amat. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
15: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
19: Amics.
18: Rialles.
19: Llocs.
18: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Catalunya migdia.
20: La nit dels ignorants s'hereda.
21: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
20: Pot arribar a travessar oceans.
22: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
20: Veu com creixen els seus oients màgics.
23: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
20: I posa la pell de gallina.
24: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
25: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
24: És que m'heu posat la pell de gallina.
13: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
13: Som 3Cat.
25: Som 3Cat.
1: D'aquí a 8 minuts seran les 4 de la tarda, deixem una mica de política. El PSOE ha reunit la seva executiva, la primera després de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del partit la setmana passada. Ha estat una reunió on tothom ha tancat files amb Pedro Sánchez i on s'ha tornat a expressar la voluntat d'esgotar la legislatura que en principi s'acaba l'estiu de l'any que ve. Ara bé, si Pedro Sánchez i el PSOE estan decidits a aguantar, el PP tampoc no desisteix a demanar eleccions. Alberto Núñez Feijóo busca aliats per tirar endavant el que en diuen una moció de censura, ni que sigui instrumental. Diu que entre els socis d'investidura de Sánchez, el PNB i Junts per Catalunya, ja hi ha qui pensa, diu Feijóo, que això s'ha d'acabar. I els ofereix això que dèiem, una moció que només serveixi per fer fora Sánchez i convocar eleccions. Són declaracions de Feijóo a Telecinco.
26: Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. Y parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
1: Aquests moviments que diu Feijóo que ha notat no es veuen per enlloc perquè tant PNV com Junts no han agafat el guant i no, de moment no estan per la feina de presentar aquesta moció de censura instrumental que només serveixi, segons Feijó, per convocar eleccions.
0: A veure, és la segona vegada, com a mínim, en menys d'un any, que Feijó fa aquesta proposta. Ja l'havia fet, ja se li va dir que no, bàsicament perquè conté dues coses. La primera és que sempre ha de passar per Vox, i per tant això ja fa que Junts se n'allunyi, per tant ja no funcionarà, i d'altra banda perquè ell, evidentment, vol ser el candidat. I per tant, votar un candidat del PP sabent que en menys d'un any, o com a molt, en un any hi haurà unes eleccions generals, crec que no li interessa absolutament a ningú dels possibles socis de Sánchez. Per tant, crec que això, evidentment, no tirarà endavant. També entenc, dins de la lògica del Partit Popular, que necessiten exhibir que Feijó està fent alguna cosa, tot que cada vegada que intenta fer alguna cosa ell mateix veu que ningú li dona suport, i jo crec que tant Esquerra com Junts en aquest cas s'han abonat a que Sánchez caigui quan ell decideixi. De moment l'estan sostenint, no sumaran amb una moció de censura per aquests dos motius que deia, i per tant no hi ha massa més a fer, la veritat. És una legislatura, jo crec que ja pràcticament morta. A nivell d'iniciatives legislatives serà molt difícil que pugui sortir alguna cosa endavant, tot i que és cert que el govern espanyol el que vol també és començar a centrar-se més en noves mesures en habitatge, noves mesures en educació, però crec que això no li sortirà bé i no li funcionarà. Per tant, anem a un any, jo crec que pràcticament paralitzat, i a l'espera del que pugui anar sortint, perquè avui s'ha aixecat el secret de sumari, però una part encara segueix secreta, per tant aniran sortint encara moltes més informacions. Ho veig molt difícil, però crec que el Partit Popular en aquest cas està atrapat en si mateix.
2: Sí, jo també crec que no té cap tipus de probabilitat d'èxit per part del PP, però hi ha una altra part que a mi realment em sap greu al final com a ciutadana que ens afecta de forma directa la política de l'estat espanyol, perquè al final tens la sensació que tot el que està passant, és el que deia ara la Júlia, que ens porta en aquesta sensació de la legislatura ja pràcticament està paralitzada, hi ha la sensació de que com que li van sortint tants problemes, el govern està molt més focalitzat, evidentment, i el president, en resoldre, no?, totes aquestes explosions que té al voltant i no en fer política. I al final això acaba impactant d'una forma directa al final també amb el que deies, no?, totes aquestes necessitats que tenim des de l'habitatge, la sanitat, bueno, mil carpetes, que tens la sensació que no avança res, no? Llavors, jo ja us dic, jo crec que també em sap greu, no?, que al final uns socis de govern donen suport a un govern perquè tenen la sensació que el que ve és pitjor del que ara hi ha. Vull dir que també el panorama és realment lamentable.
0: Sí, això sí que és
2: instrumental. Vull dir que realment també dius, mare meva, no? Però també ja et dic, jo crec que estem, al final, em sento fins i tot, com a ciutadana, atrapada amb una sensació de dir, bueno, com que tenen tants problemes, és impossible que puguin governar res, que puguin impulsar cap política pública. I ara mateix, tal com està, no?, tota la crisi social que també estem veient, doncs a mi em preocupa, perquè no sé al final quines derivades, no sé al final què podrà passar amb les properes eleccions, com podrà afectar el tema del finançament a Catalunya, llavors tot plegat, la sensació de paràlisi, però també al final això acabarà impactant en un retrocés, vull dir que també hem de ser conscients.
3: A curt termini el que sembla és que per el Feijó no és capaç de donar ofertes massa atractives pel que fa als nacionalistes, no? Evidentment que a l'esquerra segur que no, però els nacionalistes que podrien intentar considerar-ho, escolti, no, això així gratis, simplement perquè ara hi ha hagut uns casos de corrupció al PSOE, com si no en tingués el PP, i com si el PP tingués una idea moderna d'Espanya i tingués alguna idea que pogués interessar una mica als nacionalistes bascos i els catalans, doncs no, evidentment que no. Tant, és a dir, per fatxa, doncs ens quedem amb el fatxa actual, que és Pedro Sánchez, que està incomplint tots els seus compromisos, i a veure si és capaç de complir-ne algun en els propers mesos i de poder canviar el rumb i poder rectificar una mica. Però si Feijó es pensa que amb una dreta associada a Vox i que no és capaç de desmarcar-se'n, més aviat sembla una cosa redundant, que siguin bàsicament el mateix, uns més grollers i uns altres una mica més polits, doncs francament és una oferta que no hi ha per on agafar-la. Però sigui dit de passada, el PSOE també hauria de tenir alguna idea molt millor del que està fent, que és incompliments constants.
2: I al final, amb això que deia en Jordi també, la curiosa autoimatge que té el Feijó de si mateix i del seu propi partit, perquè és com dir, no, jo us garantitzo que no pacto amb Vox, però no, és que el problema ja el portes tu amb tu mateix, o sigui, les polítiques que estàs fent, que cada cop, no?, s'estan escurant més cap a l'extrema dreta, amb alguns de, no sé, ara penso per exemple a Ayuso, dius, no, però és que ja no és només amb Vox, no? Llavors és també curiosa l'autoimatge de partit de centre, no?, centre-dreta que té.
3: Sí, no, estaria res desmarcar-se una mica. És que, francament, gairebé potser els beneficiaria electoralment.
2: Per això t'ho
3: no
2: dic, que no...
3: Però és com, de veritat, la fotografia és molt guerra civilista. És molt guerra civilista. Si en un bàndol trobes la gent més fatxa del món, a l'altre bàndol trobes una gent que, per molt que de vegades sembli que et comprèn, no acaba de comprendre't del tot i no acaba de complir. I, francament, et trobes al mig i et van passant les bales per davant.
0: Una sortida podria ser que es busqués un candidat que no fos Feijó, però crec que en aquest cas, encara que s'intenti, els vots de Vox seguiran sent imprescindibles. I, per tant, el lideratge de Feijó fent aquest pas al costat, ell entén que ho voldria reivindicar com una cosa molt positiva, però crec que al final encara li faria més mal tenint en compte que ell va guanyar les eleccions i no va poder
3: i
0: governar.
3: Feijó era dels moderats.
2: Sí.
3: Teòricament.
2: Això, curiós, això es
1: deia,
2: imagina't.
1: Es deia, sí, sí. Bé, en tot cas, veurem com evoluciona. Avui tenim aquesta nova crida d'Alberto Núñez Feijó als socis d'investidura de Pedro Sánchez, com a mínim aquells que han marcat més ràpidament distàncies amb el PSOE, bàsicament el PNB, que directament ha demanat que no s'allargui més enllà del 2026, en totes altres coses, perquè les eleccions municipals de l'any que ve el PNB juga les diputacions forals. Per tant, no li interessa que les eleccions espanyoles i les basques vagin com molt enganxades. Però, a més, Junts per Catalunya també ha marcat certa distància amb el PSOE, però això no vol dir que donin suport a aquesta moció de censura. Jordi Cabré, Alba Alfagema i Júlia Reguer, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: Gràcies, bona tarda.
1: 10 segons per arribar a les 4, 10 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Fins demà a les 2, bona tarda de dilluns a tothom.
4: 3Cat Info.
5: Bona tarda, són les 4. La consellera d'Educació preveu un escenari caòtic si guanya el no a l'acord amb què es va arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris. 90.000 mestres i professors voten des d'avui per decidir si l'accepten o el rebutgen, mentre CGT i l'antirsindical mantenen les vagues territorials d'aquesta setmana. Metges de tot Catalunya deixen de fer hores extres per denunciar la sobrecàrrega de feina i reclama millores laborals. El CatSalut calcula que la protesta pot afectar prop d'un 20% de l'activitat diària i repercutir en les llistes d'espera. El popular Alberto Núñez Feijó pressiona Junts i PNB per treure Pedro Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Esquerra demana al president Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments al cas Leire, però el PSC no ho troba oportú ni necessari. Al judici del cas Kitchen, l'excomissari Villarejo canvia de versió i assegura que ningú li va encarregar l'operació per espiar i robar material compromès per al Partit Popular. Segons ell, hi havia una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. L'Iran suspèn qualsevol mena de diàleg amb els Estats Units també a través d'intermediaris, segons un mitjà del règim. Ho argumenta pels atacs d'Israel al Líban i amenaça amb bloquejar també l'accés al Mar Roig. El preu del petroli torna a pujar. Els rebuts de la llum i el gas s'encareixen a partir d'avui i deixen de tenir l'IVA i altres impostos rebaixats a causa de la guerra. El govern espanyol analitza què fer amb els altres paquets de mesures d'aquest tipus, com la que beneficia els carburants, vigent des del 30 de juny. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc de Badalona. Mentrestant, l'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. Siri Husbet presenta a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió sobre el dol on parla de la seva llarga relació amb Paul Auster, que va morir fa 2 anys d'un càncer. L'escriptora nord-americana diu al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que els dos sempre tenien clar el tema de la mort i que en parlaven obertament.
4: Esports.
6: El Barça de Futbol Sala pot certificar aquesta nit l'accés a la semifinal si guanya la pista del Valdepeñas a les 9 del vespre, mentre que el d'hoquei patins rep a les 7 l'Igualada al segon partit de semifinals de l'hoquei lliga masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en els dos casos. L'entrenador del Barça femení a futbol, Pere Romeu, confirma a Catalunya Ràdio que renovarà per 2 temporades i reclama fitxatges per mantenir el nivell actual. També ha confirmat la continuïtat de Marta Torrejón i la voluntat de renovar Salma Parayuelo. I a tot això, l'Espanyol ha començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent i ha tancat la temporada 2026 amb les millors dades de la seva història, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats.

0: Tarda assolellada amb cel variable a les comarques de Girona i de Barcelona, poc ruixats i concentrats cap a la Garrotxa, el Ripollès i alguns a la resta del Pirineu. La tarda es mantindrà càlida amb les més altes que rondaran els 34 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no, s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades, tant laborals com del sistema educatiu.
2: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions

laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament

0: En paral·lel a aquesta consulta, avui es mantenen les vagues i mobilitzacions als territoris convocades en aquest cas per la CGT i la Intersindical i també per algunes assemblees territorials. Avui és el torn de Girona i la Catalunya Central i el seguiment ha estat del 9%, segons les últimes dades facilitades pel departament. Un dels 400 professors s'han manifestat a Girona davant la seu de la Generalitat, convocats per la coordinadora d'assemblees de docents, considerant que el preacord és insuficient. Núria Peraire.
1: Repartits en grups de treball han analitzat el que diu el preacord i consideren que hi ha mancances importants en la defensa d'altres professionals com, per exemple, els educadors socials. El sentiment majoritari ha estat el de votar que no, amb alguns dubtes.
2: Penso que no, en part perquè, a veure, professors de secundària han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 0 a 3 anys.
3: Tot i que jo estic molt a favor de les vagues i que les hem fet quasi totes i tot el que vulguis, ara no ens pots amenaçar amb sí o no i vaga indefinida.
4: Jo en un primer moment tenia el no clar, però la meva intenció era venir aquí a informar-me de com anava tot. Doncs ara tinc els meus dubtes si el no o el sí.
1: Es reivindiquen com un col·lectiu de docents al marge dels sindicats perquè creuen que no han pressionat prou.
0: A l'abadia de Montserrat, un centenar de docents han pujat caminant des de Monistrol tallant la carretera perquè troben insuficient també el preacord de divendres amb Educació. El col·lectiu de professors no és l'únic que està de vaga, també ho estan els metges. Hi ha hagut una nova jornada de protestes en aquest àmbit. La majoria de metges d'una trentena de centres de tot el país han deixat de fer hores extres per tal d'evidenciar la sobrecàrrega de feina que pateixen. Més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha els hospitals més grans del país, com ara Bellvitge o el Vall d'Hebron de Barcelona o el Josep Torreta de Girona, s'han adherit a la campanya ni un minut més. A través d'aquesta iniciativa impulsada pel sindicat majoritari del sector Metges de Catalunya, els facultatius d'aquests centres hospitalaris i també de diferents CAPs deixaran de fer hores extres per evidenciar l'esgotament del col·lectiu i exigir millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
5: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Des del Servei Català de Salut calculen que la campanya pot afectar fins a un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegurava als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
6: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
0: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya preparen noves mobilitzacions per a mitjans de juny.
7: 3Cat Info.
0: Més qüestions. En l'àmbit polític, el Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez i convocar eleccions immediates. Alberto Núñez Feijóo argumenta la pressió justament avui que fa 8 anys de la moció de censura contra Mariano Rajoy que va portar Sánchez a la Moncloa. Madrid, Paula Brujats.
8: El líder del PP vol capgirar la situació i fomenta la possibilitat d'una altra moció de censura, aquest cop però només instrumental i per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo aprofita que Junts i el PNB també reclamen eleccions i avui a Telecinco els ha formalitzat la seva oferta sumar-se a una moció per anar a eleccions immediatament.
9: Y parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
8: Pressió, però no presenta una moció que ara per ara perdria. L'oferta no ha tingut de moment cap efecte. Junts i el PNB es neguen a fer-se la foto amb PP i Vox, ni tampoc volen obrir-los la porta de la Moncloa i el PSOE s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes estan convençuts que l'onada d'investigacions contra ells no és casualitat i la portaveu del partit Montse Mínguez culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
10: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura.
8: Sánchez ha reunit avui la direcció del partit a Ferraz. No hi ha hagut cap veu crítica amb la seva estratègia per resistir fins a l'estiu del 2027, però el PSOE té un mes infernal al davant. El més immediat seran nous detalls del cas Leire, de la suposada claveguera del partit per torpedinar causes judicials, ara que el jutge Pedraz ha aixecat una part del secret de sumari.
0: Amb tot, el PSC intenta blindar-se de les investigacions judicials que esquitxen al PSOE i assegura que ja han enviat tota la informació sobre la campanya electoral del 2024 a l'Audiència Nacional. El partit ha tornat a negar qualsevol irregularitat i descarta, ara com ara, que el president Salvador Illa comparegui al Parlament. Lluïsa Moret és la portaveu del PSC.
11: No ho creiem oportú, des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord. El PSC ha fet bé les coses. Hem respectat en tot moment la legislació electoral, I hem

0: actuat amb total transparència.
1: Esquerra, un dels socis d'investidura del govern, vol que el president Illa doni explicacions al Parlament. La secretària general del partit, Elisenda Alemany, també ha reclamat que Pedro Sánchez comparegui al Congrés immediatament.
2: La que està caient, Pedro Sánchez, no pot esperar un mes a donar explicacions. Per tant, exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez per donar les explicacions que es mereixen, perquè el silenci només fa que alimentar més i més dubtes.
1: I en el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia ara de versió i assegura que no hi va haver cap operació per robar documentació compromesa per al Partit Popular a l'extresorer Luis Bárcenas. L'operació que es va muntar per ordre d'Interior, afirma, era legal i tenia com a objectiu trobar la fortuna de Bárcenas oculta a l'estranger i també informació sobre tràfic d'armes que, segons ha dit davant del tribunal, podria implicar el rei emèrit. Madrid, Tania Tàpia.
3: Tot i les gravacions i les seves anotacions als diaris personals, Villarejo exposa ara una nova tesi, nega que la Kitchen tingués per objectiu robar Bárcenas documentació sobre la caixa del PP i diu que era una operació legal per perseguir els diners que amagava fora i saber si tenia informació que comprometés la seguretat de l'Estat i que fins i tot implicaria el rei emèrit.
4: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcenas esa información o no?
3: I n'ha exculpat l'exministre i tota la resta d'acusats, fins i tot comissaris amb els que estaven en amistat. Però ha atacat l'expresident Mariano Rajoy perquè diu que es va enganyar tots.
4: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
3: Villarejo ha reconegut que ell personalment va captar el xofer de Bárcenas com a confident, li pagava 2.000 euros al mes a càrrec dels fons reservats. Era una ordre dit que venia del director general de la policia, Ignacio Cosido. Abans ha declarat el màxim responsable de la cúpula policial del moment, Eugenio Pino. En la mateixa línia van muntar, diu, una operació legal amb l'únic objectiu de resseguir el patrimoni ocult de Bárcenas.
5: Cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que montar un servicio. Nos pongamos como nos pongamos. Y decían, no buscábamos eso. Lo que intentábamos era el dinero.
3: Puntualment, també Alejo Compino s'han referit a l'operació Catalunya, donant per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas. Villarejo diu que encara li deuen diners que va avançar per a pagar col·laboradors i Pino que la fiscalia li va oferir beneficis en aquest cas si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
1: 4 i 12 minuts.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'Iran suspèn el diàleg i l'intercanvi de missatges amb els Estats Units, també a través d'intermediaris. Així n'informa l'agència oficial iraniana Tasnim, que assegura que la nova postura del règim de Teheran respon als últims atacs d'Israel al Líban i a les violacions de l'alt el foc entre Washington i Teheran. L'Iran amenaça també d'ampliar el bloqueig al Mar Roig, clau per al comerç de gas i fuel, a través dels seus aliats houthis al Iemen. El preu del petroli s'ha tornat a disparar ara més d'un 5%, fins als 96 dòlars al barril de Brent. L'Iran acusa els Estats Units de la lentitud en els esforços per la pau i defensa que el Líban n'ha de ser part. Ismail Bagai és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers iranià.
7: Vam enfatitzar i encara enfatitzem aquest punt, que l'alto el foc al Líban és una part inseparable de qualsevol alto el foc i de qualsevol acord final per posar fi a la guerra.
1: L'Iran i els Estats Units s'han intercanviat atacs al cap de setmana. Washington ha assegurat avui que ha interceptat dos míssils iranians que anaven dirigits contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait. Abans de l'anunci de la suspensió del diàleg per part de l'Iran, Trump havia insistit que tancarà l'acord, que serà bo per a Washington i els seus socis. Amb tot, Israel continua desfermat al Líban, malgrat l'alto el foc teòric. Després de conquerir ahir l'icònic castell de Beaufort per sobre del riu Litani, avui ha tornat a posar en el punt de mira la capital, Beirut. A banda, ha tornat a ordenar més evacuacions al sud del país en una ofensiva que genera reticències entre la comunitat internacional. El pla israelià és la plasmació de l'estratègia de Netanyahu d'ampliar el control al territorial sobre el Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, feia l'anunci aquest matí.
8: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats del nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
1: Automàticament s'han generat cues de vehicles per sortir de la zona. No és l'únic lloc on han de fugir els tals israelians. Nou pobles més del sud han hagut de marxar per ordre dels soldats. L'evolució del conflicte ha provocat el rebuig del president francès, Emmanuel Macron, que considera que rejustifica aquesta escalada. A petició seva, el Consell de Seguretat de l'ONU analitzarà avui d'urgència la situació al Líban, on ja han mort 3.400 persones. En aquesta línia, Brussel·les ha fet una crida a Israel a aturar l'escalada militar. Pràcticament hem arribat així a un quart de cinc de la tarda, temps a 3CAT Info, d'aturar-nos en l'actualitat i centrar-nos en actualitzar la situació del trànsit i també la previsió meteorològica, àrea de serveis.

0: Connexió, doncs, amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Diverses noves incidències. La C-15 tallada a l'altura de Sant Pere de Ribes en sentit nord en direcció Vilafranca del Penedès a causa d'un vehicle avariat, segons informen des del Servei Català de Trànsit. També hi ha tallada la carretera local T-7041 a l'altura del Cuber, a l'Alcamp, per retirar una furgoneta que ha tingut un accident aquest migdia. A causa d'un altre accident, a la C-55 hi ha retencions entre Esparreguera i Monistrol de Montserrat en sentit nord, en direcció Manresa. I per un vehicle avariat a l'autopista AP7, un sol carril obert a l'altura de Montroig del Camp en sentit nord, direcció Barcelona-Girona, cosa que provoca uns 2 quilòmetres de cua en aquesta zona. A l'àrea de Barcelona, ja amb aturades habituals d'hora punta, de moment limitades. A l'AP20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat, la C-58, autopista del Vallès, des de Montcada. C-59 a l'altura de Mollet del Vallès en sentit sud per enllaçar amb la C-17, la C-60 a l'altura d'Argentona direcció Mataró i algunes retencions puntuals a les rondes de Barcelona. Ronda a dalt a l'altura de Pedralbes i de Canyelles en sentit Besòs, també entre el Nus de Trinitat i la sortida 1 direcció Llobregat i ronda litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs i a la Barceloneta direcció Llobregat. El transport públic hi ha interromput el pas de trens de la línia R2 sud de Rodalies entre Cunit i Vilanova i la Geltrú per l'atropellament d'una persona a l'estació de Cunit. Estan gestionant servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: Tarda de cel variable a bona part del país, especialment a les comarques de Girona i de Barcelona, també cap al massís dels Ports, muntanyes de Prades i, en canvi, cap al Pla de Lleida, interior de les comarques de Tarragona, el que predominarà serà el cel pràcticament serè. D'aquests núvols del nord del país, doncs, no descartem que durant les immediates hores apareguin alguns ruixats cap al Ripollès, l'Alta Garrotxa, també poden aparèixer cap a l'Alta Ribagorça o fins i tot també altres punts del Pirineu, però seran coses molt puntuals. Tot això en un dia càlid, sense repetir aquesta calorada tan extrema que hem tingut aquests darrers dies, però de calor en tenim i en tindrem encara durant els propers dies. Unes temperatures que avui han arribat a tocar la xifra dels 33 graus a Vinebre, res a veure, recordem, amb les temperatures de divendres que van arribar als 39,5 graus i 32 graus avui, per exemple, a Girona, a Lleida o a les Borges Blanques. Tot això avui, perquè de cara a demà tenim la novetat dels ruixats que poden aparèixer durant la tarda, sobretot a les comarques del Pirineu Oriental, que poden ser localment intenses i acompanyades de calamarsa o de pedra. Demà les temperatures possiblement cedeixin una miqueta més de terreny, baixin una miqueta i les màximes més altes rondin la xifra dels 32-33 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: 3CAT Info. 4 i 18 minuts, el rebut de la llum serà almenys 8 o 10 euros més car a partir d'aquest mes i el del gas 4 o 5 euros. Això és perquè avui ha decaigut la rebaixa de l'IVA i d'altres impostos que el govern espanyol va decidir aplicar a aquests subministraments a causa de la guerra. L'executiu analitzarà ara què farà amb la reducció fiscal que beneficia els carburants, que en aquest cas es manté vigent fins al 30 d'aquest mes. L'executiu assegura que continua fent el seguiment de les mesures necessàries per pal·liar els efectes del conflicte i que juntament amb els agents socials decidirà què cal fer quan vencin les actuals a finals de mes. Ja s'ha desactivat, com dèiem, és la rebaixa impositiva de l'electricitat i el gas, que han mantingut els preus estables malgrat la guerra. L'organització de consumidors FACUA ho lamenta. El seu portaveu, Rubén Sánchez, considera que l'IVA de la llum hauria de ser reduït permanentment.
3: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: En el cas dels carburants, la guerra sí que ha disparat els preus diu l'executiu. El govern espanyol assegura que sense la rebaixa d'impostos els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal ho han fet menys de la meitat i afegeix que això ha contribuït a moderar la inflació en prop d'un punt percentual. Més qüestions. L'aeroport de Barcelona es planteja enllaçar la capital catalana directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es vol aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. En el pla estratègic per al 2030, el Comitè de Desenvolupament Rutes Aèries de Barcelona, integrat per l'Ajuntament, la Generalitat, la Cambra de Comerç i AENA, vol fomentar companyies i destinacions d'alt valor afegit i que ajudin a reduir la massificació turística a Barcelona. Manel Nadal és el president del comitè.
4: Augmentar la qualitat, i que el nombre de turistes a Barcelona ja ha arribat a un nivell de saturació, hi ha una

0: decisió molt important ciutadana per aquesta qüestió. I, per tant, hem de buscar vols de qualitat, vols estratègics, turisme de negocis, de congressos, d'empreses que es vulguin situar aquí a Barcelona. No? Per tant, no incrementar la quantitat, sinó sobretot augmentar la qualitat.
1: Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes.
2: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc de Badalona. Mentrestant, l'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. Badalona, David Àngela.
3: Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
4: Jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada. Nosaltres ens tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
3: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que al barri de Sant Roc hi ha veïns que viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
5: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
3: En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut dos tirotejos que de moment els Mossos no han relacionat.
1: En relació a l'increment de tirotejos i exhibicions d'armes de foc, Francesc Guillén, expert en polítiques públiques de seguretat i professor de la UAB, recorda que no és només un problema que hagi de resoldre la policia. En una entrevista al Catalunya Migdia ha subratllat que l'entorn social és clau.
6: Estem parlant de zones urbanísticament molt degradades, amb comunitats molt tancades, amb poca ventilació social. Són entorns que permeten que aquells que controlen aquests grups controlin bastant bé el territori. Si no canviem aquests entorns, difícilment acabarem amb aquesta problemàtica. És a dir, no acabarem amb la mina o amb Sant Roc únicament amb la policia.
1: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants. La policia local de Tordera va iniciar la persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra els van seguir i els van aturar el vehicle a Salrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferits per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia el relaciona amb un narcoassalt que hi hauria hagut minuts abans en una plantació de marihuana en un habitatge de Tordera.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. L'escriptora Siri Husbet fa una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable a Històries de fantasmes, on parla dels 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Un llibre honest i ple de bellesa en què l'autora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència.
7: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
1: Husbet, que té un vessant científic, també aborda de cara a l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
7: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
1: Un llibre que li ha servit per reconstruir el que ja no existeix, la idea de nosaltres, i que també es pregunta què és un final feliç.
7: A mi em fa la sensació molt dins meu que, tot i que jo estic fent un dol pel meu marit i estaré trist, em sembla, fins al dia que jo em mori, també em sento molt feliç que ens vam tenir durant tantíssim temps. No ens vam avorrir ni un minut, sempre ho vam passar la mar de bé. I en aquest sentit, quina sort vam tenir.
1: El llibre inclou les cartes inèdites de Paul Auster, que va escriure el seu net Mills, i que al finals de la seva vida són fragments de l'entrevista que li ha fet Agnès Marquès i que podreu escoltar íntegra avui al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 5 minuts i seran 4:45 de la tarda.
2: Esports.
1: Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. El possible fitxatge de Julián Álvarez per part del Barça sembla que es convertirà en el col·laborador de l'estiu. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, n'ha dit l'última assegurant que el davanter argentí és jugador matalassé per aquesta temporada i per moltes més. La selecció argentina ja està concentrada de cara al Mundial de Futbol, que començarà dijous de la setmana vinent, dia 11 de juny, i Julián Álvarez hi serà a la concentració de la selecció espanyola, encara a Madrid. Avui hem pogut sentir un dels nou catalans, Eric García, el polivalent jugador del Barça, creu que són un dels equips favorits al títol.
9: Bueno, yo creo que al final, por plantilla, por jugadores, tenemos un equipo muy bueno. Y yo tengo claro que si hacemos las cosas bien, pues obviamente tendremos muchas posibilidades, pero obviamente también hay selecciones con muy buenos jugadores.
8: També ha parlat Rodri, el migcampista del Manchester City, ha enviat pilotes fora sobre la possibilitat de jugar al Madrid si el candidat Enrique Riquelme guanya les eleccions al Club Blanc.
10: Es algo normal, forma parte del fútbol, el que pueda rondar nombre de jugadores para distintos clubes. Entiendo que pueda sonar algún ruido, pero sí, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial, no voy a dedicar mi tiempo en eso y luego ya del Mundial ya se verá.
8: La selecció espanyola ha fet avui un últim entrenament a les Roces. Abans ha jugat dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq.
2: 3CAT Info.
8: Mentrestant, a l'Espanyol han començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent.
11: Correu, correu, família, que sou els últims. Escolteu que això dels últims no ho he dit pas per la samarreta, eh?
8: Un espanyol que ha tancat la temporada 2025-2026 amb les millors dades de la seva història pel que fa a assistència, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats, 28.500 espectadors de mitjana per partit. En aquest sentit, la voluntat del Club Blanquiblau és consolidar aquestes xifres i per això els preus per la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. El Barça femení, l'entrenador Pere Romeu, confirma que continuarà dues temporades més dirigint l'equip. Ho explicava al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
12: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
13: Que seran dues temporades? Això més o menys està definit, com aquesta primera etapa?
12: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
8: Romeu demana que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En aquest sentit, confirma que Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo.
2: 3CAT Info.
8: Encara en futbol, el navarrès Íñigo Pérez, que les dues últimes temporades ha ocupat la banqueta del Rayo Vallecano, dirigirà el Villarreal les tres pròximes temporades. El tècnic, de 38 anys, substitueix en el càrrec Marcelino García Toral. També en clau de mercat, el Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas, de l'Elx, fins al 2029. Paral·lelament, l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, començarà la seva carrera d'entrenador al Gulf United dels Emirats Àrabs. I pel que fa al Sant Andreu, de la Primera Federació, el club informa que avancen dins els terminis previstos en la col·locació de la gespa natural al Camp Narcís Sala, tot i que assumeix que les primeres jornades com a locals de la temporada vinent s'hauran de jugar en un altre estadi per aquest mateix motiu.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
8: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça visita el Valdepeñas a les 9 del vespre en el segon partit dels quarts de final. Un triomf blaugranà suposaria el passi a les semifinals. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
14: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
8: I abans, a les 7 del vespre, nou enfrontament entre el Barça i l'Igualada en el segon partit del play-off de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en una eliminatòria al millor de 5. Sentim Ricard Tares, entrenador blaugrana.
15: Tornem a enfrontar l'Igualada, el segon partit. En l'anàlisi de vídeo, situacions que ja les havíem analitzat i que les hem patit, les corregirem. Mirarem què és el que ens ha anat bé per fer-los mal i crear més dificultats amb ells.
8: tant aquest Barça Igualada d'hoquei com el Valdepeñas Barça de futbol sala. Els podreu seguir en directe per Esport 3. I en tenis, en marxa alguns partits a vuitens de final dels quadres individuals. En el femení, destacar l'eliminació de Madison Keys, una de les favorites davant la Rosa Schneider, per 2-1. Al quadre masculí ja tenim Kovoli als quarts de final després de superar el nord-americà Zvaida.

0: Són 4:45 de la tarda, moment de fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant a 3Cat Info. Comencem, però, per la vaga dels mestres i professors el mateix dia que ha començat la consulta, i la consellera d'Educació preveu un escenari caòtic si guanya el no a l'acord a què es va arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris. 90.000 mestres i professors voten des d'avui per decidir si l'accepten o el rebutgen, mentre CGT i la Intersindical mantenen les vagues territorials aquesta setmana. Amb tot, metges de tot Catalunya decideixen deixar de fer hores extres per denunciar la sobrecàrrega de feina i reclamar millores laborals. El CatSalut calcula que la protesta pot afectar prop d'un 20% de l'activitat diària i repercutir en les llistes d'espera. Això, d'una banda. De l'altra, a la propera mitja hora us parlarem de més qüestions. Per exemple, que la llengua catalana perd pes en la visita del Papa Lleó 14 de la setmana vinent. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte del dia 10 de juny i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que serà íntegrament en castellà. Passarem per l'Hospital Vall d'Hebron, que des d'avui té una nova planta pediàtrica d'oncologia i hematologia, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. S'hi han invertit prop de 7,5 milions d'euros. I el maig del 2026, que hem deixat avui enrere, ha estat el tercer mes de maig més calorós de la història de l'Observatori Fabra de Barcelona en els seus 113 anys de registres.
1: Esports.
0: Arribaran com faltin 5 minuts per les 5. Ricards, de què estem pendent?
2: Una doble cita blaugrana. D'una banda, el Barça de Futbol Sala pot certificar aquesta nit l'accés a les semifinals si guanya a la pista del Valdepeñas a les 9 del vespre, mentre que el d'hoquei patins rep a les 7 l'Igualada en el segon partit de semifinals de l'hoquei lliga masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en els dos casos.
0: 20 minuts mal comptats i arriba el Ricard amb els esports. I el temps, tarda assolellada amb un cel variable a les comarques de Girona i de Barcelona, pocs ruixats i concentrats cap a la Garrotxa, al Ripollès i alguns a la resta del Pirineu. La tarda es mantindrà càlida amb les temperatures més altes rondant els 34 graus. Ara passen 2 minuts de 4:45 de la tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no, s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades tant laborals com del sistema educatiu.
3: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: Precisament, Niubó parlava d'aquesta consulta impulsada per l'USTEC, que ha començat avui a les 12 i que es tancarà dijous a la mateixa hora. La poden respondre 90.000 mestres i professors. Hi ha dues respostes, sí o no, però és un no condicionat amb el compromís de fer les vagues necessàries fins que s'acabi el curs. Això suposaria obrir la porta a una vaga indefinida. Mentrestant, es mantenen les vagues i mobilitzacions als territoris convocades per la CGT, la Intersindical i també per algunes assemblees territorials. Avui és el torn de Girona i la Catalunya Central i el seguiment ha estat del 9%, segons les últimes dades facilitades pel departament. A Girona, uns 400 professors s'han manifestat davant la seu de la Generalitat, convocades per la coordinadora d'assemblees de docents, considerant que el preacord és insuficient. El mateix que ha passat a l'Abadia de Montserrat, on un centenar de docents han pujat caminant des de Monistrol, tallant la carretera, perquè troben aquest preacord, de fet, insuficient. Abadia de Montserrat, Nati Adell.
4: Imatge inèdita a Montserrat. Els manifestants han entrat a l'atri, fins ben bé a les portes de la basílica, cantant el virulai, i s'han assegut a terra en rotllana per fer una assemblea, després de fer 10 quilòmetres a peu per carretera. Al mig de la rotllana un ciri gegant i pancartes on es llegeix "Jo faig vaga, ja n'hi ha prou". Creuen que el preacord és un pedaç que no soluciona els problemes reals a l'aula, com ara les ràtios o la falta de recursos per a l'escola inclusiva. Per això mantenen el pols amb el departament, fan campanya pel no i estan disposats a allargar les vagues. Alguns dels manifestants del Bages s'expressaven així.
5: Aquest acord torna a ser engrunes per nosaltres. Estem lluitant no per la nostra feina, sinó pel futur del país.
6: Si pregunteu a la gent que el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
7: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
8: Nosaltres seguim a peu del canó perquè la realitat d'aquest preacord a les aules són les mateixes. Els alumnes amb necessitats s'han incrementat moltíssim en els últims anys.
4: Una protesta a Montserrat que es fa a una setmana vista per la visita del Papa. A la tarda, la protesta continuarà amb una manifestació a Manresa.
0: I la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir davant la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià, que ja entra en la seva quarta setmana. El vídeo que s'ha fet viral a les xarxes mostra com la gent corre cap a la professora, l'empeny per l'esquena i la fa caure a terra. La docent ha presentat una denúncia pels fets davant les autoritats. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ja va qualificar ahir mateix els fets inacceptables i va anunciar una investigació per depurar responsabilitats. D'altra banda, les negociacions entre els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià i la Conselleria d'Educació continuen en punt mort. I tornant a Catalunya, jornada de protestes avui també en l'àmbit sanitari. La majoria de metges d'una trentena de centres de tot el país han deixat de fer hores extres per tal d'evidenciar la sobrecàrrega de feina que pateixen. Més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha els hospitals més grans del país, com ara el de Bellvitge o la Vall d'Hebron de Barcelona o el Josep Trueta de Girona, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. A través d'aquesta iniciativa impulsada pel sindicat majoritari del sector Metges de Catalunya, els facultatius d'aquests centres hospitalaris i també de diferents CAPs deixaran de fer hores extres per evidenciar l'esgotament del col·lectiu i exigir millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
1: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya pot afectar fins un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegurava als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
9: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
0: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya prepara noves mobilitzacions per a mitjans de juny. I ho dèiem ara a dos quarts, l'Hospital Vall d'Hebron té des d'avui una nova planta pediàtrica d'oncologia i hematologia, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. S'hi han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar un espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts. Barcelona, Mònica Mas.
10: Hem passat d'habitacions compartides a individuals, 12 habitacions tipus apartament familiar, àmplies, lluminoses, amb lavabo propi, llit confortable pels acompanyants i fins i tot microones per escalfar el menjar. La planta d'oncologia hematològica compta amb una gran terrassa i espais d'oci amb sales diferenciades en funció de la situació mèdica dels pacients, on fins i tot es pot jugar a la PlayStation. Tot seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest espai.
11: La tipologia de malalties que vostès tracten aquí doncs fan estades llargues, no estan un o dos dies, i que, per tant, que se sentin més a gust doncs és molt important. I doncs també té un impacte en la recuperació emocional i física d'aquests pacients.
10: Hem parlat amb l'Ainhoa, que té 11 anys i està aquí ingressada amb la seva família.
12: Me llamo Ainhoa y tengo un tipo de leucemia
13: mieloide
12: medulóblastica y llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
13: En los diferentes ciclos de quimioterapia, pero al ser más intensa tiene que recibirlas aquí ingresadas sobre
0: María
13: todo.
0: José, Mara de la Ainhoa.
13: Tienen precaución del hígado, de los riñones.
14: También pasamos mucho tiempo aquí los fines
0: Lef,
14: de semana.
0: Para de la Ainhoa.
14: Hacer algo con ella. También se agradece eso porque las habitaciones como son más modernas, pues ya podemos jugar a las Switch, ver pelis, ver series. Entonces intentamos eso, que dentro de lo que es la estancia que estamos aquí no sea tan avorrida ni tan amargada.
10: Part de la inversió l'han aportat tres fundacions privades.
0: La llengua catalana perd pes en la visita del Papa Lleó XIV de la setmana vinent. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte del dia 10 de juny i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família serà íntegrament en castellà. Bàsicament, el pontífex només parlarà en català en la salutació inicial abans de començar la missa, fet que contrasta amb la missa que va oficiar el Papa Benet XVI el 2010, quan va consagrar el temple en què la llengua catalana va tenir més protagonisme. Segons els textos publicats avui, la nostra llengua se sentirà en dos moments puntuals de la missa, durant la lectura del primer evangeli, amb els càntics posteriors, i durant la pregària del credo. En canvi, tant l'Eucaristia, el moment més important de l'ofici, com la resta de lectures i càntics seran en castellà o en llatí. El guió publicat avui encara no recull l'homilia de Lleó XIV i no se sap en quina llengua la farà, però tot fa pensar que serà en castellà o anglès. Ara bé, l'altra incògnita sobre l'ús del català serà la intervenció del cardenal Joan Josep Omella. El 2010, l'arcabisbe Lluís Martínez Sistac va fer la major part de la seva intervenció en català.
15: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 5 minuts i seran 4:45 de la tarda. La Generalitat posa en marxa a partir d'avui l'atenció presencial per fer la declaració de la renda a través de l'Agència Tributària de Catalunya. El govern ha reforçat la xarxa d'oficines distribuïdes per tot el país i ja són una quarantena, entre les quals la de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
16: Segons ha explicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, el govern treballa per reforçar els efectius de l'Agència Tributària de Catalunya perquè en un futur es puguin recaptar i gestionar el gruix dels impostos i a la llarga preparar-se per assumir la gestió de la IRPF. En aquest sentit, s'ha ampliat el nombre d'efectius i d'oficines que ofereixen atenció presencial, com ara la de Tarragona.
17: Nosaltres creiem que creixerem. Cada vegada doncs, l'agència tributària va tenir més impacte i creiem que hi haurà un augment. No li sabem... a més, hem fet un desplegament per tot el territori, molt important, i això vol dir doncs, que qualsevol persona a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
16: Des del maig ja s'oferia atenció telefònica als contribuents, on s'ha detectat un increment d'un 20% del nombre d'usuaris respecte de l'any passat i ja s'han atès més de 25.000 persones.
15: 3CAT Info.
0: Quan falta una setmana per a les eleccions parlamentàries a Armènia, Rússia intensifica la campanya per evitar la victòria del primer ministre i candidat pro-europeu Nikol Pashinyan. A les notícies falses, ara el Kremlin hi ha afegit l'amenaça d'una guerra econòmica. Moscou, Cristina Solies.
18: Els vots del Kremlin fa mesos que inunden les xarxes armènies amb desinformació per influir en les eleccions. Han publicat centenars de vídeos falsos on s'especula que Pashinyan podria conduir el país a una guerra amb Rússia. L'expert en ciberseguretat, Samvel Martirosyan, explica a Catalunya Ràdio que en els últims dies les pressions són sobretot econòmiques.
19: El que s'està difonent és que sense Rússia desapareixerem, ens congelarem a l'hivern i ens morirem de gana perquè l'economia armènia no està molt diversificada i està molt lligada a Rússia.
18: El Kremlin amenaça Yerevan amb tallar-li l'aixeta del gas i el petroli i ja ha prohibit que arribin a Rússia productes armenis com ara flors, aigua mineral, conyac o vi. Armènia era un dels països més prorussos del món fins que Moscou no va fer res per defensar l'Alt-Karabakh quan l'Azerbaidjan el va envair l'any 2023. Tot i això, segons Martirosyan, tampoc es fan il·lusions que Europa es converteixi en el seu nou garant.
19: La societat armènia veu com davant d'una amenaça directa i a l'exemple d'Ucraïna, en què la Unió Europea sembla que els vol ajudar però no pot evitar el que li està passant.
18: El que no podrà fer el Kremlin és influir directament en les eleccions perquè és un procés totalment analògic i només s'hi pot votar des d'Armènia. Això vol dir que la diàspora de Rússia, que és la més gran del món i la més favorable als partits opositors prorussos, ho tindrà molt complicat per barrar el pas a Pashinyan en el seu rumb cap a Europa.
0: I d'Armènia a Colòmbia, perquè allà hauran de triar entre l'extrema dreta i el continuisme d'esquerra en una segona volta de les presidencials el 21 de juny. Abelardo de la Espirella, admirador de Donald Trump o del líder de Salvador, Nayib Bukele, va ser el més votat ahir. S'enfrontarà el candidat oficialista Iván Cepeda, que aspira a succeir Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
20: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
21: Representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país.
20: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores. Ja ha començat la que serà una duríssima segona volta. De la Espriella celebrava la victòria a Barranquilla protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica.
21: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
20: La derrotada dreta tradicional uribista ha demanat el vot per l'extrema dreta balotatge, doncs, el 21 de juny.
0: I el primer ministre hongarès, Péter Magyar, comença el procés per destituir el president del país, Tamás Suliok, per negar-se a dimitir. Avui, juntament amb la ministra de Justícia, ha anat al Palau Presidencial per demanar-li per últim cop la renúncia, petició a la qual no ha accedit, com ja va anticipar ahir a través de les xarxes socials. El primer ministre ha anunciat que, gràcies a la majoria parlamentària que té, tirarà endavant una reforma constitucional per poder-lo fer fora, i no només a ell, sinó una purga més àmplia.
22: Puc dir que aquest procés durarà aproximadament un mes. Intentarem adoptar la legislació necessària el més aviat possible, i I sí, es tracta d'eliminar tots els malfactors, tothom que va participar en aquesta col·locació de càrrecs del partit i en lloc de contribuir a l'enfortiment de la democràcia i l'estat de dret hongaresos, va participar en el seu desmantellament per molts milions de florins.
2: Soc milió forinter.
0: Suljok va ser nomenat per l'anterior cap de l'executiu Víctor Orbán i des que Magyar va guanyar les eleccions a l'abril va reclamar la seva marxa. També vol treure els presidents del Tribunal Constitucional i del Suprem. Curiosament, Suljok, de perfil euroescèptic com Orbán, ha demanat a la Comissió de Venècia, un òrgan assessor del Consell Europeu, que analitzi la situació. 4:45 de la tarda. Equip viari, endavant. Mariluz García, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, hi ha un carril tallat a la carretera C15 a l'altura de Sant Pere de Ribes, en direcció Vilafranca, i és que hi ha un camió avariat. Ja s'ha restablert parcialment la circulació en aquest punt, que estava totalment tallada. A l'AP7, també normalitzada la circulació a Montroig del Camp, en direcció Barcelona, on han retirat un turisme avariat que transportava un remolc amb un cavall a l'interior. Ja tots els carrils oberts a la circulació, segons informen des de trànsit, però encara queden retencions puntuals en aquesta zona. A la resta, també aturats a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C17 a Parets del Vallès direcció Barcelona, C60 a l'altura d'Argentona direcció Mataró, al punt d'enllaç amb l'autopista del Maresme, la C32, C58 i C33 amb retencions al tram final d'entrada a Barcelona entre Montcada i el Nus de la Trinitat. I a les rondes de Barcelona algunes aturades intermitents a la ronda a dalt, a l'altura de Sarrià, també a Vallcarca entre Horta i Canyelles, sentit Besòs, ronda litoral a l'altura de Montjuïc i de Sant Adrià en sentit Besòs i de Vila Olímpica a la Barceloneta direcció Llobregat. I el transport públic, recordem que es manté interrompuda la circulació de trens a la línia R2 sud de Rodalies entre Cunit i Vilanova i la Geltrú, perquè un tren ha atropellat una persona a l'estació de Cunit en un punt de pas no autoritzat, segons informen des d'ADIF. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova. Més informació renovada al punt de les 5.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Fins ara.
0: El temps. Néstor Gómez.
5: Hem començat el nou mes parlant de prou estabilitat i d'unes temperatures que s'ha desinflat respecte a la calorada que hem tingut aquests darrers dies, especialment les de divendres, que recordem que vam arribar als 39,5 graus, una recta final de mes de maig tòrrida, la que vàrem tenir, i hem començat el mes de juny amb unes temperatures càlides, superiors a les normals, però no tan desbocades. Avui les més altes al voltant dels 33 graus a Vinebre, 32 graus a Girona, a Lleida i també a les Borges Blanques. Tot això amb un ambient molt assolellat cap a Ponent, però que en canvi hi ha núvols els que a les comarques de Barcelona, de Girona i al Pirineu. No descartem algun ruixat que es pugui escapar al llarg de la tarda al Ripollès, a l'Alta Garrotxa o també altres punts al Pirineu, però ja serien de manera molt puntual. Aquestes temperatures, com dèiem, tindran continuïtat demà, tot i que possiblement demà baixi una miqueta més respecte a les d'avui. De fet, entre dimecres i dijous les tindrem pràcticament situades dintre del que seria normal per aquestes dates de principis del mes de juny. Un dimarts que es llevarà en presència d'algunes teranyines de núvols alts, alguns núvols baixos a la costa. Demà a la tarda sí que tindrem més tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre i demà els ruixats podran ser, poden tenir més caràcter. S'espera que puguin ser localment intensos al Ripollès, a la Garrotxa, punts de l'Alt Empordà, Osona, i que puguin arribar fins i tot al Berguedà. Tot això amb unes temperatures que demà es desinflaran una miqueta, les més altes al voltant dels 33 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Com dèiem, a partir de dimecres, aproximadament, encara tindrem situació de temperatures prou estancades dintre de la normalitat i potser cap a finals de setmana tornaran a enfilar-se ben amunt.
0: Doncs parlem de temperatures perquè el maig del 2026 ha estat el tercer mes de maig més calorós de la història de l'Observatori Fabra de Barcelona en els seus 113 anys de registres. L'episodi de calor de la segona quinzena de mes ha estat el factor determinant. En aquest període de temps hi ha hagut entre 5 i 6 dies seguits amb temperatures de fins a 35 graus a l'interior i nits tropicals a la costa. A Vinebre, la comarca de la Ribera d'Ebre, es va arribar als 39 graus i mig, una temperatura mai registrada a Catalunya en un mes de maig. Un episodi que contrasta amb els primers 20 dies del mes, que van ser frescos i fins i tot amb nevades al Pirineu. Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Meteocat, destaca el contrast climàtic d'aquest mes de maig.
23: Hem quedat amb els últims 10 dies, que han estat realment molt càlids, però els primers 20 dies han estat frescos. Globalment, el mes de maig ha estat lleugerament per sobre de la mitjana, per tant, d'un grau, un grau i mig com a molt, a punts de la costa. Per tant, no ha estat el maig més càlid, perquè ha tingut aquest contrast molt fort entre una primera quinzena fresca i la segona més càlida.
0: Segons Proam, les últimes dècades mostren una tendència clara cap a episodis de calor extrema cada cop més freqüents al maig i al juny. Una pausa i seguim amb més temes. 3CAT Info.

0: Per tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
1: Era alt, força prim.
2: I necessitava més corpulència.
0: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
2: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
3: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
0: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Les obres del soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat afronten la fase final amb la previsió que els treballs acabin el primer trimestre de l'any que ve. Al túnel s'estan acabant de muntar les vies i la catenària mentre avancen els treballs de la futura estació que donarà servei al nou traçat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, que avui ha visitat les obres, destaca la importància del soterrament.
5: Aquí no només estem veient un soterrament de línies ferroviàries, sinó que estem veient una oportunitat per Sant Feliu de transformació urbana, o dit d'una altra manera, allò que havia estat sempre una fractura, en aquests moments es converteix en una possibilitat de transformació urbanística pel municipi.
4: Les obres tenen un pressupost de 169 milions d'euros. I els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació abans de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Tarragona, Manel Sastre.
6: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
7: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra de Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar, que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
6: Mur ho ha explicat durant la presentació del Pla Estratègic del Cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.
4: I s'avança la temporada de caça del senglar a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat. Ja es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Maria Rovira.
8: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny, ja es podrà fer. I els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any. Ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Josep Maria López.
9: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
8: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 per quilòmetre quadrat.
4: Els jocs als mòbils, que generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs del món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona, que s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació. Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, l'any passat la indústria global del videojoc va generar més de 167.000 milions d'euros. Més de la meitat, 91.000 milions, provenien dels jocs per als telèfons intel·ligents i tauletes. El president de King, Todd Green, ha destacat a la CN com els videojocs mòbils han deixat de ser un mercat secundari per convertir-se en un puntal del negoci.
10: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
4: Més de la meitat dels 722 milions d'euros que van ingressar als videojocs mòbils de l'Estat l'any passat, diu l'estudi, es van generar a Catalunya i un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses incloses multinacionals com Bandai Namco, Scopely o la mateixa King.
10: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. És un lloc on la gent vol viure i on vol traslladar-se. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
4: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs

0: Europa són adults i que la mitjana d'edat és de 31 anys. D'aquí a 5 minuts seran les 5 de la tarda, temps per la informació esportiva.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. El possible fitxatge de Julián Álvarez per part del Barça sembla que es convertirà en el col·laborat de l'estiu. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, n'ha dit l'últim assegurant que el davanter argentí jugador matarà la sec per aquesta temporada i per moltes més. Álvarez ja està concentrat amb la selecció argentina per participar al Mundial de Futbol que començarà dijous de la setmana vinent, el dia 11 de juny. Sobre ell n'ha parlat un català company seu a l'Atlètic de Madrid, Marc Pupill.
3: Yo no tengo ni idea, no le voy a escribir tampoco para preguntarle, así que cuando lo decida ya lo veréis todos, igual que lo veré yo, no creo que me enteré antes.
4: Oye, Marc, Julián, no sé si algú del Barça d'aquí t'ha preguntat per ell o t'ha fet alguna broma.
3: No, tots fan bromes, però ningú pregunta.
2: A la concentració de la selecció espanyola, per la seva banda, encara és a Madrid. I avui hem pogut sentir un dels nou catalans, Eric García, el polivalent jugador del Barça, creu que són un dels equips favorits al títol.
5: Bueno, yo creo que al final por plantilla, por jugadores tenemos un equipo muy bueno y yo tengo claro que si hacemos las cosas bien pues obviamente tendremos muchas posibilidades, pero obviamente también hay selecciones con muy buenos jugadores.
2: La selecció espanyola ha fet avui un últim entrenament a les Roses abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq.
1: 3CAT Info.
2: Mentrestant, a l'Espanyol han començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent.
6: Correu, correu, família, que sou els últims. Escolteu que això dels últims no ho he dit pas per la samarreta, eh?
7: Papa, sí. Quanta gent viu a Barcelona?
8: A Barcelona? No sé, 4 milions de persones.
7: A Catalunya?
2: D'altra banda, el club ha tancat la temporada 2025-2026 amb les millors dades de la seva història pel que fa a assistència, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats i amb una mitjana d'espectadors de 28.500 per partit. En aquest sentit, la voluntat del club és consolidar aquestes xifres i per això els preus per la temporada vinent són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi.
1: 3CAT Info.
2: El Barça femení, el seu entrenador Pere Romeu, confirma que continuarà dues temporades més dirigint l'equip en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
9: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
10: Què seran, dues temporades? Això més o menys està definit, com en aquesta primera etapa?
9: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
2: Romeu demana que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En aquest sentit, confirma que Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo. Encara en futbol, el navarrès Íñigo Pérez, que les dues últimes temporades ha ocupat la banqueta del Rayo Vallecano, dirigirà el Villarreal als tres pròxims cursos. El tècnic de 38 anys substitueix en el càrrec Marcelino García Toral. També en clau de mercat, el Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas de l'Elx fins al 2029. I l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, començarà la seva carrera d'entrenador al Gulf United dels Emirats Àrabs.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: Més coses. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça visita el Valdepeñas a les 9 del vespre en el segon partit dels quarts de final. Un triomf blaugrana suposaria el passi a les semifinals. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
11: Esta es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
2: Abans, a les 7 del vespre, nou enfrontament entre el Barça i l'Igualada en el segon partit del play-off de semifinals de l'Hockey Lliga masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en una eliminatòria millor de 5. Marc Montaner és el tècnic de l'Igualada.
12: A mi m'agrada molt més el format que fan a no sé quin esport ho fan, que és 1-1-1, és a dir, una casa, una fora, una casa, una fora. Crec que és molt més just. En el nostre cas hem fet un punt menys que ells, només amb tota la lliga, per tant, crec que sortim bastant penalitzats al fet de jugar dos primers aquí, però bueno, el format és així, no hi ha cap queixa, vull dir, ja ho sabíem d'abans de començar, però sí, sí, la veritat és que ens agradaria jugar abans a casa.
2: Tant aquest Barça Igualada d'hoquei, que començarà a les 7, com el Valdepeñas Barça de Futbol Sala, que ho farà a les 9, els podreu seguir en directe per Esport 3.
13: 3CAT Info.
2: I en tenis tenim en marxa alguns partits de vuitens de final en els quadres individuals. En el masculí ara ha començat el Berrettini Cerundolo, domina Berrettini per 3 jocs a 0 al primer set. Abans s'ha disputat el Cobolis Baida, amb domini de l'italià per 3 jocs a 1 i classificació per quarts de final. I avui hi ha partits per Rogelio Assim.

0: I per Francesc Tiafo, el quadre femení, a destacar l'eliminació de Madison Keys. Més tard es jugarà el Sabalenka Osaka.
1: Rescat Info.
2: Bona tarda, són les 5. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
3: Destaquem les cues de la C15 de Vilanova a Sant Pere de Ribes, direcció Vilafranca, per un camió avariat, la C60 a la Roca del Vallès, direcció Mataró, a causa d'alguna possible incidència, i es manté interrompuda la circulació de trens de l'R2 Sud de Rodalies entre Cunit i Vilanova i la Geltrú per l'atropellament d'una persona. S'està fent servei alternatiu per carretera.
2: L'Iran suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Així ho assegura una agència oficial iraniana. El règim de Teheran amenaça de bloquejar també l'accés al Mar Roig. Amb el nou gir que deixa en pausa les negociacions, les borses cauen i el preu del petroli s'ha tornat a disparar. L'exèrcit israelià ordena l'evacuació dels suburbis del sud de Beirut i avisa que bombardejarà la zona si la milícia de Hezbollah segueix atacant les ciutats del nord d'Israel. L'ofensiva de Netanyahu al Líban genera crítiques a Europa i avui s'analitzarà al Consell de Seguretat de l'ONU. La consellera d'Educació preveu un escenari caòtic si guanya el no a l'acord a què es va arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris. 90.000 mestres i professors voten des d'avui per decidir si l'accepten o el rebutgen, mentre la CGT i la Intersindical mantenen les vagues territorials d'aquesta setmana. La Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a l'agent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir davant la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià que ja entra en la quarta setmana. Alberto Núñez Feijóo del PP pressiona Junts i el PNB per treure Pedro Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Esquerra demana al president Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments del cas Leire, però el PSC no ho troba oportú ni tampoc necessari. El judici del cas Kitchen, l'excomissari Villarejo canvia de versió i assegura que ningú li va encarregar l'operació per espiar i robar material compromès pel PP. Segons ell, hi havia una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà Lleó 14, serà íntegrament en castellà. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte del dia 10 de juny i el català perd pes respecte a la missa que va oficiar el papa Benet XVI el 2010, també a la Sagrada Família. L'actual pontífex només parlarà en català en la salutació inicial.
1: Esports.
0: El Barça de Futbol Sala pot certificar aquesta nit l'accés a les semifinals de la Lliga si guanya la pista del Valdepeñas a les 9 del vespre, mentre que el d'hoquei patins rep a la Cel l'Igualada en el segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en els dos casos. I a tot això, l'Espanyol ha confirmat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent i ha tancat la temporada 2025-2026 amb les millors dades de la seva història, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats.
2: I pel que fa al temps, tarda assolellada amb cel variable a les comarques de Girona i de Barcelona, pocs ruixats i concentrats cap a la Garrotxa, al Ripollès i alguns a la resta del Pirineu. La tarda es mantindrà càlida, si bé les màximes més altes rondaran els 34 graus.
1: Trescat Info.
2: Passant 4 minuts de les 5 de la tarda, us informa Laia Framis Ametller.
1: Trescat Info.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures com les estacions del tram central de la línia 9 del metro o el desdoblament del tram entre Berga i Bagà amb l'ajuda del sector privat. El president ho acaba d'anunciar en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. Anem, doncs, en directe cap al Palau de Congressos. Allà hi tenim l'Albert Prat. Bona tarda.
4: Què tal, Laia? Bona tarda. Sí, ja ha anunciat un nou mecanisme de col·laboració pública o privada per retallar el calendari d'obres i acabar infraestructures en 6 anys que ara mateix estan projectades a 20 anys vista. De forma immediata, ja ha promès un paquet de gairebé

0: Posem damunt de la taula el model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions que necessitem en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
1: Durant la seva intervenció, el president també ha promès un segon paquet a mig termini per accelerar, per exemple, el desdoblament de la C-55 o el tramvia de Tarragona i Reus. A la mateixa compareixença ha anunciat que la companyia taiwanesa Starlux estrenarà un vol directe a Barcelona Taipei a principis de l'any que ve.
2: Gràcies, Albert Prat. Bona tarda.
1: Que vagi bé. Bona tarda.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Ara passen 6 minuts de les 5, obrim crònica internacional. L'Iran suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Així ho assegura l'agència iraniana Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària. El mitjà sosté que l'equip negociador del règim de Teheran deixa d'intercanviar missatges amb els Estats Units a través dels mediadors. L'Iran amenaça també d'ampliar el bloqueig al Mar Roig, que és clau pel comerç de gas i de petroli, a través dels seus aliats hutis al Iemen. El preu del petroli s'ha tornat a disparar, ara al voltant d'un 6% fins als 97 dòlars al barril de Brent. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units de lentitud en els esforços per la pau i defensa que el Líban n'ha de ser una part. Ismail Baghaei és portaveu del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran.
4: Vam enfatitzar i encara enfatitzem aquest punt, que l'alto al foc al Líban és una part inseparable de qualsevol alto al foc i de qualsevol acord final per posar fi a la guerra.
2: Aquesta nova postura de posar en pausa les negociacions amb els Estats Units es produeix en un context de tensió creixent entre aquests dos països que s'han seguit intercanviant atacs en les últimes hores. Washington ha assegurat avui que ha interceptat dos míssils iranians que anaven dirigits contra instal·lacions militars nord-americanes de Kuwait. Donald Trump ha insistit que tancarà un acord que serà bo per Washington i també pels seus socis. I a tot plegat, l'exèrcit israelià ha instat avui a l'evacuació dels suburbis del sud de Beirut i avisa que bombardejarà la zona si la milícia de Hezbollah continua atacant les ciutats del nord d'Israel. És un nou pas en l'ofensiva de Netanyahu al Líban, on, malgrat el teòric alto al foc, ahir va conquerir l'icònic castell de Bofor per sobre del riu Litani i avui ha tornat a posar en el punt de mira la capital. Israel Kata és el ministre de Defensa israelià.
5: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats al nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
2: I automàticament s'han generat cues de vehicles per sortir de la zona. No és l'únic lloc on han de fugir els israelians. 9 pobles més del sud han hagut de marxar per ordre dels soldats. L'evolució del conflicte ha provocat el rebuig del president francès Emmanuel Macron, que considera que res justifica aquesta escalada. A petició teva, el Consell de Seguretat de l'ONU analitzarà avui d'urgència la situació al Líban, on ja han mort 3.400 persones. En aquesta línia, Brussel·les ha fet una crida a Israel a aturar aquesta escalada militar.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, l'Austec i professors de secundària. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no, s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades tant a nivell laboral com del sistema educatiu.
6: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
2: La consulta impulsada per l'Austec ha començat avui a les 12 i es tancarà dijous a la mateixa hora. La poden respondre 90.000 mestres i professors. Hi ha dues respostes possibles, sí a l'acord o no, però és un no en aquest cas condicionat amb el compromís de fer les vagues necessàries fins que s'acabi el curs i això suposaria obrir la porta a una vaga indefinida. I en paral·lel a aquesta consulta, avui es mantenen les vagues i les mobilitzacions als territoris convocats per la CGT i la Intersindical i també per algunes assemblees territorials. Avui és el torn de Girona i de la Catalunya Central i el seguiment ha estat del 9% segons les últimes dades facilitades pel Departament d'Educació. Uns 400 professors s'han manifestat a Girona davant de la seu de la Generalitat convocats per la coordinadora d'assemblees de docents consideren que el preacord és insuficient.

0: suficient. Ens ho explica des de Girona la Núria Paraire.
1: Repartits en grups de treball han analitzat el que diu el preacord i consideren que hi ha mancances importants en la defensa d'altres professionals, com per exemple els educadors socials. El sentiment majoritari ha estat el de votar que no, amb alguns dubtes.
2: Penso que no, en part perquè, a veure, professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, els 0 a 3 anys.
3: Tot i que jo estic molt a favor de les vagues i que les hem fet quasi totes i tot el que vulguis, ara no ens pots amenaçar amb sí o no i vaga indefinida.
4: Jo en un primer moment tenia el no clar, però la meva intenció era venir aquí a informar-me de com anava tot. Pues ara tinc els meus dubtes, si el no o el sí.
1: Es reivindiquen com un col·lectiu de docents al marge dels sindicats perquè creuen que no han pressionat prou.
0: A més, avui a l'abadia de Montserrat, un centenar de docents han pujat caminant des de Monistrol, tallant la carretera, perquè troben insuficient també el preacord de divendres amb educació. I mentrestant, al País Valencià, la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir davant la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat del País Valencià, que ja entra en la seva quarta setmana. El vídeo, que s'ha fet viral a les xarxes, mostra com la gent corre cap a la professora, l'empeny per l'esquena i la fa caure a terra. La docent ha presentat una denúncia pels fets davant les autoritats. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ja va qualificar ahir mateix aquests fets d'inacceptables i va anunciar una investigació per depurar responsabilitats. D'altra banda, les negociacions entre els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià i la Conselleria d'Educació continuen en punt mort.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez i convocar eleccions immediates. Alberto Núñez Feijóo augmenta la pressió justament avui, que fa 8 anys de la moció de censura contra Mariano Rajoy, que va portar Pedro Sánchez a la Moncloa després de la condemna al PP per tenir una caixa B. Madrid, Paula Brujats.
6: El líder del PP vol capgirar la situació i fomenta la possibilitat d'una altra moció de censura, aquest cop però només instrumental i per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo aprofita que Junts i el PNB també reclamen eleccions i avui a Telecinco els ha formalitzat la seva oferta, sumar-se a una moció per anar a eleccions immediatament.
7: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
6: Pressió, però no presenta una moció que ara per ara perdria. L'oferta no ha tingut de moment cap efecte. Junts i el PNB es neguen a fer-se la foto amb PP i Vox, ni tampoc volen obrir-los la porta de la Moncloa, i el PSOE s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes estan convençuts que l'onada d'investigacions contra ells no és casualitat i la portaveu del partit Montse Mínguez culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
8: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura.
6: Sánchez ha reunit avui la direcció del partit a Ferraz. No hi ha hagut cap veu crítica amb la seva estratègia per resistir fins a l'estiu del 2027, però el PSOE té un mes infernal al davant. El més immediat seran nous detalls del cas Leire, de la suposada claveguera del partit per torpedinar causes judicials, ara que el jutge Pedraz ha aixecat una part del secret de sumari.
0: I en el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia ara de versió i assegura que no hi va haver cap operació per robar documentació compromesa pel PP a l'extresorer Luis Bárcenas. L'operació es va muntar per ordre d'Interior, afirma, era legal i tenia com a objectiu trobar la fortuna de Bárcenas oculta a l'estranger i també informar sobre tràfic d'armes que, segons ha dit davant del tribunal, podria implicar el rei emèrit. També des de Madrid, Tània Tàpia.
9: Tot i les gravacions i les seves anotacions als diaris personals, Villarejo exposa ara una nova tesi, nega que la Kitchen tingués per objectiu robar Bárcenas documentació sobre la caixa del PP i diu que era una operació legal per perseguir els diners que amagava fora i saber si tenia informació que comprometés la seguretat de l'Estat i que fins i tot implicaria el rei emèrit.
10: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
9: I n'ha exculpat l'exministre i tota la resta d'acusats, fins i tot comissaris amb els que estava en amistat. Però ha atacat l'expresident Mariano Rajoy perquè diu que els va enganyar tots.
10: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si havia algo que l'afectava a ell, pues que també trincar-lo.
9: Villarejo ha reconegut que ell personalment va captar el xofer de Bárcenas com a confident, li pagava 2.000 euros al mes a càrrec dels fons reservats. Era una ordre, dit, que venia del director general de la policia, Ignacio Cosido. Abans ha declarat el màxim responsable de la cúpula policial del moment, Eugenio Pino. En la mateixa línia van muntar, diu, una operació legal amb l'únic objectiu de resseguir el patrimoni ocult de Bárcenas.
11: Cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que montar un servicio. Nos pongamos como nos pongamos. Y decían, no buscábamos eso. Lo que intentábamos era el dinero.
9: Puntualment, també Alejo com Pino s'han referit a l'operació Catalunya, donant per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas. Villarejo diu que encara li deuen diners que va avançar per a pagar col·laboradors i Pino, que la fiscalia li va oferir beneficis en aquest cas, si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
0: Ara passa un minut d'un quart de sis de la tarda. Obrim l'àrea de serveis i la primera connexió és per l'equip viari. Marilut García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Encara aturants a l'autovia C15 entre Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes, direcció Vilafranca, a causa d'un camió avariat que talla un carril a la circulació, segons informen des de trànsit. A causa d'obres, aturants a l'AP7 entre Montroig del Camp i Cambrils, direcció Barcelona, i la C60 a l'altura de la Roca del Vallès en direcció Mataró. A l'àrea de Barcelona, amb retencions habituals d'hora punta, avui no especialment llarg, n'hi ha a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, la C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i a la C58 també entre Sabadell sud i Sabadell nord en direcció Terrassa, C17 a Parets del Vallès direcció Barcelona, C59 entre Palau Sud i Plegamans i Caldes de Montbui en tots dos sentits, l'autopista B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida. I a les rondes de Barcelona, la més carregada, la ronda litoral, amb cua entre Zona Franca i el Port, i també de Sant Adrià a Santa Coloma i a l'altura del Bon Pastor en sentit Besòs, i en direcció Llobregat entre Poble Nou i la Barceloneta. El transport públic continua interromput al pas de trens de la línia R2 sud de Rodalies entre Cunit i Vilanova i la Geltrú per l'atropellament d'una persona a l'estació de Cunit. S'està fent servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova. I les línies R1 i R4 arrosseguen retards de 25 minuts de mitjana per l'averia d'un tren Arc de Triomf ja resolta fa estona. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
5: El temps.
0: És una previsió del Néstor Gómez.
13: Tarda de cel variable a bona part del país, especialment a les comarques de Girona i de Barcelona, també cap al massís dels Ports, muntanyes de Prades, i en canvi cap al Pla de Lleida interior de les comarques de Tarragona, el que predominarà serà el cel pràcticament serè. D'aquests núvols del nord del país, doncs, no descartem que durant les immediates hores apareguin alguns ruixats cap al Ripollès, l'Alta Garrotxa, també poden aparèixer cap a l'Alta Ribagorça o fins i tot també altres punts del Pirineu, però seran coses molt puntuals. Tot això en un dia càlid, sense repetir aquesta calorada tan extrema que hem tingut aquests darrers dies, però de calor en tenim i en tindrem encara durant els propers dies. Unes temperatures que avui han arribat a tocar la xifra dels 33 graus a Vinebre, res a veure, recordem, amb les temperatures de divendres que van arribar als 39,5 graus i 32 graus avui, per exemple, a Girona, a Lleida o a les Borges Blanques. Tot això avui, perquè de cara a demà tenim la novetat dels ruixats que poden aparèixer durant la tarda, sobretot a les comarques del Pirineu Oriental, que poden ser localment intenses i acompanyades de calamars o de pedra. Demà les temperatures possiblement cedeixin una miqueta més de terreny, baixin una miqueta i les màximes més altes rondin la xifra dels 32-33 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 11 dotacions dels bombers treballen en l'extinció d'un incendi forestal entre Sant Gregori i Girona. La flama és de baixa intensitat, segons fonts dels bombers. Més detalls des de Girona, Maria Rovira.
14: L'incendi afecta una zona boscosa a prop del barri de Taialà, tot i que, segons els bombers, no afectaria de moment zones habitades. A hores d'ara, 10 dotacions terrestres dels bombers i una d'aèria estan treballant per perimetrar l'incendi, que crema de moment a baixa intensitat en aquesta zona situada entre Sant Gregori i la ciutat de Girona.
0: Doncs n'estarem pendents. Més coses, el rebut de la llum serà almenys 8 o 10 euros més car a partir d'aquest mes i el del gas 4 o 5 euros. Això és perquè avui ha caigut la rebaixa de l'IVA i d'altres impostos que el govern espanyol va decidir aplicar a aquests subministraments a causa de la guerra. L'executiu analitza ara què farà amb la reducció fiscal que beneficia els carburants i que en aquest cas es manté vigent de moment fins al dia 30. L'executiu assegura que continua fent el seguiment de les mesures necessàries per pal·liar els efectes del conflicte i que, juntament amb els agents socials, decidirà què cal fer quan vencin les actuals a finals de mes. La que ja s'ha desactivat, però, és, com dèiem, la rebaixa impositiva de l'electricitat i el gas que han mantingut els preus estables malgrat la guerra. L'organització de consumidors FACUA ho lamenta. El seu portaveu, Rubén Sánchez, considera que l'IVA de la llum hauria de ser reduït permanentment.
15: No és justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y por lo tanto tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: En el cas dels carburants, la guerra sí que ha disparat els preus, diu l'executiu. El govern espanyol assegura que sense la rebaixa d'impostos els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal ho han fet menys de la meitat. Afegeix també que això ha contribuït a moderar la inflació en prop d'un punt percentual. I la Generalitat posa en marxa a partir d'avui l'atenció presencial per fer la declaració de la renda a través de l'Agència Tributària de Catalunya. El govern ha reforçat la xarxa d'oficines distribuïdes per tot el país i ja són una quarantena, entre les quals la de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
16: Segons explica la consellera d'Economia, Alicia Romero, el govern treballa per reforçar els efectius de l'Agència Tributària de Catalunya perquè en un futur es puguin recaptar i gestionar el gruix dels impostos i a la llarga preparar-se per assumir la gestió de la IRPF. En aquest sentit, s'ha ampliat el nombre d'efectius i d'oficines que ofereixen atenció presencial, com ara la de Tarragona.
17: Nosaltres creiem que creixerem. Cada vegada l'agència tributària va tenir més impacte i creiem que hi haurà un augment. No li sabem. A més, hem fet un desplegament per tot el territori, molt important, i això vol dir que qualsevol persona, a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva, podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
16: Des del maig ja s'oferia atenció telefònica als contribuents, on s'ha detectat un increment d'un 20% del nombre d'usuaris respecte de l'any passat, i ja s'han atès més de 25.000 persones.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc de Badalona. Mentrestant, l'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. Badalona, David Àngela.
18: Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
19: Jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
18: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que al barri de Sant Roc hi ha veïns que viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
20: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
18: En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut dos tirotejos que de moment els Mossos no han relacionat.
0: I mentrestant, els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants. I tenim temps encara abans dels esports per explicar que la llengua catalana perd pes en la visita del papa Lleó XIV de la setmana vinent. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte del dia 10 de juny i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família serà íntegrament en castellà. Bàsicament, el pontífex només parlarà en català en la salutació inicial abans de començar la missa, fet que contrasta amb la missa que va oficiar el 2010 el papa Benet XVI quan va consagrar el temple en què la llengua catalana va tenir tenir més protagonisme. Segons els textos publicats avui, la nostra llengua se sentirà en dos moments puntuals de la missa, durant la lectura del primer evangeli, amb els càntics posteriors, i també durant la pregària del credo. En canvi, tant l'Eucaristia, el moment més important de l'ofici, com la resta de lectures i càntics seran en castellà o en llatí. El guió publicat avui encara no recull l'homilia de Lleó XIV i no se sap en quina llengua la farà, però tot fa pensar que serà en castellà o en anglès. Ara bé, l'altra incògnita sobre l'ús del català serà la intervenció del cardenal Joan Josep Omella. El 2010, l'arcabisbe Lluís Martínez Sistac va fer la major part de la seva intervenció en català.

0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més coses, els jocs als mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona, que s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació. Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, l'any passat la indústria global del videojoc va generar més de 167.000 milions d'euros. Més de la meitat, 91.000 milions, provenien dels jocs per a telèfons intel·ligents i per tauletes. 5 minuts i seran 6:15.
0: Esports.
1: Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Laia. El possible fitxatge de Julián Álvarez per part del Barça sembla que es convertirà en el colabrot de l'estiu. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, n'ha dit l'última assegurant que el davanter argentí és jugador matalasser per aquesta temporada i per moltes més. Álvarez ja està concentrat amb la selecció argentina per participar al Mundial de Futbol, que començarà dijous de la setmana vinent, dia 11 de juny. A la concentració de la selecció espanyola, encara a Madrid, avui hem pogut sentir un dels 9 catalans convocats per Luis de la Fuente, Eric García. El polivalent jugador del Barça creu que són un dels equips favorits al títol.
3: Bueno, yo creo que al final, por plantilla, por jugadores, tenemos un equipo muy bueno. Y yo tengo claro que si hacemos las cosas bien, pues obviamente tendremos muchas posibilidades, pero obviamente también hay selecciones con muy buenos jugadores.
2: La selecció espanyola ha fet avui un últim entrenament a les Roses abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra Iraq.
0: 3Cat Info.
2: Mentrestant, a l'Espanyol han començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. Amb les bones xifres que ha tingut el club blanquiblau, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats i amb 28.500 espectadors de mitjana per partit, ara la voluntat del club és consolidar aquestes xifres i per això els preus per la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. A tot això, el Barça femení, l'entrenador Pere Romeu confirma que continuarà dues temporades més dirigint l'equip i demana que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes, sobretot en defensa. En aquest sentit, diu que Marta Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo.
4: Sí, molt. Sí, sí, i tant. Amb això estem, Intentant, intentant fer tot el possible perquè aquesta futbolista continuï amb nosaltres. Sempre he apostat molt per ella, sempre m'ha agradat molt com a futbolista i ha acabat el tram final de temporada sent molt decisiva i molt determinant.
2: El Sant Andreu de la Primera Federació, per la seva banda, informa que avancen dins els terminis previstos en la col·locació de la gespa natural al Camp Narcís Sala, tot i que assumeix que les primeres jornades com a locals de la temporada vinent s'hauran de jugar en un altre estadi per aquest motiu. I en futbol internacional, l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, començarà la seva carrera com a entrenador al Gulf United dels Emirats Àrabs.
0: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
2: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça visita el Valdepeñas a les 9 del vespre en el segon partit dels quarts de final. Un triomf blaugrana suposaria el passi a les semifinals. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
5: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga, ganamos 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final ahora hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que vamos con ganas de hacer un buen partido y de ganar.
2: Aquest partit es jugarà a les 9 del vespre, abans a les 7, nou enfrontament entre el Barça i l'Igualada en el segon partit del play-off de semifinals de l'Hockey Lliga masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en una eliminatòria al millor de 5. Tant aquest partit, Barça-Igualada d'hoquei, com el Valdepeñas-Barça de futbol sala, els podreu seguir en directe per Esport 3, mentre que en bàsquet el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Buford, de 24 anys i 1,93 m. Prové del Saint-Chamond francès amb una mitjana de 8,9 punts i 4 assistències, signa per 3 temporades. I en tennis, als vuitens de final del torneig de Roland Garros, tenim ja el quadre masculí de classificació de Flavio Cobolli, que ha superat Sbaida, i ara mateix en joc partits de Berrettini i d'Ogier Alassime, cadascú per la seva banda. El quadre femení destaca l'eliminació de Madison Keys.

0: entendre.
1: I el primer que fem a aquesta hora és fer un cop d'ull a la situació del trànsit. Endavant, equip viari.
2: Destaquem les cues de l'AP7 entre Montroig del Camp i Cambrils en sentit nord a causa d'obres, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat, l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, la C17 a Parets del Vallès també en sentit sud i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
1: A més, a aquesta hora també estem destacant que l'Iran suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva a Líban i a Gaza. Així ho assegura una agència oficial iraniana. El règim de Teheran amenaça de bloquejar també l'accés al Mar Roig. Amb el nou gir que deixa en pausa les negociacions, les borses cauen i el preu del petroli s'ha tornat a disparar. Mentrestant, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures com les estacions del tram central de la línia 9 del metro o el desdoblament del tram entre Berga i Bagà amb l'ajuda del sector privat. El president ho ha anunciat en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. I avui també estem destacant que els mestres i professors ja poden votar si accepten l'acord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació. Tenen marge fins dijous al migdia per votar. La consellera adverteix que hi ha en joc importants millores laborals i educatives i augura un bon caos si es rebutja aquest acord. Per tant, de moment, mobilitzacions al sector educatiu i avui també al sector sanitari. Metges de tot Catalunya deixen de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de feina i reclamar millores laborals. El CatSalut calcula que la protesta pot afectar prop d'un 20% de l'activitat diària i repercutir directament en les llistes d'espera. I des d'ara i fins les 6 de la tarda també us explicarem que les persones migrants que viuen a Espanya fan servir menys la sanitat pública que els espanyols, sobretot l'atenció primària. Així ho conclou un informe del Ministeri de Sanitat. I abans dels esports, també destacarem que el Ministeri de Foment està eliminant diferents girs a l'esquerra en carreteres de l'Estat per millorar la seguretat viària. Es fan obres al Baix Camp i al Baix Penedès, però aquestes actuacions han generat queixes d'alguns alcaldes i malestar entre els usuaris que han de fer diversos quilòmetres de més. I en esports, què destacarem, Ricard?
3: Doncs que el Barça de Futbol Sala pot certificar aquesta nit l'accés a les semifinals de la Lliga si guanya la pista del Valdepeñas a les 9 del vespre. També juga avui el Barça d'hoquei patins, que rep a les 7 l'Igualada, el segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina. Els dos equips del Barça dominen per 1-0 en els seus casos.
1: I pel que fa al temps, tarda de sol amb cel variable a les comarques de Girona i de Barcelona, pocs ruixats i concentrats cap a la Garrotxa, al Ripollès i alguns a la resta del Pirineu. La tarda es mantindrà càlida, si bé les màximes més altes rondaran els 34 graus. Ara passen 3 minuts de 6:15.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I com dèiem, l'Iran suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Així ho assegura l'agència iraniana Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària. El mitjà sosté que l'equip negociador del règim de Teheran deixa d'intercanviar missatges amb els Estats Units a través dels mediadors. L'Iran amenaça també d'ampliar el bloqueig al Mar Roig, que és clau pel comerç de gas i de petroli, a través dels seus aliats houthis al Iemen. El preu del petroli s'ha tornat a disparar, ara al voltant d'un 6%, fins als 97 dòlars al barril de Brent. L'Iran acusa els Estats Units de lentitud en els esforços per la pau i defensa que el Líban n'ha de ser part. Ismail Baghaei és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran.
4: Vam enfatitzar i encara enfatitzem aquest punt, que l'alto al foc al Líban és una part inseparable de qualsevol alto al foc i de qualsevol acord final per posar fi a la guerra.
1: Aquesta nova postura de posar en pausa les negociacions amb els Estats Units es produeix en un context de tensió creixent entre els dos països que s'han seguit intercanviant atacs en les últimes hores. Washington ha assegurat avui que ha interceptat dos míssils iranians que anaven dirigits contra instal·lacions militars nord-americanes de Kuwait. Donald Trump ha insistit que tancarà un acord que serà bo per a Washington i també pels seus socis.
0: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures com les estacions

0: reparacions del tram central de la línia 9 del metro o el desdoblament del tram entre Berga i Bagà amb l'ajuda del sector privat. El president ho ha anunciat en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. Ho està seguint des del Palau de Congressos, l'Albert Prat.
1: Ell ha anunciat un nou mecanisme de col·laboració pública o privada per retallar el calendari d'obres i acabar infraestructures en 6 anys que ara mateix estan projectades a 20 anys vista. De forma immediata, ell ha promès un paquet de gairebé 2.000 milions d'euros per prémer l'accelerador de la mà del sector privat i acabar, per exemple, les estacions de la L9 del metro o el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
2: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula el model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions que necessitem en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
1: Durant la seva intervenció, el president també ha promès un segon paquet a mig termini per accelerar, per exemple, el desdoblament de la C-55 o el tramvia de Tarragona i Reus. A la mateixa compareixença ha anunciat que la companyia taiwanesa Starlux estrenarà un vol directe a Barcelona Taipei a principis de l'any que ve.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no, s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades tant a nivell laboral com del sistema educatiu.
3: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta impulsada per l'USTEC ha començat avui a les 12 i es tancarà dijous a la mateixa hora. La poden respondre 90.000 mestres i professors. Hi ha dues respostes, sí o no, però és un no condicionat amb el compromís de fer les vagues necessàries fins que s'acabi el curs i això suposaria obrir la porta a una vaga indefinida. En paral·lel a aquesta consulta, avui es mantenen les vagues i mobilitzacions als territoris convocades per la CGT i la Intersindical i també per algunes assemblees territorials. Avui és el torn de Girona i de la Catalunya Central i el seguiment ha estat del 10,7% segons les últimes dades facilitades pel departament. A Girona, uns 400 professors s'han manifestat davant la seu de la Generalitat convocats per la coordinadora d'assemblees de docents. Consideren que el preacord és insuficient i a l'abadia de Montserrat un centenar de docents han pujat caminant des de Monistrol tallant la carretera perquè també troben insuficient aquest preacord de divendres amb educació. Abadia de Montserrat, Nàtia Dell.
4: Imatge inèdita a Montserrat. Els manifestants han entrat a l'atri fins ben bé a les portes de la basílica cantant el virulai i s'han assegut a terra en rotllana per fer una assemblea després de fer 10 quilòmetres a peu per carretera. Al mig de la rotllana un ciri gegant i pancartes on es llegeix "Jo faig vaga, ja n'hi ha prou". Creuen que el preacord és un pedaç que no soluciona els problemes reals a l'aula, com ara les ràtios o la falta de recursos per a l'escola inclusiva. Per això mantenen el pols amb el departament, fan campanya pel no i estan disposats a allargar les vagues. Alguns dels manifestants del Bages s'expressaven així.
5: Aquest acord torna a ser engrunes per nosaltres. Estem lluitant no per la nostra feina, sinó pel futur del país.
6: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
7: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
8: Nosaltres seguim a peu del canó perquè la realitat d'aquest preacord a les aules són les mateixes. Els alumnes amb necessitats s'han incrementat moltíssim en els últims anys.
4: Una protesta a Montserrat que es fa a una setmana vista per la visita del Papa. A la tarda la protesta continuarà amb una manifestació a Manresa.
0: I també continuen les protestes en l'àmbit sanitari. La majoria de metges d'una trentena de centres de tot el país han deixat de fer hores extres per tal d'evidenciar la sobrecàrrega de feina que pateixen. Més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha els hospitals més grans del país, com el de Bellvitge o el de la Vall d'Hebron de Barcelona o el Josep Trueta de Girona, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. A través d'aquesta iniciativa, impulsada pel sindicat majoritari del sector, Metges de Catalunya, els facultatius d'aquests centres hospitalaris i també de diferents CAPs deixaran de fer hores extres per evidenciar l'esgotament del col·lectiu i per exigir millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
9: Les deixaran de fer interrupcions intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir

0: prou.
1: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya pot afectar fins a un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegurava als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
2: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
1: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya prepara noves mobilitzacions per a mitjans del mes de juny. I la població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i emmalalteix més que els immigrants. Són dades del Ministeri de Sanitat que també reflecteixen com la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeix a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari. Més detalls des de Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'informe de Sanitat ofereix dades per desmentir les acusacions de la dreta i la ultradreta que acusa els emigrants de col·lapsar la sanitat pública. En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més el metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Aquest menor ús dels serveis bàsics sanitaris per part dels immigrants, ha explicat la ministra Mònica García, els acaba generant més ingressos hospitalaris.
4: Las personas migrantes acuden menos a los centros de atención primaria, acuden menos a las consultas de seguimiento, pero al final acaban teniendo que recurrir a los servicios de urgencias con una mayor exposición a los ingresos hospitalarios.
3: La ministra també ha defensat que els immigrants, una població majoritàriament jove i sana, contribueixen de ple al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos.
4: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
3: L'informe de Sanitat recull que, a més dels entrebancs legals, administratius i lingüístics que dificulten l'accés als serveis de prevenció i diagnòstic precoç, la salut de l'immigrant empitjora amb el temps per la precarietat de les condicions laborals, la dificultat d'accedir a un habitatge digne i per una alimentació poc saludable.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: S'avança la temporada de caça del senglar a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i ara ja es podrà caçar a partir d'aquest mes de juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels principals motius. Girona Maria Rovira.
6: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny, ja es podrà fer. I els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any. Ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Josep Maria López.
7: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
6: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 per quilòmetre quadrat.
1: A finals d'aquest any s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que porta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat a Barcelona. Això permetrà reparar la canonada actual que fa més de 20 anys que té fuites molt importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
8: L'obra, que va començar el gener de 2025, s'acabarà aquest any i entrarà en funcionament el primer trimestre del 2027. Així ho explicava la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la visita als treballs que es fan a Montcada i Reixac.
9: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitat de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
8: Durant la seva intervenció, la consellera ha dit que s'ha de ser molt curós amb l'aigua perquè, previsiblement, el canvi climàtic portarà nous temps de sequera.
9: Ara tenim aigua als embassaments per un parell d'estius, aquest i el següent, però no ens podem despistar. A l'ACA i a TELA també ens diuen avui falta un dia menys per la propera sequera. Ningú entendria que d'aquí X anys, els que siguin, ens tornéssim a trobar la mateixa situació i no haguéssim fet tot el possible per deixar Catalunya més preparada per la següent sequera. i aquesta és una obra que ens

0: Ajuda amb eficiència, amb pèrdues. Sabíem que teníem pèrdues molt importants, sobretot a l'àmbit de Badalona, de Santa Coloma.
1: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat.
2: Ara són 6:15. Moment d'obrir l'àrea de serveis. Comencem fent un cop d'ull a les carreteres amb l'equip viari de 3CAT Info. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ja amb cues habituals d'hora punta a l'autopista P7, a Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en sentit sud, també a la C-17, a Parets del Vallès, també en sentit sud, a C-59, entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui, en tots dos sentits, la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès, en direcció Mataró, i també a Argentona, al punt d'enllaç amb la C-30 l'autopista del Maresme. A la C-58 i la C-33, aturats entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. A l'altre extrem, autopista B-23, entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. Autovia 2 a Cornellà en totes dues direccions. A les rondes, aturats a la Ronda de Dalt, entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i també a l'altura de Pedralbes, direcció Llobregat, a Ronda Litoral, entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, a l'altura de la Barceloneta, de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat. Aturant també a l'extrem sud de la Gran Via, entre l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. I pel que fa a obres, provoquen retencions a l'autopista AP7 entre Montroig del Camp i Cambrils, en sentit nord, en direcció Barcelona. El transport públic es manté interrompuda la circulació de trens de la línia R2 Sud de Rodalies entre Vilanova i la Geltrú i Cunit, i és que un tren ha atropellat una persona a l'estació de Cunit en un punt de pas no autoritzat, segons informa DIF. S'està fent servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova, mentre que les línies R1 i R4 encara arrosseguen retards de 20 minuts de mitjana per l'avaria d'un tren Arc de Triomf ja resolta fa estona. Més informació renovada al punt de les 6.
4: El temps.
2: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
5: Hem començat el nou mes parlant de prou estabilitat i d'unes temperatures que s'ha desinflat respecte a la calorada que hem tingut aquests darrers dies, especialment les de divendres, que recordem que vam arribar als 39,5 graus, una recta final de mes de maig tòrrida, la que vàrem tenir, i hem començat el mes de juny amb unes temperatures càlides, superiors a les normals, però no tan desbocades. Avui les més altes al voltant dels 33 graus a Vinebre, 32 graus a Girona, a Lleida i també a les Borges Blanques. Tot això amb un ambient molt assolellat cap a Ponent, però que en canvi hi ha núvols els que a les comarques de Barcelona, de Girona i al Pirineu. No descartem algun ruixat que es pugui escapar al llarg de la tarda al Ripollès, a l'Alta Garrotxa o també altres punts al Pirineu, però ja serien de manera molt puntual. Aquestes temperatures, com dèiem, tindran continuïtat demà, tot i que possiblement demà baixin una miqueta més respecte a les d'avui. De fet, entre dimecres i dijous les tindrem pràcticament situades dintre del que seria normal per aquestes dates de principis del mes de juny. Un dimarts que es llevarà en presència d'algunes teranyines de núvols alts, alguns núvols baixos a la costa. Demà a la tarda sí que tindrem més tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, i demà els ruixats poden tenir més caràcter. S'espera que puguin ser localment intensos al Ripollès, a la Garrotxa, punts de l'Alt Empordà, a Osona, i que puguin arribar fins i tot al Berguedà. Tot això amb unes temperatures que demà es desinflaran una miqueta, les més altes al voltant dels 33 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Com dèiem, a partir de dimecres aproximadament encara tindrem situació de temperatures prou estancades dintre de la normalitat i potser cap a finals de setmana tornaran a enfilar-se ben amunt.
2: De fet, el maig del 2026 ha estat el tercer mes de maig més calorós de la història de l'Observatori Fabra de Barcelona en els seus 113 anys de registres. L'episodi de calor de la segona quinzena de mes ha estat el factor determinant. En aquest període de temps hi ha hagut entre 5 i 6 dies seguits amb temperatures de fins a 35 graus a l'interior i nits tropicals a la costa. A Vinebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre, es va arribar als 39 graus i mig, una temperatura mai registrada a Catalunya en un mes de maig.
4: 3CAT Info. 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
6: Els canadencs que volen la independència i que no són del Quebec.
7: Better believe it. We're Albert Strong. Un grup independentista de la província canadenca d'Alberta afirma tenir prou suport per organitzar un referèndum per marxar del Canadà. Els separatistes del moviment Stay Free Alberta han presentat més de 300.000 signatures per convocar la consulta a la tardor en una regió cabdal pel país, perquè n'és la principal productora de petroli i gas natural i acull dues de les indústries petrolieres més grans de l'Amèrica del Nord. La justícia, però, s'ha interposat en el seu camí en resoldre que Alberta havia de consultar amb les Primeres Nacions abans de permetre recopilar signatures. Els demandants argumenten que un referèndum violaria els seus tractats amb la corona, que són anteriors a la creació d'Alberta. El govern de l'Estat presentarà recurs a la interlocutòria judicial. Els greuges econòmics envers el govern federal d'Ottawa alimenten l'esperit separatista. Alberta té les terceres reserves de petroli més grans del món i els seus ciutadans gaudeixen del PIB més alt per càpita. La contribució fiscal d'Alberta a un govern federal que, al seu torn, no inverteix prou en infraestructura sobre el terreny, alimenta l'esperit secessionista, segons assegura Daniel Bellan, director de l'Institut d'Estudis Canadencs.
8: Aquest ressentiment contra el govern federal també es basa en el sentiment que no respecta Alberta, que els ciutadans d'Alberta contribueixen molt a les polítiques fiscals federals perquè és la província més rica, però en canvi no reben gaire.
7: Bellan sosté que això ha contribuït a fer créixer una sensació de maltractament històric que ha privat Alberta d'inversions clau, malgrat contribuir a la riquesa nacional molt per sobre d'altres províncies. Una opinió compartida per la doctora Lori Thorlaxon, cap del Departament de Ciència Política de la Universitat d'Alberta.
9: A Alberta som, en general, contribuents nets a l'economia canadenca, i això fa que la gent estigui insatisfeta perquè creuen que s'aprofiten de nosaltres.
7: Thorlaxon afegia que les restriccions per la Covid imposades pel govern federal progressista a Ottawa, que llavors liderava Justin Trudeau, van posar la llavor de la discòrdia que ara ha esclatat en una província llargament governada per partits conservadors des que es va constituir l'any 1905.
9: Com que ens ha governat la dreta tant de temps, sovint els convé convertir el govern federal d'Ottawa en boc expiatori. Utilitzen els greuges regionals de manera estratègica per aconseguir suport cap a la seva causa. I això ha alimentat aquest sentiment. Canada,
7: my home. Votar per la independència d'Alberta no serà bufar i fer ampolles. A l'espera de la resolució del recurs contra la decisió judicial que atura el procés, la presentació de signatures només és el primer pas. Si guanyés el sí, Alberta hauria de negociar amb Ottawa les condicions en el marc de la coneguda com a llei de claredat, que no és gens clara, perquè no especifica ni el percentatge de vot ni la participació imprescindible per validar el procés, com deia la doctora Thorlaxon.
9: Si el referèndum guanyés el sí, el govern federal ha de negociar d'acord amb el que diu la llei, en cas que hi hagi una voluntat clara per separar-se. Caldrà mirar coses com una majoria clara, que la legislació no defineix exactament.
7: Aquesta indefinició recorda el Quebec del 95, on per segon cop va perdre una consulta per la independència amb una minsa majoria, el 50,58% dels vots, considerada, però, com una voluntat clara contra el separatisme. La unitat del Canadà es tornarà a posar a prova a la tardor. Coincidint amb el possible referèndum a Alberta, el Quebec celebrarà unes eleccions provincials on el partit quebequès guanyarà, segons les enquestes, i convocarà un nou referèndum d'independència. Una amenaça política a la integritat territorial canadenca que té el contrapunt amb un rebrot pel sentiment patriòtic que Daniel Bellan assegura que s'experimenta arran de la pressió exercida per l'administració de Donald Trump.
8: Ja consten vincles entre l'administració Trump i alguns grups independentistes a Alberta. Hi ha un temor real d'interferència estrangera entre els ciutadans d'Alberta i altres canadencs que l'administració Trump miri d'utilitzar això per desestabilitzar el Canadà.
7: Les enquestes a Alberta sostenen que només el 30% de l'electorat vol la independència.
6: És un reportatge de Xavier Vilà amb el suport tècnic de Samuel Silva.
4: Esports.
2: Fins a les 6 de la tarda amb el Ricard Isidro. Bona tarda de nou.
10: Bona tarda, Laia. El possible fitxatge de Julián Álvarez per part del Barça sembla que es convertirà en el colabrot de l'estiu. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, n'ha dit l'última, assegurant que el davanter argentí és jugador mata a la C per aquesta temporada i per moltes més. Mentrestant, Álvarez ja està concentrat amb la selecció argentina per participar al Mundial de Futbol, que començarà dijous de la setmana vinent, dia 11 de juny. A la concentració de la selecció espanyola, encara a Madrid, avui hem pogut sentir un dels nou catalans, Eric García. El polivalent jugador del Barça creu que són un dels equips favorits del títol.
11: Bueno, yo creo que al final, por plantilla, por jugadores, tenemos un equipo muy bueno y yo tengo claro que si hacemos las cosas bien, pues obviamente tendremos muchas posibilidades, pero obviamente también hay selecciones con muy buenos jugadores.
10: La selecció espanyola ha fet avui un últim entrenament a les Roses abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq.
4: 3CAT Info.
10: Mentrestant, a l'Espanyol han començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent, amb les bones xifres que han tingut el club blanquiblau, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats i amb 28.500 espectadors de mitjana per partit. La voluntat ara del club és consolidar aquestes xifres i per això els preus per a la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. A tot això, el Barça femení, l'entrenador Pere Romeu confirma que continuarà dues temporades més dirigint l'equip. Ho explicava així al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
12: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
13: Que seran dues temporades? Això més o menys està definit, com en aquesta primera etapa?
12: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
10: Romeu demana que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En aquest sentit, confirma que Marta Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo. També en futbol, el navarrès Íñigo Pérez, que les dues últimes temporades ha ocupat la banqueta del Rayo Vallecano, dirigirà el Villarreal les tres pròximes temporades. El tècnic, de 38 anys, substitueix en el càrrec Marcelino García Toral. També en clau de mercat, el Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas, de l'Elx fins al 2029, i l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, començarà la seva carrera d'entrenador al Gulf United dels Emirats Àrabs.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
10: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça visita el Valdepeñas a les 9 del vespre en el segon partit dels quarts de final. Un triomf blaugrana suposaria el passi a les semifinals. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
14: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
10: Aquest Valdepeñas-Barça jugarà, com diem, a les 9 del vespre, dues hores abans de les 7. Nou enfrontament entre el Barça i l'Igualada en el segon partit del play-off de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en una eliminatòria al millor de 5. Ricard Ares és el tècnic del Barça.
15: Tornem a enfrontar l'Igualada, el segon partit. En l'anàlisi de vídeo, situacions que ja les havíem analitzat i que les hem patit, les corregirem. Mirarem què és el que ens ha anat bé per fer-los mal i crear més dificultats amb ells.
10: Tant aquest Barça Igualada d'hoquei com el Valdepeñas Barça de futbol sala els podreu seguir en directe per Esport 3.
4: 3CAT Info.
10: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina han anunciat que les catalanes Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, Mireia Benito i també la neerlandesa Marianne Vos seran els caps de cartell de la Volta, que es disputarà del 19 al 21 de juny i en la qual hi prendran part 22 equips. I en bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Beaufort, de 24 anys i 1,93 centímetres, amb una mitjana de 8,9 punts i 4 assistències, prové del Saint-Chamond francès i signa per 3 anys. I acabarem parlant de tennis, perquè de la jornada de vuitens de final de Roland Garros destaquem el quadre femení, l'eliminació de Madison Keys, i avui juga el Sabalenka Osaka. El quadre masculí, classificació de Cowboy pels quarts de final, en joc partits Cerúndolo Berrettini i Oger Aliassime Tavilo.
4: Fresca Info.
16: Són les 6, bona tarda.

0: I aquesta hora, el primer titular és pel trànsit d'equip viari. Endavant.
1: Destaquem les cues a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i a causa d'obres la P7 entre Montroig del Camp i Cambrils en direcció Barcelona.
0: L'Iran suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Així ho assegura una agència oficial iraniana. El règim de Teheran amenaça de bloquejar també l'accés al Mar Roig amb el nou gir que deixa en pausa les negociacions. Les borses cauen i el preu del petroli s'ha tornat a disparar. L'exèrcit israelià ordena l'evacuació dels suburbis del sud de Beirut i avisa que bombardejarà la zona si la milícia de Hezbollah segueix atacant les ciutats del nord d'Israel. L'ofensiva de Netanyahu al Líban genera crítiques a Europa i avui s'analitzarà al Consell de Seguretat de l'ONU. Salvador Illa avança la mobilització de més de 3.000 milions d'euros per agilitzar les obres d'equipaments estratègics com la L9 del metro de Barcelona en col·laboració amb el món privat. El paquet també inclourà el desdoblament del ramal de la C-16 entre Berga i Bagà. Segons el president, la iniciativa permetrà retallar de 20 a 6 anys de treballs. La consellera d'Educació preveu un escenari caòtic si guanya el no a l'acord que va tirar divendres endavant amb els dos sindicats majoritaris. 90.000 mestres i professors voten des d'avui per decidir si l'accepten o el rebutgen, mentre CGT i la Intersindical mantenen les vagues territorials d'aquesta setmana. La Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir davant la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià, que ja entra en la quarta setmana. El popular Alberto Núñez Feijóo pressiona Junts i PNB per treure Pedro Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Esquerra demana al president Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments del cas Leire, però el PSC no ho troba oportú ni necessari. I els jocs per als mòbils ja en generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món, segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de títols com Candy Crush. Catalunya lidera el mercat a l'estat espanyol, impulsada per les més de 120 empreses que hi ha a Barcelona, amb multinacionals com Bandai Namco, Scopely o la mateixa King.
2: Esports.
3: El Barça de Futbol Sala pot certificar aquesta nit l'accés a les semifinals de la Lliga si guanya el Bisbal de Penyes a les 9 del vespre, mentre que el Duquei rep a les 7 l'Igualada en el segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en els dos casos. A tot això, l'Espanyol ha començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent i ha tancat la temporada passada amb les millors dades de la seva història, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats.
0: Els ruixats de la tarda al Pirineu ens acompanyaran fins a primera hora del vespre i aleshores desapareixeran. Demà al cel tindrem més blanquinós amb nuvolades de tarda al Pirineu que descarregaran ruixats localment intensos. La calor fluixarà una mica més.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
2: 3CAT Info.
0: L'Iran suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Així ho assegura l'agència iraniana Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària. El mitjà sosté que l'equip negociador del règim de Teheran deixa d'intercanviar missatges amb els Estats Units a través dels mediadors. L'Iran amenaça també d'ampliar el bloqueig al Mar Roig, clau per al comerç de gas i fuel, a través dels seus aliats houthis al Iemen. El preu del petroli s'ha tornat a disparar, ara al voltant d'un 6%, fins als 97 dòlars al barril de Brent. L'Iran acusa els Estats Units de lentitud en els esforços per la pau i defensa que el Líban n'ha de ser part. Esmail Baghaei és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers iranià.
4: Vam enfatitzar i encara enfatitzem aquest punt, que l'alto al foc al Líban és una part inseparable de qualsevol alto al foc i de qualsevol acord final per posar fi a la guerra.
0: La nova postura de posar en pausa les negociacions amb els Estats Units es produeix en un context de tensió creixent entre els dos països que s'han seguit intercanviant atacs en les últimes hores. Washington ha assegurat avui que ha interceptat dos míssils iranians que anaven dirigits contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait. Trump ha insistit que tancarà un acord que serà bo per a Washington i els socis. L'exèrcit israelià ha instat l'evacuació, mentrestant, dels suburbis del sud del Beirut i avisa que bombardejarà la zona si la milícia de Hezbollah continua atacant les ciutats del nord d'Israel. És el nou pas en l'ofensiva de Netanyahu al Líban, on, malgrat el teòric alto al foc, ahir va conquerir l'icònic castell de Beaufort, que per sobre del riu Litani, i que avui ha tornat a posar en el punt de mira la capital. Israel Kata és el ministre de Defensa israelià.
5: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats del nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
0: Automàticament

han generat cues de vehicles per sortir de la zona, no és l'únic lloc on han de fugir dels israelians. 9 pobles més del sud han hagut de marxar per ordre dels soldats. L'evolució del conflicte ha provocat el rebuig del president francès Emmanuel Macron, que considera que res justifica aquesta escalada.

0: Ha anunciat un nou mecanisme de col·laboració pública o privada per retallar el calendari d'obres i acabar infraestructures en 6 anys que ara mateix estan projectades a 20 anys vista. De forma immediata, ell ha promès un paquet de gairebé 2.000 milions d'euros per prémer l'accelerador de la mà del sector privat i acabar, per exemple, les estacions de la L9 del metro o el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
1: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula el model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions que necessitem en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
0: Durant la seva intervenció, el president també ha promès un segon paquet a mig termini per accelerar, per exemple, el desdoblament de la C-55 o el tramvia de Tarragona i Reus. A la mateixa compareixença ha anunciat que la companyia taiwanesa Starlux estrenarà un vol directe a Barcelona Taipei a principis de l'any que ve.
2: Enmig de la tempesta judicial pels casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat autònoma per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol que les trobades bilaterals siguin àgils i tancar el tema amb el Consell de Política Fiscal i Financera que vol convocar les pròximes setmanes. El govern espanyol vol aprovar el nou model de finançament en el Consell de Ministres abans de les vacances d'estiu perquè comenci la tramitació al Congrés. L'objectiu és que la cambra el validi definitivament a finals d'any i que el nou model entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb 20.975 milions d'euros extres per a cada comunitat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, canviem de qüestió, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades tant laborals com del sistema educatiu.
3: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
2: La consulta impulsada per l'USTEC ha començat avui a les 12 i es tancarà dijous a la mateixa hora. La poden respondre 90.000 mestres i professors. Hi ha dues respostes, sí o no, però és un no condicionat, amb el compromís de fer les vagues necessàries fins que s'acabi el curs. Això suposaria obrir la porta a una vaga indefinida. I és que, amb tot, avui s'han mantingut les vagues i mobilitzacions als territoris convocades per la CGT i la Intersindical i també per algunes assemblees territorials. Avui era el torn de Girona i la Catalunya Central i el seguiment ha estat del 10,7% segons les últimes dades facilitades pel departament. A Girona, uns 400 professors s'han manifestat davant la seu de la Generalitat convocats per la coordinadora d'assemblees de docents. Consideren que el preacord és insuficient. A l'Abadia de Montserrat, un centenar de docents han pujat caminant des de Monistrol tallant la carretera pels mateixos motius. Abadia de Montserrat, Nati Adell.
4: Imatge inèdita a Montserrat. Els manifestants han entrat a l'atri fins ben bé a les portes de la Basílica cantant el Virolai i s'han assegut a terra en rotllana per fer una assemblea després de fer 10 quilòmetres a peu per carretera. Al mig de la rotllana, un ciri gegant i pancartes on es llegeix "Jo faig vaga, ja n'hi ha prou". Creuen que el preacord és un pedaç que no soluciona els problemes reals a l'aula, com ara les ràtios o la falta de recursos per a l'escola inclusiva. Per això mantenen el pols amb el departament, fan campanya pel no i estan disposats a allargar les vagues. Alguns dels manifestants del Bages s'expressaven així.
5: Aquest acord torna a ser engrunes per nosaltres. Estem lluitant no per la nostra feina, sinó pel futur del país.
6: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
7: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
8: Nosaltres seguim a peu de canó perquè la realitat d'aquest preacord a les aules són les mateixes. Els alumnes amb necessitats s'han incrementat moltíssim en els últims anys.
4: Una protesta a Montserrat que es fa a una setmana vista per la visita del Papa. A la tarda, la protesta continuarà amb una manifestació a Manresa.
2: I la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir davant la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià, que ja entra en la seva quarta setmana. El vídeo, que s'ha fet viral a les xarxes, mostra com la gent corre cap a la professora, l'empeny per l'esquena i la fa caure a terra. La docent ha presentat una denúncia pels fets davant les autoritats. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ja va qualificar ahir mateix els fets inacceptables i va anunciar una investigació per depurar responsabilitats. D'altra banda, les negociacions entre els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià i la Conselleria d'Educació continuen en punt mort.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: El Partit Popular ofereix a Junts i al

0: haver un govern de transició sense Vox per fer fora Pedro Sánchez i acabar convocant les eleccions immediates. Alberto Núñez Feijóo argumenta la pressió que justament avui, que fa 8 anys de la moció de censura contra Mariano Rajoy i que va portar Sánchez a la Moncloa, després de la condemna al PP per tenir una caixa B. Madrid, Paula Brujats.
1: El líder del PP vol capgirar la situació i fomenta la possibilitat d'una altra moció de censura, aquest cop però només instrumental i per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo aprofita que Junts i el PNB també reclamen eleccions i avui a Telecinco els ha formalitzat la seva oferta, sumar-se a una moció per anar a eleccions immediatament.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Pressió, però no presenta una moció que ara per ara perdria. L'oferta no ha tingut de moment cap efecte. Junts i el PNB es neguen a fer-se la foto amb PP i Vox, ni tampoc volen obrir-los la porta de la Moncloa, i el PSOE s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes estan convençuts que l'onada d'investigacions contra ells no és casualitat i la portaveu del partit Montse Mínguez culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
3: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura.
1: Sánchez ha reunit avui la direcció del partit a Ferraz. No hi ha hagut cap veu crítica amb la seva estratègia per resistir fins a l'estiu del 2027, però el PSOE té un mes infernal al davant. El més immediat seran nous detalls del cas Leire, de la suposada claveguera del partit per torpedinar causes judicials, ara que el jutge Pedraz ha aixecat una part del secret de sumari.
0: Amb tot, el PSC intenta blindar-se de les investigacions judicials que esquitxen el PSOE i assegura que ja ha enviat tota la documentació sobre la campanya electoral del 2024 a l'Audiència Nacional. El partit ha tornat a negar qualsevol irregularitat i descarta ara com ara que el president Salvador Illa comparegui al Parlament. Lluïsa Moret és la portaveu del PSC.
4: No ho creiem oportú des del partit socialista, no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord. El PSC ha fet bé les coses. Hem respectat en tot moment la legislació electoral i hem actuat amb total transparència.
0: En canvi, Esquerra, un dels socis d'investidura del govern, vol que el president Illa doni explicacions al Parlament. La secretària general del partit, Elisenda Alemany, també ha reclamat a Pedro Sánchez que comparegui al Congrés immediatament.
5: La que està caient, Pedro Sánchez, no pot esperar un mes a donar explicacions. Per tant, exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez per donar les explicacions que es mereixen, perquè el silenci només fa que alimentar més i més dubtes.
6: 3Cat Info.
0: La llengua catalana perd pes en la visita del Papa Lleó XIV de la setmana vinent. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte del dia 10 de juny i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família serà íntegrament en castellà. Bàsicament, el pontífex només parlarà en català en la salutació inicial abans de començar la missa, fet que contrasta amb la missa que va oficiar el Papa Benet XVI el 2010, quan va consagrar el temple, en què la llengua catalana va tenir més protagonista. Segons els textos publicats avui, la nostra llengua se sentirà en dos moments puntuals de la missa, durant la lectura del primer evangeli, amb els càntics posteriors, i durant la pregària del credo. En canvi, tant l'Eucaristia, el moment més important de l'ofici, com la resta de lectures i càntics seran en castellà o en llatí. El guió publicat avui encara no recull l'homilia de Lleó XIV i no se sap en quina llengua la farà, però tot fa pensar que serà en castellà o anglès. Ara bé, l'altra incògnita sobre l'ús del català serà la intervenció del cardenal Joan Josep Omella. El 2010, l'arcabisbe Lluís Martínez Sistac va fer la major part de la seva intervenció en català. Hem arribat així a un quart de set de la tarda, àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Continuen les cues de la punta a l'àrea de Barcelona i ara dues noves incidències. Hi ha hagut un accident a la C25, l'eix transversal, a l'altura de Santa Coloma de Farners en direcció Girona. La via es troba tallada completament a la circulació en aquesta direcció i 2 quilòmetres de cua, i en sentit contrari també un carril tallat i 1 quilòmetre de retenció. Per tant, molt de compte si esteu circulant per aquesta zona. A la resta, com us dèiem, cues habituals d'hora punta a l'àrea de Barcelona, a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, a C59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en sentit nord, a la C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel Nus de la Trinitat, també la C58 a l'altura de Savall Sud direcció Terrassa, i les rondes de Barcelona amb retencions d'hora punta en direcció Besòs, sobretot a Ronda de Dalt entre Pedralbes i Vallcarca i d'Horta a Canyelles, i Ronda Litoral entre Passeig de la Zona Franca i el Port a la Barceloneta de Sant Adrià

0: Santa Coloma, sentit Besòs i en direcció Llobregat entre Poble Nou i la Barceloneta. També aturats a l'extrem sud de la Gran Via, la C31 entre l'Hospitalet i Plaça Espanya en direcció d'entrada i a la banda nord de la C31, l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona Centre, direcció Barcelona. D'altra banda, es manté interrompuda la circulació de trens a la línia R2 sud de Rodalies entre Vilanova i la Geltrú i Cunit per l'atropellament d'una persona a l'estació de Cunit en un punt de pas no autoritzat, segons informen des de DIF. S'està fent servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps. Néstor Gómez.
2: Hem començat el mes de juny amb unes temperatures una miqueta més normalitzades. Hem deixat enrere les darreres jornades del mes de maig amb aquelles temperatures que van assolir divendres els 39,5 graus. Avui, la màxima més alta per començar el mes, 34 graus al Carràs, 34 graus a Lleida, 33 a Vinebre i 33 també a Balaguer. Unes temperatures que són superiors a les que són normals per aquestes dates, però no estan fora del que seria normal. El que sí que tenim avui són algunes tronades cap al sector extrem nord del Pallars Sobirà, àrees també d'Andorra o també de la Catalunya Nord, però en definitiva poqueta cosa. El cel predomina serè a gran part del país en una jornada que ha sigut prou tranquil·la i que també ho serà de cara a demà. Matí de dimarts amb algunes teranyines de núvols alts, cel variable a l'àrea del Pirineu i en canvi sí que demà a la tarda es complica una miqueta la cosa. Les tronades o les nuvolades creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, i es descarregaran a punts de com el Ripollès, la Garrotxa, l'Empordà, Osona i poden arribar també a l'Alt Berguedà. Tot això amb tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, i això també provocarà que les temperatures no pugin tant com avui, les més altes al voltant dels 33 graus a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: Més qüestions. El rebut de llum serà almenys 8 o 10 euros més car a partir d'aquest mes i del gas 4 o 5 euros. Això és perquè avui ha decaigut la rebaixa de l'IVA i d'altres impostos que el govern espanyol va decidir aplicar a aquests subministraments a causa de la guerra. L'executiu analitza ara què farà amb la reducció fiscal que beneficia els carburants i que en aquest cas es manté vigent fins al dia 30. L'executiu assegura que continua fent el seguiment de les mesures necessàries per pal·liar els efectes del conflicte i que, juntament amb els agents socials, decidirà què cal fer quan vencin les actuals a finals de mes. La que ja s'ha desactivat, però és, com dèiem, la rebaixa impositiva de l'electricitat i el gas que han mantingut els preus estables malgrat la guerra. L'organització de consumidors FACO lamenta el seu portaveu, Rubén Sánchez, considera que l'IVA de la llum hauria de ser reduït permanentment.
4: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
3: En el cas dels carburants, la guerra sí que ha disparat els preus, diu l'executiu. El govern espanyol assegura que sense la rebaixa d'impostos els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30%, que amb la reducció fiscal ho han fet menys de la meitat, i afegeix que això ha contribuït a moderar la inflació en prop d'un punt percentual. Ja fa mig any que va esclatar la crisi de la pesta porcina en Senglars de Collserola i el mercat de la carn de porc continua alterat per l'impacte de la malaltia, sobretot en les exportacions. El preu que marca la llotja de referència, la de Mercolleida, ha anat remuntant, però els ramaders encara perden diners i alhora preocupa el terreny que està guanyant països competidors com el Brasil. Lleida, Estela Busoms.
5: Unió de Pagesos parla de 243 milions a Catalunya i 900 milions de pèrdues al global de l'Estat. La cotització de Mercolleida no ha arribat encara als nivells previs a la crisi i és un 27% més baixa que fa un any. Els productors, mentrestant, resisteixen tirant d'estalvis. Rossend Saltiberi és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscart, el de Jarc.
6: A part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
7: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
5: Per això el que reclamen són línies de finançament bonificats. Segons el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés, s'espera que els preus pugin una mica més, animats pel turisme, però amb molta mesura perquè el context a Europa és de molta producció i consum estancat.
8: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
5: La indústria alerta que, si pugen els preus, serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata. Antoni Jové és el vicepresident de l'Associació Empresarial Càrnia en Àfric.
9: La cotització ara a Mercolleida està just a la ratlla. És a dir, pujar més és perdre mercat. perquè som cars.
5: Una bona notícia.

0: Més recent és que les Filipines tornen a comprar porc de l'Estat, però encara hi ha mercats importants tancats com el Japó i Mèxic. Els consumidors d'aquí la pesta porcina l'han notat més aviat poc. Els preus a botigues i supermercats són pràcticament els mateixos.
1: 3Cat Info.
2: Els bombers donen per controlar l'incendi forestal que s'ha originat aquesta tarda entre Girona i Sant Gregori, al Gironès. Les flames són de baixa intensitat i continuen treballant amb una dotzena de dotacions. Girona, Maria Rovira.
3: L'avís de l'incendi s'ha rebut cap a les 4 de la tarda i han treballat 12 dotacions terrestres i una d'aèria. Segons fonts dels bombers, a Sant Gregori s'ha pogut ancorar la cua de l'incendi situat entre Costa Bruta i la Riera Bullidors. L'equip de prevenció activa forestal treballa amb eines manuals al flanc esquerre i amb descàrregues al cap i al flanc dret. Ara s'hi continua encara fent feines amb les últimes descàrregues des del mitjà aeri.
2: I el Ministeri de Foment està eliminant diferents girs a l'esquerra en carreteres de l'Estat per millorar la seguretat viària. Es fan obres al Baix Camp i al Baix Penedès, però les actuacions han generat queixes d'alguns alcaldes i malestar entre els usuaris que han de fer diversos quilòmetres de més. Tarragona, Manel Sastre.
4: S'estan suprimint els girs a l'esquerra de la carretera N420 a les Borges del Camp, Riudoms i Botarell. En aquest punt es construirà una gran rotonda, però les supressions dels girs obligaran alguns conductors a fer entre 3 i 5 quilòmetres més en funció de la direcció que agafin. L'alcalde de les Borges, Joaquim Calatayud, reconeix molest però creu que prima la seguretat.
5: Haurem de fer una certa distància més, però que també entenc que amb el temps la gent s'acostumarà. En tot cas, tot això no hauria d'enfosquir el fet que es faci una rotonda aquí al cruce de les Borges, que era una zona molt perillosa i que hi havia accidents setmanalment.
4: També s'ha tancat el gir a l'esquerra d'accés al polígon industrial de Vallvei a la N340 al Baix Penedès. Aquí la mesura ha fet que una part del trànsit que vol anar cap a Barcelona passi per la trama urbana. L'alcalde creu que s'haurien de buscar opcions alternatives com una gran rotonda a prop de l'Hospital del Vendrell i per tots els sectors industrials. Carreteres de l'Estat avisa que la supressió d'aquests girs s'anirà fent a totes les carreteres amb més intensitat de trànsit per reduir la sinistralitat.
2: 3Cat Info. Una darrera informació abans dels esports. Els jocs als mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món. Catalunya lidera aquest mercat a l'Estat espanyol, impulsada per Barcelona, que s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació. Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, l'any passat la indústria global del videojoc va generar més de 167.000 milions d'euros. Més de la meitat, 91.000 milions, provenien dels jocs per a telèfons intel·ligents i tauletes. El president de King, Todd Green, ha destacat a la CN com els videojocs mòbils han deixat de ser un mercat secundari per convertir-se en un puntal del negoci.
6: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
2: Més de la meitat dels 722 milions d'euros que es van ingressar en els videojocs mòbils de l'Estat l'any passat, diu l'estudi, es van generar a Catalunya. I un dels grans centres del negoci de Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai Namco, Scopely o la mateixa King.
6: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. És un lloc on la gent vol viure i on vol traslladar-se. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
2: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults i que la mitjana d'edat és de 31 anys. 5 minuts i seran 6:45.
1: Esports.
2: Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. El possible fitxatge de Julián Álvarez per part del Barça sembla que es convertirà en el colabrot d'aquest estiu. Enrico Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, n'ha dit l'última avui, assegurant que el davanter argentí és jugador matalassé per aquesta temporada i per moltes més. Álvarez ja està concentrat amb la selecció argentina per participar al Mundial de Futbol, que començarà dijous de la setmana vinent, dia 11 de juny. A la concentració de la selecció espanyola, encara a Madrid, avui hem pogut sentir un dels nou catalans, Eric García, el polivalent jugador del Barça, creu que són un dels equips favorits del títol.
8: Bueno, yo creo que al final, por plantilla, por jugadores, tenemos un equipo muy bueno y yo tengo claro que si hacemos las cosas bien, pues obviamente tendremos muchas posibilidades, pero obviamente también hay selecciones con muy buenos jugadores.
7: La selecció espanyola ha fet avui un últim entrenament a les Roses abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq.
1: 3CAT Info.
7: Mentrestant, a l'Espanyol han començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. Amb les bones xifres que ha tingut el club blanc i blau,

0: amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats i amb 28.500 espectadors de mitjana per partit. Ara, la voluntat del club és consolidar aquestes xifres i, per això, els preus per la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol, a més, vol potenciar el seient lliure tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Mentrestant, el Barça femení, l'entrenador Pere Romeu, confirma que continuarà dues temporades més dirigint l'equip i demana que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En aquest sentit, diu que Marta Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo.
1: Sí, molt. Sí, sí, i tant, amb això estem, intentant, intentant fer tot el possible perquè aquesta futbolista continuï amb nosaltres. Sempre he apostat molt per ella, sempre m'ha agradat molt com a futbolista i ha acabat el tram final de temporada sent molt decisiva i molt determinant.
0: El Sant Andreu de la Primera Federació informa que avancen dins dels terminis previstos en la col·locació de la gespa natural al Camp Narcís Sala, tot i que assumeix que les primeres jornades com a locals de la temporada vinent s'hauran de jugar en un altre estadi per aquest motiu. I en clau internacional, l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, començarà la seva carrera d'entrenador al Gulf United dels Emirats Àrabs.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça visita el Valdepeñas a les 9 del vespre en el segon partit dels quarts de final. Un triomf blaugrana suposaria el passi a les semifinals. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
3: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga, ganamos 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final ahora hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que con ganas de hacer un buen partido y ganar.
0: Aquest Valdepeñas-Barça començarà a les 9 del vespre, dues hores abans, a les 7 del vespre. Nou enfrontament entre el Barça i l'Igualada en el segon partit del play-off de semifinals de l'Hockey Lliga masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en una eliminatòria que és el millor de 5. Marc Muntaner és el tècnic de l'Igualada.
4: A mi m'agrada molt més el format que fan a no sé quin esport ho fan, que és 1-1-1, és a dir, una casa, una fora, una casa, una fora, crec que és molt més just. En el nostre cas hem fet un punt menys que ells, només amb tota la lliga, per tant, crec que sortim bastant penalitzats al fet de jugar dos primers aquí, però bueno, el format és així, no hi ha cap queixa, vull dir, ja ho sabíem d'abans de començar, però sí, sí, la veritat és que ens agradaria doncs, jugar abans a casa.
0: Tant aquest Barça Igualada d'hoquei com el Valdepeñas Barça de futbol sala els podreu seguir en directe per Esport 3. En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que les catalanes Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, Mireia Benito i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Pel que fa al bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Beaufort, de 24 anys i 1,93 m. Prové del Saint-Chamond i ha tingut una mitjana de 8,9 punts i 4 assistències. El jugador fitxa per 3 anys. Pel que fa al tennis, tenim en marxa partits de vuitens de final del torneig de Roland Garros en els quadres individuals, concretament en el masculí. Matteo Berrettini domina l'argentí Cerúndolo per 2-7-0 i 2-1 al tercer set. També en joc l'Ogiel-Essim Tavilo, en aquest cas el canadenc ha guanyat el primer set per 6-3, perd en el segon per 3-4 abans, Kovoli s'ha classificat per la ronda de quarts de final. Pel que fa al quadre femení, avui juga el Sabalenka Osaka, que tancarà els vuitens de final. Abans, Kalinskaya, Schneider i Swalinska s'han classificat pels quarts de final.

0: Són 6:45 de la tarda, sou a 3 Cat Info, moment de fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant. Comencem, però, actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Es manté tallada la C25, l'eix transversal a Santa Coloma de Farners, direcció Girona, a causa d'un accident. Es fan desviaments, també un carril tallat en sentit contrari. A l'àrea de Barcelona, amb aturades habituals d'hora punta, destaquem les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, i les entrades per la C58 i la C33 des de Montcada.
0: 15 minuts i actualitzem la situació del trànsit. Mentrestant, us explicarem però que l'Iran suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Això ho assegura una agència oficial iraniana. El règim de Teheran amenaça de bloquejar també l'accés al Mar Roig amb el nou gir que deixa en pausa les negociacions. Les borses cauen i el preu del petroli s'ha tornat a disparar. També us parlarem de Salvador Illa, que avança la mobilització de més de 3.000 milions d'euros per agilitzar les obres d'equipaments estratègics com la L9 del metro de Barcelona.

0: col·laboració amb el món privat. El paquet també inclourà el desdoblament del ramal de la C-16 entre Berga i Bagà. Segons el president, la iniciativa permetrà retallar de 20 a 6 anys els treballs. La propera mitja hora, però, us parlarem d'altres qüestions, com per exemple que metges de tot Catalunya deixen de fer hores extres per denunciar la sobrecàrrega de feina i reclamar millores laborals. El CatSalut calcula que la protesta pot afectar prop d'un 20% de l'activitat diària i repercutir en les llistes d'espera. També l'ONG International Rescue Committee alerta que el brot d'Ebola té més magnitud i està més avançat del que suggereixen les dades oficials. Ho repassarem. I d'altra banda, a finals d'aquest any s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que porta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat a Barcelona.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts. Ricard, de què estem pendents?
2: De l'agenda esportiva d'avui dilluns. D'una banda, a les 7 del vespre, d'aquí a 28 minuts, mal comptats, el Barça rep l'Igualada, el segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en aquesta sèrie. El mateix resultat que té el Barça de Futbol Sala, que pot certificar aquesta nit a les 9 l'accés a les semifinals de la Lliga si guanya la pista del Valdepeñas.
0: I pel que fa al temps, aquests ruixats de la tarda al Pirineu ens acompanyaran fins a primera hora del vespre i aleshores desapareixeran. Demà el cel el tindrem una mica més blanquinós, amb nuvolades de tarda al Pirineu que descarregaran ruixats localment intensos. La calor el fluixarà una mica més. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 de la tarda, temps per repassar l'actualitat. En aquest cas, us parlem de l'Iran, que suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Així ho assegura l'agència iraniana Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària. El mitjà sosté que l'equip negociador al règim de Teheran deixa d'intercanviar missatges amb els Estats Units a través dels mediadors. L'Iran amenaça també d'ampliar el bloqueig al Mar Roig, clau per al comerç de gas i fuel, a través dels seus aliats houthis al Iemen. El preu del petroli s'ha tornat a disparar, ara al voltant d'un 6%, fins als $97 al barril de Brent. L'Iran acusa els Estats Units de lentitud en els esforços per a la pau i defensa que el Líban n'ha de ser part. Ismail Bagai és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
3: Vam enfatitzar i encara enfatitzem aquest punt, que l'alto el foc al Líban és una part inseparable de qualsevol alto el foc i de qualsevol acord final per posar fi a la guerra.
0: La nova postura de posar en pausa les negociacions amb els Estats Units es produeix en un context de tensió creixent entre els dos països que s'han seguit intercanviant atacs en les últimes hores. Washington ha assegurat avui que ha interceptat 2 míssils iranians que anaven dirigits contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait. Trump ha insistit que tancarà un acord que serà bo per a Washington i els seus socis.
1: 3CAT Info.
0: El president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat vol aliar-se amb el sector privat per retallar el calendari d'obres de desdoblament a la C-16, a la C-55, a la construcció de les estacions L9. Illa ho ha anunciat aquesta tarda al Cercle d'Economia, Palau de Congressos, Albert Prat.
4: Sí, Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant aquí a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
5: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula un model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions que necessitem en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
4: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
6: El control de lloguers pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
5: Vostè em diu, no, a curt termini prenen algunes mesures que no són adequades. Bueno, i què és el mig termini? És la manera que tenim de donar resposta a gent jove, formada, que està treballant i que no pot accedir a un habitatge. No? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
4: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Més qüestions. En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia ara de versió i assegura que no hi va haver cap operació per robar documentació compromesa per al Partit Popular a l'extresorer Luis Bárcenas. L'operació, que es va muntar per ordre d'Interior, afirma, era legal i tenia com a objectiu trobar la fortuna de Bárcenas oculta a l'estranger i també informació sobre tràfic d'armes que, segons ha dit davant del tribunal, podria implicar el rei emèrit. Madrid, Tania Tàpia.
7: Tot i les gravacions i les seves anotacions als diaris

0: personals, Villarejo exposa ara una nova tesi, nega que la Kitchen tingués per objectiu robar Bárcenas documentació sobre la caixa del PP i diu que era una operació legal per perseguir els diners que amagava fora i saber si tenia informació que comprometés la seguretat de l'Estat i que fins i tot implicaria el rei emèrit.
1: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
0: Inexculpat l'exministre i tota la resta d'acusats, fins i tot comissaris amb els que estaven en amistat. Però ha atacat l'expresident Mariano Rajoy perquè diu que es va enganyar tots.
1: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Villarejo ha reconegut que ell personalment va captar el xofer de Bárcenas com a confident, li pagava 2.000 euros al mes a càrrec dels fons reservats. Era una ordre dit que venia del director general de la policia, Ignacio Cosidó. Abans ha declarat el màxim responsable de la cúpula policial del moment, Eugenio Pino. En la mateixa línia van muntar, diu, una operació legal amb l'únic objectiu de resseguir el patrimoni ocult de Bárcenas.
2: Cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que montar un servicio. Nos pongamos como nos pongamos. Es decir, no buscábamos eso. Lo que intentábamos era el dinero.
0: Puntualment, també Alejo com Pino s'han referit a l'operació Catalunya, donant per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas. Villarejo diu que encara li deuen diners que va avançar per a pagar col·laboradors i Pino que la fiscalia li va oferir beneficis en aquest cas si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
3: Els directors dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz, quan David Sánchez va ocupar el càrrec de coordinador de les activitats, han assegurat que mantenien reunions periòdiques amb ell. En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, acusat de tràfic d'influències i prevaricació administrativa, la directora del Conservatori Professional, Yolanda Sánchez, ha detallat que quan el 2017 va sortir la plaça de coordinador, no era una de les prioritats dels directors, si bé ja havia estat ocupada prèviament. I ara hi ha una altra persona al capdavant. I ha sostingut que David Sánchez va fer la feina i s'hi reunien.
4: Depende del volumen de actividades. Pero sí, teníamos reuniones al mes, no sabría decir cuántas y a la semana, pero sí también en muchas ocasiones físicamente no era necesario y gestionabas por teléfono, correo electrónico.
3: L'exdirector del Conservatori Superior, Evaristo Valentí, ha aclarit que en el correu en què es referia com a El Hermanísimo no era perquè se sabés que se li adjudicaria la plaça, sinó perquè es rumorejava que hi optaria.
5: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaza.
3: Abans de la declaració dels testimonis, el tribunal ha decidit retirar un dels delictes de què s'acusa David Sánchez, en concret el d'acceptació d'anomenament il·legal, que l'ha considerat prescrit com va demanar la seva defensa.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Jornada de protestes també en l'àmbit sanitari. La majoria de metges d'una trentena de centres de tot el país han deixat de fer hores extres per tal d'evidenciar la sobrecàrrega de feina que pateixen. Més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha els hospitals més grans del país, com ara el de Bellvitge o el Vall d'Hebron de Barcelona o el Josep Trueta de Girona, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. A través d'aquesta iniciativa impulsada pel sindicat majoritari del sector, Metges de Catalunya, els facultatius d'aquests centres hospitalaris i també de diferents CAPs, deixaran de fer hores extres per evidenciar l'esgotament del col·lectiu i exigir millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya pot afectar fins a un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegurava a Matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
8: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
3: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya preparen noves mobilitzacions per a principis de juny. L'ONG International Rescue Committee alerta que el brot d'Ebola té més magnitud i està més avançat del que suggereixen les dades oficials. L'entitat assegura que el virus feia 3 mesos que s'estava contagiant quan a la meitat del mes de maig es van detectar els primers casos oficialment. L'ONG denuncia també que 4 de cada 5 casos no s'estan rastrejant. L'Organització Mundial de la Salut assegura que hi ha 906 casos sospitosos d'Ebola a la República Democràtica del Congo, entre els quals 223 morts que s'estan investigant. Els morts confirmats són 42. També s'han detectat casos confirmats a Uganda. El responsable de l'OMS té previst reunir-se avui amb el president del Congo. En paral·lel, la Unió Europea ha convocat per divendres una reunió telemàtica dels ministres de Sanitat dels 27 per discutir la preparació europea davant dels riscos del brot d'Ebola a l'Àfrica Central. I el primer ministre hongarès, Péter Magyar, comença el procés per destituir el president del país, Tamás Szulyok, per negar-se a dimitir. Avui, juntament amb la ministra de Justícia, han anat al Palau Presidencial per demanar-li per últim cop la renúncia, petició a la qual no ha accedit, com ja va anticipar ahir a través de les xarxes socials. El primer ministre ha anunciat que, gràcies a la majoria parlamentària que té, tirarà endavant una reforma constitucional per poder-lo fer fora, i no només a ell, sinó una purga més àmplia.
9: Puc dir que aquest procés durarà aproximadament un mes. Intentarem adoptar la legislació necessària el més aviat possible. I sí, es tracta d'eliminar tots els malfactors, tothom que va participar en aquesta col·locació de càrrecs del partit i, en lloc de contribuir a l'enfortiment de la democràcia i l'estat de dret hongaresos, va participar en el seu desmantellament per molts milions de florins.
3: Szulyok va ser nomenat per l'anterior cap de l'executiu, Viktor Orbán, i des que Magyar va guanyar les eleccions a l'abril va reclamar la seva marxa. També vol treure els presidents del Tribunal Constitucional i del Suprem. Curiosament, Szulyok, de perfil euroscèptic com Orbán, ha demanat a la Comissió de Venècia, un òrgan assessor del Consell d'Europa, que analitzi la situació.
6: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
3: 2 minuts i mig i seran 3:15 de la tarda, temps per a l'àrea de serveis, i una de les qüestions que analitzarem és la previsió meteorològica. Però abans us expliquem que el maig del 2026 ha estat el tercer mes de maig més calorós de la història de l'Observatori Fabra de Barcelona en els seus 113 anys de registres. L'episodi de calor de la segona quinzena de mes ha estat el factor determinant. En aquest període de temps hi ha hagut entre 5 i 6 dies seguits amb temperatures de fins a 35 graus a l'interior i nits tropicals a la costa. A Vinebre, la comarca de la Ribera d'Ebre, es va arribar als 39 graus i mig, a una temperatura mai registrada a Catalunya en un mes de maig. Un episodi que contrasta amb els primers 20 dies del mes, que van ser frescos i fins i tot amb nevades al Pirineu. Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Meteocat, destaca el contrast climàtic d'aquest mes de maig.
10: Hem quedat amb els últims 10 dies, que han estat realment molt càlids, però els primers 20 dies han estat frescos. Globalment, el mes de maig ha estat lleugerament per sobre de la mitjana, per tant, d'un grau, un grau i mig com a molt, a punts de la costa. Per tant, no ha estat el maig més càlid, perquè ha tingut aquest contrast molt fort entre una primera quinzena fresca i la segona més càlida.
3: Segons Prohom, les últimes dècades mostren una tendència clara cap a episodis de calor extrema cada cop més freqüents al maig i al juny.
11: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
11: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: El Gelocatil deixa de ser un medicament català. La farmacèutica barcelonina Ferrer s'ha venut la marca a la companyia francesa Cooper, així com la resta del negoci que tenia de medicaments sense recepta. En un comunicat, Cooper ha explicat que la compra del Gelocatil, la principal marca d'analgèsics a Espanya, era important per reforçar la seva posició en el sector. Ara fa 2 anys, la companyia francesa també va adquirir la cartera de medicaments sense recepta de Viatris, entre els quals hi havia el desinfectant Betadine. Segons Ferrer, la decisió de vendre el seu catàleg de marques sense recepta s'emmarca en la seva estratègia de focar localitzar-se en l'atenció especialitzada i les teràpies transformadores en malalties rares. Hem arribat així al temps de l'àrea de serveis. Són 6:45 de la tarda. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu continua sent l'eix transversal, la C25, que es manté tallat a Santa Coloma de Farners en direcció Girona per un accident amb un camió implicat. S'estan fent desviaments per la sortida 209 a Sant Hilari Sacalm. Això provoca retencions a tots dos punts, tant al punt del desviament com també al punt de l'accident. En sentit contrari, en canvi, ja s'han obert tots els carrils a la circulació. A l'àrea de Barcelona, amb cues habituals d'hora punta, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, al lateral la B30 a l'altura de Barberà del Vallès en direcció Tarragona, a Bellaterra direcció Girona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, autovia A2 amb lentitud a Cornellà en totes dues direccions, a causa d'obres aturats a la P7 a l'altura de Cambrils en direcció Barcelona, també cua a la C31 sud a l'altura de Vilanova i la Geltrú fins a Cubella.

0: Cubelles en tots dos sentits, però sobretot en direcció Cubelles, i d'altra banda la C-60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, i a les rondes de Barcelona, aturats a la ronda dalt entre Pedralbes i Sarrià, també a l'altura de Vallcarca, d'Horta Canyelles, sentit Besòs, també a l'accés al Nus de la Trinitat per enllaçar amb la ronda litoral, i a la mateixa ronda litoral entre passeig de la zona franca i el port, a l'altura de la Barceloneta i de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i de Vila Olímpica a la Barceloneta, direcció Llobregat. El transport públic, destaquem que s'ha restablert a la circulació de trens a l'R2 Sud de Rodalies, que estava interrompuda entre Cunit i Vilanova i la Geltrú per l'atropellament d'una persona a l'estació de Cunit. Els trens circulen amb retards mitjans de 30 minuts. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps. Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'aparició encara d'alguns ruixats al Pirineu, tal com ha passat a primera hora de la tarda cap a l'extrem nord del Pallars Sobirà, amb uns ruixats de poca importància, localment moderats, però són molt puntuals. Aquesta seria la tendència de cara a les properes hores. A la resta del país, ambient assolellat, amb unes temperatures càlides, però ni de bon tros, tan extremes com vàrem tenir a finals de la setmana passada, sobretot dijous i divendres. Avui les màximes han arribat als 34 graus, al Carràs també a Lleida o Balaguer, 33 graus. De cara a demà, tenim petites novetats. Ja per començar, no tindrem el cel tan blau, sinó que el tindrem més blanquinós des de primera hora del dia. Apareixeran els núvols de a partir del migdia i creixeran amb energia i descarregaran especialment a punts del Pirineu més oriental. Sectors del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona, poden tenir pluges que poden ser localment intenses i acompanyades de calamarsa durant la tarda. Tot això amb mestral a les Terres de l'Ebre, tramuntà a l'àrea de l'Empordà i amb unes temperatures que demà es desinflen una miqueta. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 26-28 graus a la Catalunya central. Recordem que fa un dies arribaven els 35 i en el cas de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre, que s'assoliran les més altes, no passaran dels 33 graus.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
3: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc de Badalona. Mentrestant, l'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. Badalona, David Àngela.
4: Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
5: Jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
4: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que al barri de Sant Roc hi ha veïns que viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
6: No podem pretendre, amb lleis de fa 10 anys, donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
4: En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut dos tirotejos que de moment els Mossos no han relacionat.
3: Mentrestant, els Mossos també investiguen un tiroteig a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants. La policia local de Tordera va iniciar la persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra el van seguir i van aturar el vehicle a Salrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferits per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia els relaciona amb un narcoassalt que hi hauria hagut minuts abans en una plantació de marihuana en un habitatge de Tordera. A finals d'aquest any s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que porta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat a Barcelona. Això permetrà reparar la canonada actual, que fa més de 20 anys que té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
7: L'obra, que va començar el gener de 2025, s'acabarà aquest any i entrarà en funcionament el primer trimestre del 2027. Així ho explicava la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la visita als treballs que es fa Tiana, Montcada i Reixac.
8: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
7: Durant la seva intervenció, la consellera ha dit que s'ha de ser molt curós amb l'aigua perquè, previsiblement, el canvi climàtic portarà nous temps de sequera.
8: Ara tenim aigua als embassaments per un parell d'estius, aquest i el següent. Però no ens podem despistar. A l'ACA, i a Tela també, ens diuen avui falta un dia menys per la propera sequera. Ningú entendria que d'aquí X anys, els que siguin, ens tornéssim a trobar la mateixa situació i no haguéssim fet tot el possible per deixar Catalunya més preparada per la següent sequera. I aquesta és una obra que ens ajuda amb eficiència, amb pèrdues. Sabíem que teníem pèrdues molt importants, sobretot a l'àmbit de Badalona, de Santa Coloma.
7: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat.
1: 3CAT Info.
3: En Posta ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional del patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre que es va perdre a començaments del segle XX en zones del País Valencià i l'Aragó sí que s'ha mantingut. En Posta, Jordi Barranca.
9: Fins a finals de juliol, cada dues setmanes es fan uns tallers aquí a la capital del Montsià per recuperar aquest cant tradicional. Els imparteix José Mi Sánchez, versador i dolçainer valencià. Els alumnes són sobretot versadors ebrencs experts. Això sí, amb versos de 5 síl·labes i no de 7, com molts ells estan acostumats.
10: Estem acostumats d'una manera, però bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres ens sortirem, però claro, hem de canviar una mica el xip.
11: Trobo que és un repte molt gran perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com és heptasil·làbic, les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
9: Però exactament com sonaria el fragment d'una aubada? Aquest n'és un i a més personalitzat.
12: El dial t'avisa que buscar és precís. Catalunya Ràdio, Ràdio del País.
9: L'objectiu és recuperar el cant aquest mes d'agost durant les festes d'Amposta.
3: El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López. Ens ho explica tot el Marc Garriga.
13: I may ask you a question. What is your worst fear?
14: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen aquesta nova adaptació del Cabo del Miedo i compten amb Bardem pel paper que van fer en el seu dia Robert Mitchum i Robert De Niro. L'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó, i comença a assetjar els seus advocats. Arriba a Apple TV divendres. També arriben dues sèries interessants. El Testigo, a Netflix, dijous, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare i que anys després s'ha d'enfrontar a la reobertura del cas, i Dear England, a Movistar Plus divendres, una minissèrie que ficciona l'etapa de Gareth Southgate al capdavant de la selecció anglesa de futbol. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena al streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix divendres, una comèdia romàntica previsible però amb encant, on Jennifer López interpreta l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que ella mateixa s'enamora d'un dels seus advocats.

0: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
1: Vols saber què passa al Parlament?
2: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
3: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
1: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
4: Podem dir que està en temps de descompte.
5: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
6: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
7: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
8: La prohibició de les compres especulatives
9: serà un estrepitoso fracaso de la izquierda.
1: Escolta l'Hemicicle.
0: S'aixeca la sessió.
1: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
10: D'aquí a 5 minuts arribarem a les 7 de la tarda.
1: Esports.
10: Ricard Isidro, bona tarda.
11: Bona tarda, Marc. El possible fitxatge de Julián Álvarez per part del Barça sembla que es convertirà en el colabrot de l'estiu. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, n'ha dit l'última aquest migdia, assegurant que el davanter argentí és jugador matar la ser per aquesta temporada i per moltes més. Mentrestant, Álvarez ja està concentrat amb la selecció argentina per participar al Mundial de Futbol, que començarà dijous de la setmana vinent, dia 11 de juny. A la concentració de la selecció espanyola, encara a Madrid, avui hem pogut sentir un dels 9 catalans convocats, Eric García, el polivalent jugador del Barça, creu que són un dels equips favorits al títol.
12: Bueno, yo creo que al final por plantilla, por jugadores, tenemos un equipo muy bueno y yo tengo claro que si hacemos las cosas bien, pues obviamente tendremos muchas posibilidades, pero obviamente también hay selecciones con muy buenos jugadores.
11: La selecció espanyola ha fet avui un últim entrenament a les Rozas abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq.
1: 3CAT Info.
11: Mentrestant, a l'Espanyol han començat avui la nova campanya d'abonaments de cara

0: a la temporada vinent. Amb les bones xifres que ha tingut el Club Blanquiblau, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats, hi ha 28.500 espectadors de mitjana per partit. La voluntat ara del club és consolidar aquestes xifres i per això els preus per la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi.
1: 3CAT Info.
0: El Barça femení, l'entrenador Pere Romeu confirma que continuarà dues temporades més dirigint l'equip. Ho explicava el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: Ara, temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
3: Què seran, dues temporades? Això més o menys està definit, com en aquesta primera etapa?
2: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
0: Romeu també demana que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En aquest sentit, confirma que Marta Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo. Encara en futbol, el navarrès Íñigo Pérez, que les dues últimes temporades ha ocupat la banqueta del Rayo Vallecano, dirigirà el Villarreal les tres pròximes temporades. El tècnic, de 38 anys, substitueix en el càrrec Marcelino García Toral. També en clau de mercat, el Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas, de l'Elx, fins al 2029. I paral·lelament, l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, començarà la seva carrera d'entrenador al Gulf United dels Emirats Àrabs.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça visita avui el Valdepeñas a les 9 del vespre en el segon partit dels quarts de final. Un triomf blaugranà suposaria el passi a les semifinals. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
4: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
0: Aquest partit començarà a les 9 del vespre, dues hores abans, i d'aquí a dos minuts començarà un nou enfrontament entre el Barça i l'Igualada en el segon partit del play-off de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en una eliminatòria al millor de 5. Sentim Ricard Taras, entrenador blaugrana.
5: Tornem a enfrontar l'Igualada, el segon partit. En l'anàlisi de vídeo, situacions que ja les havíem analitzat i que les hem patit, les corregirem. Mirarem què és el que ens ha anat bé per fer-los mal i crear més dificultats amb ells.
0: Tant aquest Barça-Igualada d'hoquei patins, que començarà, com dèiem, a les 7 del vespre, com també el Valdepeñas-Barça de futbol sala, els podreu seguir en directe per Esport 3. En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina, que es disputarà del 19 al 21 de juny, han anunciat que les caps de cartell seran la catalana Paula Blasi i la neerlandesa Marianne Vos. També hi participarà Mireia Benito. I prendran en aquesta nova edició de la Volta a Catalunya 22 equips. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Beaufort, de 24 anys i 1,93 m. Prové del Saint-Chamond francès i ha fet un promig de 8,9 punts i 4 assistències i signa per 3 anys. I en tenis tenia en marxa partits de vuitens de final del torneig de Roland Garros en els quadres individuals. Destacar la classificació de Flavio Cobolli pels quarts de final després de superar el nord-americà Sbaida. Ara Berrettini està dominant el seu partit davant Cerúndolo i Ossia Lassim el seu contra Tavilo. Més tard jugarà el Tiafoe Arnaldi. Al quadre femení destacar l'eliminació de Madison Keys.
1: 3CAT Info.
6: Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
7: Es manté tallada la C25, l'eix transversal de Santa Coloma de Farners, direcció Girona, per l'accident amb un camió implicat. Es fan desviaments per la sortida 209 a Sant Hilari Sacalm i a retencions a tots dos punts. El transport públic s'ha restablert a la circulació de trens de l'R2 Sud de Rodalies, que estava interrompuda entre Cunit i Vilanova i la Geltrú per un atropellament d'una persona. Els trens acumulen retards mitjans de 30 minuts.
6: I titular, Salvador Illa avança la mobilització de més de 3.000 milions d'euros per agilitzar les obres d'equipaments estratègics com la L9 del metro de Barcelona en col·laboració amb el món privat. El

0: Aquest també inclourà el desdoblament del ramal de la C-16 entre Berga i Bagà. Segons el president, la iniciativa permetrà retallar de 20 a 6 els anys de treballs. El popular Alberto Núñez Feijóo pressiona Junts i el PNB per treure Pedro Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Esquerra demana al president Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments del cas Leire, però el PSC no ho troba oportú ni necessari. El judici del cas Kitchen, l'excomissari Villarejo canvia de versió i assegura que ningú li va encarregar l'operació per espiar i robar material compromès pel PP. Segons ell, hi havia una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer Luis Bárcenas a l'estranger. La consellera d'Educació preveu un escenari caòtic si guanya el no a l'acord a què es va arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris. 90.000 mestres i professors voten des d'avui per decidir si l'accepten o el rebutgen, mentre la CGT i la Intersindical mantenen les vagues territorials d'aquesta setmana. La Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir davant la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià que ja entra en la quarta setmana. L'Iran suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi la nova ofensiva al Líban. La Guàrdia Revolucionària va més enllà i amenaça d'obrir nous fronts en la guerra a l'Orient Mitjà. L'exèrcit israelià ha ordenat l'evacuació dels suburbis del sud de Beirut i avisa que bombardejarà la zona si Hezbollah ataca les ciutats del nord d'Israel. Els rebuts de la llum i el gas s'encareixen a partir d'avui, deixen de tenir l'IVA i altres impostos rebaixats a causa de la guerra. El govern espanyol analitza què fa amb altres mesures d'aquest tipus, com la que beneficia els carburants, que està vigent fins al 30 de juny. I la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà Lleó 14, serà íntegrament en castellà. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte del dia 10 de juny i el català perd pes respecte a la missa que va oficiar el papa Benet XVI el 2010, també a la Sagrada Família. L'actual pontífex només parlarà en català a la salutació inicial.
1: Esports.
2: El Barça de Futbol Sala pot certificar aquesta nit l'accés a les semifinals de la Lliga si guanya la pista del Valdepeñas a les 9 del vespre, mentre que el Duguay Patins acaba de començar el seu partit contra l'Igualada del Palau Blaugrana al segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en els dos casos. A tot això, l'Espanyol ha començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent i ha tancat la temporada 2025-2026 amb les millors dades de la seva història, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats.
0: I pel que fa al temps, els ruixats de la tarda al Pirineu ens acompanyaran fins a primera hora del vespre i després desapareixeran. Demà el cel el tindrem més blanquinós, amb nuvolades de tarda al Pirineu que descarregaran ruixats localment intensos. La calor afluixarà encara una mica més.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat vol aliar-se amb el sector privat per retallar el calendari d'obres del desdoblament de la C-16, la C-55 o la construcció de les estacions de la línia 9 del metro. Salvador Illa ho ha anunciat aquesta tarda en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Ho ha seguit des del Palau de Congressos, l'Albert Prat.
3: Sí, Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant aquí a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
4: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula un model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions que necessitem en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
3: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
5: El control de lloguers pot

0: moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
1: Vostè em diu, no, a curt termini prenen algunes mesures que no són adequades. Bueno, i què és el mig termini? De la manera que tenim de donar resposta.

0: els governs català i espanyol.
1: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox per fer fora Pedro Sánchez i acabar convocant eleccions immediates. Alberto Núñez Feijóo augmenta la pressió justament avui, que fa 8 anys de la moció de censura contra Mariano Rajoy que va portar Sánchez a la Moncloa després de la condemna al PP per tenir una caixa B. Ens ho explica des de Madrid la Paula Brujats.
2: El líder del PP vol capgirar la situació i fomenta la possibilitat d'una altra moció de censura, aquest cop però només instrumental i per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo aprofita que Junts i el PNB també reclamen eleccions i avui a Telecinco els ha formalitzat la seva oferta, sumar-se a una moció per anar a eleccions immediatament.
3: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Pressió, però no presenta una moció que ara per ara perdria. L'oferta no ha tingut de moment cap efecte. Junts i el PNB es neguen a fer-se la foto amb PP i Vox, ni tampoc volen obrir-los la porta de la Moncloa, i el PSOE s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes estan convençuts que l'onada d'investigacions contra ells no és casualitat i la portaveu del partit Montse Mínguez culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
4: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura.
2: Sánchez ha reunit avui la direcció del partit a Ferraz. No hi ha hagut cap veu crítica amb la seva estratègia per resistir fins a l'estiu del 2027, però el PSOE té un mes infernal al davant. El més immediat seran nous detalls del cas Leire, de la suposada claveguera del partit per torpedinar causes judicials, ara que el jutge Pedraz ha aixecat una part del secret de sumari.
1: A tot plegat, el PSC intenta blindar-se de les investigacions judicials que esquitxen el PSOE i assegura que ja ha enviat tota la informació sobre la campanya electoral del 2024 a l'Audiència Nacional. El partit ha tornat a negar qualsevol irregularitat i descarta, ara com ara, que el president Salvador Illa comparegui al Parlament. Lluïsa Moret és la portaveu del PSC.
5: No ho creiem oportú, des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord. El PSC ha fet bé les coses. Hem respectat en tot moment la legislació electoral i hem actuat amb total transparència.
1: En canvi, Esquerra, que és un dels socis d'investidura del govern, vol que el president Salvador Illa doni explicacions al Parlament. La secretària general del partit, Elisenda Alemany, també ha reclamat a Pedro Sánchez que comparegui al Congrés immediatament.
6: La que està caient, Pedro Sánchez, no pot esperar un mes a donar explicacions. Per tant, exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez per donar les explicacions que es mereixen. Perquè el silenci només fa que alimentar més i més dubtes.
1: I encara en l'àmbit polític i judicial, en el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia ara de versió i assegura que no hi va haver cap operació per robar documentació compromesa pel PP a l'extresorer Luis Bárcenas. L'operació que es va muntar per ordre d'Interior, afirma, era legal i tenia com a objectiu trobar la fortuna de Bárcenas oculta a l'estranger i també informació sobre tràfic d'armes que, segons ha dit davant del tribunal, podria implicar el rei emèrit.
7: La obsessió que tenia era... ¿Hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
1: Villarejo, a més, ha atacat l'expresident Mariano Rajoy perquè diu que els va enganyar a tots.
7: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
1: Villarejo ha reconegut que ell personalment va captar el xofer de Bárcenas com a confident i que li pagava 2.000 euros al mes a càrrec de fons reservats. En una ordre diu que venia del director general de la policia, Ignacio Cosidó. Abans de Villarejo ha declarat el màxim responsable de la cúpula policial, Eugenio Pino, que també ha dit que van muntar una operació legal amb l'únic objectiu de resseguir el patrimoni ocult de Bárcenas. Tant Villarejo com Pino s'han referit a l'operació Catalunya puntualment, donant per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no, s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades tant laborals com del sistema educatiu.
0: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions

0: condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
1: La consulta impulsada per la USTEC ha començat avui a les 12 i es tancarà dijous a la mateixa hora. La poden respondre 90.000 mestres i professors. Hi ha dues respostes possibles, sí o no, però en aquest cas és un no condicionat amb el compromís de fer les vagues necessàries fins que s'acabi el curs i això suposaria també obrir la porta a una vaga indefinida. I mentrestant, al País Valencià, la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir davant la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià que ja entra en la seva quarta setmana. El vídeo que s'ha fet viral a les xarxes mostra com la gent corre cap a la professora, l'empeny per l'esquena i la fa caure a terra. La docent ha presentat una denúncia. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ja va qualificar ahir mateix els fets d'inacceptables i va anunciar una investigació per depurar responsabilitats. Per tant, avui protestes en l'àmbit educatiu, també en l'àmbit sanitari. Metges de tot Catalunya han deixat de fer hores extres per denunciar la sobrecàrrega de feina i reclamar millores laborals. Més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha hospitals com el de Bellvitge o el Vall d'Hebron de Barcelona, però també el Josep Trueta de Girona, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. És una iniciativa impulsada pel sindicat majoritari del sector Metges de Catalunya. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
2: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
1: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya pot afectar fins a un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegurava als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
3: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
1: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya prepara noves mobilitzacions per mitjans de juny.
4: 3CAT Info.
1: Obrim ara crònica internacional. L'Iran atura la comunicació amb els Estats Units a través de la mediació pakistanesa en senyal de protesta per la nova ofensiva militar d'Israel al Líban i a Gaza. L'agència de notícies iraniana Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària, informa que l'equip negociador de Teheran deixa d'intercanviar missatges amb Washington. Aquest nou pas posa més obstacles al diàleg entre els dos països per intentar allargar l'alto al foc, que ja estava en una situació fràgil després que l'Iran hagi anunciat que ha atacat una base nord-americana a Kuwait. L'atac és una resposta als bombardejos d'aquest cap de setmana per part dels Estats Units contra els objectius militars iranians. El president dels Estats Units, Donald Trump, a tot plegat, diu que no li consta que s'hagin suspès les converses amb l'Iran, però afegeix que el silenci pot ser una cosa bona. Trump ha parlat amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu en les últimes hores, segons informa la premsa israeliana, que de moment no dona més detalls sobre aquesta conversa. I a tot això, l'exèrcit israelià ha instat a l'evacuació dels suburbis del sud de Beirut i avisa que bombardejarà la zona si la milícia de Hezbollah continua atacant les ciutats del nord d'Israel. És un nou pas en l'ofensiva de Netanyahu al Líban, on, malgrat el teòric alto al foc, ahir va conquerir l'icònic castell de Beaufort per sobre del riu Litani i avui ha tornat a posar en el punt de mira la capital. Israel Katz és el ministre de Defensa israelià.
5: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats del nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
1: Ara passa un minut d'un quart de vuit. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Marilot García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu a la xarxa viària continua sent l'eix transversal de C25, que es manté tallat a Santa Coloma de Farners en direcció a Girona per un accident amb un camió implicat. Hi ha 2 quilòmetres de cua en aquest punt i també algunes retencions en sentit contrari. Hi ha desviaments per la sortida 209 a Sant Hilari Sacalm en direcció Girona. Aquí ja s'ha desfet la retenció que hi havia. A la resta s'està normalitzant ràpidament la circulació, però encara queden algunes aturades a la B30, lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en direcció Tarragona, a la C58, autopista del Vallès, a l'altura de Montcada, en direcció d'entrada a Barcelona, i a les rondes, la ronda de dalt, amb trams de lentitud entre Pedralbes i Sarrià, a l'altura de Vallcarca, d'Horta Canyelles, sentit Besòs, també a l'accés al Nus de la Trinitat, i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs, i a la Barceloneta, direcció Llobregat. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps. Previsió del Néstor Gómez.
7: Hem començat el mes de juny amb unes temperatures una miqueta més normalitzades. Hem deixat enrere les darreres jornades del mes de maig amb aquelles temperatures que van assolir divendres els 39,5 graus. Avui, la màxima més alta per començar el mes, 34 graus al Carràs, 34 graus a Lleida, 33 a Vinebre i 33 també a Balaguer. Unes temperatures que són superiors a les que són normals per aquestes dates, però no estan fora del que seria normal. El que sí que tenim avui són algunes tronades cap al sector extrem nord del Pallars Sobirà, àrees també d'Andorra o també de la Catalunya Nord, però en definitiva poqueta cosa. El cel predomina serè a gran part del país en una jornada que ha sigut prou tranquil·la i que també ho serà de cara a demà. Matí de dimarts amb algunes teranyines de núvols alts, cel variable a l'àrea del Pirineu i en canvi sí que demà a la tarda es complica una miqueta la cosa. Les tronades o les nuvolades creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental i es descarregaran a punts de com el Ripollès, la Garrotxa, a l'Empordà, a Osona i poden arribar també a l'Alt Berguedà. Tot això amb tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre i això també provocarà que les temperatures no pugin tant com avui, les més altes al voltant dels 33 graus a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: I per cert, que els bombers han donat per controlat l'incendi forestal que s'ha originat aquesta tarda entre Girona i Sant Gregori, al Gironès. Les flames són de baixa intensitat i encara hi continuen treballant amb una dotzena de dotacions. Més detalls des de Girona, Maria Rovira.
8: L'avís de l'incendi s'ha rebut cap a les 4 de la tarda i han treballat 12 dotacions terrestres i una d'aèria. Segons fonts dels bombers, a Sant Gregori s'ha pogut ancorar la cua de l'incendi situat entre Costa Bruta i la Riera Bullidors. L'equip de prevenció activa forestal treballa amb eines manuals al flanc esquerre i amb descàrregues al cap i al flanc dret. Ara s'hi continua encara fent feines amb les últimes descàrregues des del mitjà aeri.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El rebut de la llum serà almenys 8 o 10 euros més car a partir d'aquest mes i el del gas s'encarirà 4 o 5 euros. Això és perquè avui ha decaigut la rebaixa de l'IVA i d'altres impostos que el govern espanyol va decidir aplicar a aquests subministraments a causa de la guerra. L'executiu analitza ara què farà amb la reducció fiscal que beneficia els carburants i que en aquest cas es manté de moment vigent fins al dia 30 de juny. L'executiu assegura que continua fent el seguiment de les mesures necessàries per pal·liar els efectes del conflicte i que juntament amb els agents socials decidirà què cal fer quan vencin les actuals, que, com dèiem, és a finals d'aquest mes. La que ja s'ha desactivat és la rebaixa impositiva de l'electricitat i el gas, que han mantingut els preus estables malgrat la guerra. L'Organització de Consumidors Facua ho lamenta. El seu portaveu, Rubén Sánchez, considera que l'IVA de la llum hauria de ser reduït permanentment.
9: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
1: En el cas dels carburants, la guerra sí que ha disparat els preus, diu l'executiu. El govern espanyol assegura que sense la rebaixa d'impostos els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal ho han fet menys de la meitat. Afegeix també que això ha contribuït a moderar la inflació en prop d'un punt percentual. 10 minuts i seran 8:15 de la tarda. Us expliquem que la llengua catalana perd pes en la visita del Papa Lleó 14 de la setmana que ve. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte del dia 10 de juny i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família serà íntegrament en castellà. Bàsicament, el pontífex només parlarà en català en la salutació inicial abans de començar la missa, fet que contrasta amb la missa que va oficiar el Papa Benet XVI el 2010 quan va consagrar el temple i en què la llengua catalana va tenir més protagonisme. Segons els textos publicats avui, la nostra llengua se sentirà en dos moments puntuals d'aquesta missa, durant la lectura del primer evangeli, amb els càntics posteriors, i també durant la pregària del credo. En canvi, tant l'Eucaristia, que és el moment més important de l'ofici, com la resta de lectures i càntics seran en castellà o en llatí. El guió publicat avui encara

0: ara no recull l'homilia de Lleó XIV i no se sap amb quina llengua la farà, però tot fa pensar que serà en castellà o bé en anglès. Ara bé, l'altra incògnita sobre l'ús del català serà la intervenció del cardenal Joan Josep Omella. El 2010, l'arcabisbe Lluís Martínez Sistac va fer la major part de la seva intervenció en català.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc de Badalona. Mentrestant, l'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. Badalona, David Àngela.
2: Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
3: Jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
2: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que al barri de Sant Roc hi ha veïns que viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
4: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
2: En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut dos tirotejos que de moment els Mossos no han relacionat.
0: A més, els Mossos d'Esquadra també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants. I més coses. En més de la meitat dels accidents greus que hi ha a l'AP7 al seu pas per les comarques de Girona, hi ha un camió implicat. Això malgrat que aquest tipus de vehicles només representen una quarta part del trànsit. Girona, Clara Jordan.
5: Són algunes de les propostes que fa aquesta entitat per mirar d'alleugerir una mica la saturació de trànsit que hi ha en aquesta via. El president del RAC, Josep Mateu, lamenta que el govern espanyol no faci aquest plantejament.
6: Que la Generalitat demani a l'Estat que se'ls traspassi aquesta potestat, diguem, tal com s'ha fet en el País Basc, i que siguem nosaltres els que decidim aquí doncs, com gestionar doncs, el manteniment i com gestionar les inversions, etc. I si és un model de peatge o és un model de vinyeta, doncs, ho decidirem en funció del que creiem que sigui millor per la nostra economia i per al país.
5: Una altra dada preocupant de l'estudi és que en 4 de cada 10 accidents greus a les comarques de Girona hi ha una moto implicada. De nou, a la demarcació, el tram amb un índex més alt d'accidents és el de la carretera Coneix Caldes de Malavella i Llagostera. I els trams que acumulen més sinistres són l'encreuament de la C63 i la G680 a Lloret de Mar i l'encreuament de la C35 a Vidreres.
0: I les obres del soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat afronten la fase final amb la previsió que els treballs acabin el primer trimestre de l'any que ve. Al túnel s'estan acabant de muntar les vies i la catenària mentre avancen els treballs de la futura estació que donarà servei al nou traçat. Aquestes obres tenen un pressupost de 169 milions d'euros.
1: Esports.
0: Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Laia. Tenim en joc en hoquei patins el segon partit del play-off de semifinals de l'hoquei lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. I ara mateix, quan falten 12 minuts 24 segons per arribar al descans, domina l'equip igualadí per 0-1. Ha marcat el gol Marc González Rovirosa. Doncs aquest marcador que ara domina el conjunt de la noia, els blaugranes. Per la seva banda, van guanyar el primer partit en una eliminatòria que és el millor de 5.
1: 3CAT Info.
7: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça visita avui el Valdepeñas a les 9 del vespre en el segon partit dels quarts de final. Un triomf blaugrana suposaria el passi a les semifinals. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
8: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga, ganamos 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final ahora hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que vamos con ganas de hacer un buen partido y ganar.
7: Tant aquest Barça Igualada d'hoquei, que segueix amb el 0-1 favorable a l'Igualada, com el Valdepeñas Barça de Futbol Sala, els podreu seguir en directe per Esport 3.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
7: En futbol, el possible fitxatge de Julián Álvarez per part del Barça sembla que es convertirà en el colabrot de l'estiu. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, n'ha dit l'última aquest migdia, assegurant que el davanter argentí i jugador mata la C a tots els efectes per aquesta temporada i per moltes més. Álvarez ja està concentrat amb la selecció argentina per participar al Mundial de Futbol, que començarà dijous de la setmana vinent, dia 11 de juny. A la concentració de la selecció espanyola, encara a Madrid, avui hem pogut sentir un dels nou catalans, Eric García, el polivalent jugador del Barça, creu que són un dels equips favorits del títol.
9: Bueno, yo creo que al final, por plantilla, por jugadores, tenemos un equipo muy bueno. Y yo tengo claro que si hacemos las cosas bien, pues obviamente tendremos muchas posibilidades, pero obviamente también hay selecciones con muy buenos jugadores.
7: La selecció espanyola ha fet avui un últim entrenament a les Roses abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq.
1: 3CAT Info.
7: Mentrestant, a l'Espanyol han començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. Amb les bones xifres que han tingut aquest últim any, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats, i amb 28.500 espectadors de mitjana per partit, ara la voluntat del club és consolidar aquestes xifres i per això els preus per la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar d'altra banda, el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. El Barça femení, l'entrenador Pere Romeu, confirma que continuarà dues temporades més dirigint l'equip i demana que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En aquest sentit, diu que Marta Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo.
10: Sí, molt. Sí, i tant. Amb això estem. Intentant fer tot el possible perquè aquesta futbolista continuï amb nosaltres. Sempre he apostat molt per ella, sempre m'ha agradat molt com a futbolista i ha acabat el tram final de temporada sent molt decisiva i molt determinant.
7: Encara en futbol, el Sant Andreu de la Primera Federació informa que avancen dins dels terminis previstos en la col·locació de la gespa natural al Camp Narcís Sala, tot i que assumeix que les primeres jornades com a locals de la temporada vinent s'hauran de jugar en un altre estadi per aquest motiu. I en clau internacional, l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, començarà la seva carrera d'entrenador al Gulf United dels Emirats Àrabs.
1: 3CAT Info.
7: Més coses en ciclisme. Els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar la participació d'una altra catalana, la Mireia Benito. La Volta Femenina es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. En bàsquet, el Manresa ha anunciat que el primer fitxatge de cara a la temporada vinent es tracta de l'ase francès Lucas Beaufort, de 24 anys, i 1,93 m. Prové del Saint-Chamond i ha fet un promig de 8,9 punts i 4 assistències. El jugador signa per 3 temporades amb l'equip del Bages. I en tennis tenim en marxa encara alguns partits de vuitens de final dels quadres individuals. El quadre femení és a punt de començar el Sabalenka Osaka. Abans ja hem tingut la classificació de Kalinskaya i Swalinska, en canvi, eliminació de Madison Keys com a més destacada. El quadre masculí, classificacions de Cobol i Bertini, Josier Aliassime.

0: Ara són 8:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora estem destacant que Salvador Illa avança la mobilització de més de 3.000 milions d'euros per agilitzar les obres d'equipaments estratègics com la línia 9 del metro de Barcelona en col·laboració amb el món privat. El paquet també inclourà el desdoblament del ramal de la C-16 entre Berga i Bagà. Segons el president, la iniciativa permetrà escurçar 14 anys aquestes obres. I el popular Alberto Núñez Feijóo pressiona Junts i el PNB per treure Pedro Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés i convocar a accions immediates. Esquerra demana al president Salvador Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments del cas Leire, però el PSC no ho troba oportú ni tampoc necessari. I des d'ara i fins a les 8 també us explicarem que l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova planta pediàtrica, oncològica i dermatologia. S'hi han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar un espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants que estan malalts. I abans d'arribar a les 8 del vespre, repassarem les principals estrenes que arriben aquesta setmana a les plataformes de streaming. Destaca El Cabo del Miedo, ara en format sèrie i protagonitzada per Javier Bardem.

0: I en esports, què destacarem, Ricard?
1: Mira, que ara mateix tenim en joc el partit d'hoquei patins entre el Barça i l'Igualada, el segon partit de semifinals de l'hoquei lliga masculina, a 7 minuts 42 segons per arribar al descans. Domina l'equip de la Noia per 0-1, que d'aquesta manera igualaria la sèrie de semifinals. I el Barça Futbol Sala pot certificar aquesta nit l'accés a les semifinals de la lliga si guanya la pista al Valdepeñas a les 9 del vespre. Els blaugranes dominen també per 1-0.
0: I pel que fa al temps, els ruixats de la tarda al Pirineu ens acompanyaran fins a primera hora del vespre i després desapareixeran. Demà el cel el tindrem més blanquinós, amb nuvolades de tarda al Pirineu que descarregaran ruixats localment intensos. La calor afluixarà encara una mica més. Ara passen 2 minuts de 8:15.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I com dèiem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia un pla per accelerar les obres en grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per avançar el calendari de treballs del desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà i també la construcció de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona, entre d'altres. Segons Illa, el mecanisme permetrà executar les feines projectades a 20 anys vista en només 6 anys. Ho ha dit a la inauguració de les jornades que organitza el Cercle d'Economia.
3: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula el model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
0: El govern reservarà 3.300 milions d'euros per poder-ho impulsar. El Cercle ha aplaudit aquesta iniciativa, però, en canvi, ha xocat amb el cap de l'executiu per les polítiques d'habitatge. La seva presidenta, Teresa García Milà, l'ha advertit que intervenir al mercat del lloguer és contraproduent a llarg termini. Illa ha defensat igualment aquesta mesura.
4: El control de lloguers pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
3: I què és el mig termini? És la manera que tenim de donar resposta a gent jove, formada, que està treballant i que no pot accedir a un habitatge. No? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
0: El president de la Generalitat també ha fet una defensa aferrissada del nou model de finançament autonòmic. I sobre això, precisament avui, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat autònoma. Vol que les trobades bilaterals siguin àgils i tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El govern espanyol treballa per aprovar al Consell de Ministres el nou sistema de repartiment de recursos abans de les vacances d'estiu. L'objectiu és que el Congrés el validi definitivament a finals d'aquest any i que pugui entrar en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros extres per les comunitats. I l'aeroport de Barcelona es planteja enllaçar la capital catalana directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es vol aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. En el Pla Estratègic pel 2030, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona, integrat per l'Ajuntament, la Generalitat, la Cambra de Comerç i AENA, vol fomentar companyies i destinacions del valor afegit i que ajudin a reduir la massificació turística a Barcelona. Manel Nadal és el president d'aquest comitè.
5: S'ha d'augmentar la qualitat, i el nombre de turistes a Barcelona ja ha arribat a un nivell de saturació, hi ha una pressió molt important ciutadana per aquesta qüestió, per tant, hem de buscar vols de qualitat, vols estratègics, turisme de negocis, de congressos, d'empreses que es vulguin situar aquí a Barcelona. No? Per tant, no incrementar la quantitat, sinó sobretot augmentar la qualitat.
0: Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox per fer fora Pedro Sánchez i acabar convocant eleccions immediates. Alberto Núñez Feijóo augmenta la pressió justament avui, que fa 8 anys de la moció de censura contra Mariano Rajoy. Madrid, Paula Brujats.
6: El líder del PP vol capgirar la situació i fomenta la possibilitat d'una altra moció de censura, aquest cop però només instrumental i per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo aprofita que Junts i el PNB també reclamen eleccions i avui a Telecinco els ha formalitzat la seva oferta, sumar-se a una moció per anar a eleccions immediatament.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria

0: electoral no se necessita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Pressió, però no presenta una moció que ara per ara perdria. L'oferta no ha tingut de moment cap efecte. Junts i el PNB es neguen a fer-se la foto amb PP i Vox, ni tampoc volen obrir-los la porta de la Moncloa, i el PSOE s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes estan convençuts que l'onada d'investigacions contra ells no és casualitat, i la portaveu del partit Montse Mínguez culpa Feijó d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
2: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura.
1: Sánchez ha reunit avui la direcció del partit a Ferraz. No hi ha hagut cap veu crítica amb la seva estratègia per resistir fins a l'estiu del 2027, però el PSOE té un mes infernal al davant. El més immediat seran nous detalls del cas Leire, de la suposada claveguera del partit per torpedinar causes judicials, ara que el jutge Pedraz ha aixecat una part del secret de sumari.
3: Això que ara deia la Paula, el jutge Santiago Pedraz ha ordenat aixecar el secret de sumari de les investigacions principals del cas Leire. És la investigació de la suposada trama que tindria origen dins del PSOE per obstaculitzar processos judicials oberts contra els socialistes i contra el govern espanyol. I sobre les investigacions judicials que envolten el nucli de Pedro Sánchez, José María Aznar s'assuma a la idea de fer una moció de censura instrumental per fer fora Sánchez de la Moncloa i convocar eleccions immediatament. L'expresident espanyol s'ha referit als casos de corrupció que esquitxen al PSOE i ha fet una crida a la ciutadania per aconseguir un canvi de govern.
4: No puede ser que una banda de incompetentes y corruptos vivan a costa de millones de ciudadanos honrados. Eso no puede ser.
3: Més coses als directors dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz, quan David Sánchez va ocupar el càrrec de coordinador de les activitats, han assegurat que mantenien reunions periòdiques amb ell. En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, acusat de tràfic d'influències i de prevaricació administrativa, la directora del Conservatori Professional, Yolanda Sánchez, ha detallat que quan el 2017 va sortir la plaça de coordinador, no era una de les prioritats dels directors, si bé ja havia estat ocupada prèviament i ara hi ha una altra persona al capdavant. Ha sostingut també que David Sánchez va fer la feina i que s'hi reunien.
5: Depende del volumen de actividades, pero sí, teníamos relaciones, o sea, reuniones al mes, no sabría decir cuántas y a la semana, pero sí también en muchas ocasiones físicamente no era necesario y gestionabas por teléfono, correo electrónico.
3: L'exdirector del Conservatori Superior, Evaristo Valentí, ha aclarit que en el correu en què s'hi referia com l'hermaníssimo no era perquè sabés que se li adjudicaria la plaça, sinó perquè es rumorejava que hi optaria.
6: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
3: Abans de la declaració dels testimonis, el tribunal ha decidit retirar un dels delictes de què s'acusa David Sánchez, en concret el d'acceptació de nomenament il·legal, que l'ha considerat prescrit, com va demanar la seva defensa. I l'Audiència Nacional imputa l'excap de l'UDEF, de la Policia Nacional, José Manuel García Catalán, i un agent del cos per la presumpta guerra bruta contra Podem durant el govern de Mariano Rajoy. El jutge Santiago Pedraz admet a tràmit la querella de l'exlíder del partit, Pablo Iglesias, i cita a declarar García Catalán i l'altre policia imputat el dijous 25 de juny al matí. Els interrogarà sobre les investigacions a càrrecs de Podem que hauria fet la cúpula del Ministeri de l'Interior al marge de la llei.
7: 3CAT Info.
3: L'Hospital de la Vall d'Hebron té des d'avui una nova planta pediàtrica d'oncologia i hematologia, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable pels acompanyants. La planta d'oncologia hematològica compta amb una gran terrassa i també amb espais d'oci amb sales diferenciades en funció de la situació mèdica dels pacients, on fins i tot es pot jugar a la PlayStation, tot seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè recordem que són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
8: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les àrees, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: Una de les pacients que ha estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i que està ingressada amb la seva família.
7: Llevo aquí desde el 8 de enero, pinto, dibujo, juego.

0: Recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
1: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Entonces intentamos eso, que dentro de lo que es la estancia que estamos aquí no sea tan aburrida ni tan amargada.
2: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants que estan malalts. I el Helocatil deixa de ser un medicament català. La farmacèutica barcelonina Ferrer s'ha venut la marca a la companyia francesa Cooper, així com la resta del negoci que tenia de medicaments sense recepta. En un comunicat, Cooper ha explicat que la compra del Helocatil, que és la principal marca d'analgèsics a Espanya, era important per reforçar la seva posició en el sector. Ara fa 2 anys, la companyia francesa també va adquirir la cartera de medicaments sense recepta de Viatris, entre els quals hi havia el desinfectant Betadine. Segons Ferrer, la decisió de vendre el seu catàleg de marques sense recepta s'enmarca en la seva estratègia de focalitzar-se en l'atenció especialitzada i les teràpies transformadores en malalties rares. 3CAT Info. 3CAT Info. La Plataforma en Defensa de l'Ebre reclama que es concreti un pla per mobilitzar sediments i que es blindi la dotació d'aigua als regants del Delta. Les peticions formen part del paquet d'al·legacions a la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre. Tarragona, Ricard Boigas.
3: La PDE, conjuntament amb els col·lectius que formen part de la xarxa Cuenca Azul, han presentat prop d'una vintena d'al·legacions a la revisió del Pla Hidrològic que regirà el riu Ebre entre el 2027 i el 2033. La portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Susana Vella, insisteix en la mobilització de sediments per evitar la desaparició del Delta, perquè l'estratègia que planteja la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no ha servit, segons diu, per moure ni un gra de sorra.
4: Aquesta estratègia HISDE considerem una mica que és com una estafa, perquè a més, quan mirem en què es dediquen els diners, pràcticament en mesures reals que servisquen per a aportar sediments al Delta, no n'hi ha cap de pràctica.
3: També demanen que es garanteixi la dotació d'aigua als regants del Delta i que reverteixi el transvasament de l'aigua del pantà de Siurana al de Riu de Canyes.
2: I s'avança la temporada de caça del senglar a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat. Ja es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius, Maria Rovira.
5: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny, ja es podrà fer. I els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any. Ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Josep Maria López.
6: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
5: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 per quilòmetre quadrat.
2: Ara són 7:45, obrim l'àrea de serveis. Sàpiguem com se circula a aquesta hora per carreteres i autopistes. Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs amb una nova incidència, tot i que en general se circula ja força bé a les carreteres i autopistes catalanes. Hi ha un autobús avariat a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, direcció Castelldefels. Es troba situat al voral, però provoca aproximadament 1 quilòmetre de cua. També retencions puntuals ara a la C25, l'eix transversal, a Santa Coloma de Farners, en direcció Girona, on s'estan fent desviaments per la sortida 209 a l'altura de Sant Hilari Sacalm per l'accident amb un camió implicat. Queda, com us dèiem, 1 quilòmetre de cua aproximadament. A l'àrea de Barcelona ja amb poques complicacions, queda això sí lentitud a la Ronda de Dalt a l'altura de Vallcarca i també fins a la Vall d'Hebron en direcció al Nus de la Trinitat, mentre que la resta dels accessos a Barcelona la circulació ja pràcticament normalitzada. El transport públic encara s'arrossega en retards als trens de la línia R2 Sud de Rodalies a causa de l'atropellament d'una persona aquesta tarda a l'estació de Cunit, que ha mantingut la via tallada durant hores. Encara hi ha retards mitjans d'uns 30 minuts. I també s'arrosseguen retards d'uns 20 minuts a les línies R1 i R4 de Rodalies. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps. Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
8: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'aparició encara d'alguns ruixats al Pirineu.

0: Neutral, com ha passat a primera hora de la tarda cap a l'extrem nord del Pallars Sobirà, amb uns ruixats de poca importància, localment moderats, però són molt puntuals. Aquesta seria la tendència de cara a les properes hores. A la resta del país, ambient assolellat, amb unes temperatures càlides, però ni de bon tros, tan extremes com vàrem tenir a finals de la setmana passada, sobretot dijous i divendres. Avui les màximes han arribat als 34 graus, al Carràs, també a Lleida o Balaguer, 33 graus. De cara a demà, tenim petites novetats. Ja per començar, no tindrem el cel tan blau, sinó que el tindrem més blanquinós des de primera hora del dia. Apareixeran els núvols a partir del migdia i creixeran amb energia i descarregaran especialment a punts del Pirineu més oriental. Sectors del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona, poden tenir pluges que poden ser localment intenses i acompanyades de calamarsa durant la tarda. Tot això amb mestral a les Terres de l'Ebre, tramuntant a l'àrea de l'Empordà i amb unes temperatures que demà es desinflen una miqueta. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 26-28 graus a la Catalunya central. Recordem que fa uns dies arribaven els 35 i en el cas de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre, que s'assoliran les més altes, no passaran dels 33 graus.
1: Tresca Info.
2: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
3: Era alt, força prim...
4: Necessitava més corpulència.
2: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
4: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
5: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
2: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Info.
6: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del vespre. El maig del 2026 ha estat el tercer mes de maig més calorós de la història de l'Observatori Fabra de Barcelona en els seus 113 anys de registres. L'episodi de calor de la segona quinzena de mes ha estat el factor determinant. En aquest període de temps hi ha hagut entre 5 i 6 dies seguits amb temperatures de fins a 35 graus a l'interior i també nits tropicals a la costa. A Vinebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre, es va arribar als 39 graus i mig, una temperatura mai registrada a Catalunya en un mes de maig. Un episodi que contrasta amb els primers 20 dies del mes, que van ser frescos i fins i tot amb nevades al Pirineu. Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Meteocat, destaca el contrast climàtic d'aquest mes de maig.
7: Hem quedat amb els últims 10 dies, que han estat realment molt càlids, però els primers 20 dies han estat frescos. Globalment, el mes de maig ha estat lleugerament per sobre de la mitjana, per tant, d'un grau, un grau i mig com a molt, a punts de la costa. Per tant, no ha estat el maig més càlid, perquè ha tingut aquest contrast molt fort entre una primera quinzena fresca i la segona més càlida.
6: Segons Prohom, les últimes dècades mostren una tendència clara cap a episodis de calor extrema cada cop més freqüents al maig i també al juny. I els agents rurals preparen ja un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i també les capacitats d'evacuació abans de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Tarragona, Manel Sastre.
8: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja parteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
9: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
8: Mur ho ha explicat durant la presentació del Pla Estratègic del Cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.
1: Trescat Info. Trescat Info.
6: L'escriptora Siri Husbet fa una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable a Històries de fantasmes, on parla dels 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Un llibre honest i ple de bellesa en què l'autora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència.
10: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
6: L'autora, que té un vessant científic, també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
10: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
6: Un llibre que diu que li ha servit per reconstruir el que ja no existeix, la idea de nosaltres, i que també es pregunta què és un final feliç.
10: A mi em fa la sensació, molt dins meu, que tot i que jo estic fent un dol pel meu marit i estaré trist, em sembla, fins al dia que jo em mori, també em sento molt feliç que ens vam tenir durant tantíssim temps. No ens vam avorrir ni un minut, sempre ho vam passar la mar de bé. I en aquest sentit, quina sort vam tenir.
6: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. Són fragments de l'entrevista que li ha fet l'Agnès Marquès i que podreu escoltar íntegra avui al Catalunya Nit.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López, Marc Garriga.
11: Let me ask you a question. What is your worst fear?
12: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen aquesta nova adaptació del Cabo del Miedo i compten amb Bardem pel paper que van fer en el seu dia Robert Mitchum i Robert De Niro. L'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó, i comença a assetjar els seus advocats. Arriba a Apple TV divendres. També arriben dues sèries interessants. El Testigo, a Netflix, dijous, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare i que anys després s'ha d'enfrontar a la reobertura del cas, i Dear England, a Movistar Plus divendres, una minissèrie que ficciona l'etapa de Gareth Southgate al capdavant de la selecció anglesa de futbol. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena al streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix divendres, una comèdia romàntica previsible però amb encant, on Jennifer López interpreta l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que ella mateixa s'enamora d'un dels seus advocats.

0: 5 minuts i les 8.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda, Anau.
2: Bona tarda, Laia. Tenim en joc en hoquei patins el segon partit del play-off de semifinals de l'hoquei lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. Un enfrontament que ara mateix es troba al descans i que domina l'Igualada per 0-1. Si el partit finalitzés així, la sèrie quedaria empatada a 1. El Barça va guanyar el primer partit i es tracta d'una eliminatòria al millor de 5. Recordem que els dos següents partits, el tercer i el quart, si s'haguessin de jugar, es disputarien a Igualada.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça visita el Valdepeñas a les 9 del vespre en el segon partit dels quarts de final. Un triomf blaugrana suposaria el passi a les semifinals. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
3: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
2: Tant aquest Barça-Igualada d'hoquei patins que està en joc i que està guanyant l'Igualada per 0-1, com el Valdepeñas-Barça de Futbol Sala, que començarà a les 9, els podreu seguir en directe per Esport 3.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: I pel que fa al futbol, el possible fitxatge de Julián Álvarez per part del Barça sembla que es convertirà en el colabrot de l'estiu. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, n'ha dit l'última assegurant que el davanter argentí és jugador matalasser per aquesta temporada i per moltes més. Álvarez ja està concentrat amb la selecció argentina per participar al Mundial de Futbol que començarà dijous de la setmana vinent, dia 11 de juny.

0: A la concentració de la selecció espanyola, encara a Madrid, avui hem pogut sentir un dels nou catalans, Eric García. El polivalent jugador del Barça creu que són un dels equips favorits al títol.
1: Bueno, yo creo que al final, por plantilla, por jugadores, tenemos un equipo muy bueno. Y yo tengo claro que si hacemos las cosas bien, pues obviamente tendremos muchas posibilidades, pero obviamente también hay selecciones con muy buenos jugadores.
0: La selecció espanyola ha fet avui un últim entrenament a les Roses abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq.
2: 3CAT Info.
0: Mentrestant, a l'Espanyol han començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. Amb les bones xifres que ha tingut l'actual, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats, i amb 28.500 espectadors de mitjana per partit, ara la voluntat del Club Blanquiblau és consolidar aquestes xifres i per això els preus per la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Mentrestant, el Barça femení, l'entrenador Pere Romeu, confirma que continuarà dues temporades més dirigint l'equip. Ho explicava el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
4: Que seran dues temporades? Això més o menys està definit, com aquesta primera etapa?
3: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
0: Romeu també demana que el club fitxi per mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes, sobretot en defensa. En aquest sentit, confirma que Marta Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo. També en futbol, el Sant Andreu de la Primera Federació informa que avancen dins els terminis previstos en la col·locació de la gespa natural al Camp Narcís Sala, tot i que assumeix que les primeres jornades com a locals de la temporada vinent s'hauran de jugar en un altre estadi per aquest motiu. En clau internacional, l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, començarà la seva carrera d'entrenador al Gulf United dels Emirats Àrabs, que el navarrès Íñigo Pérez, que les dues últimes temporades ha ocupat la banqueta del Rayo Vallecano, dirigirà el Villarreal als tres pròxims cursos. El tècnic, de 38 anys, substitueix en el càrrec Marcelino García Toral. També en clau de mercat, el Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas de l'Elx fins al 2029.
2: 3CAT Info.
0: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar, però, la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Pel que fa al bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Beaufort, de 24 anys i 1,93 m. Prové del Saint-Chamond i ha fet una mitjana de 8,9 punts i 4 assistències i signa contracte per 3 temporades. I en tennis, en marxa l'últim partit de vuitens de final del quadre masculí. S'enfronta amb Francesc Tiafoe, Matteo Arnaldi, domina l'italià per un joc a dos al primer set. Abans han certificat la classificació pels quarts Fabio Covoli, Matteo Berrettini i Félix Auger-Aliassime. El quadre femení, en uns minuts començarà l'Arina Sabalenka, Naomi Osaka, a classificació de Kalinskaya. En canvi, Madison Keys ha quedat eliminada.
2: 3CAT Info.
5: Són les 8, bona tarda. El popular Alberto Núñez Feijóo pressiona Junts i el PNB per treure Pedro Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Esquerra demana al president Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments del cas Leire, però el PSC no ho troba oportú ni necessari. Al judici del cas Kitchen, l'excomissari Villarejo canvia de versió i assegura que ningú li va encarregar l'operació per espiar i robar material compromès per al Partit Popular. Segons ell, hi havia una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. Salvador Illa avança la mobilització de més de 3.000 milions d'euros per agilitzar les obres d'equipaments estratègics com la L9 del metro de Barcelona. En col·laboració amb el món privat, el paquet també inclourà el desdoblament del ramal de la C-16 entre Berga i Bagà. Segons el president, la iniciativa permetrà retallar de 20 a 6 anys de treball. La consellera d'Educació preveu un escenari caòtic si guanya el no a l'acord amb què es va arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris. 90.000 mestres i professors voten des d'avui que hi poden decidir si accepten o no aquest preacord, mentre CGT i la sindical mantenen les vagues territorials aquesta setmana. La Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir davant de la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià, que ja entra en la quarta setmana. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà Lleó XIV serà íntegrament en castellà. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte del dia 10 de juny i el català perd pes respecte a la missa que va oficiar el papa Benet XVI el 2010 també a la Sagrada Família. L'actual pontífex només parlarà en català en la salutació inicial. Donald Trump refreda l'escalada militar israeliana al Líban. Després de parlar amb Benjamin Netanyahu, el president dels Estats Units afirma que Israel no enviarà tropes a Beirut. Trump també diu que ha parlat amb Hezbollah i que li asseguren que aturaran els atacs contra Israel. El mandatari de la Casa Blanca desmenteix que les converses amb l'Iran estiguin aturades i diu que van a molt bon ritme. I Siri Husbet presenta a Barcelona Històries de Fantasmes, una reflexió sobre el dol on parla de la seva llarga relació amb Paul Auster, que va morir fa 2 anys d'un càncer. L'escriptora nord-americana diu al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que els dos sempre tenien clar el tema de la mort i que en parlaven obertament.
2: Esports.
0: En joc en hoquei patins, el Barça Igualada, el segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina. 22 minuts per arribar al final del partit. Domina l'Igualada per 0-1. El Barça Futbol Sala, per la seva banda, pot certificar aquesta nit l'accés a les semifinals de la Lliga si guanya la pista del Valdepeñas a les 9 del vespre. Els blaugranes dominen per 1-0. I en futbol, l'Espanyol ha començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent i ha tancat l'actual amb les millors dades de la seva història, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats.
5: El temps de dimarts serà el típic de juny, amb sol, teranyines de núvols prims i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos entre el Ripollès i l'Alt Empordà. La calor afluixarà, però no desapareixerà. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
5: Ara passen 3 minuts i mig de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox per fer fora Pedro Sánchez i acabar convocant eleccions immediates. Alberto Núñez Feijóo augmenta la pressió justament avui, que fa 8 anys de la moció de censura contra Mariano Rajoy que va portar Sánchez a la Moncloa i després de la condemna del PP per tenir una caixa B. Madrid, Paula Brujats.
6: El líder del PP vol capgirar la situació i fomenta la possibilitat d'una altra moció de censura, aquest cop però només instrumental i per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo aprofita que Junts i el PNB també reclamen eleccions i avui a Telecinco els ha formalitzat la seva oferta, sumar-se a una moció per anar a eleccions immediatament.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
6: Pressió, però no presenta una moció que ara per ara perdria. L'oferta no ha tingut de moment cap efecte. Junts i el PNB es neguen a fer-se la foto amb PP i Vox, ni tampoc volen obrir-los la porta de la Moncloa, i el PSOE s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes estan convençuts que l'onada d'investigacions contra ells no és casualitat i la portaveu del partit Montse Mínguez culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
8: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura.
6: Sánchez ha reunit avui la direcció del partit a Ferraz. No hi ha hagut cap veu crítica amb la seva estratègia per resistir fins a l'estiu del 2027, però el PSOE té un mes infernal al davant. El més immediat seran nous detalls del cas Leire, de la suposada claveguera del partit per torpedinar causes judicials, ara que el jutge Pedraz ha aixecat una part del secret de sumari.
5: I el PSC intenta blindar-se d'aquestes investigacions judicials i assegura que ja ha enviat tota la informació sobre la campanya electoral del 2024 a l'Audiència Nacional. El partit ha tornat a negar qualsevol irregularitat i descarta ara com ara que el president Salvador Illa comparegui al Parlament. Lluís Moret és la portaveu del PSC.
9: No ho creiem oportú des del Partit Socialista, no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord. El PSC ha fet bé les coses. Hem respectat en tot moment la legislació electoral, i hem actuat amb total transparència.
5: En canvi, Esquerra, un dels socis d'investidura del govern, vol que el president Illa doni explicacions al Parlament. La secretària general del partit, Elisenda Alemany, també ha reclamat a Pedro Sánchez que comparegui al Congrés immediatament.
10: La que està caient, Pedro Sánchez, no pot esperar un mes a donar explicacions. Per tant, exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez per donar les explicacions que es mereixen, perquè el silenci només fa que alimentar més i més dubtes.
5: Ens mantenim en la plana politico-judicial. En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia ara de versió i assegura que no hi va haver cap operació per robar documentació compromesa per al Partit Popular a l'ex

0: Arejo ha atacat l'expresident Mariano Rajoy perquè diu que els va enganyar a tots.
1: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Villarejo ha reconegut que ell personalment va captar el xofer de Bárcenas com a confident i li pagava 2.000 euros al mes a càrrec dels fons reservats. Era un ordre, diu, que venia del director general de la policia, Ignacio Cosidó. Abans de Villarejo ha declarat el màxim responsable de la cúpula judicial, Eugenio Pino, que també ha dit que va muntar una operació legal amb l'objectiu de resseguir el patrimoni ocult de Bárcenas. L'únic objectiu, deia. Tant Villarejo com Pino s'han referit a l'operació Catalunya puntualment, donant per fet que va esquitxar i que va existir i que la fiscalia n'estava al cas. El president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat vol aliar-se amb el sector privat per retallar el calendari d'obres del desdoblament de la C-16, la C-55 o la construcció de les estacions de la L-9 del metro a Barcelona. Illa ho ha anunciat aquesta tarda en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Ho ha seguit al Palau de Congressos l'Albert Prat.
2: Sí, Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant aquí a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
3: Ho vam accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula un model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions que necessitem en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
2: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
4: El control de lloguers pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
3: Vostè em diu, no, a curt termini prenen algunes mesures que no són adequades. Bueno, i què és el mig termini? És la manera que tenim de donar resposta a gent jove, formada, que està treballant i que no pot accedir a un habitatge. No? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
2: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, Ustecs i professors de secundària. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades tant laborals com del sistema educatiu.
6: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta embossada per l'Ustec ha començat avui al migdia i es tancarà dijous a les 12 a la mateixa hora. La poden respondre 90.000 mestres i professors. Hi ha dues respostes, sí o no, però és un no condicionat amb el compromís de fer les vagues necessàries fins que s'acabi el curs. Això suposaria obrir la porta a una vaga indefinida. Mentrestant, la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir davant de la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià, que ja entra en la seva quarta setmana. El vídeo que s'ha fet viral a les xarxes mostra com la gent corre cap a la professora, l'empeny per l'esquena i li fa caure a terra. La docent ha presentat una denúncia pels fets davant les autoritats. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ja va qualificar ahir mateix els fets d'inacceptables i va anunciar una investigació per depurar responsabilitats. D'altra banda, les negociacions entre els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià i la Conselleria d'Educació continuen en punt mort. I jornada de protestes també en l'àmbit sanitari a Catalunya. Metges de tot Catalunya han deixat de fer hores extres per denunciar la sobrecàrrega de feina i reclamar millores laborals. Més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha hospitals com el de Bellvitge o el de Vall d'Hebron de Barcelona o el Josep Trueta de Girona, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. És una iniciativa impulsada pel sindicat majoritari del sector Metges de Catalunya, Santi Bracons, i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de

0: manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
1: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya pot afectar fins a un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegurava a Matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
2: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
1: Des del govern emplacen el sindicat de taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya preparen noves mobilitzacions per a mitjans de juny.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó 14 la setmana vinent, serà íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat avui el guió litúrgic de tota la visita i el català hi perd presència respecte de la missa que Benet XVI va oficiar al temple l'any 2010. Això ha generat malestar en sectors del catolicisme català. En declaracions a 3CAT Info, el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer, lamenta que l'arcabisbat de Barcelona no hagi defensat més la presència de la llengua catalana.
4: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
1: Segons els textos publicats, Lleó XIV només parlarà en català en la salutació inicial de la missa. Durant la celebració, el català quedarà limitat a la primera lectura, un salm i el credo, mentre que l'Eucaristia, la resta de lectures i bona part dels cants seran en castellà o en llatí. Per la seva banda, mossèn Cinto Busquet recorda que Lleó XIV és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritzades.
5: Robert Prevost ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona i per tant sap quina llengua és la llengua pròpia del país. Jo crec que ja farà l'esforç, no és per falta de sensibilitat.
1: I el president de la Plataforma per la Llengua, David Escudé, considera que la poca presència del català és un greuge a la figura d'Antoni Gaudí.
6: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta. El rei Alfons XIII va venir a fer la visita de la Sagrada Família i Gaudí li va fer en català. I per altra banda, Gaudí va arribar a ser detingut per la policia per negar-se a parlar en castellà.
1: Encara no ha transcendit en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Hem arribat amb aquesta informació a un quart de nou del vespre, àrea de serveis a 3CAT Info. Connexió amb l'equip viari. Marilus García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Ja queden poques complicacions, però sí que una incidència destacable, i és que es manté tallada la C25, l'eix transversal a Santa Coloma de Farners en direcció Girona, a causa de l'accident d'un camió. Cap a les 6 d'aquesta tarda es fan desviaments senyalitzats. De moment ja només queda un quilòmetre de retenció aproximadament. També a complicacions a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, en direcció Castelldefels, on hi ha un autobús avariat que es troba situat al voral, cosa que provoca retencions puntuals en aquesta zona. Encara un carril tallat a la C15 a l'altura de Sant Pere de Ribes en direcció Vilafranca del Penedès a causa d'un camió avariat aquesta tarda ja no provoca retencions, mentre que la resta de la xarxa viària catalana ja sense complicacions per circular. El transport públic, recordem que els trens de l'R2 Sud de Rodalia circulen amb retards mitjans de 30 minuts, mentre que els de l'R1 i R4 tenen retards de 20 minuts per diverses incidències ja resoltes fa estona. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
1: Néstor Gómez.
8: Hem començat aquest nou mes, el mes de juny, amb unes temperatures altes, però que no tenen res a veure amb el final de maig, que van estar totalment desbocades, sobretot les màximes a l'interior de Catalunya i, en definitiva, també arreu del país. Avui les màximes han arribat als 34 graus, tot just arribar als 34 graus al Carràs, Lleida gairebé 34 graus, recordem que va arribar als 37 graus, de tal manera que han baixat les màximes, però tot i així de calor en fa i continuarà fent-ne durant els propers dies. Avui, amb alguns ruixats que han aparegut al sector del Pirineu, molt poquets i puntuals, que ja tendeixen a desaparèixer, i el que tindrem de cara demà serà un dia amb un cel una miqueta més enterbolit, amb presència de núvols alts, més blanquinós, i a la tarda es reactivarà la inestabilitat i demà sí que s'esperen ruixats que poden ser intensos al Ripollès, a la Garrotxa, a l'Alt Empordà, a Osona o fins i tot a l'Alt Berguedà. Tot això amb vent de mestral a les Terres de l'Ebre i una mica marcada

0: aquesta tramuntana al sector de l'Empordà. Tot això amb unes temperatures que tendiran a davallar una miqueta, possiblement si avui hem arribat als 34, demà les màximes no superin els 33 ni a Ponent ni a les Terres de l'Ebre. A la Catalunya central les màximes rondaran entre els 26 i 28 graus i a la costa entre els 25 a 28 graus. Tot i així, les temperatures tendiran a ser una miqueta més baixes de cara a dimecres, unes temperatures que de cara a dimecres, dijous i pràcticament divendres estaran dintre dels valors normals per aquestes dates.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: En plana internacional, Donald Trump assegura que la milícia libanesa de Hezbollah s'ha compromès a aturar els atacs contra Israel i que, a canvi, Israel frenarà l'ofensiva contra el Líban. El president dels Estats Units assegura que Israel no enviarà tropes a Beirut. És el resultat de la trucada aquesta tarda amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que refreda la perspectiva d'un nou atac israelià contra els suburbis de la capital, controlats per Hezbollah. Netanyahu havia amenaçat de bombardejar la zona, cosa que ha fet que avui milers de persones s'hagin escapat de Beirut en una nova onada de desplaçaments forçats per la guerra, durant la qual, per cert, més d'un milió de persones han hagut d'abandonar casa seva. Aquest era l'avís sobre nous bombardejos sobre Beirut aquest matí per part del ministre de Defensa israelià, Israel Katz.
3: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats del nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
2: Sobre l'Iran, Trump assegura que les negociacions amb el règim de Teheran continuen a un ritme ràpid. L'Iran, però, sosté que ha suspès el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
4: Vam enfatitzar i encara enfatitzem aquest punt, que l'alto al foc al Líban és una part inseparable de qualsevol alto al foc i de qualsevol acord final per posar fi a la guerra.
2: Amb el gir de l'Iran d'assegurar que deixa en pausa les negociacions, les borses han caigut i el preu del petroli s'ha tornat a disparar.
1: 3Cat Info.
2: A casa nostra, a Lleida, concretament aquest dimecres, obre el pavelló de la fira per acollir persones que venen a treballar a la campanya de la fruita i que no tenen contracte. Com a novetat, aquest any també s'ha creat un nou centre d'acollida als afores de la ciutat. En total, el dispositiu municipal pot atendre més de 200 persones. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Els temporers es distribuiran entre el pavelló amb un centenar de places, 32 al nou centre d'acollida situat a la Caparrella i 90 places en 16 pisos de l'Ajuntament. La Paeria preveu que amb la regularització d'immigrants es reduirà el percentatge de persones sense papers, que l'any passat va arribar a les 400, un fet que facilitarà la seva contractació. Sentim el regidor Carlos Enjuanes.
6: Aquest any esperem que part d'aquestes, si no totes, ja tinguin aquest permís i, per tant, la clau no estigui amb la cobertura social d'això, sinó amb la intermediació laboral i el connectar-los amb llocs de feina.
5: En Juan és també avançat que l'objectiu de la Paeria en pròximes campanyes és obrir dos nous centres d'acollida de temporers. D'altra banda, avui s'ha obert l'oficina única d'atenció als temporers, on es derivaran segons les particularitats de cadascú. Recordem que, a més dels dispositius de l'Ajuntament de Lleida, l'1 de maig va obrir un alberg a Seròs, gestionat pel govern, en 40 places. La Paeria hi ha derivat, de moment, una desena de persones.
2: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació abans de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Tarragona, Manel Sastre.
7: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
8: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
7: Mur ho ha explicat durant la presentació del Pla Estratègic del Cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.
2: 8 i 22 minuts.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: L'escriptora Siri Husbet fa una reflexió profunda i íntima

0: sobre el dol i l'amor perdurable a Històries de fantasmes, on parla dels 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 a causa d'un càncer de pulmó. Un llibre honest i ple de bellesa en què l'autora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husvet, que té un vessant científic, també aborda de cara a l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: Un llibre que li ha servit per reconstruir el que ja no existeix, la idea de nosaltres, i que també es pregunta què és un final feliç.
1: A mi em fa la sensació, molt dins meu, que tot i que jo estic fent un dol pel meu marit i estaré trist, em sembla, fins al dia que jo em mori, també em sento molt feliç que ens vam tenir durant tantíssim temps. No ens vam avorrir ni un minut, sempre ho vam passar la mar de bé. I en aquest sentit, quina sort vam tenir.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Mills cap a finals de la seva vida. Una entrevista, per cert, que sentireu aquesta nit íntegrament al Catalunya Nit, feta per l'Agnès Marquès. I Amposta ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre, que es va perdre a començaments del segle XX i que s'ha mantingut en zones del País Valencià i l'Aragó. Amposta, Jordi Barranca.
2: Fins a finals de juliol, cada dues setmanes es fan uns tallers aquí a la capital del Montsià per recuperar aquest cant tradicional. Els imparteix José Mi Sánchez, versador i dolçainer valencià. Els alumnes són, sobretot, versadors abrencs experts. Això sí, amb versos de 5 síl·labes i no de 7, com molts ells estan acostumats.
3: Estem acostumbrats d'una manera, però, bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres on sortirem, però, claro, hem de canviar una mica el xip.
4: Trobo que és un repte molt gran, perquè té tot no cal repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com més heptasil·làbic les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
2: Però exactament com sonaria el fragment d'una aubada? Aquest n'és un i, a més, personalitzat.
5: El dial t'avisa que buscar és precís. Catalunya Ràdio, Ràdio del País.
2: L'objectiu és recuperar el cant aquest mes d'agost durant les festes d'Amposta.
0: 5 minuts i seran 8:45.
6: Esports.
0: David Ubach, bona tarda.
7: Bona tarda, esports, que arrenquem pendents de l'esport en directe aquí a la sintonia de 3Cat Info, començant pel Barça Igualada, segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins. De moment, els últims 10 minuts de partit guanya l'Igualada per 1-2, un marcador que igualaria l'eliminatòria, ja que el Barça es va imposar el primer partit jugat també al Palau Blaugrana, l'escenari d'aquest segon duel, que de moment té avantatge dels igualadins, com dèiem, per 1-2 als últims 10 minuts de partit. L'eliminatòria aquesta de semifinals és el millor de 5 enfrontaments. Això el Palau Blaugrana, però també tindrem en futbol sala partit per al Barça, que en aquest cas juga a domicili als quarts de final del playoff per al títol de Lliga. Un Barça que visita la pista del Valdepeñas a la sèrie de quarts, com dèiem, que és el millor de 3 enfrontaments. El Barça va guanyar el primer partit i ara busca, doncs, una victòria que el situï ja com a semifinalista. Aquest Barça Valdepeñas, amb transmissió d'Esport 3, com també aquest Barça Igualada d'hoquei Patins, doncs començarà a les 9.
6: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
7: En futbol, el possible fitxatge de Julián Álvarez per part del Barça sembla que es convertirà en el colabrot de l'estiu. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, n'ha dit l'última, assegurant que el davanter argentí és jugador matalasser per aquesta temporada i per a moltes més. Julián Álvarez ja està concentrat amb la selecció argentina per participar al Mundial de Futbol, que començarà dijous de la setmana vinent, dia 11 de juny. A la concentració de la selecció espanyola, encara a Madrid, avui hem pogut sentir un dels nous catalans, Eric García. El polivalent jugador del Barça creu que són un dels equips favorits al títol.
8: Bueno, yo creo que al final, por plantilla, por jugadores, tenemos un equipo muy bueno. Y yo tengo claro que si hacemos las cosas bien, pues obviamente tendremos muchas posibilidades. Pero obviamente también hay selecciones con muy buenos jugadores.

0: La selecció espanyola ha fet avui un últim entrenament a les Roses abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq.
1: 3CAT Info.
0: Mentrestant, a l'Espanyol han començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. Amb les bones xifres que ha tingut el club blanquiblau, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats i amb 28.500 espectadors de mitjana per partit. La voluntat del club és consolidar aquestes xifres i per això els preus per a la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Pel que fa al Barça femení, l'entrenador blaugrana Pere Romeu ha confirmat en les últimes hores que continuarà dues temporades més dirigint l'equip. Ho explicava el club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
3: Que seran dues temporades? Això més o menys està definit, com aquesta primera etapa?
2: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
0: Romeu demana al club que fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En aquest sentit, confirma que Marta Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo. I encara en futbol, el Sant Andreu de la Primera Federació informa que avancen dins dels terminis previstos en la col·locació de la gespa natural al camp Narcís Sala. Tot i que assumeix que les primeres jornades com a locals de la temporada vinent s'hauran de jugar en un altre estadi per aquest motiu. I en clau internacional, l'exjugador del Barça Andrés Iniesta començarà la seva carrera d'entrenador al Golf United dels Emirats Àrabs.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En ciclisme, destaquem que els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar, però, la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Beaufort, de 24 anys, i que té una mitjana de 8,9 punts i 4 assistències en l'última temporada a les files del Sant Chamond, afirmat amb el club vegenc per 3 temporades. A l'ACB, mentrestant, encara en bàsquet, demà comencen a disputar-se els quarts de final per al títol de la Lliga. A les 7, Ucam Murcia-Barça, a les 9, Madrid-Tenerife. Els blaugranes entren finalment al playoff com a cinquens classificats, després de perdre-hi en partit pendent de manera clara contra el València. Un Barça que s'enfrontarà doncs, a l'UCAM Múrcia amb el factor pista en contra.

0: Eren els senyals horaris de 8:45 del vespre. Temps a 3cat.info per actualitzar els titulars i fer-ne un cop d'ull als més destacats a aquesta hora. El popular Alberto Núñez Feijóo pressiona Junts i el PNB per treure Pedro Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Esquerra, d'altra banda, demana al president Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments pel cas Leire, però el PSC no ho troba oportú ni necessari. I Salvador Illa avança la mobilització de més de 3.000 milions d'euros per agilitzar les obres d'equipaments estratègics com l'L9 del metro de Barcelona en col·laboració amb el món privat. El paquet també inclouria el desdoblament del ramal de la C-16 entre Berga i Bagà. Segons el president, la iniciativa permetrà retallar de 20 a 6 anys de treball. La propera mitja hora, però, us parlarem també d'altres qüestions. No deixarem les infraestructures. Parlarem de l'aeroport de Barcelona, que es planteja enllaçar la capital catalana directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries. La Generalitat posa en marxa a partir d'avui l'atenció presencial per fer la declaració de la renda a través de l'Agència Tributària de Catalunya. I d'altra banda, en més de la meitat dels accidents greus que hi ha a la P7 al seu pas per les comarques de Girona, hi ha un camió implicat, malgrat que aquest tipus de vehicles només són una quarta part del trànsit que hi passa.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts, David, amb quins temes?
2: Doncs amb el partit que hi ha en joc al Palau Blaugrana, un Barça Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, segon enfrontament, de moment amb victòria de l'Igualada als últims 10 minuts de partit, una victòria dels igualadins que igualaria aquesta eliminatòria, ja que el Barça es va imposar en el primer enfrontament. Ara mateix, doncs, l'eliminatòria, que és el millor de 5 enfrontaments, estaria igualada a falta de confirmació del triomf visitant el Palau. De moment guanya l'Igualada per 1-2.
0: Actualitzem aquest marcador doncs d'aquí a una estona i el temps de dimarts serà el típic de juny amb sol, taranyines de núvols prims i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos entre el Ripollès i l'Alt Empordà. La calor afluixarà, però no desapareixerà. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Ara passant 8:45 del vespre, el Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox per fer fora Pedro Sánchez i acabar convocant eleccions immediates. Alberto Núñez Feijóo augmenta la pressió justament avui, que fa 8 anys de la moció de censura contra Mariano Rajoy, que va portar Sánchez a la Moncloa després de la condemna al Partit Popular per tenir una caixa B. Madrid, Paula Brujats.
3: El líder del PP vol capgirar la situació i fomenta la possibilitat d'una altra moció de censura, aquest cop però només instrumental i per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo aprofita que Junts i el PNB també reclamen eleccions i avui a Telecinco els ha formalitzat la seva oferta, sumar-se a una moció per anar a eleccions immediatament.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Pressió, però no presenta una moció que ara per ara perdria. L'oferta no ha tingut de moment cap efecte. Junts i el PNB es neguen a fer-se la foto amb PP i Vox, ni tampoc volen obrir-los la porta de la Moncloa, i el PSOE s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes estan convençuts que l'onada d'investigacions contra ells no és casualitat i la portaveu del partit Montse Mínguez culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
5: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura.
3: Sánchez ha reunit avui la direcció del partit a Ferraz. No hi ha hagut cap veu crítica amb la seva estratègia per resistir fins a l'estiu del 2027, però el PSOE té un mes infernal al davant. El més immediat seran nous detalls del cas Leire, de la suposada claveguera del partit per torpedinar causes judicials, ara que el jutge Pedraz ha aixecat una part del secret de sumari.
0: Doncs precisament ha ordenat el jutge Pedraz ha ordenat aixecar el secret de sumari de les investigacions principals del cas Leire. És la investigació de la suposada trama que tindria l'origen dins del PSOE per obstaculitzar processos judicials oberts contra els socialistes i contra el govern espanyol. Sobre les investigacions judicials que envolten el nucli de Pedro Sánchez, José María Aznar s'assuma la idea de fer una moció de censura instrumental per fer fora Sánchez de la Moncloa i convocar eleccions immediatament. L'expresident espanyol s'hi ha referit a aquests casos de corrupció que esquitxen el PSOE i ha fet una crida a la ciutadania per aconseguir un canvi de govern.
6: No puede ser que una banda de incompetentes y corruptos vivan a costa de millones de ciudadanos honrados. Eso no puede ser.
0: L'Audiència Nacional, d'altra banda, imputa l'excap de la UDEF de la Policia Nacional, José Manuel García Catalán, i un agent del cos per la presumpta guerra bruta contra Podem durant el govern de Mariano Rajoy. El jutge Santiago Pedraz admet a tràmit la querella de l'exlíder del partit Pablo Iglesias i cita a declarar García Catalán i l'altre policia nacional imputat el dijous 25 de juny al matí. Els interrogarà sobre les investigacions a càrrec de Podem que hauria fet la cúpula del Ministeri de l'Interior al marge de la llei. I el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar les obres en grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per avançar el calendari de treballs del desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà i la construcció de les estacions de la L-9 del metro de Barcelona, entre d'altres. Segons Illa, el mecanisme permetrà executar les feines projectades a 20 anys vista en només 6. Ho ha dit a la inauguració de les jornades que organitza el Cercle d'Economia.
7: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula el model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
0: El govern reservarà 3.300 milions d'euros per impulsar-ho. El Cercle ha aplaudit la iniciativa, però en canvi ha xocat amb el cap de l'executiu en les polítiques d'habitatge. La seva presidenta, Teresa García Milà, l'ha advertit que intervenir al mercat del lloguer és contraproduent a llarg termini i ella ha defensat igualment la mesura.
8: El control de lloguers pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
7: I què és el mig termini? És la manera que tenim de donar resposta a gent jove, formada, que està treballant i que no pot accedir a un habitatge. No? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
0: El president també ha fet una defensa aferrissada del nou model de finançament autonòmic. Sobre això, precisament, avui el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat autònoma. Vol que les trobades bilaterals siguin àgils i tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El govern espanyol treballa per aprovar en el Consell de Ministres el nou sistema de repartiment de recursos abans de les vacances d'estiu. L'objectiu és que el Congrés els validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027, amb gairebé 21.000 milions d'euros extres per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, ara ho sentíem, el Salvador Illa, en un acte al Cercle d'Economia en què ha dit que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu.
7: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als hubs com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu en llançar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes.
1: 3CAT Info.
0: 8:45 del vespre, el seguiment de la vaga que han convocat els sindicats minoritaris CGT i Intersindical a Girona i a la Catalunya Central ha tingut un seguiment de l'entorn del 10% segons el Departament d'Educació. La mobilització principal a la Catalunya Central ha estat a l'Abadia de Montserrat, on un centenar de docents han arribat a peu des de Monistrol, tallant la carretera. Els manifestants han entrat fins a l'atri de la Basílica, cantant el Virolai, i allà mateix han fet una assemblea. Aquesta tarda, prop de 200 persones s'han manifestat a Manresa i han denunciat, entre d'altres qüestions, que el preacord no té en compte millores per a l'etapa de les llars d'infants. Ho deia Arantxa Fernández, que és la directora de l'Escola Bressol de Navàs.
9: Per una banda ens ho diuen, han unificat l'etapa del 0 al 6, però estem veient que no ens tenen en compte per enlloc aquest preacord on som nosaltres. Així com les vetlladores, monitores de menjador, tot plegat, però el 0-3, si és educació, on som.
0: Mentrestant, a les protestes a Girona, davant de la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
10: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
11: Penso que no. Professors de secundària han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 03 anys. Llavors, penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
0: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3CAT Info.
0: L'ONG International Rescue Committee alerta que el brot d'Ebola té més magnitud i està més avançat del que suggereixen les dades oficials. L'entitat assegura que el virus feia 3 mesos que s'estava contagiant quan a la meitat de mes de maig es van detectar els primers casos oficialment. L'ONG denuncia també que 4 cada 5 casos no s'estan rastrejant. L'Organització Mundial de la Salut assegura que hi ha 906 casos sospitosos d'Ebola a la República Democràtica del Congo, entre els quals 223 que s'estan investigant. 223 morts, concretament. Els morts confirmats són 42. També s'han detectat casos confirmats a Uganda. El responsable de l'OMS té previst reunir-se avui amb el president del Congo. En paral·lel, la Unió Europea ha convocat per divendres una reunió telemàtica dels ministres de Sanitat dels 27 per discutir la preparació europea davant dels riscos del brot d'Ebola a l'Àfrica Central. Saltem a Colòmbia perquè allà hauran de triar entre l'extrema dreta i el continuisme d'esquerra en la segona volta de les presidencials el 21 de juny. Abelardo de la Espirella, admirador de Donald Trump o del líder del Salvador, Nayib Bukele, va ser el més votat ahir. S'enfrontarà el candidat oficialista Iván Cepeda, que aspira a succeir Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
12: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
13: Representa el regreso al pasado para político, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país.
12: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores. Ja ha començat la que serà una duríssima segona volta. De la Espriella celebrava la victòria a Barranquilla protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica.
14: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
12: La derrotada dreta tradicional uribista ha demanat el vot per l'extrema dreta balotatge, doncs, el 21 de juny.
0: I a Armènia, quan falta una setmana per a les eleccions parlamentàries, Rússia intensifica la campanya per evitar la victòria del primer ministre i candidat pro-europeu Nikol Pashinyan. Les notícies falses al Kremlin hi ha afegit l'amenaça d'una guerra econòmica. Moscou, Cristina Solies.
15: Els vots del Kremlin fa mesos que inunden les xarxes armènies amb desinformació per influir en les eleccions. Han publicat centenars de vídeos falsos on s'especula que Pashinyan podria conduir el país a una guerra amb Rússia. L'expert en ciberseguretat, Samvel Martirosyan, explica a Catalunya Ràdio que en els últims dies les pressions són sobretot econòmiques.
16: El que s'està difonent és que sense Rússia desapareixerem, ens congelarem a l'hivern i ens morirem de gana perquè l'economia armènia no està molt diversificada i està molt lligada a Rússia.
15: El Kremlin amenaça Yerevan amb tallar-li l'aixeta del gas i el petroli i ja ha prohibit que arribin a Rússia productes armenis com ara flors, aigua mineral, conyac o vi. Armènia era un dels països més prorussos del món fins que Moscou no va fer res per defensar l'Alt-Karabakh quan l'Azerbaidjan el va envair l'any 2023. Tot i això, segons Martirosyan, tampoc es fan il·lusions que Europa es converteixi en el seu nou garant.
16: La societat armènia veu com davant d'una amenaça directa i a l'exemple d'Ucraïna, en què la Unió Europea sembla que els vol ajudar però no pot evitar el que li està passant.
15: El que no podrà fer el Kremlin és influir directament en les eleccions perquè és un procés totalment analògic i només s'hi pot votar des d'Armènia. Això vol dir que la diàspora de Rússia, que és la més gran del món i la més favorable als partits opositors prorussos, ho tindrà molt complicat per barrar el pas a Pashinyan en el seu rumb cap a Europa.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Un minut i mig i arribarem a 9:15. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural es proposen omplir d'estelades i pancartes a favor de la independència les tres etapes de l'edició d'aquest any del Tour de França que es duran a terme a Catalunya. Les dues entitats han anunciat un comunicat conjunt que sumen esforços per tal de mobilitzar centenars de voluntaris i activistes en els trams amb més impacte televisiu i major afluència de públic per garantir-hi una presència massiva de simbologia independentista. Per aconseguir-ho han posat en marxa una campanya de micromecenatge per recaptar fins a 12.000 euros que es destinaran a la producció d'estelades i pancartes de gran format. Enguany el Tour començarà a Catalunya el 4 de juliol amb una etapa a Barcelona. L'endemà els ciclistes faran el recorregut entre Tarragona i la capital catalana i el dia 6 de juliol la ronda francesa sortirà de Granollers amb destinació als Angles a la Catalunya Nord. I en més de la meitat dels accidents greus que hi ha a l'AP7, al seu pas per les comarques de Girona, hi ha un camió implicat. I això que només una quarta part del trànsit representen els camions. Són dades de l'últim estudi d'accidentalitat a les carreteres del RAC. Girona, Clara Jordan.
17: Són algunes de les propostes que fa aquesta entitat per mirar d'alleugerir una mica la saturació de trànsit que hi ha en aquesta via. El president del RAC, Josep Mateu, lamenta que el govern espanyol no faci aquest plantejament.
18: Que la Generalitat demani a l'Estat que se'ls traspassi aquesta potestat, diguem, tal com s'ha fet en el País Basc, i que siguem nosaltres els que decidim aquí doncs, com gestionar doncs, el manteniment i com gestionar les inversions, etc. I si és un model de peatge o és un model de vinyeta, doncs ho decidirem en funció del que creiem que sigui millor per la nostra economia i per al país.
17: Una altra dada preocupant de l'estudi és que en 4 de cada 10 accidents greus a les comarques de Girona hi ha una moto implicada. De nou, a la demarcació, el tram amb un índex més alt d'accidents és el de la carretera que uneix Caldes de Malavella i Llagostera. I els trams que acumulen més sinistres són l'encreuament de la C63 i la G680 a Lloret de Mar i l'encreuament de la C35 a Vidreres.
0: Doncs coneguem quin és l'estat ara mateix de les carreteres del país a l'àrea de serveis. Són 3:15 del vespre, connectem amb l'equip viari. Mareus García, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. Doncs precisament l'eix transversal, la C25, es manté tallat des de les 6 d'aquesta tarda a Santa Coloma de Farners, en direcció a Girona, i és que hi ha hagut un camió que ha bolcat. Els bombers l'han hagut de retirar amb una grua de la mitjana, on havia quedat enrepenjat a la barana, però encara l'havia tallada en direcció a Girona i desviaments senyalitzats. Hi ha retencions puntuals en aquesta zona. A la resta, encara també hi ha un autobús avariat al voral de la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi de Llobregat, en direcció Castell de Fels. No provoca pràcticament retencions. I també encara un carril tallat a la C15 a Sant Pere de Ribes, direcció Vilafranca, a causa d'un camió avariat aquesta tarda. A la resta de la xarxa viària la circulació ja força tranquil·la des de fa estona. I el transport públic, recordem que els trens de l'R2 Sud de Rodalia circulen amb retards mitjans de 30 minuts, mentre que els de l'R1 i R4 tenen retards de 20 minuts per incidències ja resoltes fa estona.
0: El temps. Néstor Gómez.
20: Deixem enrere les grans calorades del mes de maig, comencem el mes de juny i ho fem amb unes temperatures que tendiran a normalitzar-se a mesura que vagi avançant la setmana, sobretot entre dimecres i divendres. A partir de dissabte tornaran a remuntar, però ara per ara la tendència és que vagin baixant. Avui les màximes han arribat tot just als 34 graus al Carràs, en un dia que ha estat assolellat, amb unes teranyines que ens han d'acompanyar també durant les properes hores, deixant el cel una miqueta blanquinós i uns ruixats que han sigut molt febles cap a l'àrea del Pallars Sobirà o també alguns cap al nord de Castelló. De cara a demà, les teranyines seran una miqueta més denses, el cel estarà una miqueta més blanquinós i els núvols seran una miqueta més potents, sobretot a partir del migdia. De fet, s'espera que, tot i que demà a la tarda pot ploure a qualsevol punt del Pirineu, seran localment intenses al Pirineu Oriental, cap al Ripollès, Garrotxa, a l'Empordà, Osona i també poden arribar puntualment cap al sector del Berguedà. Això amb tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada, i també un mestral entre feble moderat a les Terres de l'Ebre. Aquesta entrada de vent de nord, la presència d'una mica més de núvols, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtetes. A la Catalunya central rondaran entre els 26 a 28 graus, al Pirineu entre els 19 i els 27, a la costa entre els 26 i els 28 graus, i a l'interior les més altes cap a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre no passaran dels 33 graus. Aquesta suavitat o aquesta baixada de les temperatures tindrà continuïtat de cara a dimecres amb unes temperatures ja normalitzades pels primers dies del mes de juny.
21: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més qüestions. Les obres del soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat afronten la fase final amb la previsió que els treballs acabin el primer trimestre de l'any que ve. Al túnel s'estan acabant de muntar les vies i la catenària mentre avancen els treballs de la futura estació que donarà servei al nou traçat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, que avui ha visitat les obres, destaca la importància del soterrament.
22: Aquí no només estem veient un soterrament de línies ferroviàries, sinó que estem veient una oportunitat per Sant Feliu de transformació urbana, o dit d'una altra manera, allò que havia estat sempre una fractura, en aquests moments es converteix en una possibilitat de transformació urbanística pel municipi.
0: Les obres tenen un pressupost de 169 milions d'euros. I la Generalitat posa en marxa a partir d'avui l'atenció presencial per fer la declaració de la renda a través de l'Agència Tributària de Catalunya. El govern ha reforçat la xarxa d'oficines distribuïdes per tot el país i ja són una quarantena, entre les quals la de Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
2: Segons explica la consellera d'Economia, Alicia Romero, el govern treballa per reforçar els efectius de l'Agència Tributària de Catalunya perquè en un futur es puguin recaptar i gestionar el gruix dels impostos i a la llarga preparar-se per assumir la gestió de la IRPF. En aquest sentit, s'ha ampliat el nombre d'efectius i d'oficines que ofereixen atenció presencial, com ara la de Tarragona.
4: Nosaltres creiem que creixerem. Cada vegada doncs, l'Agència Tributària va tenir més impacte i creiem que hi haurà un augment. No li sabem. A més, hem fet un desplegament per tot el territori, molt important, i això vol dir doncs, que qualsevol persona, a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva, podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
2: Des del maig ja s'oferia atenció telefònica als contribuents, on s'ha detectat un increment d'un 20% del nombre d'usuaris respecte de l'any passat, i ja s'han atès més de 25.000 persones.
0: Més temes d'aquest dilluns. El gegant automobilístic xinès SAIC cobrirà a Galícia la seva primera fàbrica a Europa i invertirà 200 milions d'euros i donarà feina a 2.300 persones. La planta està previst que comenci a funcionar el 2028 i que produeixi 120.000 cotxes elèctrics a l'any. Entre altres marques, la multinacional comercialitza els models DMG, que són els vehicles elèctrics xinesos més venuts a la Unió Europea. La companyia havia de decidir si instal·lava la seva nova planta a Hongria o bé ho feia a Galícia i, finalment, s'ha decantat per aquesta comunitat. En concret, s'ubicarà entre Ferrol i Pontes, a la Corunya. Aquesta inversió forma part de l'estratègia de les automobilístiques xineses per esquivar els aranzels que els imposa la Unió Europea per la venda dels seus productes. I una de les portes d'entrada dels vehicles de SAIC a Espanya és, ara com ara, el port de Tarragona.
21: 3CAT Info.
0: Ja fa mig any que va esclatar la crisi de la pesta porcina en Senglars de Collserola i el mercat de la carn del porc continua alterat per l'impacte de la malaltia, sobretot en les exportacions. El preu que marca la llotja de referència, el Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders encara perden diners i alhora preocupa el terreny que estan guanyant països competidors com el Brasil. Lleida, Estela Busoms.
5: Unió de Pagesos parla de 243 milions a Catalunya i 900 milions de pèrdues al global de l'Estat. La cotització de Merco Lleida no ha arribat encara als nivells previs a la crisi i és un 27% més baixa que fa un any. Els productors, mentrestant, resisteixen tirant d'estalvis. Rossend Saltiberi és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscar Tal de Jarc.
23: A part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no m'ha arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
24: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
5: Per això el que reclamen són línies de finançament bonificats. Segons el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, s'espera que els preus pugin una mica més, animats pel turisme, però amb molta mesura perquè el context a Europa és de molta producció i consum estancat.
25: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
5: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata. Antoni Jové és el vicepresident de l'Associació Empresarial Càrnia en Àfrica.
26: La cotització ara en Merco Lleida està just a la ratlla. És a dir, pujar més és perdre mercat, perquè som cars.
5: Una bona notícia recent és que les Filipines tornen a comprar porc de l'Estat, però encara hi ha mercats importants tancats com el Japó i Mèxic. Els consumidors d'aquí la pesta porcina l'han notat més aviat poc. Els preus a botigues i supermercats són pràcticament els mateixos.
21: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López. Marc Garriga.
27: Let me ask you a question. What is your worst fear?
28: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen aquesta nova adaptació del Cabo del Miedo i compten amb Bardem pel paper que van fer en el seu dia Robert Mitchum i Robert De Niro, l'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i comença a assetjar els seus advocats. Arriba a Apple TV divendres. També arriben dues sèries interessants, El Testigo, a Netflix, dijous, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare i que anys després s'ha d'enfrontar a la reobertura del cas, i Dear England, a Movistar Plus divendres, una minissèrie que ficciona l'etapa de Gareth Southgate al capdavant de la selecció anglesa de futbol. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena al streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix divendres, una comèdia romàntica previsible però amb encant, on Jennifer López interpreta l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que ella mateixa s'enamora d'un dels seus advocats.

0: Evitem el soroll.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
0: Un informatiu sense presses.
1: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: D'aquí a 5 minuts seran les 9, temps que dediquem a 3Cat Info, a la informació esportiva.
2: Esports.
3: David Tubac, bona tarda.
4: Bona tarda, temps per als esports, que comencem a repassar aquí a la sintonia de 3Cat Info per la victòria de l'Igualada al Palau Blaugrana. 1-3 s'ha imposat l'equip igualadí al segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. D'aquesta manera, l'Igualada, doncs, situa l'empat a 1 en aquesta eliminatòria de semifinals, que és el millor de 5 enfrontaments. Després del triomf blaugrana en el primer duel, ara l'Igualada, doncs, que situa l'1-1 i trasllada l'eliminatòria a casa seva, a Igualada, amb aquesta igualtat que hi ha a l'eliminatòria, per tant, a casa els de la noia, que poden segellar, si guanyen els dos partits, l'accés a la final de la Lliga. Això en hoquei patins, en un partit que ha transmès Esport 3, que ara continuarà amb l'emissió del Valdepeñas-Barça, segon partit de l'eliminatòria de quarts de final, en aquest cas, de la Lliga de Futbol Sala. El Barça s'han posat en el primer enfrontament i ara avui té l'oportunitat, doncs, de situar un 2-0 que el col·loqui ja a les semifinals.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En futbol, el possible fitxatge de Julián Álvarez per part del Barça sembla que es convertirà en el colabrot de l'estiu. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, n'ha dit l'última, assegurant que el davanter argentí és jugador matalasser per aquesta temporada i per a moltes més. Álvarez ja està concentrat amb la selecció argentina per participar al Mundial de Futbol, que començarà dijous de la setmana vinent, dia 11 de juny. A la concentració de la selecció espanyola, encara a Madrid, avui hem pogut sentir un dels nou catalans, Eric García. El polivalent jugador del Barça creu que són un dels equips favorits del títol.
5: Bueno, yo creo que al final, por plantilla, por jugadores, tenemos un equipo muy bueno. Y yo tengo claro que si hacemos las cosas bien, pues obviamente tendremos muchas posibilidades, pero obviamente también hay selecciones con muy buenos jugadores.
4: La selecció espanyola ha fet avui un últim entrenament a les Roces, abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq. Pel que fa a l'Espanyol, avui ha començat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent, amb les bones xifres que ha tingut el club blanquiblau, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats, i amb 28.500 espectadors de mitjana per partit. La voluntat del club és consolidar aquestes xifres i per això els preus per a la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Al Barça femení, l'entrenador Pere Romeu confirma que continuarà dues temporades més dirigint l'equip. Ho explicava al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
7: Que seran dues temporades? Això més o menys està definit, com en aquesta primera etapa?
6: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
4: Romeu demana que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En aquest sentit, confirma que Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo.
2: 3Cat Info.
4: Destaquem també, més enllà del futbol, que en ciclisme els organitzadors de la Volta Catalunya femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar que també hi haurà presència de la penedesenca Mireia Benito, de l'equipatge Insurance. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips en total. A la Lliga CB de bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Beaufort, de 24 anys i 1,93 m d'alçada, amb una mitjana de 8,9 punts i 4 assistències, prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. Per cert, que demà comencen a disputar-se els quarts de final pel títol de la Lliga CB, amb l'UCAM Murcia-Barça a partir de les 7 i a les 9 al Madrid-Tenerife. Els blaugranes han entrat al playoff com a cinquens classificats de la fase regular finalment, després de perdre ahir en partit ajornat contra el València. Un Barça que tindrà, per tant, el factor pista en contra contra un rival que valora el blaugrana Toko Shengelia.
8: Murcia ha demostrado muchas veces contra nosotros, y no solo contra nosotros, contra todo el mundo este año, y nada, ahora es tenemos que concentrar más en nosotros, lo que tenemos que hacer, y en nuestros lados fuertes y lados débiles que tenemos que mejorar, y de ahí a ganar.
4: I el torneig de tenis de Roland Garros, avui partits de vuitens de final, amb classificacions de Cobolli, Berrettini i Ogelia Sim, entre d'altres, això al quadre masculí. En dones han avançat Kalinskaya, mentre que ha quedat eliminada Kiss.
2: Trescat Info.
9: Bona nit, són les 9. Alberto Núñez Feijóo pressiona Junts i el PNB per treure Pedro Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Esquerra demana al president Salvador Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments del cas Leire, però el PSC no ho troba oportú ni tampoc necessari. Al judici del cas Kitchen, l'excomissari Villarejo canvia de versió i assegura que ningú li va encarregar l'operació per espiar i robar material compromès pel PP. Segons ell, hi havia una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. Salvador Illa avança la mobilització de més de 3.000 milions d'euros per agilitzar les obres d'equipaments estratègics com la línia 9 del metro de Barcelona en col·laboració amb el món privat. El paquet també inclourà el desdoblament del ramal de la C-16 entre Berga i Bagà. Segons el president, la iniciativa permetrà retallar de 20 a 6 els anys de treballs. La consellera d'Educació preveu un escenari caòtic si guanya el no a l'acord a què es va arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris. 90.000 mestres i professors voten des d'avui per decidir si l'accepten o el rebutgen, mentre la CGT i la Intersindical mantenen les vagues territorials d'aquesta setmana. Donald Trump refreda l'escalada militar israeliana al Líban després de parlar amb Benjamin Netanyahu. El president dels Estats Units afirma que Israel no enviarà tropes a Beirut. Trump també diu que ha parlat amb Hezbollah i que li asseguren que aturaran els atacs contra Israel. El mandatari de la Casa Blanca desmenteix que les converses amb l'Iran estiguin aturades i diu que van a bon ritme. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà Lleó XIV, serà íntegrament en castellà. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte del dia 10 de juny i el català perd pes respecte a la missa que va oficiar el papa Benet XVI el 2010 també a la Sagrada Família. L'actual pontífex només parlarà en català en la salutació inicial. Els rebuts de la llum i el gas s'encareixen a partir d'avui, deixen de tenir l'IVA i altres impostos rebaixats a causa de la guerra. El govern espanyol analitza què fa amb altres mesures d'aquest tipus, com la que beneficia els carburants, que estarà vigent de moment fins al 30 de juny. I aquesta nit s'entregaran els Premis Max de les Arts Escèniques en una gala que es fa al Teatre Romà de Mèrida. Dues produccions del Teatre Nacional de Catalunya, La Tercera Fuga i Los Nuestros, són les propostes amb més nominacions en aquests prestigiosos guardons.
2: Esports.
4: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, ha hagut victòria de l'Igualada al Palau Blaugrana contra el Barça per un gol a 3, un triomf dels igualadins que situa l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals d'aquesta hoquei lliga, que és el millor de 5 enfrontaments. Ara la sèrie estrellada a Igualada per als dos propers enfrontaments. En futbol sala començarà el Valdepeñas-Barça, segon partit del play-off de quarts de final per al títol de Lliga. Els blaugranes dominen aquesta eliminatòria per un triomf a 0. I en futbol, a l'Espanyol ha començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent i ha tancat la temporada 2025-2026 amb les millors dades de la seva història, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats.
9: I pel que fa al temps, aquest dimarts serà el típic de juny, amb sol, teranyines de núvols prims i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos entre el Ripollès i l'Alt Empordà. La calor afluixarà, però no desapareixerà. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info.
9: Ara passen 4 minuts de les 9 de la nit, us informa Laia Framis a Matlle.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox per fer fora Pedro Sánchez i acabar convocant eleccions immediates. Alberto Núñez Feijóo augmenta la pressió justament avui, que fa 8 anys de la moció de censura contra Mariano Rajoy que va portar Sánchez a la Moncloa després de la condemna al PP per tenir una caixa B. Madrid, Paula Brujats.
10: El líder del PP vol capgirar la situació i fomenta la possibilitat d'una altra moció de censura, aquest cop però només instrumental i per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo aprofita que Junts i el PNB també reclamen eleccions i avui a Telecinco els ha formalitzat la seva oferta, sumar-se a una moció per anar a eleccions immediatament.
11: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
10: Pressió, però no presenta una moció que ara per ara perdria. L'oferta no ha tingut de moment cap efecte. Junts i el PNB es neguen a fer-se la foto amb PP i Vox, ni tampoc volen obrir-los la porta de la Moncloa, i el PSOE s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes estan convençuts que l'onada d'investigacions contra ells no és casualitat, i la portaveu del partit, Montse Mínguez, culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
12: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura.
10: Sánchez ha reunit avui la direcció del partit a Ferraz. No hi ha hagut cap veu crítica amb la seva estratègia per resistir fins a l'estiu del 2027, però el PSOE té un mes infernal al davant. El més immediat seran nous detalls del cas Leire, de la suposada claveguera del partit per torpedinar causes judicials, ara que el jutge Pedraz ha aixecat una part del secret de sumari.
9: A tot això, el PSC intenta blindar-se de les investigacions judicials que esquitxen al PSOE i assegura que ja ha enviat tota la informació sobre la campanya electoral del 2024 a l'Audiència Nacional. El partit ha tornat a negar qualsevol irregularitat i descarta, ara com ara, que el president Salvador Illa comparegui al Parlament. Lluïsa Moret és la portaveu del PSC.
13: No ho creiem oportú, des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord. El PSC ha fet bé les coses. Hem respectat en tot moment la legislació electoral i hem actuat amb total transparència.
9: En canvi, Esquerra vol que el president Illa doni explicacions al Parlament. La secretària general del partit, Elisenda Alemany, també ha reclamat a Pedro Sánchez que comparegui al Congrés immediatament.
14: La que està caient, Pedro Sánchez, no pot esperar un mes a donar explicacions. Per tant, exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez per donar les explicacions que es mereixen, perquè el silenci només fa que alimentar més i més dubtes.
9: I en el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia ara de versió i assegura que no hi va haver cap operació

0: Guillermo del Rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcena esa información o no?
1: Villarejo ha atacat l'expresident Mariano Rajoy perquè diu que els va enganyar a tots.
0: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
1: Villarejo ha reconegut que ell personalment va captar el xofer de Bárcenas com a confident i que li pagava 2.000 euros al mes a càrrec de fons reservats. Era una ordre, diu, que venia del director general de la policia, Ignacio Cosidó. Abans de Villarejo ha declarat el màxim responsable de la cúpula policial, Eugenio Pino, que també ha dit que van muntar una operació legal amb l'únic objectiu de perseguir el patrimoni ocult de Bárcenas. Tant Villarejo com Pino s'han referit a l'operació Catalunya puntualment, donant per fet que va existir i que la Fiscalia n'estava al cas.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Salvador Illa anuncia un pla per accelerar les obres en grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per avançar el calendari de treballs del desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà i també la construcció de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona, entre d'altres. Segons Salvador Illa, el mecanisme permetrà executar aquestes feines projectades a 20 anys vista en només 6 anys. Ho ha dit a la inauguració de les jornades que organitza el Cercle d'Economia.
3: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula un model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
1: El govern reservarà 3.300 milions d'euros per impulsar-ho. El Cercle ha aplaudit aquesta iniciativa, però, en canvi, ha xocat amb el cap de l'executiu en les polítiques d'habitatge. La seva presidenta, Teresa García Milà, l'ha advertit que intervenir al mercat del lloguer és contraproduent a llarg termini i Illa ha defensat igualment aquesta mesura.
4: El control de lloguers pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
3: I què és el mig termini? És la manera que tenim de donar resposta a gent jove, formada, que està treballant i que no pot accedir a un habitatge. No? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
1: El president també ha fet una defensa aferrissada del nou model de finançament autonòmic. Sobre això, precisament, avui el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat autònoma, vol que les trobades bilaterals siguin àgils i tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El govern espanyol treballa, doncs, per aprovar en el Consell de Ministres el nou sistema de repartiment de recursos abans de les vacances d'estiu. L'objectiu és que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros extres per les comunitats.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El seguiment de la vaga que han convocat els sindicats minoritaris d'educació, la CGT i la Intersindical avui a Girona i a la Catalunya Central ha tingut un seguiment de l'entorn del 10% segons el govern. La mobilització principal a la Catalunya Central ha estat a l'Abadia de Montserrat, on un centenar de docents han arribat a peu des de Monistrol tallant la carretera. Els manifestants han entrat fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolai i allà mateix han fet una assemblea. Aquesta tarda, a més, prop de 200 persones s'han manifestat a Manresa i han denunciat entre altres qüestions, que el preacord no té en compte millores per a l'etapa de les llars d'infants. Ho deia Arantxa Fernández, que és la directora de l'Escola Bressol de Navàs.
5: Per una banda ens ho diuen, han unificat l'etapa del 0 al 6, però estem veient que no ens tenen en compte per enlloc aquest preacord on som nosaltres. Així com les vetlladores, monitores de menjador, tot plegat, però el 0-3, si és educació, on som.
1: Mentrestant, en les protestes de Girona, davant de la seu de la Generalitat, hi han participat uns 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir que no a la consulta.
6: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
7: Penso que no. Professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 0 a 3 anys. Llavors, penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
1: Mentrestant, al País Valencià, la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir davant de la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià que ja entra en la seva quarta setmana. El vídeo, que s'ha fet viral a les xarxes, mostra com la gent corre cap a la professora, l'empeny per l'esquena i la fa caure a terra. La docent ja ha presentat una denúncia per aquests fets.

0: I més enllà de l'educació, també hi ha protestes en l'àmbit sanitari. Metges de tot Catalunya han deixat de fer hores extres per denunciar la sobrecàrrega de feina i reclamar millores laborals. Més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha hospitals com el de Bellvitge o la Vall d'Hebron de Barcelona, però també el Josep Trueta de Girona, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. És una iniciativa impulsada pel sindicat majoritari del sector Metges de Catalunya. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
1: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya pot afectar fins a un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegurava als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
2: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
0: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya prepara noves mobilitzacions per a mitjans de juny.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim ara crònica internacional. Donald Trump assegura que la milícia libanesa de Hezbollah s'ha compromès a aturar els atacs contra Israel i que, a canvi, Israel frenarà l'ofensiva contra el Líban. El president dels Estats Units assegura que Israel no enviarà tropes a Beirut. És el resultat de la trucada d'aquesta tarda amb el primer ministre israelià, que refreda la perspectiva d'un nou atac israelià contra els suburbis de la capital controlats per Hezbollah. Netanyahu havia amenaçat de bombardejar la zona, cosa que ha fet que avui milers de persones s'hagin escapat de Beirut en una nova onada de desplaçaments forçats per la guerra, durant la qual més d'un milió de persones han hagut d'abandonar casa seva. Aquest era l'avís sobre nous bombardejos sobre Beirut aquest matí per part del ministre de Defensa israelià, Israel Katz.
4: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats al nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
0: Sobre l'Iran, Donald Trump assegura que les negociacions amb el règim de Teheran continuen a un ritme ràpid. L'Iran, però, sosté que ha suspès el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Ismail Baghaei és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran.
5: Vam enfatitzar i encara enfatitzem aquest punt, que l'alto al foc al Líban és una part inseparable de qualsevol alto al foc i de qualsevol acord final per posar fi a la guerra.
0: Amb el gir de l'Iran d'assegurar que deixa en pausa les negociacions, les borses han caigut i el preu del petroli s'ha tornat a disparar.
3: El temps.
0: Un quart de 10 de la nit, previsió del Néstor Gómez.
6: Hem començat aquest nou mes, el mes de juny, amb unes temperatures altes, però que no tenen res a veure amb el final de maig, que van estar totalment desbocades, sobretot les màximes, a l'interior de Catalunya i, en definitiva, també arreu del país. Avui les màximes han arribat als 34 graus, tot just arribar als 34 graus al Carràs, Lleida gairebé 34 graus, recordem que va arribar als 37 graus, de tal manera que han baixat les màximes, però tot i així de calor en fa i continuarà fent-ne durant els propers dies. Avui, amb alguns ruixats que han aparegut al sector del Pirineu, molt poquets i puntuals, que ja tendeixen a desaparèixer, i el que tindrem de cara demà serà un dia amb un cel una miqueta més enterbolit, amb presència de núvols alts, més blanquinós, i a la tarda es reactivarà la inestabilitat i demà sí que s'esperen ruixats que poden ser intensos al Ripollès, a la Garrotxa, a l'Alt Empordà, a Osona, o fins i tot a l'Alt Berguedà. Tot això amb vent de mestral a les Terres de l'Ebre i una mica marcada aquesta tramuntana al sector de l'Empordà. Tot això amb unes temperatures que tendiran a davallar una miqueta. Possiblement, si avui hem arribat als 34, demà les màximes no superin els 33 ni a Ponent ni a les Terres de l'Ebre. A la Catalunya central, les màximes rondaran entre els 26 i 28 graus i a la costa entre els 25 a 28 graus. Tot i així, les temperatures tendiran a ser una miqueta més baixes de cara a dimecres, unes temperatures que de cara a dimecres, dijous i pràcticament divendres estaran dintre dels valors normals per aquestes dates.
7: Evitem el soroll.
8: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Doncs el Catalunya Nit, que començarà d'aquí a 45 minuts mal comptats, sapiguem què està preparant a aquesta hora l'equip del programa.
3: L'aposta.
0: I per això ja tenim preparat, com sempre, l'estudi de 3CAT Info, el Marc Güell.
9: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Què esteu preparant?
9: Doncs mira, avui Pedro Sánchez, un dels protagonistes del dia en aquestes últimes hores, ha reunit la cúpula del PSOE i els demana que resisteixin perquè Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, continua insistint demanant a Junts i al PNB que facin una moció de censura. De moment sembla que no se'n sortiria, sentirem però què hi diuen els uns i els altres. I tot això avui que fa 8 anys de la moció de censura que va tombar Mariano Rajoy i va portar precisament Pedro Sánchez a la Moncloa. Doncs bé, amb la Paula Brujats, la nostra companya de la delegació de Madrid, compararem aquests dos moments. Aquesta serà avui l'obertura del programa. També repassarem aquesta polèmica que hi ha sobre la visita del Papa a Catalunya, perquè avui hem sabut que el català hi tindrà molt poca presència. I estem pendents també d'un tema que la setmana passada vam tancar el Catalunya Nit amb aquell principi d'acord dels principals sindicats de l'educació amb el departament. Doncs bé, ara estem pendents d'aquesta consulta que es fa a 90.000 mestres per decidir si accepten o no aquest preacord que es tanca divendres. I avui, també durant la primera hora del programa, revisarem com queden els rebuts de la llum i el gas perquè ja no s'hi apliquen rebaixes per la guerra de l'Orient Mitjà. Per tant, una primera hora molt completa, plena d'actualitat. I avui, a partir de la segona hora, l'escriptora Siri Hatzbet, vídua de Paul Auster.
10: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
9: L'Agnès Marquès ha conversat amb ella, amb la Siri Hatzbet. Sentirem aquesta entrevista completa a partir de les 11. Avui ha presentat a Barcelona el llibre Històries de fantasmes, on fa una reflexió profunda sobre el dol, sobre l'amor, després d'una relació que va durar 43 anys amb Paul Auster. Recordem que Paul Auster va morir fa un parell d'anys d'un càncer de pulmó. Doncs bé, de fantasmes, de dol, d'amor, en parlen també en aquesta conversa. I si és dilluns, toquen esports, toca, per tant...
0: El Toni Padilla.
9: El Toni Padilla. I avui parlarem de tennis perquè, aprofitant que aquesta setmana acaba el torneig de Roland Garros, hi ha un clima enrarit, podem dir, perquè els jugadors amenacen de fer un boicot als grans tornejos d'aquest esport, del tennis. Sabrem que hi reivindiquen, ja us ho podeu imaginar, que el que volen és cobrar més diners, però ens ho explicarà bé el Toni Padilla exactament les seves reivindicacions. I un Catalunya Nit on també estarem pendents de Mèrida, dels Premis Max de les Arts Escèniques, i anirem amb la Marta Vives, companya de la secció de Cultura, per saber especialment si els finalistes catalans marxen o no amb premis sota el braç.
0: Perfecte, Marc, doncs et deixem que acabis d'anar a preparar el programa. Fins ara, bona nit.
9: Bona nit.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 6 minuts d'un quart de 10 de la nit. Ara ho deia el Marc Güell, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el Papa Lleó 14 la setmana vinent serà íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat avui el guió litúrgic de tota la visita i el català hi perd presència respecte de la missa que Benet XVI va oficiar al temple l'any 2010. Això ha generat malestar en sectors del catolicisme català. En declaracions a 3CAT Info, el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer, lamenta que l'arcabisbat de Barcelona no hagi defensat més la presència de la llengua catalana.
11: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: Segons els textos publicats, Lleó XIV només parlarà en català en la salutació inicial de la missa. Durant la celebració, el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i també al credo, mentre que l'Eucaristia, la resta de lectures i bona part dels cants seran en castellà o en llatí. Per la seva banda, mossèn Cinto Busquet, rector del Maresme, recorda Callao XIV és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritzades.
12: Robert Prevost ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona i per tant sap quina llengua és la llengua pròpia del país. Jo crec que ja farà l'esforç, no és per falta de sensibilitat.
0: I el president de Plataforma per la Llengua, David Escudé, considera que la poca presència del català és un greuge a la figura d'Antoni Gaudí.
13: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta. El rei Alfons XIII va venir a fer la visita de la Sagrada Família i Gaudí li va fer en català. I per altra banda, Gaudí va arribar a ser detingut per la policia per negar-se a parlar en castellà.
0: Encara no ha transcendit en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. I més coses, els rebuts de la llum i el gas s'encariran a partir d'aquest mes després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas s'encarirà 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia Montserrat Guillén.
14: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: En canvi, l'Associació de Consumidors Facua reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït. I de seguida arriben els esports, però abans us expliquem que el Teatre Romà de Mèrida acull aquesta nit la 29a gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. 12 espectacles en participació catalana acumulen 67 nominacions, en què destaquen La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, i Los Nuestros, de Lucía Carballal, amb Miqui Esparvé de protagonista. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
15: A aquesta hora marxa la catifa vermella d'aquests guardons que tenen com objectiu estimular i premiar el talent dels professionals del teatre i la dansa de tot l'estat espanyol. Alguns protagonistes de les nominacions catalanes ja s'han deixat veure en aquest preàmbul i no han amagat els nervis. És el cas de l'equip de La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg.
16: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada. Des que el meu avi parlava argentí amb accent rus, i jo tinc aquest xava, vull dir que això és molt important per mi.
15: Toni Vieira està nominat com a millor interpretació.
17: Estic nerviós, però són nervis molt bons i estic molt ben acompanyat. Per mi tot és molt nou, visc amb molta il·lusió tota aquesta novetat. I ja sabem com és aquesta feina. No sé quan tornaré a estar a Mèrida amb uns Premis Max.
15: Al llarg de la nit es desvelaran els finalistes de 22 categories diferents on la presència catalana té un paper molt destacat. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Mèrida.
0: 5 minuts i seran 9:45 de la nit.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach, bona nit.
18: Bona nit, els encapçalem pendents de l'esport en joc a aquesta hora. Amb dos escenaris, un ja resol, el Barça Hoquei Patins Igualada a l'Hoquei Lliga, amb victòria igualadina, de seguida ho ampliem, però abans el que hi ha ara en joc és ja el segon partit de l'eliminatòria de quarts de final del playoff per al títol de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Valdepeñas. Ara mateix el partit el tenim a la primera meitat, arrencat a les 9 i al minut 14, és a dir, a 6 pel descans, el Barça que va remolcant en el marcador, està perdent per 2-1 a la pista manxega. El Barça que es va imposar el primer enfrontament divendres passat al Palau Blaugrana i per tant va 1-0 per davant en aquesta eliminatòria, però ara està perdent, com dèiem, per 2-1 al minut 15 de la primera meitat en una eliminatòria aquesta de quarts de final de la Lliga, que és el millor de 3 partits. A l'Hoquei Lliga masculina d'Hoquei Patins, mentrestant, s'ha igualat la semifinal catalana entre el Barça i l'Igualada, com dèiem, i és que els igualadins s'han endut la victòria del Palau Blaugrana per 1-3 i situen l'empat a 1 en aquesta sèrie, que és, en aquest cas, el millor de 5 enfrontaments. Ara l'eliminatòria es trasllada a Igualada de cara als dos propers enfrontaments. En joc, doncs, un bitllet per a la final de l'Hoquei Lliga masculina d'Hoquei Patins.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
18: En futbol, el possible fitxatge de Julián Álvarez per part del Barça sembla que es convertirà en el col·laborat de l'estiu. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, n'ha dit l'última, assegurant que el davanter argentí jugador matalasser per aquesta temporada i per a moltes més. Álvarez ja està concentrat amb la selecció argentina per participar al Mundial de Futbol, que començarà dijous de la setmana vinent, dia 11 de juny. a la concentració de la selecció espanyola encara a Madrid, avui hem pogut sentir un dels nou catalans, Eric García. El polivalent jugador del Barça creu que són un dels equips favorits al títol.
19: Bueno, yo creo que al final, por plantilla, por jugadores, tenemos un equipo muy bueno. Y yo tengo claro que si hacemos las cosas bien, pues obviamente tendremos muchas posibilidades, pero obviamente también hay selecciones con muy buenos jugadores.
18: La selecció espanyola ha fet avui un últim entrenament a les Roses abans de jugar dijous, un amistós a la Corunya contra la selecció d'Iraq.
3: 3CAT Info.
18: Mentrestant, a l'Espanyol han començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. Amb les bones xifres que ha tingut el club blanquiblau, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats. Hi ha 28.500 espectadors de mitjana per partit tot plegat aquesta temporada passada. Ara la voluntat del club és consolidar aquestes xifres i per això els preus per a la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Pel que fa al Barça femení, l'entrenador blaugrana Pere Romeu ha confirmat en les últimes hores que continuarà dues temporades més dirigint l'equip. Ho explicava al programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
20: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
21: Que seran dues temporades? Això més o menys està definit, com en aquesta primera etapa?
20: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
18: Romeu demana que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En aquest sentit, confirma que Marta Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo. Pel que fa al Sant Andreu de la Primera Federació, ha informat que avancen dins dels terminis previstos en la col·locació de la gespa natural al camp Narcís Sala, tot i que assumeix que les primeres jornades com a locals de la temporada vinent s'hauran de jugar en un altre estadi per aquest motiu. I en clau internacional, l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, començarà la seva carrera d'entrenador al Gulf United dels Emirats Àrabs. Mentrestant, el tècnic navarrès Íñigo Pérez, que les dues últimes temporades ha ocupat la banqueta del Rayo Vallecano, dirigirà el Villarreal les tres properes temporades. El tècnic, de 38 anys, substitueix en el càrrec Marcelino García Toral. I també en clau de mercat, el Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas de l'Elx fins al 2029. En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta a Espanya, i també la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell en una ronda catalana en què també hi participarà la penedesenca Mireia Benito.

0: Ara són 9:45 de la nit.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora estem destacant que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Esquerra demana al president Salvador Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments del cas Leire, però el PSC no ho troba oportú ni tampoc necessari. I Salvador Illa avança la mobilització de més de 3.000 milions d'euros per agilitzar les obres d'equipaments estratègics com la línia 9 del metro de Barcelona en col·laboració amb el món privat. El paquet també inclourà el desdoblament del ramal de la C-16 entre Berga i Bagà. Segons el president, la iniciativa permetrà escurçar 14 anys aquestes obres. I des d'ara i fins a les 10 de la nit també us explicarem que l'ANC i Òmnium impulsen una mobilització independentista al pas del Tour de França per Catalunya. L'objectiu és omplir el recorregut d'estelades, pancartes i missatges a favor del moviment sobiranista. Les persones migrants que viuen a Espanya fan servir menys la sanitat pública que els espanyols, sobretot l'atenció primària. Ho conclou un informe del Ministeri de Sanitat que també us explicarem aquesta propera mitja hora. I abans de les 10 de la nit passarem també per Badalona, on els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc, on va resultar ferida lleu, recordem, una nena de 10 anys. I en esports, què destacarem, David?
2: Doncs que hi ha en joc el segon partit del play-off de quarts de final de la Lliga de Futbol Sala entre el Valdepeñas i el Barça. De moment, el marcador a prop del descans, a 3 minuts perquè s'acabi la primera meitat, és de Valdepeñas 3, Barça 1. Un equip blaugrana, això sí que va guanyar el primer enfrontament i, per tant, domina aquesta eliminatòria per un triomf a 0 en una sèrie que és el millor de 3 partits.
0: I pel que fa al temps, serà un dimarts típic del mes de juny, amb sol, teranyines de núvols prims i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos entre el Ripollès i l'Alt Empordà. La calor afluixarà, però no desapareixerà. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Ara passen 3 minuts de 9:45 de la nit.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per a una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: José María Aznar s'ha sumat a aquesta idea de fer una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i convocar eleccions immediatament. L'expresident espanyol s'ha referit als casos de corrupció que esquitxen al PSOE i ha fet una crida a la ciutadania per aconseguir un canvi de govern.
6: No puede ser que una banda de incompetentes y corruptos vivan a costa de millones de ciudadanos honrados. Eso no puede ser.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia un pla per accelerar les obres en grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per avançar el calendari de treballs del desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà i la construcció de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona. Segons Salvador Illa, el mecanisme permetrà executar les feines projectades a 20 anys vista en només 6 anys. Ho ha dit a la inauguració de les jornades que organitza el Cercle d'Economia.
7: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula un model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
0: El govern reservarà 3.300 milions d'euros per impulsar-ho. El Cercle ha aplaudit aquesta iniciativa, però, en canvi, ha xocat amb el president en les polítiques d'habitatge. La seva presidenta, Teresa García Milà, l'ha advertit que intervenir al mercat del lloguer és contraproduent a llarg termini i Illa ha defensat igualment aquesta mesura.
8: El control de lloguers pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
7: I què és el mig termini? És la manera que tenim de donar resposta a gent jove, formada, que està treballant i que no pot accedir a un habitatge. No? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
0: El president ha fet una defensa aferrissada del nou model de finançament autonòmic. Sobre això, precisament avui, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat autònoma. Vol que les trobades bilaterals siguin àgils i tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El govern espanyol treballa per aprovar en el Consell de Ministres el nou sistema de repartiment de recursos abans de les vacances d'estiu. L'objectiu és que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros extres per les comunitats. I més coses, l'Assemblea Nacional Catalana i també Òmnium Cultural es proposen omplir d'estelades i pancartes a favor de la independència les tres etapes de l'edició d'aquest any del Tour de França que es faran a Catalunya. Les dues entitats han anunciat en un comunicat conjunt que sumen esforços per tal de mobilitzar centenars de voluntaris i activistes en els trams amb més impacte televisiu i major afluència de públic per garantir-hi una presència massiva de simbologia independentista. Per aconseguir-ho, han posat en marxa una campanya de micromecenatge per recaptar fins a 12.000 euros que es destinaran a la producció d'estelades i de pancartes de gran format. Aquest any el Tour començarà a Catalunya el dia 4 de juliol amb una etapa a Barcelona. L'endemà els ciclistes faran el recorregut entre Tarragona i la capital catalana i el dia 6 de juliol la ronda francesa sortirà de Granollers amb destinació als Angles, a la Catalunya del Nord.
1: 3CAT Info.
0: La població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i emmalalteix més que els immigrants. Són dades del Ministeri de Sanitat que també reflecteixen com la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeix a les consultes mèdiques continuades, bàsicament per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'informe de Sanitat ofereix dades per desmentir les acusacions de la dreta i la ultradreta que acusa els emigrants de col·lapsar la sanitat pública. En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més el metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Aquest menor ús dels serveis bàsics sanitaris per part dels immigrants, ha explicat la ministra Mònica García, els acaba generant més ingressos hospitalaris.
10: Les persones migrantes acuden menys a los centros de atención primaria, acuden menys a les consultes de seguimiento, però al final acaben tenint que recurrir a los servicios de urgencias con una mayor exposición a los ingresos hospitalarios.
9: La ministra també ha defensat que els immigrants, una població majoritàriament jove i sana, contribueixen de ple al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos.
10: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
9: L'informe de Sanitat recull que, a més dels entrebancs legals, administratius i lingüístics que dificulten l'accés als serveis de prevenció i diagnòstic precoç, la salut de l'immigrant empitjora amb el temps per la precarietat de les condicions laborals, la dificultat d'accedir a un habitatge digne i per una alimentació poc saludable.
0: L'Hospital de la Vall d'Hebron té des d'avui una nova planta pediàtrica d'oncologia i hematologia, és a dir, destinada a infants que tenen càncer a la sang. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable pels acompanyants. La planta d'oncologia hematològica compta amb una gran terrassa i també amb espais d'oci amb sales diferenciades en funció de la situació mèdica dels pacients, on fins i tot es pot jugar a la PlayStation tot seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè recordem que són infants immunodeprimits. Albert Salazar és el director gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
11: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que ha estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i que està ingressada amb la seva família.
12: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
13: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants que estan malalts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
14: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
15: No podem pretendre, amb lleis de fa 10 anys, donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
14: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de

0: Marihuana assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
1: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i ja es podrà caçar a partir d'aquest mes de juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius, Núria Paraire.
2: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
3: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
2: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.
1: La Plataforma en Defensa de l'Ebre reclama que es concreti un pla per mobilitzar sediments i que es blindi la dotació d'aigua als regants del Delta. Les peticions formen part del paquet d'al·legacions a la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre. Tarragona, Ricard Boigas.
4: La PDE, conjuntament amb els col·lectius que formen part de la xarxa Cuenca Azul, han presentat prop d'una vintena d'al·legacions a la revisió del Pla Hidrològic que regirà el riu Ebre entre el 2027 i el 2033. La portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Susana Vella, insisteix en la mobilització de sediments per evitar la desaparició del Delta, perquè l'estratègia que planteja la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no ha servit, segons diu, per moure ni un gra de sorra.
5: Aquesta estratègia HISDE considerem una mica que és com una estafa, perquè a més, quan mirem en què es dediquen els diners, pràcticament en mesures reals que servisquen per a aportar sediments al Delta, no n'hi ha cap de pràctica.
4: També demanen que es garanteixi la dotació d'aigua als regants del Delta i que reverteixi el transvasament de l'aigua del pantà de Siurana al de Riudecanyes.
1: Ara són 3:15 de la nit.
6: El temps.
1: Actualitzem la previsió amb el Néstor Gómez.
7: Deixem enrere les grans calorades del mes de maig, comencem el mes de juny i ho fem amb unes temperatures que tendiran a normalitzar-se a mesura que vagi avançant la setmana, sobretot entre dimecres i divendres. A partir de dissabte tornaran a remuntar, però ara per ara la tendència és que vagin baixant. Avui les màximes han arribat tot just als 34 graus al Carràs, en un dia que ha estat assolellat, amb unes teranyines que ens han d'acompanyar també durant les properes hores, deixant el cel una miqueta blanquinós i uns ruixats que han sigut molt febles cap a l'àrea del Pallars Sobirà o també alguns cap al nord de Castelló. De cara a demà, les teranyines seran una miqueta més denses, el cel estarà una miqueta més blanquinós i els núvols seran una miqueta més potents, sobretot a partir del migdia. De fet, s'espera que, tot i que demà a la tarda pot ploure a qualsevol punt del Pirineu, seran localment intenses al Pirineu Oriental, cap al Ripollès, Garrotxa, a l'Empordà, Osona, i també poden arribar puntualment cap al sector del Berguedà. Això amb tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada, i també un mestral entre feble moderat a les Terres de l'Ebre. Aquesta entrada de vent de nord, la presència d'una mica més de núvols, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtetes. A la Catalunya central rondaran entre els 26 a 28 graus, al Pirineu entre els 19 i els 27, a la costa entre els 26 i els 28 graus, i a l'interior les més altes cap a ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre no passaran dels 33 graus. Aquesta suavitat o aquesta baixada de les temperatures tindrà continuïtat de cara a dimecres amb unes temperatures ja normalitzades pels primers dies del mes de juny.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la nit. Cursa entre les grans empreses d'intel·ligència artificial per ser la primera que comenci a cotitzar a la borsa. Anthropic, una de les pioneres del sector i creadora de l'assistent Claude, ha registrat avui la petició per sortir al mercat davant les autoritats de la borsa de Nova York. Anthropic, que podria començar a cotitzar a la tardor, ha fet el pas després d'haver tancat una ronda de finançament en què ha aconseguit 65.000 milions de dòlars. Els analistes esperen que en les properes setmanes OpenAI, creadora del ChatGPT, també inicia els tràmits per començar a cotitzar, però qui les ha avançat ha estat SpaceX d'Elon Musk, que ha integrat la filial d'IA del grup i es podria estrenar el parquet abans de l'estiu. Els analistes consideren que en les primeres empreses d'intel·ligència artificial que entrin en borsa aconseguiran més atenció dels inversors i s'asseguraran el finançament que necessiten per continuar desenvolupant els seus productes. I encara en economia, el gegant automobilístic xinès SAIC obrirà a Galícia la seva primera fàbrica a Europa i invertirà 200 milions d'euros i donarà feina a 2.300 persones. La planta està previst que comenci a funcionar el 2028 i que produeixi 120.000 cotxes elèctrics cada any. Entre altres marques, la multinacional comercialitza els models d'IMG, que són els vehicles elèctrics xinesos més venuts a la Unió Europea. La companyia havia de decidir si instal·lava la seva nova planta a Hongria o bé ho feia a Galícia i finalment s'ha decantat per aquesta comunitat. En concret, s'ubicarà entre Ferrol i Espontes, a la Corunya. Aquesta inversió forma part de l'estratègia de les automobilístiques xineses per esquivar els aranzels que els imposa la Unió Europea per la venda dels seus productes. Una de les portes d'entrada dels vehicles de SAIC a Espanya és, ara com ara, al port de Tarragona.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els agents rurals preparen un pla per controlar i per restringir els accessos a les zones rurals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació abans de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Tarragona, Manel Sastre.
8: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
9: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
8: Mur ho ha explicat durant la presentació del Pla Estratègic del Cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.
1: 10 minuts i seran les 10 de la nit. Els jocs als mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món. Catalunya lidera aquest mercat a l'Estat espanyol, impulsada per Barcelona, que s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació. Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com el Candy Crush, l'any passat la indústria global del videojoc va generar més de 167.000 milions d'euros. Més de la meitat, 91.000 milions, provenien dels jocs per a telèfons intel·ligents i tauletes. El president de King, Todd Green, ha destacat a l'Agència Catalana de Notícies com els videojocs mòbils han deixat de ser un mercat secundari per convertir-se en un puntal del negoci.
10: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
1: Més de la meitat dels 722 milions d'euros que van ingressar als videojocs mòbils de l'Estat l'any passat, diu l'estudi, es van generar a Catalunya i un dels grans centres del negoci és Barcelona, que aplega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai Namco, Scopely o la mateixa King.
10: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. És un lloc on la gent vol viure i on vol traslladar-se. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
1: I més coses, El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, Marc Garriga.
11: Let me ask you a question. What is your worst fear?
12: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen aquesta nova adaptació del Cabo del Miedo i compten amb Bardem pel paper que van fer en el seu dia Robert Mitchum i Robert De Niro, l'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i comença a assetjar els seus advocats. Arriba a Apple TV divendres. També arriben dues sèries interessants, El Testigo a Netflix dijous, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare i que anys després s'ha d'enfrontar a la reobertura del cas, i Dear England, a Movistar Plus divendres, una minissèrie que ficciona l'etapa de Gareth Southgate al capdavant de la selecció anglesa de futbol. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena al streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix divendres, una comèdia romàntica previsible però amb encant, on Jennifer López interpreta l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que ella mateixa s'enamora d'un dels seus advocats.

0: Futbol Català al dia.
1: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. Han començat els play-offs d'ascens a segona divisió. El Sabadell perd per 2-0 el camp del Real Madrid Castellà i haurà de remuntar la nova Creu Alta. I a l'Europa se li escapa la victòria al descompte, 1-1 a Can Dragó davant el Celta Fortuna. El Cornellà té un peu i mig a la final del play-off d'ascens a segona federació, golejada 4-1 davant el Badalona en el partit d'anada. I ja tenim definida la final de l'ascens a la tercera federació. La jugaran la Pobla de Mafumet, que ha guanyat el Rubí per 3-2, i el Sant Mauro, que salta el Sagnier i supera el Prat per 1-2. I el Viladecans i l'Igualada superen la primera ronda de la promoció d'ascens de la Lliga Elit després d'eliminar el Palamós i el Turó de la Peira, respectivament.
0: Futbol Català a 3Cat Info.
2: I ara repassem el més destacat de la pròxima jornada. En primera ref, Celta B Europa, amb els graciencs que han de guanyar en Balaïdos per passar a la final, ja que no li val l'empat. També se juga el Sabadell, Real Madrid, Castella. Els arlequinats han de guanyar com a mínim de 2 gols per passar de ronda. En el play-off d'ascens, però a la segona ref, Badalona-Cornellà. Els badalonins han de buscar una remuntada èpica perquè necessiten guanyar de 3 gols per passar a la final d'este play-off. Este cap de setmana també comença la final de l'ascens a tercera ref, amb el Sant Mauro Pobla de Mafumet. El partit d'anada se juga en el municipal de Santa Margarida de Montbui. I també comença la final de l'ascens a la Lliga Elit amb el partit Igualada-Viladecans.
0: Futbol Català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Esports.
2: Fins les 10 de la nit amb el David Ubach. Bona nit.
3: Bona nit. Esports que tanquem una vegada més fent un repàs de marcadors en joc, sobretot pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, perquè tenim en dansa el partit del Barça a la pista del Valdepeñas. És el segon duel de l'eliminatòria de quarts de final del playoff per al títol de la Lliga. El Barça, de moment, està empatant al descans a la pista manxega, tot i que en un instant de la primera meitat s'ha vist amb un 3-1 en contra. El Barça s'ha avançat amb gol de Pito al minut 3, però vist com el Valdepeñas li atzivava 3 gols consecutius, però després el Barça ha sabut reaccionar al llindar del descans per igualar i neutralitzar doncs, aquest marcador que deixa el partit en equilibri 3-3 a l'espera del que passi en la segona meitat. Si el Barça acaba guanyant, doncs accediria ja a la semifinal, ja que aquesta eliminatòria de quarts és el millor de 3 partits. Això pel que fa al futbol sala. En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, s'ha disputat el segon duel de la semifinal catalana entre el Barça i l'Igualada, que ha acabat amb triomf igualadí per 1-3 al Palau Blaugrana, una victòria de l'Igualada que deixa en empat a 1 aquesta eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga, que en aquest cas és el millor de 5 enfrontaments. Per tant, ara la sèrie viatja a Igualada de cara als 2 propers enfrontaments. Una sèrie doncs, que està empatada a 1 entre Barça i Igualada per un lloc a la final de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. En futbol, el possible fitxatge de Julián Álvarez per part del Barça sembla que es convertirà en el col·laborat de l'estiu. Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, n'ha dit l'última, assegurant que el davanter argentí és jugador matalasser per aquesta temporada i per a moltes més. Álvarez ja està concentrat amb la selecció argentina per la seva banda per participar al Mundial de Futbol, que començarà dijous de la setmana vinent, dia 11 de juny. A la concentració de la selecció espanyola, encara a Madrid, avui hem pogut sentir un dels 9 catalans, Eric García. El polivalent jugador del Barça creu que són un dels equips favorits al títol.
4: Bueno, yo creo que al final, por plantilla, por jugadores, tenemos un equipo muy bueno y yo tengo claro que si hacemos las cosas bien, pues obviamente tendremos muchas posibilidades, pero obviamente también hay selecciones con muy buenos jugadores.
3: La selecció espanyola ha fet avui un últim entrenament a les Roces, abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'IDAC.
0: 3Cat Info.
3: Mentrestant, a l'Espanyol han començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. Amb les bones xifres que ha tingut el Club Blanquiblau aquesta temporada, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats, i amb 28.500 espectadors de mitjana per partit. La voluntat del club és consolidar aquestes xifres i per això els preus de cara a la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Pel que fa al Barça femení, l'entrenador Pere Romeu ha confirmat en les últimes hores que continuarà dues temporades més dirigint l'equip. Ho explicava el club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
6: Que seran dues temporades? Això més o menys està definit, com aquesta primera etapa?
5: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
3: Romeu demana que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En aquest sentit, confirma que Marta Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo. Encara en futbol, afegim que el Sant Andreu de la Primera Federació ha informat que avancen dins dels terminis previstos en la col·locació de la gespa natural al camp del Narcís Sala, tot i que assumeix que les primeres jornades com a locals de la temporada vinent s'hauran de jugar en un altre estadi per aquest mateix motiu. Temps encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i també la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell d'aquesta edició, sense oblidar la presència de la penedesenca Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i hi prendran part 22 equips. I en bàsquet, el Manresa ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Beaufort, de 24 anys, i que arriba procedent del Saint-Chamond, ha firmat amb els vegencs per 3 temporades.

0: Alberto Núñez Feijóo tempta els partits perquè donin suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez amb la següent oferta: convocaria eleccions immediatament després i no s'aliaria amb la ultradreta, segons ha dit.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: De moment, ni Junts ni el PNB no semblen interessats en aquest tracte i el PSOE contraataca.
2: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura. El señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Justament avui fa 8 anys que Pedro Sánchez va utilitzar la fórmula de la moció de censura per destronar Mariano Rajoy. L'argument per treure de la presidència va ser precisament la corrupció. En aquell cas hi havia una sentència per corrupció per la Caixa B del Partit Popular. La Paula Brujats ens compararà el moment actual amb el que va passar ara fa 8 anys. Hi va haver girs sorprenents, com el del PNB, que va passar de votar els pressupostos de Rajoy a votar també a favor de la moció de censura en només una setmana.
0: I per cert que demà al matí Feijóo serà a Barcelona en la reunió del Cercle d'Economia. Avui ha passat el president Illa, que ha anunciat una injecció de 3.000 milions d'euros en col·laboració amb el sector privat per agilitzar obres d'equipaments clau. També ha parlat d'habitatge, en discrepància amb la presidenta del Cercle.
4: El control de lloguers pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
5: I què és el mig termini? És la manera que tenim de donar resposta a gent jove, formada, que està treballant i que no pot accedir a un habitatge. No? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
6: Catalunya nit.
3: Donald Trump afirma que ha parlat amb Netanyahu i que els soldats israelians deixaran d'avançar cap a Beirut. També assegura que ha parlat amb representants de Hezbollah i que aturaran els atacs a Israel. El president nord-americà intenta d'aquesta manera desencallar el conflicte al Líban. I és que avui l'Iran ha anunciat que suspenia les converses amb els Estats Units precisament per l'ofensiva d'Israel al Líban.
0: Doncs la llum i el gas, que han tingut un IVA del 10% durant un mes i mig per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, tornen a partir d'avui al 21%. En molts casos, la factura de la llum pujarà al voltant de 8 euros i la del gas, un 5.
3: Els docents han començat a votar avui si accepten el preacord amb el Departament d'Educació. Els resultats se sabran dijous. Si guanyés el no, el sindicat majoritari apostaria per una vaga indefinida. La consellera Niubó diu que això conduiria al caos.
7: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
8: Hermanos y hermanas en el Señor, la diada d'avui és santa, dedicat a Déu, nostre Senyor.
0: Aquest que escolteu és el Papa Benet XVI parlant en català.
8: El goig del Senyor serà la vostra força.
0: Va ser en la seva intervenció a la Sagrada Família el 2010. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte que Lleó XVI farà el 10 de juny. I la benedicció de la Torre de Jesús serà íntegrament en castellà. El papa actual utilitzarà menys el català que Benet XVI, però el farà servir, això sí, en la salutació inicial.
3: I a aquesta hora comença l'entrega de Premis Max d'Arts Escèniques amb una muntanya de nominacions per al teatre català. Ens explicarà si es tradueixen en premis la Marta Vives, que està seguint la gala a Mèrida.
0: I un premi per a tots plegats és poder escoltar l'escriptora Siri Husvedt. Avui és a Barcelona per presentar el seu llibre Històries de fantasmes, una obra marcada per la mort del seu marit, Paul Auster. L'hem entrevistat aquest matí i a partir de les 11 podreu escoltar l'entrevista sencera.
9: I do feel
7: A mi em fa la sensació molt dins meu que, tot i que jo estic fent un dol pel meu marit i estaré trista, em sembla, fins al dia que jo em mori, també em sento molt feliç que ens vam tenir durant tantíssim temps. No ens vam avorrir ni un minut, sempre ho vam passar la mar de bé. I en aquest sentit, quina sort vam tenir.
3: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Partit Popular promet a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i convocar eleccions immediates a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Amb aquesta última oferta, Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i s'intenta garantir l'èxit d'una moció de censura, de moment abocada al fracàs. Madrid, Dani Sainz de Aja, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Per què, Dani, ni el PNB ni Junts es mouen del seu nou a Feijóo?
1: Per ara no han reaccionat a l'oferta de Feijóo, però fonts dels dos partits subratllen que no han canviat de postura. Ni els uns ni els altres volen anar de la mà de Vox en una moció de censura. El líder del PP ho sap i per això avui, des dels micròfons de Telecinco, ha mirat de seduir-los. Proposa un govern de transició sense l'extrema dreta per, segons ha dit, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts consideren que la legislatura està esgotada i que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions.
2: Y parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
1: Però la realitat és

0: recta per arribar a la Moncloa, ho ha dit Montse Mínguez, portaveu.
1: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno, que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
0: Ho ha dit després d'una executiva del PSOE liderada pel mateix Sánchez, malgrat els nervis pel que puga sortir del cas Zapatero o del cas Leire, la direcció socialista tanca files amb el president espanyol i la seva voluntat de resistir fins a l'estiu del 2027. Les veus crítiques, les que demanen eleccions, no se sentiran fins al Comitè Federal convocat a finals de mes.
2: Gràcies, Dani. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
3: Doncs, casualitats de la vida, la proposta del líder del Partit Popular arriba justament avui que fa exactament 8 anys de la moció de censura que va tombar Mariano Rajoy i va portar Pedro Sánchez a la Moncloa. Llavors, el detonant va ser la corrupció del Partit Popular. Ara el tema de fons és el mateix, però si les busquem i trobaríem diferències substancials, és una feina que ha fet la Paula Brujats.
4: Hi ha frases de fa 8 anys...
5: Va dimitir, senyor Rajoy?
4: ...que són calcades a les actuals.
5: O va continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia...
4: Era el Pedro Sánchez del 2018, avui qui ho diu és Alberto Núñez Feijóo.
6: Es usted un verdadero peligro para la democracia. ¿Qué hace todavía ahí manchando la presidencia del gobierno de España?
4: Canviem Feijóo per Rajoy i la gran diferència és que avui s'han invertit els papers dels protagonistes d'aquesta moció de censura, però hi ha moltes altres diferències entre ara i el 2018, la més rellevant.
7: El PP se'l va condemnar per corrupció.
4: Per haver-se beneficiat econòmicament de la trama Gürtel per la Caixa B del partit, el PP és culpable, va dir l'Audiència Nacional, i per primera vegada triomfa una moció de censura al Congrés.
8: Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España.
4: Ara, però tot i els escàndols a l'entorn de Pedro Sánchez, no hi ha cap condemna contra el PSOE i per ara tampoc s'investiga cap finançament irregular del partit. Aquesta és justament la línia vermella dels socis de Sánchez. Una altra diferència.
7: Vox, el culpable del bloqueig.
4: Fa 8 anys no hi havia vetos. Sánchez va unir sensibilitats i gairebé tota l'oposició en bloc va fer fora Rajoy.
9: Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169.
4: Però ara ni Junts ni el PNB volen una foto amb Vox al costat de l'extrema dreta i això frustra les aspiracions del Partit Popular.
7: El PNB va tenir la clau.
4: Va passar de donar suport als pressupostos de Rajoy a fer-lo fora en només una setmana de diferència.
10: Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca.
4: Ara, en canvi, el PNB creu que la legislatura està acabada, però no vol ser còmplices d'accelerar un possible govern PP-Vox. I encara una diferència més.
7: El context.
4: Era el 2018, postprocés independentista, i Sánchez prometia a Esquerra i al PDeCAT una nova etapa per al diàleg amb Catalunya.
11: En España lo que hay son presos políticos y exiliados.
12: És un no al senyor Rajoy, i li hem dit al senyor Sánchez que teníem una distància evident.
13: Y buscar, efectivamente, soluciones políticas a una crisis política.
4: Ara, però, amb l'amnistia pendent d'aplicar en molts casos, com el de Carles Puigdemont, i a recel que un govern del PP, i encara més si és lligat a Vox, suposi un retrocés per a Catalunya.
14: Catalunya nit.
2: A tot això, aquests dies continua en marxa el judici de la Kitchen. El comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de bàrcenes ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del Partit Popular. I apunta l'expresident espanyol Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tàpia, bona nit.
15: Bona nit. Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
16: La obsessió que tenien era ¿hay informació del tràfic d'armes del rei emèrit con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa informació o no?
15: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
16: que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal,

0: para que si havia algo que l'afectava a ell, pues que també trincar-lo.
1: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.

0: Un minut i arribarem a un quart d'onze de la nit. L'audiència de Badajoz ha exculpat el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava, del delicte d'acceptació de nomenament il·legal, perquè el considera prescrit. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
2: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
3: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú va recórrer al concurs guanyat pel germà del president espanyol.
4: Salvador Illa aposta per la col·laboració público-privada per accelerar obres en grans infraestructures. Davant dels empresaris del Cercle d'Economia, el president ha anunciat un pla per guanyar-li fins a 14 anys al calendari de treballs com els de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona. Joan Vilaplana, bona nit.
5: Bona nit. Sí, Illa ha inaugurat les jornades que organitza aquesta setmana el Cercle, allargant la mà al teixit empresarial per agilitzar projectes de pes, com el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà. Són obres traçades a 20 anys vista, però que amb aquest mecanisme, segons Illa, podrien estar enllestides en 6 anys.
6: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
5: El govern ha reservat 3.300 milions d'euros per impulsar-ho. La iniciativa ha agradat a la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, que, en canvi, ha xocat amb el cap de l'executiu sobre la intervenció en els preus del lloguer.
7: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
6: Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
5: Illa també ha reivindicat la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura.
4: Gràcies, Joan. Doncs precisament el Ministeri d'Hisenda ha engegat la maquinària per reactivar la seva proposta de repartiment de recursos entre les comunitats. La Moncloa es vol reunir bilateralment amb els governs autonòmics el més aviat possible per abordar l'assumpte al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar el nou sistema de finançament al Consell de Ministres abans de les vacances. L'executiu espanyol assegura que l'objectiu és que el Congrés l'aprovi abans que s'acabi l'any perquè entri en vigor l'1 de gener.

0: Passen dos minuts d'un quart d'onze, l'escalada militar d'Israel al Líban s'ha frenat aquesta tarda després d'una trucada entre Donald Trump i Benjamin Netanyahu. El president dels Estats Units no solament ha parlat amb el primer ministre israelià, sinó també amb representants de Hezbollah. Assegura, la conclusió és que el nou espiral bèl·lic, amb amenaces i contraamenaces, en aquest cas de l'Iran, sembla que es refreda. Washington, Oriol Serra, bona nit. No sé si ens pot escoltar des de Washington. Oriol Serra, bona nit. Doncs parlarem primer d'una conseqüència d'aquesta guerra, que és que ha impactat en els preus de carburants i el que pagàvem per la llum i el gas. Els rebuts, de fet, de la llum i el gas a partir d'avui s'encariran després que ja no s'apliquin les rebaixes que hi havia de l'IVA i altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà, Rafael de Ribot.
1: Doncs sí, l'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia Montserrat Guillén.
2: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és

0: un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: L'IPC, per tant, la inflació. El portaveu de l'Organització de Consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
2: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
1: Les que sí es mantenen almenys fins a final de mes, almenys fins a final de mes, són les ajudes pels carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal que s'aplica han pujat menys de la meitat.
3: Gràcies, Rafael.

0: picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, we're half awake in a fake empire.
1: Les 10 i 20 minuts, a aquesta hora podem saludar el nostre corresponsal a Washington, Oriol Serra, bona nit.
2: Hola, bona nit, Agnès.
1: Sembla que Donald Trump ha aconseguit o ha aturat una escalada militar israeliana al Líban que podia perjudicar i molt les converses amb l'Iran. Donald Trump assegura que n'ha parlat amb el primer ministre israelià, amb Benjamin Netanyahu, però també amb representants de Hezbollah, assegura.
2: Doncs sí, així és. Sabem des de l'inici d'aquesta guerra que el Líban és un factor sensible i molt determinant. Bé, més que el Líban ho és l'organització armada Hezbollah, la qual compta amb el finançament de l'Iran, i és contra Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. Això sí, amb danys col·laterals. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix, i Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí.
1: Ara el que haurem de veure és si es podrien reprendre les converses amb l'Iran, perquè és que justament de l'Iran arribaven a missatges que Teheran aturava les converses amb Washington per aquesta situació que ara descriuríem al Líban.
2: Sí, a veure, no sabem què acabarà passant, però certament ara augmenta la possibilitat d'una represa d'aquestes converses. De fet, avui mateix Donald Trump ha publicat un missatge, com no, a Truth Social, la seva xarxa social, on assegura que les converses amb l'Iran continuen a un ritme ràpid, però ja sabem que les paraules del president dels Estats Units cada cop són més volàtils. Per cert, en aquest camp de contradiccions, hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, Trump ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
1: Déu-n'hi-do. Doncs ja voldríem que la situació fos una altra. Gràcies, Oriol Serra. Bona nit.
2: Bona nit.

0: I ara us parlem d'una decisió que va posar els pèls de punta a les organitzacions de drets humans fa un temps i que ara ja té la llum verda de la Unió Europea, i és que els estats puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar migrants irregulars, copiant aquell model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, va voler implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris acaben de tancar fa ben pocs minuts l'acord definitiu per a la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Això ens porta cap a Brussel·les en directe. Saludem a Bruno Fortea. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Bruno, sabem quan entrarà en vigor aquesta possibilitat de crear centres de deportació?
1: Sí, això en concret en els propers dies o com a molt setmanes. Aquest aval als centres de deportació serà efectiu tan bon punt es ratifiqui i es publiqui al Diari Oficial de la Unió Europea l'acord assolit aquest vespre. Per tant, doncs, alguns governs europeus que ja han mostrat interès per obrir aquests centres fora de la Unió Europea, com és el cas del govern alemany o el dels Països Baixos, ja podran arrencar els seus projectes i podran començar a buscar països on poder instal·lar aquests centres de deportació. La futura llei posa requisits, diu que s'hauran d'instal·lar en països segurs i que respectin els drets humans.

0: i en la primera llista de països suposadament segurs fa uns mesos. Això també convé destacar-ho. La Unió Europea ja ha inclòs llocs com l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o el Marroc i Egipte, que són dictadures. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, no podran ser traslladats a aquests centres de deportació fora de la Unió Europea, però la resta de migrants irregulars que es neguin a marxar d'Europa sí que seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre es resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen o en un altre centre situat en un altre país de trànsit. Com bé deies, ONGs com Amnistia Internacional, per exemple, han denunciat que això vulnera drets fonamentals, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
1: We have put, I would say, our European house in order.
2: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
0: Ho ha dit aquest mateix dilluns, avui mateix, fa poques hores, hores abans que s'hagi tancat ara l'acord definitiu. La futura llei endureix com mai abans la política migratòria de la Unió Europea. Més enllà dels centres de retorn, que potser és la mesura més cridanera, també s'agilitzen els processos per deportar immigrants, s'amplien els requisits que permetran rebutjar peticions d'asil polític i també es preveuen sancions més estrictes per als migrants irregulars que es neguin a marxar d'Europa, inclosa, per exemple, la pèrdua d'ajudes públiques. Brussel·les justifica aquest pas endavant perquè diu que, per exemple, l'any passat només es van executar prop d'un 30% de totes les ordres de deportació que hi havia sobre la taula, i la Comissió Europea considera que això no podia seguir així i que s'havia de posar una mica més de mà dura amb aquest tema. També, evidentment, pressionat per l'auge de l'extrema dreta i per un augment en l'opinió pública de molts països europeus d'aquesta preocupació per la immigració. Per tant, tot plegat, Manel, que desemboca ara ja sí, a l'espera que acabi de ser definitivament ratificada en aquesta nova llei, en aquest futur nou pacte de migració i asil europeu que endureix, com dèiem, tots aquests requisits.
3: Sí, Meloni, que hi havia hagut molt de soroll, però que fins ara a la pràctica aquella decisió que havia pres no s'havia traduït en res, ara
0: Exacte.
3: Com a mínim s'apunta, això sí, aquesta victòria, ni que sigui simbòlica.
0: Sí, i no s'havia acabat de concretar per problemes legals, justament, perquè la justícia italiana li havia tombat, no?, el seu projecte. Ara veurem si amb aquesta nova empara legal que li dona la Unió Europea, veurem si les coses canvien i sí que tindrà llum verda, Meloni.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Bruno Fortea, per aquesta última hora. Bona nit.
0: Gràcies, bona nit.
3: Queden 3 minuts i mig per arribar a 11:15 de la nit. Fem una pausa per la publicitat molt ràpida i a la tornada parlem del conflicte d'educació que entra aquesta setmana en uns dies realment claus.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Imagina-t'ho. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
7: A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
8: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
7: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
8: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
9: La nit dels ignorants s'hereda.
10: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
9: Pot arribar a travessar oceans.
11: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
9: Veu com creixen els seus oients màgics.
12: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
9: I posa la pell de gallina.
13: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
14: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
13: I és que m'heu posat la pell de gallina.
14: Cada migdia a la una, La solució, amb Elisenda Carot.
15: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
16: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
15: Per aprofundir en tota mena de temes.
17: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
15: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Mitjada sí o mitjada no.
18: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
14: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
9: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Un minutet i sentirem els senyals horaris de 11:15 de la nit. És el moment d'explicar-vos que ja està en marxa la consulta dels sindicats d'educació als docents per saber si accepten o no el preacord que van signar divendres la USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. La consellera Esther Niubó avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Maria Costa.
20: La consulta s'ha obert aquest migdia, s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia i només es pot contestar una vegada. Té una pregunta. Acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig? I dues respostes. Sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Esther Niubó ha dit que els docents són conscients del que està en joc.
21: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
20: Fins aquest vespre hi han participat el 18% dels gairebé 90.400 professionals que hi estan cridats.
22: Doncs avui hi ha hagut vaga, però dels sindicats minoritaris, CGT, Intersindical i COS a la Catalunya Central i a Girona, i el seguiment ha estat entorn del 10% segons el govern. A la Catalunya Central la protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la Basílica mentre cantaven el Virolai i han fet una assemblea a favor del no al preacord.
23: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
24: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
25: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
22: A Girona, 400 docents s'han manifestat davant la seu de la Generalitat i han optat també majoritàriament pel no a la consulta.
19: I a València han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública. Els fets van passar ahir davant la Conselleria d'Educació. De fet, les imatges s'han fet molt virals, tot plegat en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià. En un vídeo que, com dèiem, es pot veure a les xarxes i que s'ha fet viral, es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena, amb força, cosa que la fa caure a terra. La delegada del govern espanyol ja va qualificar els fets com inacceptables ahir mateix i va anunciar una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia.
9: Catalunya Nit.
26: Que sempre sona in aquesta nau la parola di Dio, la diada d'avui è santa, dedicata a Dio nostro Signore. No us entristiu ni plureu, el goig del Senyor serà la vostra força.
22: Aquestes van ser les primeres paraules d'un papa a la Sagrada Família en català. Era el novembre de l'any 2010, durant la visita de Benet XVI per consagrar el temple de Gaudí. Més de 15 anys després, la visita de Lleó XIV, la setmana vinent, torna a posar el focus en la llengua. El Vaticà ha publicat el missal oficial de la celebració i el català hi tindrà una presència molt més baixa que aleshores. Cèlia Forment, bona nit.
27: Bona nit.
22: Què és el que ha passat?
27: Doncs el document confirma que el castellà serà la llengua clarament predominant durant la missa del 10 de juny i també en la benedicció de la Torre de Jesús, que es farà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. De fet, Lleó XIV només parlarà en català a l'inici de la celebració, quan digui en el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres. A partir d'aquí, les intervencions del papa seran en castellà i el català quedarà limitat només a alguns moments concrets de la litúrgia.
22: Quins serien aquests moments en què utilitzarà el català?
27: La primera lectura serà en català i també el salm reprensorial i el credo, que serà cantat pel cor. La meitat de les pregàries dels fidels també seran en català, però el que és la litúrgia eucarística, que és la part central de la missa, serà íntegrament en castellà. També ho serà l'acte penitencial, l'Evangeli i bona part de les intervencions principals. El llatí quedarà reservat a alguns cants tradicionals, com el Glòria, el Sanctus o l'Angus Dei. A partir d'aquest document que ens ha fet arribar a la Santa Seu a la redacció, hem fet un percentatge i quedaria així. El català representa aproximadament entre el 15 i el 20% d'aquest contingut, el castellà se situa al voltant del 75-80% i el llatí menys del 5%.
22: I això, mirant-ho amb el que va passar quan va venir Benet XVI l'any 2010, hi ha una diferència notable en aquella ocasió, amb motiu de la consagració de la Sagrada Família, el català va tenir una presència molt més destacada,
27: Sí, el que dèiem, les primeres paraules del papa també van ser en català, però a més la litúrgia de la paraula també va ser la nostra llengua amb la lectura del llibre de Nehemies, el salm reprensorial i la carta a Sant Pau dels Corintis i l'aclamació abans de l'Evangeli. Benet XVI també va incloure dos paràgrafs en català a l'homilia i bona part dels rituals específics de dedicació de la basílica, com les pregàries o la unció, van ser en català. Ara que fem aquesta comparació, però també cal dir que aleshores la visita de Benet XVI va ser d'un sol dia, no com la setmana vinent, que el pontífex s'estarà 36 hores a Catalunya i, a més, en diversos espais.
22: Clar. No sé si hi ha reaccions dins de l'Església catalana.
27: Sí, el malestar és evident en sectors del catolicisme catalanista. El president de la Lliga Espiritual de Mare de Déu de Montserrat, en Josep Maluquer, lamenta aquí en aquesta emissora que l'arcabisbat de Barcelona no hagi defensat més la presència del català i considera que l'Església barcelonina està cada vegada més desarrelada del país.
0: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
22: Clar, consideren que s'hauria de ser especialment sensible tenint en compte que la visita gira entorn de la Sagrada Família i també de la figura de Gaudí.
27: Clar, perquè recordem que la inauguració de la Torre de Jesús coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que va ser una figura vinculada al catalanisme històricament. Per això, entitats com Plataforma per la Llengua consideren contradictori que aquest acte principal dedicat a l'arquitecte tingui una presència tan limitada de la seva llengua. Són declaracions també en aquesta emissora.
1: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta. El rei Alfons XIII va venir a fer la visita de la Sagrada Família i Gaudí li va fer en català. I per altra banda, Gaudí va arribar a ser detingut per la policia per negar-se a parlar en castellà.
27: Ara sentíem Òscar Escudé, que és el president de Plataforma per la Llengua, i per la seva banda, mossèn Cintu Busquet, que és rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut precisament per la seva sensibilitat envers les llengües minoritzades.
2: Robert Prevost ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona, i per tant sap quina llengua és la llengua pròpia del país. Jo crec que ja farà l'esforç, no és per falta de sensibilitat.
22: Per tant, val la pena recordar que el que hem tingut accés avui és només a una part dels actes que farà.
27: Sí, encara queda algun interrogant pendent, com seria l'homilia que pronunciarà Lleó XIV, i per tant no se sap encara la llengua que parlarà durant aquest moment central de la celebració, i tampoc ha transcendit en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
22: Gràcies, Cèlia.

0: Passen ja 7 minuts a 2:15 de la nit. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
1: Bona nit. Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la llei d'enjudiciament criminal, per superar les limitacions del marc actual.
2: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
1: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
3: Els Mossos també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Se sospita que el tiroteig es va produir en un robatori entre traficants de drogues. Agents policials van interceptar un vehicle que fugia a tota velocitat i a l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit de bala i que va ser traslladat a l'hospital. La policia el relaciona amb un narcoassalt que hi va haver en una plantació de marihuana al mateix municipi.

0: Junts ha activat aquest vespre el procés per designar el seu alcaldable per Barcelona amb diversos candidats sobre la taula. La formació preveu tenir el nom definitiu el 21 de juny.
1: De moment hi ha tres candidats confirmats. Són el líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa, Glòria Freixa. A més, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, tot apunta que en les pròximes hores l'advocat i exdiputat al Parlament, Jaume Alonso Cuevillas, també podria fer el pas. En canvi, Josep Rius, l'aposta de la direcció del partit, va descartar postular-s'hi per tal d'evitar un pols intern. El termini per presentar candidatures es tancarà dijous a les 9 del vespre.
2: El diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, carrega públicament contra Gabriel Rufián i li exigeix respecte.
1: En una piulada a les xarxes ha afirmat que Esquerra no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums, després que Rufián digués que només es tornaria a presentar amb el partit de Junqueras si es donessin certes condicions. Si cal, alguns parlarem en públic, ha dit Salvador, i s'acabarà la tonteria. I conclou que la paciència té un límit. L'enfrontament arriba dies després que Rufián s'oferís a liderar un espai d'esquerres a tot l'Estat.
0: I ara us parlem de les dades d'un estudi del Ministeri de Sanitat. La població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i es posa més malalta que els immigrants.
1: En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més al metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més de medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Per contra, aquest estudi evidencia que la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeix a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari.
2: Els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona, Ricard Boigas.
3: Els agents rurals preveuen restringir l'accés als parcs naturals i massissos com el del Port, el Delta o la Serra de Llevaria. L'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, diu que volen garantir la seguretat de tothom.
4: Hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
3: L'evolució de la campanya d'incendis també determinarà quins espais naturals estan oberts al públic i quins no.
0: I a Lleida comença el dispositiu per atendre persones temporeres amb un nou allotjament als afores de la ciutat.
1: Té capacitat per a 32 persones i estarà en marxa a partir de la setmana vinent. La Paeria preveu, a més, atendre aquest any menys persones sense papers gràcies al procés de regularització d'immigrants. Sentim el regidor Carlos Enjuanges.
5: Aquest any esperem que part d'aquestes, si no totes, ja tinguin aquest permís i, per tant, la clau no estigui amb la cobertura social d'això, sinó amb la intermediació laboral i el connectar-los amb llocs de feina.
1: De les 1.000 persones que es van atendre l'any passat, gairebé la meitat, 400, no tenien la documentació en regla.
2: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i ja es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Paraire.
6: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
7: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
6: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre.

0: metre quadrat.
1: I mig any després de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu a la llotja de Merco Lleida ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners. Lleida, Julià Albacar.
2: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosent Saltiberi, el responsable del sector d'Unió de Pagesos, i Jordi Siscart, el de JARC.
3: O sigui, a part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
4: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
2: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
5: Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei, la capital de Taiwan, a partir de l'any vinent.
6: Ho ha anunciat el president Salvador Illa, que diu que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
7: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
6: En els pròxims anys, el Prat es planteja enllaçar amb una setantena de destins de llarga distància com Tòquio, Delhi o Bangkok.
1: El Gelocatil deixa de ser un medicament català.
6: Perquè la farmacèutica barcelonina Ferrer s'ha venut la marca a la companyia francesa Cooper, així com la resta del negoci que tenia de medicaments sense recepta. En un comunicat, Cooper ha explicat que la compra del Gelocatil, la principal marca d'analgèsics a Espanya, era important per reforçar la seva posició en el sector. Segons Ferrer, la decisió s'emmarca en la seva estratègia de focalitzar-se en les teràpies de malalties rares.
5: Tres quarts d'onze en punt. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectarem amb la gala dels Premis Max de Teatre.
8: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
11: Tota comunitat necessita un cor.
12: Un cor? Per què?
11: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
12: I reforçar la identitat?
11: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
12: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
13: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
14: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
13: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
15: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera, i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
16: Aquesta veu no és de ningú.
17: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
16: Quina història, mare de Déu.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
15: La millor hora del dia.
18: Brava per l'equip de la tarda.
16: És increïble.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
8: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Bienvenidas y bienvenidos. Gabón, ongi etorri. Bona nit, benvingut. Boas noites, benvidos.
20: Buenas noches, bien llegado. Desde el Teatro Romano de Mérida, os damos la bienvenida a todos los que nos acompañáis.
5: Doncs així ha començat la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. Entre els nominats, una àmplia representació catalana encapçalada per les produccions del TNC, La Tercera Fuga, de Victoria Spumberg, i Los Nuestros, de Lucía Carballal, amb Miqui Esparvé de protagonista, que partien amb 5 nominacions cadascuna. Veurem si això s'està traduint en premis o no. Tenim una enviada especial a Mèrida, que ja us podeu imaginar qui és. Marta Vives, bona nit.
0: Bona nit, Manel.
5: A veure, aquesta hora, què s'ha donat, què s'ha entregat, com està anant?
0: Doncs mireu, la nit ha començat molt bé per les arts escèniques del país. De fet, el primer premi que hem sabut ha estat el de millor intèrpret femenina de dansa per Irene Tena i el seu espectacle No, un muntatge de La Venidera, que és coproducció del Grec i la Fira Mediterrània, que és una de les favorites de la nit perquè partia amb 4 nominacions, entre elles aquesta, la de millor espectacle de dansa i també d'interpretació. Hem parlat amb Irene Tena.
21: Sí, és molt especial perquè és el primer muntatge que hem fet fora de la companyia del Ballet Nacional d'Espanya i per això és molt, molt especial per nosaltres. És la nostra primera proposta amb la nostra realitat i amb el nostre llenguatge i no sé, molt contents.
0: També hem dansa una altra producció catalana, La Faula, de Roser López Espinosa, s'ha emportat el de millor repartiment. I fa molt poc, hem sabut que Toni Vieira, actor de La Tercera Fuga, ha estat distingit amb el premi a millor actor, una categoria en què, per cert, competia amb Miqui Esparvé per Los Nuestros. Vieira ha rebut així, d'emocionat, aquest premi.
22: Per mi La Tercera Fuga és això. Per mi ha sigut això, o sigui, cada dia aquesta relació amb el públic, aquesta mirada i m'agafava això perquè aquí trobava el joc i les ganes de sortir a l'escenari i disfrutar la història que estàvem explicant.
0: El periple familiar de la dramaturga Victòria Spumberg sobre l'exili i els llegats que es va poder veure la temporada passada al Teatre Nacional de Catalunya i que, per cert, i ho recomanem molt, i tornarà aquesta temporada que ve, per tant, aneu-la a veure, també ha estat guardonada amb el de millor repartiment. Sentim ara Spumberg.
23: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam fer uns càstings llarguíssims i hem fet una família i hi ha un compromís que va més enllà de l'individu i això és molt important, en especial per aquesta obra.
0: Un any més, Manel i Agnès, la representació catalana als Premis Max és molt destacada, amb més de 30 nominacions, i amb aquests premis que portem fins ara fa presagiar que aquestes divinitats del Teatre Romà de Mèrida segur que ens seran propicis.
5: A veure si és veritat. De moment, la millor cobertura a càrrec de Marta Vives. Bona nit,
0: fins
5: Marta.
0: Fins ara, bona nit.
1: I també us expliquem que l'escriptora Sirius Beth ha presentat a Barcelona Històries de Fantasmes. És el seu llibre més íntim sobre el dol i l'amor perdurable amb Paul Auster, mort ara fa justos 2 anys de càncer de pulmó. És un llibre ple de bellesa, de tendresa també, en què l'escriptora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Ens ho ha explicat en una entrevista que hem fet aquest matí a Barcelona i que podrem sentir íntegrament a partir de les 11, d'aquí uns 20 minutets aproximadament, però ja us n'oferim aquest petit fragment.
24: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.

0: El còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E, es publica per primer cop aquí, de la mà de l'editorial Reservoir Books, l'obra lloada per mitjans internacionals com el New Yorker, el Guardian o el New York Times. Té l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils. Valèria Obereda.
1: Colors primaris i dibuixos tendres és el que trobem en aquest llibre tan dur i que en realitat retrata una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. I ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
1: I va treballar des de molt jove, durant més de 10 anys, sense la idea de publicar-ho, però quan un dels seus mentors, el dibuixant Mark Newgarden, un dels seus herois, assegura, li va dir que ho publiqués, tot va canviar.
2: Això em va fer explotar el cap. Jo no pensava que fos llegible, no pensava que ningú, que cap editor estaria disposat a comprar-me un còmic tan estrany. No havia vist mai cap dels meus herois fer alguna cosa semblant, però ell va ser el meu heroi i va creure en mi.
1: Ara assegura que se sent forta i no té por. Ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla E ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de Còmic.

0: Comença avui la 24a edició del Primavera Sound a Barcelona amb totes les entrades venudes per a tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. El certamen dona avui la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat. Sales com Resmetàs, la Sala Polo, la Paral·lel 62, la UT, la Nau i el CCCB, entre d'altres. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuïta, protagonitzada pel valencià guitarrista De La Fuente i els britànics Wet Leg i Yard Act. I amb tot venut des de l'11 de febrer, el primer gran nom internacional que actuarà al certamen serà dijous la nord-americana Doja Cat en la primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae, l'accent country de Role Model i també Giz, una de les bandes del moment, a més de Shrillex o Peggy Goo. I tornen per segon any els irlandesos Kneecap, Dijon, Slowdive, Alec G, Zaid o Blue Torrents. I molta tensió i passió també ha creat l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. Massive Attack i el Shoegaze de My Bloody Valentine. A nivell nacional actuaran Renaldo y Clara, Venus, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Depresión Sonora.

0: David Uach, bona nit.
1: Bona nit.
0: Escoltem d'entrada Eric García, des de la concentració de la selecció espanyola.
2: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
1: Ja sabem que Lamine és dubte per començar el Mundial, arrenca dijous vinent dia 11 i Eric García n'ha parlat des de la concentració de la selecció espanyola. Luis de la Fuente, fa poques hores, el seleccionador espanyol, que ha dit que no forçaran, si bé després ha dit que si algun moment per forçar era indicat era en un Mundial, per tant veurem on queda tot plegat, no? La selecció espanyola s'estrena el dia 15 contra Cap Verd.
3: Molt bé, anem amb el segon document sonor del dia. Àlex Cardil, jugador de l'Igualada, d'hoquei patins, després de guanyar el Barça.
4: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
1: 1-3 ha guanyat l'Igualada al Palau Blaugrana contra el Barça. Ha estat en el segon partit de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina. Sèrie ara Igualada a un triomf. Viatge a Igualada perquè és el millor de 5. A la Lliga de Futbol Sala el Barça ha guanyat 4-6 a la pista del Valdepeñas i s'ha classificat per semifinals ara mateix, fa uns instants.
0: Molt bé, fins demà, David.
1: Fins demà, adéu-siau.
5: S'havia estat cultivant per gràcia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el Vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet

0: els altres, ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer.
1: Bé, doncs això és una versió de Pulp, això segur.
2: Sí, que... la cançó molt, molt reconeguda, sí. Versió dels Manel, per cert, però jo la pista, no,
1: jo
2: de
1: tampoc.
2: Moment, fins ara no ha sonat cap pista, i la memòria tampoc m'emporta cap, diríem.
1: No, que farà calor per la gent normal.

0: El que farà fred per la gent normal, no
1: que serà
0: sé, no
1: normal
0: sé.
1: Pel temps, potser per l'època de l'any que
0: és? És veritat, potser un temps normal i corrent. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, bona, al final, eh? Ah,
1: molt bé.
2: Que es normalitza, és a dir, el que tindrem aquesta setmana, que no farà tanta, tanta calor, que la temperatura es normalitzarà. Això no vol dir que vingui fresca, però sí que tindrem aquests valors més normals per l'època, sobretot demà ja començarà, avui ha baixat una miqueta, demà baixa una mica més, i entre dimecres, dijous, tots tindrem aquesta normalització de les temperatures i també una mica de l'estat del cel. Avui hem tingut alguna gota, molt poca cosa, demà tindrem algun ruixat més, demà els ruixats de tarda poden ser una mica més intensos cap al nord-est, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, el Ripollès, Osona, a la Garrotxa o a l'Alt Empordà. Per tant, algun d'aquests ruixats pot anar acompanyat de tempesta o calamarsa. I el que dèiem, les temperatures es van normalitzant. Demà els valors més alts, doncs, cap als 32, 33 graus cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, com a molt 27, 29 graus cap a la Catalunya central, i per tant una temperatura cada cop una mica més normalitzada.
0: Calor normal.
1: Doncs ja està. La calor normal. Això és el temps ideal, eh?
0: Exacte.
1: És el perfecte. Sí. Molt bé.
0: Gràcies, Gemma.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
2: Bona nit.
3: Com tu, vull dormir amb gent normal com tu.
1: Són les 11. A l'1 de juny li queda una hora i al Catalunya Nit també.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I una hora d'aquelles que ens fa il·lusió, ben interessants, descobrirem moltes coses de la parella que van fer els escriptors Paul Auster i Siri Usbet durant més de 40 anys, fins que en fa dos Auster va morir d'un càncer de pulmó. Ara ella, Siri Usbet, ha publicat un llibre travessat pel dol i que porta per títol Històries de fantasmes, el relat més íntim de la parella sobre l'amor i la pèrdua, i també altres formes d'estar present. Aquest matí hem pogut parlar amb ella, de seguida escoltarem tota l'entrevista.
1: Els dilluns toca Padilla, Toni Padilla, i la contracrònica dels esports. Avui ens explicarà el malestar dels tenistes que disputen els grans tornejos del món. Creuen que guanyen pocs diners. De fet, apunten els quatre grans slams, són els que proporcionalment els paguen menys diners.

0: amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: L'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix, i Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí.
2: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
3: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula el model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions que necessitem en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
4: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya són molt conscients del que està en joc.
5: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
6: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
7: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
8: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
9: Sobretot el que ens preocupa és que aquesta incapacitat del nostre arquebisbat, l'arquebisbat de Barcelona, per no defensar la nostra llengua.
10: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
11: Per mi la tercera fuga és això. És la... Per mi ha sigut això. O sigui, cada dia aquesta relació amb el públic, aquesta mirada, i m'agafava això, perquè aquí trobava el joc i les ganes de sortir a l'escenari i disfrutar la història que estàvem explicant.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 20 d'octubre de 1996.
3: I el número de la sort, el...
4: 5.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Senyores i senyors, bon dia.
1: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Leire Díaz, bon dia.
6: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
5: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
6: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
7: Si aquest acord realment surtis que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
8: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
5: Candela Peña, què passa?
9: Quina il·lusió.
5: M'he engreixat una mica.
9: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. Les notícies... Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Elisabet. Dos anys després de la seva mort, ara és ella qui, a través del llibre Històries de fantasmes, publicat per Edicions 62, explica la seva història a través del dol, que és, i encara més en aquest llibre, una de les cares de l'amor. Aquest matí ha atès els micròfons del Catalunya Nit i aquest n'és el resultat. Benvinguda a Barcelona, Siri. Com estàs?
1: I'm okay.
2: Molt bé, moltes gràcies. M'encanta Barcelona, per tant, encantada de ser aquí.
0: Has fet un llibre molt, molt bonic i molt, molt emocional, molt emotiu. Deu estar sent també una gira molt emotiva per tu.
1: Yes.
2: Sí, ho està sent, perquè reconec que aquest llibre, de fet, es basa en la intimitat i la honradesa. Aquestes eren les bases i els punts de partida. I si això no ho feia bé, el llibre fracassaria.
0: Li hem de posar una música en aquesta entrevista. No sé si pots triar una que representi la vostra relació, la vostra història.
2: Suposo que seria Blue Team, de la meva filla, una cançó de la meva filla que encara em sembla que és molt emocionant, és que em toca de ple i és molt difícil que no se m'escapin les llàgrimes quan la sento.

0: Aquesta és la veu de Sophie Auster, la filla de Sirius Bett i en Paul Auster, que és cantant. Siri, què significa aquest Blue Team?
1: It's part of the family story.
2: Forma part de la història de la nostra família. Quan en Paul era jove, se'n va anar a uns campaments d'estiu, com fan molts nois i noies nord-americans, i tenia allà una mena de monitor, li deien un conseller, que es va inventar això del Blue Team, l'equip blau, que no tenia res a veure amb els esports, sinó que es tractava de forjar un caràcter humà. Això anava de personalitat. Per tant, aquells que eren captats per l'equip blau en aquell campament d'estiu formaven part d'una organització secreta del bé. Ells eren el bé, els que tenien honor, gent amb moral, gent amb ètica, que es preocupaven pels altres. Per tant, quan la Sophie i jo vam descobrir aquella història, aquella anècdota, sovint ens preguntàvem nosaltres mateixes, a veure, aquesta persona, o coneixes algú? Aquest és equip blau, on te'l posem? L'acceptarien i dèiem, ah, gairebé, gairebé, però no, no del tot. Oh, sí, sí, ui, aquesta persona és blava, blavíssima, o ni de broma, ni de broma. És a dir, que era una cosa com molt interna, no? Una història interna, una mica de cotilleig, diguéssim.
0: Ara deies que t'emocionava sentir-la, perquè en el llibre, que ho expliques tot o moltes, moltes coses de la vostra història, sabem que el Paul va arribar a saber d'aquesta cançó, no? Que la Sophie li va poder llegir una maqueta, la va poder escoltar.
1: Yes, it was more than that.
2: Més, va ser més que tot això. De fet, és que la Sophie ja sabia que el pare moria quan va compondre la cançó per ell. La va fer per ell i ell sí, va sentir-ne una maqueta abans de morir. I va ser a temps i vam estar tots molt contents.
0: Històries de fantasmes, aquest llibre que estàs presentant a Barcelona, parles de la malaltia i la mort d'en Paul, dels últims dies, dels dies posteriors del teu dol, però fas una reconstrucció de tota la vostra història. Què buscaves en aquesta recerca?
2: Després que va morir en Paul, vaig llegir molts llibres, memòries de dol, és que és tot un gènere, i me'n vaig adonar que en molts d'aquests llibres la persona morta és la que falta. No hi és a la història, el difunt no hi és. És un llibre sobre la persona que ha sofert la pèrdua, no es parla d'aquella persona que efectivament s'ha anat. I això a mi se'm va aparèixer clarament a la ment. Jo què volia quan ell va morir, recuperar-lo, que tornés, i això és impossible. De manera que les històries de fantasmes, i ho dic, dic també que són històries d'amor. Aquestes històries de fantasmes eren una manera de tornar-lo a plasmar ell sobre el full de paper.
0: Li has posat aquest títol en el llibre,

0: perquè dius que en, el, en un moment el Pol et va dir vull ser un fantasma, però tu has tingut percepcions d'ell molt potents després de la seva mort.
1: Yeah. So, yeah, this is important. So,
2: sí, això és molt important. Històries de fantasmes és una metàfora de moltes coses que comparteixo en aquest llibre, inclòs el fet que jo penso que són representacions impreses, és a dir, el nostre llenguatge, les nostres paraules sobre el full també són fantasmes, no? Sense cos, desencarnades. El llibre en si està fet de fantasmes. Però sí, és veritat que en Pol em va dir jo vull ser un fantasma. I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar, el dia del funeral, i això ho explico al llibre. És molt habitual, molt comú que una persona que està passant per un dol té una mica una experiència al·lucinatòria després de la mort d'aquella persona. La meva no tenia cap aspecte sensual, és a dir, era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era. Llavors, dedico un capítol parlant de presències i com explicar aquestes presències. No crec que hi hagi una explicació plena, però tant en neurociència, on han aconseguit produir i causar unes presències en individus normals, també en el camp de la filosofia, també en la fenomenologia. Hi ha un autor que ens agradava molt, Maurice Merleau-Ponty, que era un filòsof francès, ens agradava molt en Pol i a mi. Ell parlava del dol com si fos una amputació, com una forma de membre fantasma, saps? La síndrome del membre fantasma, és a dir, aquella persona ja no hi és, però encara en queda una manifestació en el nostre món de percepcions. Queda una cosa d'allò que ja ha desaparegut.
0: I aquests moments on t'arriba l'olor de les seves cigarretes...
1: Yes, that still goes on.
2: És que encara em passa. No tan sovint, ja no tant, però encara em passa. En la bibliografia de neurologia no se'n parla tant de les olors, però pels mèdiums i en el món de l'espiritisme, en aquesta comunitat més espiritual, l'olor és la que domina. Perfums, cigars, puros, cigarretes, qualsevol mena d'olor que emanava aquella persona mentre era viva, allò sembla ser una senyal que aquella persona difunta és a prop. Jo cito a una mèdium en el meu llibre. Però és que a mi em sembla reconfortant, a mi em consola, m'ajuda. Jo no crec que el Pol... Clar, el Pol no hi és, no està fumant un puro per la casa, ja ho sé. Però m'agrada, és que em segueix agradant.
0: Parles, no?, quan descrius aquests moments de la necessitat d'allargar la mà a través de l'abisme per recuperar, no?, per recuperar alguna part d'aquella persona i d'aquest problema insoluble entre la ment i el cos, no?
2: Jo no crec que hi hagi divisió entre ment i cos, i n'he escrit sobre aquest tema bastant. Jo penso que som éssers encarnats, per tant, estem dins d'un cos, i, evidentment, la ment també està vinculada amb processos cerebrals. No obstant això, també està vinculada amb el que hi ha fora de l'ésser humà. Jo no penso que es pugui reduir el que som en ment, no? I les ments no són només neurones. No són només neurones que es disparen i fan connexions dins del cervell. Però sí, a mi em sembla que els símbols, per exemple, que en Pol em digués jo vull ser un fantasma, això a mi em va afectar. No només d'una manera superficial, sinó que és que em va arribar al més endins possible, va penetrar en el meu funcionament biològic, va arribar a afectar parts inconscients meves i d'aquesta manera va reaparèixer ell, si tu vols dir-ho així, perquè va sorgir d'un desig.

0: Tornant a la reconstrucció de la vostra història compartida, la vostra història d'amor, expliques que hi ha una cosa que s'ha perdut no només en Pol, sinó que hi ha una part de la teva vida, d'un vosaltres, d'un nosaltres, dius, que també desapareix, no? I que hi ha la reconstrucció justament d'això, del nosaltres.
1: A mi m'interessa moltíssim i porto molts anys seguint aquesta qüestió, aquest entre, no? L'entremig, entre éssers humans. De què parlem? No? Una relació, com funciona? Com va una relació? No es tracta de l'un o l'altre. Tampoc estem parlant d'una combinació de dues persones. És una cosa que es crea entre totes dues persones i en aquest cas va durar més de 43 anys. Alguna cosa que va anar canviant, de manera que quan en Pol va morir, aquell entre, aquell espai entremig que era tan vívid, no? Va morir també amb ell. El recordo, aquell espai, aquell entre nosaltres, el puc recrear també mentre escric, però sense l'home viu, ha desaparegut. I això és el que em fa passar aquest dol. Ho trobo a faltar.
0: Hi ha una idea de Hannah Arendt que diu que l'univers és justament el que existeix entre dues persones. És això?
1: Sí,
2: és que en el món de la física sabem, fins i tot aquells que pràcticament no sabem sumar o no se'ns dona bé les matemàtiques, sabem que això existeix, no? I Carlo Rovelli, un físic que ha escrit física, diguéssim, per persones no enteses en la matèria, ell el que argumenta és que la relació és el fonament sobre el qual funciona l'univers. I la biologia, l'ecologia, en moltes disciplines, ho veiem sovint com les relacions entre proteïnes, per exemple, com aquesta relació pot determinar quina feina fa aquella proteïna. És a dir, aquella tasca depèn de quin company de viatge tingui aquella proteïna. Qui es culli o l'escullen és una explicació una mica bàsica, rudimentària, però em sembla que podem deixar-ho aquí sentir,
0: és això,
2: no?
0: És exactament això. El llibre té diferents moments i temperatures. Hi ha moments molt feliços de la vostra història que els deixarem pel lector perquè és molt bonic descobrir com us vau conèixer i com són aquests primers anys. I expliques també períodes durs de la vida d'en Pol i la seva relació amb el seu fill. Jo diria que no amagues gaires coses.
2: No, però sí que dic, i de manera molt punyent, en aquest llibre, que és un llibre on dic i no dic. Explico i no explico perquè no ho explico tot, però jo vaig decidir que tot el que vull dir i tot el que vull explicar ho faré de la manera més honesta i més directa i més clara possible.
0: No sé com us heu sentit tractats al llarg de la vostra història per la premsa. Hi ha un moment quan expliques... Hi ha un moment que... Quan el Pol mor, que esteu a casa i que esteu amb la família, hi ha un comentari que dius, i de seguida la notícia va volar, no?, quan nosaltres encara érem allà. I aquí potser és l'únic lloc on es veu la Siri una mica enfadada.
1: Oh, yeah, I was furious.
2: Sí, sí, em vaig enfurismar, és que em vaig enrabiar molt. Mai no he posat noms, no he dit qui va dir què, ni què va fer què, ni he explicat exactament com es va produir tot, i no vull fer-ho, i no ho faré. Però sí que penso que les úniques persones que en aquesta situació tenien el dret d'anunciar, de fer pública la mort d'en Pol, eren o jo o la nostra filla, la Sophie, ningú més. I el fet que abans que el cos d'en Pol l'haguessin tret literalment de casa i la notícia ja corria per internet em va enfadar moltíssim. I jo penso, i també li ha passat a altra gent, està clar, és que aquesta impunitat, no?, que permet que s'interfereixi en la vida familiar, que molesti una família on hi ha un cos present encara, literalment, això no està bé.
0: Hi ha molt per parlar. Jo insisteixo que en aquest llibre el Pol torna d'alguna manera a la vida, si més no, pels que no el coneixíem. Així que aniré a dues idees més que vull plantejar a la Siri. D'una banda, m'interessa perquè no hi ha una crítica, però em sembla que aflora un dubte de la Siri sobre la medicina, sobre si és prou humana. És possible?
2: La història de la malaltia d'en Paul va ser una història de fracassos repetits, sobretot amb la immunoteràpia. El càncer el tracten amb molta agressivitat perquè el càncer mata gent. Llavors, la qüestió és la següent. Aquests tractaments tan agressius, que ara sabem que sovint fracassen i que la gent pateix terriblement, valen la pena? No podem mirar endavant, és que només podem mirar enrere per jutjar si allò ha valgut la pena o no. Clar, un cop passat, ja després, doncs, jo crec que hi ha molta gent que no li haurien d'haver donat immunoteràpia i en Paul no li haurien d'haver donat. Esclar, si l'haguessin salvat, doncs jo no hagués ni escrit aquest llibre, perquè evidentment estaríem aquí dient quina meravella, els miracles de la medicina moderna i la immunoteràpia. Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament. No esperàvem que hi hagués una mort imminent, ni per ell ni per mi, però hi és el final del camí, ho sabem, i potser com a autors, escriptors i gent que estem en diàleg constant, doncs la mort sempre formava part de la conversa, sempre.
0: Aquest llibre té una altra cosa excepcional i és que conté els últims textos de Paul Auster, que són unes cartes que escriu el seu net, en Miles, acabat de néixer. Van coincidir a la vida en molt poquet temps, poques setmanes.
2: Sí, és que va ser el mes de març, primera setmana d'abril. Va escriure 35 pàgines, és el que va poder fer. Ell tenia pensat un llibre molt més ampli, més extens, que s'havia de titular Cartes per en Miles. I després de la seva mort, jo vaig pensar, i què faig amb aquests fulls? És que, clar, és un llibre avortat, evidentment, és un projecte incomplet. I llavors, quan em plantejava jo el fer aquest llibre, em vaig adonar que tenir-hi la veu d'en Paul com, no?, com un contrapunt dialògic amb el meu, com un diàleg, seria una manera també de representar aquest matrimoni. Matrimoni nostre, que va ser un diàleg ininterromput.
0: I ho veiem, eh? Eren una parella de mans que es deixaven cartes amb referències, per exemple, de Kierkegaard, eh? per posar en situació tothom. Què és exactament un final feliç, Siri? Tu preguntes al llibre, també.
2: In one of my novels, en una de les meves novel·les, jo dic que un final feliç depèn d'acabar el llibre just en el lloc oportú. A mi em fa la sensació, molt dins meu, que tot i que jo estic fent un dol pel meu marit i estaré trista, em sembla, fins al dia que jo em mori, també em sento molt contenta, molt feliç que ens vam tenir, durant tantíssim temps. No ens vam avorrir ni un minut, sempre ho vam passar la mar de bé. I en aquest sentit, quina sort vam tenir.
0: Jo crec que la resta, crec que ho deixarem pels lectors, que ho deixem pels lectors i... Gràcies, Siri.
2: Thank you so much.
1: Moltíssimes gràcies per aquestes preguntes excel·lents. He gaudit molt de la conversa. Gràcies.
0: Una entrevista que hem pogut fer amb l'ajut a la traducció de la intèrpret Carol Badia i el suport tècnic de José Antonio Muñoz.

0: Hem arribat a 2:15 de la nit. Avui és dilluns, és el dia que hi posem la mirada de l'escriptora i col·laboradora d'aquest programa, Marta Riezo.
1: Lectors i editors catalans, un assaig en anglès interessant i encara sense pretendents al nostre país. El publica Harvard University Press, l'escriu el professor Dylan Gottlieb i es titula Yuppies. Bé, si ens posem puristes, hauríem de dir Yuppies, però aquí ja sabeu que diem wifi i no wifi. El llibre investiga el fenomen dels Yuppies, acrònim de Young Urban Professionals. Joves financers de ciutats com Chicago, Londres o sobretot Nova York, deixant de banda el seu cinisme, que ja coneixem gràcies a American Psycho, he de dir que van ser pioners en tres coses. Una, el culte discret al cos. Està més fibrat que catxes, per entendre'ns. Això és molt modern. Dos, invertir en art no com a mecenes, sinó com a especuladors. I tres, l'obsessió per puntuar i classificar els millors restaurants de la ciutat, amb la guia Zagat com a bíblia. Els Yuppies dels 80 van ser també els primers, per cert, que van portar els diners de Wall Street cap al Partit Demòcrata. O sigui, els que farien guanyar a Clinton i més tard Obama.
2: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Pacs del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa Tas Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Ampar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:15, vine a gaudir de la novena edició del Tastapacs L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
9: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
8: Sense filtres.
9: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
8: Sense pèls a la llengua.
9: I a més també podem anar a sopar, eh?
8: Sense vergonya.
9: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
8: Però amb molta, molta cafeïna.
9: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
8: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
10: Des de la lluna faig volar coloms. Em menjo la pruna, em menjo els torrons.
2: Catalunya nit.
10: Des de la lluna et vull veure venir. Orelles de punxa i un pirulí.
2: Les notícies sota la llum de la lluna.
10: Des de la lluna faig volar coloms. Em menjo la bruna i em penjo els torrons.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passen pràcticament 4 minuts de 11:45. Toni Padilla, benvingut.
1: Què tal? Bona nit.
0: Doncs molt bé, aquí veient com les temporades es van acabant, tot i que encara queda molta cosa, i un gran torneig que arriba al seu tram final i que si algú va fer postes, jo crec que ja ha perdut, és el Roland Garros.
1: Sí, sí, el quadre masculí. El femení més o menys Sabalenka, que és la favorita, va tirant endavant, però el masculí realment ha hagut han fet allò que fan a París dels Reis, els hi han passat la guillotina, metafòricament parlant. Primer Carlos Alcaraz baixa per lesió al vigent campió, tothom donava per fet que guanyaria Jannik Sinner, el número 1 mundial. I va tenir doncs un cop de calor, va explicar que s'havia
0: trobat malament. Tenia el partit pràcticament guanyat, sí. No? I de cop i volta va deixar
1: de... desaparèixer. O sigui, s'ha començat a trobar molt malament, marejos, i li van remuntar Chirundolo en argentí. Llavors la gent va dir, el d'arribar i de nou a Djokovic, en 39 anys, pam, també li va remuntar un partit Joao Fonseca, un brasilí que puja molt fort. Per tant, tindrem un campió nou, veurem qui és. Hi ha gent que diu que és la gran oportunitat d'Alexander Zverev, que és el gran perdedor, tot i que li toca a Rafa Hodor, aquest
0: sí,
1: jugador
0: està fent molt bé, sí,
1: madrileny que apunta molt bones manetes.
0: Doncs, per tant, tenim un torneig on passaran coses diferents i també tot això amb un clima enrarit, i no parlem només de la calorada, sinó que hi ha jugadors que amenacen fins i tot en fer un boicot. Què és el que està passant?
1: Bàsicament, a la vida els grans problemes molts cops es resumeixen en amor i diners. No? En aquest cas és una qüestió
0: aquest
1: de diners,
0: diners,
1: no és una qüestió sentimental,
0: sí, sí.
1: Tot i que sigui París la capital de l'amor. Bàsicament, els jugadors volen cobrar més calés. I quan estan alçant la veu fins al punt, tant homes com dones, de que amenacen la possibilitat de fer un boicot en tornejos del Gran Slam. És a dir,
0: Gran Slam?
1: No en tot el calendari, només en el Gran Slam.
0: El Gran Slam, que això, perquè la gent ho entengui bé, són els quatre tornejos més prestigi, més forts. Serien, a veure, m'has d'ajudar aquí, Roland Garros.
1: Fem el test.
0: Wimbledon.
1: Molt bé, anem bé.
0: Austràlia.
1: Anem molt bé.
0: I ara aquí me'n deixareu...
1: Nova York, Flushing Meadows.
0: Queens
1: és un altre.
0: Ah, veus? Pues
1: no, és Flushing Meadows, Nova York, conegut com US Open. Són els quatre tornejos del Grand Slam.
0: Val, doncs, i centren en aquests, per
1: només
0: què?
1: En aquests. El tennis té diferents categories de tornejos. El nostre, per exemple, el tennis Barcelona, el Godó, sí. És la tercera categoria. Els quatre grans són aquests, els Grand Slam. Llavors hi ha els Master 1000, estan molt bé. Llavors hi ha de tercera, quarta, cinquena...
0: I Godó no arriba a Master 1000?
1: No és Master 1000, no, a diferència de Madrid. Llavors, aquests tornejos, al final el que fan és pacten una xifra de premis econòmics que donen els jugadors i jugadores que hi participen. Llavors, de mitjana, els tornejos de tennis, de tots els beneficis que obtenen els organitzadors, destinen més o menys el 22-23% dels ingressos a premis pels esportistes. No? Llavors, què passa? Que el Gran Slam, de la xifra que destinen és inferior. Llavors, estan destinant més o menys entre el 12 i el 15% dels ingressos. Llavors, els jugadors consideren que se'ls hi paga poc.
0: Clar. I per què és així? O sigui, per què aquests tornejos tan importants no s'estiren una mica més?
1: Bé, al final segurament és per cobdícia. Si tens molts beneficis, doncs en vols més. Ells consideren els organitzadors que ja paguen unes xifres realment desorbitades, els dels jugadors de tennis, i en el cas dels guanyadors és així, perquè t'emportes més d'un milió d'euros, que està molt bé. Què passa? Que clar, proporcionalment, la xifra de diners com un torneig com Roland Garros, amb els beneficis, aquí és això el que em molesta una miqueta els jugadors, que han començat a queixar-se i us han dit, si Roland Garros només destina el 15% dels seus ingressos a nosaltres, nosaltres els respondem amb la norma del 15%. Què és? Van surten en roda de premsa i estan només 15 minuts parlant. Van a un acte públic i estan només el 15%. Ve el típic community manager, l'estudiant en pràctiques de Roland Garros, els diu, perdoneu, vol sortir un vídeo de promoció? I diuen, no. És a dir, estan començant d'alguna forma a mostrar el seu amb fets aquest descontent.
0: Està tenint efectes aquesta mena de protesta del 15%?
1: De moment no gaire, perquè al final és que és una cosa bastant innocentota, però estan començant a parlar. De fet, la primera que va fer-ho és l'Arina Sabalenka, la número 1, i gran favorita, la millor jugadora del moment, bielorussa, que és la primera que va alçar la veu i va dir, quan t'adones dels números que generem i veus el que reben els jugadors, crec que l'espectacle el posem nosaltres i no ens tornen els diners. De cent tips, sento que sense nosaltres no hi hauria torneig, no hi hauria entreteniment, així que, per tant, ens mereixem que se'ns pagui un percentatge més elevat. Crec que en algun moment potser boicotejarem els grans Slams.
0: O sigui, que ja és una de les que ha parlat directament del boicot.
1: Sí, i s'hi ha sumat Novak Djokovic, poca broma, un dels més importants.
0: Exacte, faltarien aquí dels que estan jugant ara en actiu, per exemple, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, que no sé si han dit alguna cosa.
1: Alcaraz calla, de moment no s'ha posicionat. Mm-hmm. És cert que va donar el seu consentiment que aparegués la seva firma en un comunicat conjunt que van fer la major part de jugadors i jugadors professionals, però sí. De moment els jugadors tots callaven. Què passa? Que just abans del torneig va passar una cosa que realment ha posat nerviosos els organitzadors del torneig, i és que Jannik Sinner, el millor jugador del moment, número 1 mundial, que només és una persona molt introvertida, sí que va decidir finalment alçar la veu.
2: It's more about respect, you know?
3: Es tracta més de respecte, perquè crec que donem molt més del que rebem. I no és només per als jugadors top, és per a tots nosaltres.
2: It's not only for the top players, it's for all of us players, and we talk about
3: money. Parlem de diners, però el més important és el respecte, i simplement no ens sentim respectats. Crec que els jugadors estem una mica decebuts amb Roland Garros. Entenc que els jugadors estiguin parlant de boicot.
0: Clar, aquí molta gent ara que ho està sentint això i escoltant li deu passar el mateix que m'està passant a mi ara, de fet, que suposo que és una qüestió de solidaritat perquè els que guanyen es deuen forrar perquè són milionaris, són rics.
1: Sabalenka, Djokovic, Sinner, Alcaraz, la vida no els hi ha malament, i si fan bé les coses es podran jubilar milionaris, i segurament els seus fills, els seus nets i potser els besnets.
0: Sí, sí, sí.
1: Això és veritat. Clar, estem parlant de que Roland Garros, per exemple, en principi aquest any ingressarà gairebé 400 milions d'euros entre drets televisius, entrades, publicitat...
0: Això l'organització, eh?
1: Els organitzadors de Roland Garros. I que d'aquests destinen només el 15% als premis als jugadors. Llavors, què passa? Doncs la clau és aquesta, és que la gent pensa en tennis i pensa en els grans noms, en el passat del Rafa Nadal, les germanes Williams, i diuen aquesta gent guanya molts diners, és indecent que es queixin. És cert que ells, si hi hagués un increment dels preus de premis, també es beneficiarien, però ells sobretot es centren en els jugadors que desconeguts, aquests que acaben en primera ronda, en fases prèvies, que no sabem ni qui són. Aquesta gent, mira, aquest any, per exemple, si calles en primera ronda de Roland Garros, sí, et pagaven 78.000 euros. La gent ja és molt.
0: Sí.
1: Però hem de pensar una cosa, el tenista no té sou, és autònom en aquest sentit. Llavors, si tu ets un tenista modest, cobres aquesta xifra de diners, però t'has hagut de pagar el viatge fins a París tu, l'allotjament a París tu, has de pagar el teu entrenament, el teu entrenador, el teu cos tècnic, i llavors, si vas fent més tornejos, les xifres de diners que reps són inferiors. Hi ha jugadors de tennis d'aquests de primera ronda que realment els hi costa arribar a final de mes. Llavors, hi ha històries quan parles amb ells que et diuen, no, més, pues mira, doncs, per anar, per exemple, del torneig de vinc a Barcelona i de Barcelona me'n vaig al Roland Garros, vaig conduint, llogo un cotxe o vaig amb un tren o un bus nit per estalviar, perquè al final aquesta xifra de diners que grans slams reps ràpidament s'evapora perquè el cost de tants viatges, de viure a la carretera, és molt car. Llavors, hi ha gent, realment, hi ha interessos en certa situació de precarietat. Llavors, va per aquí una miqueta la queixa.
0: Clar.
1: Que se'n beneficiarien molts esportistes que realment estan patint, però clar, també s'incrementaria el premi del guanyador i per tant encara guanyaria més aquests, i per això també s'hi han posat bé tots els que estan a dalt de tot.
0: Clar, entenc per tant que la diferència que hi ha en molts esports entre el millor i el no tan bo, encara que, per exemple, els futbolistes que juguen a primera, els més mal pagats de primera deuen poder viure tranquil·lament. En canvi, entenc un tenista que pugui arribar a jugar a Roland Garros i que en primera ronda ja ho passa més malament, i són també esportistes, excepte una, que ara ens explicaràs, que clar, tenen una carrera relativament curta, és a dir, que no et jubiles als 65, sinó abans has de fer allò un pla de futur. Aquestes primeres raquetes, a part amb el que cobren de publicitat i tal, ho deuen tenir resolt, però els altres no, per tant s'entén aquesta reivindicació. Com et deia, hi ha alguna persona que vol allargar una mica la seva carrera.
1: Sí,
0: això
1: justament...
0: Això és notícia de fa una estona, no?
1: Justament ha sortit avui la notícia que Serena Williams, la jugadora més gran de la història del tenis femení, qui ha guanyat més grans slams que, per exemple, Rafa Nadal, Djokovic, la gran campiona, ha decidit que torna a les pistes. Es va retirar el 2022, ho havia guanyat tot, va dir feina feta, òbviament es va centrar en la seva vida familiar, a poder ser mare, a casar-se, i ja feia uns mesos que va saltar la llebre perquè per competir en el tennis, tu has estat donat d'alta una base de dades que coordina l'Agència Mundial Antidopatge, que consisteix en que tu entres en aquesta base de dades i autoritzes a que durant cada setmana has d'enviar mostres de que no et dopes. Perquè tu no pots competir si no has passat testos durant 6 mesos anteriors al torneig. Llavors, es va donar d'alta en aquesta base de dades el passat gener, i la gent va començar a dir, ui, què està passant aquí, no? I ella va dir, no, bueno, per si de cas, no? I avui s'ha fet oficial que torna, amb 44 anys, el primer torneig serà Queens, sobre herba, al Regne Unit, llavors, en principi, anirà a Wimbledon, i la idea, a més, és que pugui formar, sobretot, a cara al darrer gran slam de la temporada, als Estats Units, parella en el torneig de dobles amb la seva germana, la Venus, que encara juga. La Venus no s'ha retirat mai. Juga potser només un o dos tornejos a l'any, però no s'ha retirat. Llavors, les dues germanes Williams, ara en aquests moments, tornen a estar en actiu i elles, realment, direm, la vida la tenen solucionada a nivell de publicitat i de premis? Sí, sobretot la Serena, però la Venus va explicar que seguia estant en actiu perquè, tal com funciona als Estats Units el tema de l'assegurança mèdica, sent esportista en actiu, tenia uns beneficis que el dia que retirés no el tingués. Llavors, clar, ella fins i tot pensava en diners. Si Venus Williams pensa en diners, ho ha fet alguna cosa molt malament o és que als Estats Units estan molt carrats?
0: Això que ens explicaves dels tornejos, ja per acabar, paritat home-dona està igualat al que guanya un home i una dona que guanya un torneig, per
1: en
0: exemple?
1: En això, els grans slams ho han fet molt bé, el premi és el mateix per al campió masculí i pel campió femení, i de fet, la persona que està liderant més aquesta campanya és Aniana Sabalenka, és la millor jugadora del moment, i Novak Djokovic els deia el karate a Djokovic. Això és una líder. La Sabalenka està lluitant pels drets de totes les jugadores i tots els jugadors, no com vosaltres. Sinner finalment alça la veu, el karate de moment encara no.
0: Toni, fins dilluns que ve.
1: Fins dilluns vinent.
4: Pràcticament 3:15 de la nit, és hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència, Imprinsa. Allà hi tenim avui al capdavant de tot, Lídia Téllez, bona nit.
5: Hola, bona nit, Agnès.
4: Què us han arribat als diaris?
5: Sí, tenim aquí les dues portades avui.
4: Molt bé, vinga, comencem per l'ara.
5: Doncs mira, Feijó ofereix a Junts i PNV un govern sense vots per anar a les urnes. Per altra banda tenim, després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociacions amb els Estats Units, Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban. I en la foto es veu un grup de persones caminant per un carrer que imagino que és de Teheran, perquè no posa el lloc, però crec que és d'aquí. Després, els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. I decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant.
4: Molt bé. I el periòdico?
5: El periòdico tenim, per una banda, ahir ja anuncia 3.300 milions per acelerar infraestructures en 6 anys. Després tenim, per una altra banda, ayer s'inauguró la nova Vall d'Hebron, una àrea d'oncologia hematològica. I es veu una nena de 11 anys en aquesta àrea, la Ainhoa, i diu, rezo para salir pronto y abrazar a mi yaya. Sí. També tenim el relleu de la direcció del periòdico. Tenim la foto de surt Javier Moll, Arantxa Sarasola, Albert Saif i la nova directora Gemma Martínez, de la redacció del periòdico d'ahir.
4: Molt bé, efectivament avui s'ha produït aquest canvi, aquest relleu a la direcció del periòdico. Doncs molt bé, Lídia, bona feina, que vagi bé. Bona nit.
5: Gràcies, bona nit.
4: Fins demà.
0: Tenim més portades de diaris aquí al nostre estudi, Marc Güell.
3: Sí, podem començar, per exemple, per La Vanguardia, que obre dient que Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. També en aquesta portada que Feijó ofereix al PNV i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida, i també de la crònica política que Illa anuncia 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per a infraestructures. Les eleccions de Colòmbia també ocupen titulars a portada, tant a La Vanguardia, però també a El País, que titulen Petro entra al xoc en la segona volta presidencial de Colòmbia. Tot i així, l'obertura principal d'aquest diari del País és que Pedro Sánchez qüestiona davant de la seva cúpula el tracte de la justícia cap al PSOE. També en portada expliquen que Jonathan Andic contracta a un investigador privat per la seva defensa, conscient que serà jutjat per un jurat popular. Doncs bé, comença aquesta investigació per la seva banda. I un parell de coses més en aquesta portada, que Trump ordena a Israel detenir l'ofensiva al Líban per salvar la treva, i que Esquerra frena la intenció de Rufián de controlar la llista del Congrés.
4: Molt bé, moltes gràcies, Marc. Això pel que fa als diaris de demà, però també ens fixem, com sempre, en l'antena de Catalunya Ràdio. Joan Rossinyol, bona nit.
6: Bona nit.
4: Podem avançar algunes de les coses que sentiran els oients.
6: Sí, avui seré poc original, eh? Demà sí. Parlarem de la moció de censura de Rödinger, aquesta que hi és i no hi és, que existeix però no existeix, no? Que hem sentit ara que també, doncs, ocupa bona part de les portades de la premsa de demà. I és que demà el protagonista d'aquesta moció de censura que no existeix encara, Núñez Feijóo, serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: Y parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados, estamos pidiendo elecciones inmediatas.
6: Doncs veurem demà què diu davant d'això, del Cercle d'Economia, i segurament l'escoltarem demanant suport al món empresarial perquè pressioni d'alguna manera a Junts perquè s'assumi doncs, a aquesta iniciativa. Que, per cert, demà aquí, en aquest estudi, al matí de Catalunya Ràdio, tindrem el secretari general de Junts, Jordi Turull. Per tant, serà interessant escoltar a veure què hi diu, no? Sí, perquè avui no hem sentit ni el PNV ni Junts, que són els principals interpel·lats per Feijó. Demà també parlarem d'aquesta poca presència del català a la visita del Papa Lleó XIV. Pot canviar això? Encara hi som a temps que això canviï d'alguna manera? I quines implicacions polítiques tindrà, no?, aquesta poca presència de la nostra llengua ara mateix en el que està previst? De fet, fa una estona el president Carles Puigdemont ha fet una piulada dura en aquest sentit. Per tant, això ja té també una derivada política, no? I ja per acabar, demà els parlarem de plagues, perquè hem tingut una primavera plujosa, ha fet molta calor aquests últims dies. Veurem això com afecta a les plagues en aquests propers mesos. I
0: hem d'entendre que malament.
6: No ho sé, demà ens ho explicaran i demà ho explicarem també aquí al Catalunya Nit.
4: Vaig ben servida, molt bé. Doncs gràcies, Joan. Bona nit.
0: Onze minutets i la mitjanit.
4: La convidada al Catalunya Nit, que avui tindrà l'última paraula del dia, resulta que de sobte un dia va rebre un link al WhatsApp. Encara no s'explica com li va arribar, després li preguntarem per què. Però resulta que aquell link li va obrir les portes al que és ara. Ella és una noia a qui li agraden els videojocs i l'anime. Viu en una autocaravana dins un magatzem vell i el seu casc és de color taronja. Si ara ens estiguessin escoltant nanos, nens entre els 6 i els 10 anys, sabrien perfectament qui és. I dirien, escolta, és la Kai, de la sèrie SX3, del Super 3, el projecte Beta. Pels que tenim una mica més d'edat, ella és una jove actriu de Centelles, a Osona, que s'està obrint pas en el món de l'actuació. La nostra convidada avui és l'Èrica López, la Kai, a la tele. Bona nit, Èrica, com estàs?
8: Bona nit, molt bé, encantada d'estar aquí, com esteu?
4: molt bé. A veure, t'hem de fer una primera pregunta. Aquesta li fem a tothom sempre igual. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
8: Doncs mira, la veritat és que sí. M'ha agradat molt la conversa que heu tingut amb la Siri. M'ha semblat preciós. No havia sentit mai a parlar d'aquest llibre i m'han entrat moltíssimes ganes de llegir-lo. I a sobre, quan ha sonat la cançó de la seva filla, ja he pensat, hòstia, això és superemocionant. O sigui, m'ha agradat molt aquest moment.
4: Doncs mira, ja te'l pots apuntar, les històries de fantasmes. Escolta, com tens el cos? Perquè ahir veu anar-hi forts el 3 que t'enviu, tots els beta, amb diverses actuacions al llarg del cap de setmana.
8: Sí, la veritat, va ser molt guai, va ser un cap de setmana preciós, vam acabar tots supercansats, ja el diumenge no podíem més, l'última actuació, ja estàvem destruïts, però va ser molt divertit, molt maco, trobar-se amb tots els infants que ens miren, rebre tot el feedback de que els agrada el que fem, no té preu, és preciós.
4: Clar, esteu allà interpretant el personatge, no? Perquè ara ho dèiem, a la nostra hora no tenim els oients més petits a casa, però clar, tu a casa ets la Kai, a la tele ets la Kai, sí. No? Has de fer aquesta gestió del personatge amb ells.
8: Sí, la part bona és que els nostres personatges del Super 3 són bastant propers a com som nosaltres. Llavors sí que a nivell d'aficions la Kai és molt diferent que jo, perquè jo no jugo a videojocs, per exemple, però sí que per mantenir-ho així com dos dies sencers és més senzill perquè hi ha una certa proximitat.
0: Clar, normalment els que fem ràdio, tele, ho fem sense tenir al davant les persones a les quals ens adrecem. Com han sigut aquests dos dies? Què us deien els nens i joves?
8: Era brutal. O sigui, quan vam fer com una roda de premsa amb l'InfoCai i ens feien preguntes, i era molt graciós perquè, clar, els nens se'n recorden de mini detalls d'aquell capítol de la temporada 2, què passa? I clar, a vegades hi ha coses que dius, ostres, espera't, deixa'm fer memòria, de què m'estàs parlant? Però, a part d'això, que és molt guai que se'n recordin de tantes coses concretes, també et diuen, ens agrada molt, ens encanta el projecte Beta, gràcies, Kai, ets la meva preferida, i jo, ai, moltes gràcies a vosaltres. Són molt, molt monos, la veritat. Clar, i els pares també són molt agraïts.
0: Que bonic. I dèiem que tot això va començar amb un link?
8: Sí, el meu avi em va enviar un link, però és curiós perquè el meu avi com la majoria d'avis, no sap gaire com funciona el mòbil, no sé d'on va treure aquest link. Vull dir, jo no sé d'on el va treure, però ell me'l va enviar i jo no havia fet mai cap càsting, no havia fet mai res, i mira, m'hi vaig apuntar i després de moltes fases al final va acabar sent el càsting per el projecte beta del Super 3.
0: Ostres, però això és boníssim. Això és que l'avi et va dir, això t'ho faries bé o què? Vull dir, ell tenia fe en tu, t'havia vist actuar, què passa amb l'avi?
8: Sí, no, a la meva família tots han fet tota la vida teatre, llavors sí que el meu avi suposo que el devia rebre, no sé d'on, o sigui, no em preguntis d'on perquè és que no ho sé, però ell devia pensar que m'hi podia apuntar i mira, ho vaig fer, li vaig fer cas.
0: Abraçada a l'avi des d'aquí, eh?
4: Totalment, total. Escolta, tenies 16 anys aleshores, n'han passat 4. Quan arribes al càsting, què passa? Com és un càsting d'aquest tipus? Què us demanen fer?
8: Doncs mira, va ser un càsting molt complet, o sigui, vam fer moltes coses, vam ballar, vam cantar, vam actuar sols, en parelles, en grups de 4, vam fer vídeos de TikTok, vam simular directes, fins i tot com si estiguéssim en alguna plataforma de streaming, vam fer moltíssimes coses molt diverses, però va ser un càsting molt guai perquè hi havia molta gent i va ser molt divertit.
4: Us vau trobar, us coneixíeu amb els actuals beta o no? O en aquest càsting, dic, eh? Si us
8: sí,
4: vau trobar.
8: Doncs mira, jo la veritat és que no el recordo, dels tres. Ells, entre alguns d'ells, sí que es recorden, però jo hi vaig coincidir molt poc. Sí que llavors el dia que ens vam fer una última prova conjunta els 4, aquell dia sí que ens vam conèixer i vam veure que clarament hi havia una sinergia, alguna cosa que funcionava.
4: Mm-hmm. Aviam, els beta, és que clar, ara potser tenim oients, no saps, el Manel i jo estem molt al dia, però sí. ens toca. Però clar, qui no tingui ara fills en edat de veure el Super 3 no sap què és el projecte beta. Per què no ens ho expliques, Erika?
8: Sí, i tant. Mira, el projecte beta és una sèrie del Super 3 per infants això de 6 a 10, 11 anys, i són uns companys de pis, són 4 companys de pis que viuen en un magatzem i allà els hi passen coses absolutament surrealistes, inversibles, coses super gracioses i curioses. Hem tingut superpoders, hem estat amb vampirs. I llavors és una sèrie així, més estil sitcom, amb bastant d'humor i és molt divertida.
0: Aquí cadascú hem estat marcats per una generació de Super 3. La meva, per exemple, era el Petri i personatges sí, així. La teva qui va ser, te'n recordes?
8: Sí, tant. La meva era la família dels súpers. Jo era superfan. Era molt, molt fan. Anava a les festes dels súpers. M'ho mirava sempre. I a més, com que jo tinc germans petits, em vaig mirar el Super 3 fins que era bastant gran, perquè ells encara s'ho miraven.
4: És que, esclar, és fàcil que tu miressis fins als 16, pràcticament, no? Clar. Per acompanyar-los fins a aquests 16 anys que vas fer el càsting, no?
8: Mira, 16 no, però tampoc queda tan lluny, això.
0: Clar. Deu ser una feina bonica, eh?
8: Sí, sí, no, és molt bonica i sobretot ja us dic, quan ens trobem amb els infants que ens miren és molt maco i escoltar-los i veure que estan molt emocionats de conèixer-te és com, ostres, és molt fort perquè no te n'adones que et pots tenir aquest impacte.
4: No sabem quan durarà el projecte beta, no? Perquè ho sabem, ara hem parlat de les diferents famílies i generacions, però t'estàs preparant tu, no? Estàs estudiant interpretació, oi que sí? T'agradaria continuar actuant? Sí, t'agradaria fer?
8: Doncs mira, m'agradaria molt, m'agrada molt interpretació i m'estic formant d'això, però també m'agrada molt la música i m'agrada molt cantar. Llavors, així un somni que tinc seria poder fer musicals en algun moment. Llavors ara m'estic formant com bastant enfocada en aquest camí, tot i que a la tele m'estan cantant i gravar una sèrie em sembla una cosa divertidíssima. Però, així com per un futur, somiaria en fer algun tipus de musical.
0: Doncs parlant de musicals, nosaltres tenim la gran responsabilitat sempre de posar l'última cançó del dia, perquè quan s'acabi aquesta cançó ja anirem a l'endemà. L'estrenem sempre el dilluns i per aquesta setmana hem anat a una novetat, però d'un clàssic, podríem dir gairebé.

60 anys de carrera, Maria del Mar Bonet. El seu nou disc, hi ha una cançó, el seu nou disc es diu L'aigua no cansa, i hi ha una cançó que sembla feta per aquest moment. Es diu Nit.

0: Doncs per acabar el dia i per acompanyar aquesta última cançó d'aquesta setmana, de la Maria del Mar Bonet, hi posarà la veu, les paraules, l'Erika López. Ella és una jove actriu, ara mateix encarnada en la CAI, al Super 3, en aquest projecte beta que arrossega tants i tants infants de les nostres cases, amb música, balls, coreografies i les seves aventures. I ella ja està pensant també en el futur, en aquests musicals que li agradaria fer, tal i com ens explicant. Erika, gràcies per acompanyar-nos, tant de bo sigui així.
1: A vosaltres.
0: El més immediat és que resolguis el dia d'avui amb res, el teu comiat, l'última paraula del dia.
1: Doncs mira, jo volia animar per acomiadar el dia a tots els que acompanyeu infants a que els hi parleu en català, que els hi poseu sèries, música i contingut en català per poder mantenir la nostra llengua viva, que és molt, molt, molt preciosa.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Esports.
2: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del Club Blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens donarà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33.

0: 3 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
3: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
4: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
2: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
5: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
6: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
1: 3Cat Info.
0: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
7: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
8: La obsessió que tenia era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
7: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
8: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
7: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino, donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
0: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació.

0: Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei.

0: El Ministeri Europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
1: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
0: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
2: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
3: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
2: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
4: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
2: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
5: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
2: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
6: 3Cat Info.
2: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
7: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons

0: si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
1: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
2: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
1: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
3: El temps.
1: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descargar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada puntualment forta i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
1: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya Central, la protesta principal ha estat a l'Abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
6: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
7: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
8: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
1: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
9: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
10: Penso que no. Professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 03 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
1: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga, que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat el

0: Els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
1: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
2: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosen Saltiberi, el responsable del sector d'Unió de Pagesos, i Jordi Siscart, el de JARC.
3: A part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
4: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
2: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
5: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, baixa.
2: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
0: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
6: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Xema López.
7: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porcenglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
6: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husbet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husbet també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E., que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Comics, for me, as a child...
3: Els còmics...

0: Per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
1: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kayla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
2: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
4: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
3: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
5: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
3: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista advers. L'aler pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
6: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
3: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
7: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
3: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
3: Del Waterpolo passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamin Yamal.
9: Bueno, al final Lamin, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
3: Lamin Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.

0: esportiu.
1: Trescatinfo.
0: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar, però, la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
2: Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.

0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
1: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
2: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
3: Siempre estaba disponible.
4: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
5: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
4: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
0: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer al concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
6: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
7: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat perquè el país ens ho demana.
6: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
8: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
7: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
6: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
7: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als hubs com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials

0: de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
2: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
4: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
5: No podem pretendre, amb lleis de fa 10 anys, donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
4: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
3: 3CAT Info.
0: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
6: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de sanitat recull que factors com la precarietat

0: laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
1: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques. I això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
2: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
3: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
4: El temps.
0: Quan passa un minut de 3/4, sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts, la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada puntualment forta i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
6: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada, que hi ha actualment, té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027, es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
7: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
6: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
8: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
9: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació.

0: de gent, pel perill que pot representar, de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
1: Moro ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i el Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, que tothom ho associa a una cosa solitària.
2: I a més jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC, juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparver, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de este futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Gemma Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Resmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Act. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat, en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes del moment. I tornen per segon any els irlandesos Nikap i també Slowdive, Alec G, Jade o Blood Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.

0: cura'm.
1: Esports.
2: Amb David Ubach. Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
3: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
2: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
4: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
2: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
5: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros, sinceramente. Creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4, se han puesto ellos 4-3, y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que le pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
2: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Múrcia, amb el factor pista en contra. L'alei pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
6: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
2: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
7: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
2: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
2: Del waterpolo passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanquiblau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení nou triomf a l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la General. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nevegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys.

0: I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogelia Sim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de l'Indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
1: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Esports.
2: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens donarà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després...

0: després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
3: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
1: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
4: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
5: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
6: 3Cat Info.
0: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
7: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
8: La obsessió que tenien era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
7: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
8: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
7: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino, donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
0: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
9: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
10: We have put, I would say, our European house in order.
11: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors.

0: podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
1: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto el foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
2: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
1: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
3: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
4: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
1: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
5: 3Cat Info.
1: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
6: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
1: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
7: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
1: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració.

0: Hem arribat a un quart.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
2: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya Central, la protesta principal ha estat a l'Abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
4: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
5: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
6: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
7: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
8: Penso que no. Professors de secundària han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 03 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
0: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga, que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
1: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.

0: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosent Saltiveri, el responsable del sector d'Unió de Pagesos, i Jordi Siscart, el de Jarc.
1: A part de... d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
2: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
0: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
3: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
0: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
4: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
5: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Xema López.
6: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir... aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
5: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husvedt ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husvedt també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E., que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
0: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
3: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
2: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
4: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
2: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista advers. L'alè pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
5: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
2: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
6: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
2: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
7: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
2: Del Waterpolo passem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamine Yamal.
8: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
2: Lamine Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
0: 3CAT Info.
2: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell, sense oblidar, però, la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
7: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
8: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
7: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
0: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer al concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
9: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
10: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
9: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
11: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
10: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
9: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
10: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als hubs com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
12: We have put, I would say, our European house in order.
13: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
15: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
16: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
15: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
14: 3CAT Info.
0: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
17: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
18: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
19: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
20: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
14: El temps.
0: Quan passa un minut de 3/4, sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts la situació meteorològica ben capçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
22: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada, que hi ha actualment, té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027 es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
23: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
22: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua, perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
24: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
25: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
24: Moro ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, la tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, tothom ho associa a una cosa solitària.
2: I a més, jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Gemma Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Resmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Ack. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat, en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes des del moment. I tornen per segon any els irlandesos Nikap i també Slowdive, Alec G, Jade o Blood Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.
2: Cuéntame, procuran...
0: Esports. Amb David Ubach.
3: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
4: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres.

0: i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
1: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
0: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
1: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
2: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4, se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
1: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit.
3: 3CAT Info.
1: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista en contra. L'alei pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
4: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
5: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
1: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
6: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te amb alerta.
1: Del Waterpolo passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanquiblau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení, nou triomf a l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la General. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogeli Asim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de l'Indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
3: Trescat Info.